0: temporer mentre treballava en un camp de fruita a Serós, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedraz imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grups Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades per especial Almeria, Alba Barbosa.
3: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. Vuit formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres quatre víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos tres denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
3: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
5: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos, de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase i zona del incendio ja estem avançant.
3: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
2: So we were evacuated yesterday.
0: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
3: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit unes 50 de persones.
6: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
3: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
7: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
8: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
7: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, a l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, al Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
9: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Seròs i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al cap del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Seròs. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
10: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove entre los 15 y los 45 años, la cual cosa nos indica que se realizan actividades a la lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i sobretot afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
12: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
11: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
12: Sí que s'han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi, en unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
11: No ambulàncies, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produir a la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passant als vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos en vaixells amb bandera espanyola.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
15: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus els valors més alts cap a ponent, costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
13: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar a una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
16: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
17: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
16: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana, els representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
18: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
19: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
18: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques, a la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, en les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina, en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
20: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
21: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
20: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartar Helena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debut en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
13: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: La selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de De Ketelaere, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la televisió espanyola que la classificació ha estat merescuda.
4: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
1: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
5: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: Més futbol, Mundial a banda.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
22: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Y estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
13: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
23: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
1: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
24: Me gusta generar en ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
1: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
13: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Aler dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, la Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Aler pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya signat amb el club verd i negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
13: 3CAT Info. Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins d'ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que la selecció espanyola de futbol amb 4 catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que se xifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
6: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase i zona del incendio ja estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
7: So we were evacuated yesterday.
8: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una cinquantena de persones.
9: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. O han cogido las personas mayores, sobretot, les noches que no han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
13: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. La republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria en força. Ens ho explica Anna Escura.
10: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
12: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
10: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen amb diferència als barcelonins.
0: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú asseguren que encara tenen temps per remuntar.
25: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
26: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
27: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
0: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3Cat Info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
28: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
0: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023, i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que l'Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
14: La decisió fue suya, fue colegiada.
15: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
11: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
16: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar 2 vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
11: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
0: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
17: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica, no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destilació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
18: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destilar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem d'arrencar vinya.
17: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'ECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
19: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
20: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
0: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
1: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisi, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot no volem renunciar a la cultura del vi.
0: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
3: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan van vestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com atenuants tenen en compte l'embriaguesa en l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
4: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeo i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
5: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
0: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
6: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
21: Estem indignats perquè en el fons ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
0: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona Aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
2: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fer.
2: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
0: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes dues setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida a la Tarraco romana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat fora de la muralla i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
9: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos com a mínim i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarraco. O aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
8: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
13: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Deketeler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que nos jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina, l'Espanyola,

0: dades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya assignat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmau i Bordeus.
1: He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
0: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
2: Yo no miento, ¿eh? Dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
0: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Trescat Info.

Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedraz imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg.

0: Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grups Los Delincuentes.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades per especial Almeria, Alba Barbosa.
3: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. Vuit formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres quatre víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos tres denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
3: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
5: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase i zones de l'incendi ja estamos avanzando.
3: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
6: So we were evacuated yesterday.
7: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit.
1: i també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
3: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una cinquantena de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí, o se han pagado un hotel, o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
3: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
8: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a l'urbanització La Garriga, a l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció, que estaven fetes i ben mantingudes, ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Seròs i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al cap del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Seròs. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendiorot, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
11: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i sobretot afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
13: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
12: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
13: Sí que s'han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi. En unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
12: No ambulàncies, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produir a la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passant als vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos en vaixells amb bandera espanyola.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a Ponent, costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
14: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de són. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
17: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això, el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara, la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana, representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
19: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
20: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
19: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, consentiment, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques de la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
2: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
21: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres. No?
2: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartar Helena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
14: Esports.
0: Amb en David Ubach.
22: La selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la Televisió Espanyola que la classificació ha estat merescuda.
23: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
22: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
1: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
22: Més futbol, Mundial a banda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
14: 3CAT Info.
22: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
5: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
22: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
6: Me gusta generar en ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
22: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
22: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya signat amb el club verd-i-negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
14: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins d'ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Ubach?
22: Que la selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que se xifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
3: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
7: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
3: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
8: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase i zona de l'incendio ja estamos avanzando.
3: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
9: So we were evacuated yesterday.
24: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
3: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
25: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí, o se han pagado un hotel, o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
3: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa, nivell 4, en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
14: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. La republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria en força. Ens ho explica Anna Escura.
10: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
11: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
10: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
0: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú asseguren que encara tenen temps per remuntar.
12: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
13: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
15: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
0: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer a l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3Cat Info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
16: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
0: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023 i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
14: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. Tres anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
17: La decisió fue suya, fue colegiada.
18: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
2: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
19: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
2: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
0: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
20: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
21: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem de treure, hem d'arrencar vinya.
20: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'ECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
26: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
27: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
0: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
28: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir, quan s'obre raïm, fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve pot faltar. I, sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
0: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
1: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021. A la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
4: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures al migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus els valors més alts cap a ponent, costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeos i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
5: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins divendres que ve.
0: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
6: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
7: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
0: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona Aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
8: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per dit.
8: Aquesta planta de garantia el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
0: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes dues setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Les obres han durat 15 mesos. El Fòrum era el centre de la vida de la Tarra corromana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el Fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
10: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la Basílica. S'han trobat alguns elements curiosos, com a mínim, i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarra, o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
3: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
14: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga arribat al 41, obra de Deketeler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
2: Obrim ara a Bloc Poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alet dues temporades més.

0: seguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
1: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogačar, continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
2: Yo no miento, ¿eh? Le dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
1: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedrat imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Francisco.

0: Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran De Cors, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grup Los Delincuentes.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades per especial Almeria, Alba Barbosa.
3: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. Vuit formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres quatre víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.
4: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos tres denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
3: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
5: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fases y zonas del incendio ya estamos avanzando.
3: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra, però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
6: So we were evacuated yesterday.
7: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
3: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una cinquantena de persones.
8: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
3: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
1: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
1: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, a l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, al Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Seròs i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Seròs. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendiorot, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
11: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
13: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I has fet de posar un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment. Del clor.
12: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
13: Sí que s'han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que és com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi, en unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
12: 9 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produir a la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passant als vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos en vaixells amb bandera espanyola.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
14: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar a una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
17: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això, el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara, la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana, els representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdicombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdicombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
19: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdicombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
20: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdicombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
19: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de de Física i Matemàtiques de la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
2: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
21: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres. No?
2: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartar Helena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
14: Esports.
0: Amb en David Ubac.
22: La selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la Televisió Espanyola que la classificació ha estat merescuda.
23: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
22: Com dèiem, 4 catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
24: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
22: Més futbol, Mundial a banda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
14: 3CAT Info.
22: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
5: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
22: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
6: Me gusta generar en ataque, en defensa, defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
22: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
22: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya assignat amb el club verd-i-negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmaux i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferri en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
14: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Tubac?
22: Que la selecció espanyola de futbol amb quatre catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que s'aixifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
1: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes se les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
1: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
7: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase i zona del incendio ja estamos avanzando.
1: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
8: So we were evacuated yesterday.
9: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
1: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
25: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
1: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa, nivell 4, en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
14: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. La republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria en força. Ens ho explica Anna Escura.
10: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
11: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
10: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
0: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú asseguren que encara tenen temps per remuntar.
12: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
13: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
15: Confiem, no, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
0: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer a l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3Cat Info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
16: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
0: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023 i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
14: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
17: La decisió fue suya, fue colegiada.
18: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
2: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
19: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
2: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
0: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
20: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destilació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
21: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destilar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem d'arrencar vinya.
20: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'ECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
26: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
27: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
0: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
28: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
0: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
29: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan van vestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com atenuants tenen en compte l'embriaguesa en l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a Ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeo i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
5: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
0: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
6: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
7: Estem indignats perquè en el fons ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
0: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona Aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
8: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: I estarem fins que assolim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fer.
8: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència. Per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
0: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes 2 setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
22: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida a la Tarra Corrubana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat fora de la muralla i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
23: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos com a mínim i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarra, o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
22: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
1: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga arribat al 41, obra de Dekeler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrenys burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
2: Obrim ara a bloc poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus.
6: Long time I can't follow.
7: He estat perseguint

0: 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en tres parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
0: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedrat imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grup Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El convidat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat

0: però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Ale fins al 2030.
1: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades especial a Almeria, Alba Barbosa.
3: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
3: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
5: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase i zona de l'incendio ja estamos avanzando.
3: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
6: So we were evacuated yesterday.
7: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit i també la passarem avui perquè no és segur tornar.
3: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
8: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
3: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
1: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
2: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
2: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, a l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
1: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Seròs i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Seròs. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
1: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
11: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
1: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i sobretot afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
13: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
12: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
13: Sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que és com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi, en unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
12: No ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produïa la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
1: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Sumut el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passar en els vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equip valent de l'Armada, com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos amb vaixells amb bandera espanyola.
15: El temps.
1: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a Ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
15: 3CAT Info.
1: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. món. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
17: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això, el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara, la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
1: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana, els representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
19: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
20: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
19: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrari a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
1: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques de la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
0: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
21: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres. No?
0: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartarra Helena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
1: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
15: Esports.
1: Amb en David Ubach.
22: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de De Ketelaere, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la televisió espanyola que la classificació ha estat merescuda.
23: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
22: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
24: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
22: Més futbol, Mundial a banda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
25: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
15: 3CAT Info.
22: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
3: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
22: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
4: Me gusta generar en ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
22: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
5: L'actualitat esportiva a fons.
22: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, la Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya assignat amb el club verd i negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
5: 3CAT Info. Són 6:15.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Ubach?
22: Que la selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que s'aixifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
1: Pel que fa al temps, dissabte, amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
6: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
7: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zona de l'incendio ja estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
8: So we were evacuated yesterday.
9: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit unes 50 de persones.
10: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
1: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa, nivell 4, en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimarà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
15: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'últim baròmetre de la ciutat, la republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria amb força. Ens ho explica Anna Escura.
11: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11%. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
12: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
11: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
1: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú asseguren que encara tenen temps per remuntar.
13: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
14: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
16: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
1: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3CAT Info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
18: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
1: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023 i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys, sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
15: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
26: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
27: La decisió fue suya, fue colegiada.
28: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
26: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
0: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
26: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
1: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
3: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
17: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem de treure, hem d'arrencar vinya.
3: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'AECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
19: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
20: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
21: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
1: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
23: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
15: El temps.
1: Gemma Puig.
24: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures al migdia no s'enfilaran tant, recularan ni que sigui un parell de graus més. 37-38 graus els valors més alts cap a Ponent, costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeos i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
4: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
1: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
5: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
6: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
1: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona Aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
7: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fi.
7: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
1: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes 2 setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida a la Tarra Corromana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'Arari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
10: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la Basílica. S'han trobat alguns elements curiosos com a mínim i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarra. o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
9: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
15: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga arribat al 41, obra de Dekeler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
2: Obrim ara a bloc poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguet-Mont i Bordeus.
6: He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogačar, continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets.

0: Es verdad que estamos primeros. También es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
1: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedrat imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grups Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El convidat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.

0: Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, a Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviades per Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes se les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
4: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zona de l'incendio ja estamos avanzando.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. Han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
1: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
8: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades
0: van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, La Noia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
1: A Seròs, del Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
9: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Seròs i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Seròs. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
1: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
10: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
1: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
12: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
11: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
12: Sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi. En unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
11: 9 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díaz i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produir a la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díaz. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
1: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Sumut el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passar en els vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'Armada, com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos amb vaixells amb bandera espanyola.
13: El temps.
1: Gemma Puig.
15: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a Ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
13: 3CAT Info.
1: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
16: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
17: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. món. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
16: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això, el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara, la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
1: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana, representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdicombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdicombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
18: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdicombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
19: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdicombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
18: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
1: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques de la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
20: Savall arriba al Portaferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
21: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres. No?
20: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Portaferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartar Helena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
1: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
13: Esports.
1: Amb en David Ubach.
22: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la Televisió Espanyola que la classificació ha estat merescuda.
23: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
22: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
24: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
22: Més futbol, Mundial a banda.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
25: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
13: 3CAT Info.
22: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
2: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
22: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
3: Me gusta generar en ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
22: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
13: L'actualitat esportiva a fons.
22: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya signat amb el club verd i negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferri en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
13: 3CAT Info. Són 6:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Ubach?
22: Que la selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi en una operació que se xifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
1: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
0: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
0: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
5: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zones de l'incendio ja estamos avanzando.
0: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
6: So we were evacuated yesterday.
7: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit i també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
0: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
8: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
0: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
1: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
13: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'últim baròmetre de la ciutat, la republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria en força. Ens ho explica Anna Escura.
9: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
10: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
9: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen amb diferència als barcelonins.
1: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú asseguren que encara tenen temps per remuntar.
11: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
12: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
14: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
1: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3CatInfo, fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac, com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
15: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
1: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023 i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que l'Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
26: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
27: La decisió fue suya, fue colegiada.
28: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de la població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
26: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
16: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
26: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
1: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
17: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
18: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem d'arrencar vinya.
17: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'ECAVA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
19: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
20: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
21: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
1: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
23: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021 a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan van vestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
13: El temps.
1: Gemma Puig.
24: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeo i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
2: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
1: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
3: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
4: Estem indignats perquè en el fons ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
1: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
5: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fer.
5: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
1: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes 2 setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida a la Tarra Corromana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
8: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos com a mínim i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarra, o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
7: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4 milions i mig d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
13: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga arribat al 41, obra de Dekeler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrenys burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
2: Obrim ara a bloc poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmont i Bordeus.
6: Long time I can't follow. He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogačar, continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte a les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Le dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque, para intentar sacar los máximos puntos posible.

Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sentmenat. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. El jutge Santiago Pedraz imputa l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano. En el marc del cas Leire, ordena rastrejar-li les converses del mòbil per analitzar si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt de la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau o Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. La Comissió Europea acusa Meta de posar en risc els menors amb el disseny addictiu d'Instagram i Facebook. Brussel·les denuncia que l'empresa tecnològica no ha avaluat l'impacte de les seves xarxes socials i exigeix canvis en el disseny per desactivar l'escroll infinit i la reproducció automàtica predeterminada. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran The Corrs, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i els grup Los Delincuentes.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'ALE fins al 2030.
0: Pel que fa al temps, dissabte amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos

0: porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
1: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
1: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
3: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zona de l'incendio ja estamos avanzando.
1: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
4: So we were evacuated yesterday.
5: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
1: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit una 50 de persones.
6: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel. O han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
1: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. El govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts claus per limitar el potencial de foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Montse Poblet.
7: En els últims 8 anys, a les Gavarres s'han retirat 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques, amb l'objectiu de dibuixar punts estratègics de gestió des d'on modificar el comportament dels focs. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera clau perquè el balanç de superfície cremada a l'incendi de la Bisbal s'hagi limitat a 2.500 hectàrees en un foc que podria haver estat devastador.
8: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
7: Però aquest no és l'únic exemple que el govern posa per demostrar que la bona gestió del territori ajuda a extingir incendis. Al foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, les flames es van frenar gràcies a les vinyes. I a la urbanització La Garriga, a l'Anoia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins. Però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i ben mantingudes ho van impedir. Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen aquestes franges en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, n'és una. Allà els bombers van dir que si l'incendi arribava no podrien salvar les cases.
0: A Seròs, al Segrià, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer aquest dimecres en plena onada de calor. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Júlia Albacar.
9: Els fets van passar dimecres al migdia, quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Seròs i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Seròs. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
0: Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres problemes de salut relacionats amb les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
10: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
0: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys. Coincidint amb aquest episodi de calor, el departament posa en marxa un nou sistema de vigilància que publicarà cada setmana dades sobre l'impacte de les altes temperatures en la salut. L'objectiu és fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, 10 de les quals les han hagut de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
12: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan ha fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
11: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
12: Sí que s'han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que... És com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi, en unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina.
11: No ambulàncies, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El jutge del cas Leire Díez ha imputat Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis el dia 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Tant l'UCO com la Fiscalia Anticorrupció ja havien demanat al jutge poder analitzar el contingut del mòbil de Serrano, una mesura que consideraven del tot justificada davant els fets delictius investigats. Amb aquest pas, el jutge vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que es va produir conduir a la seu del PSOE, a Ferraz, mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió és on suposadament va néixer una trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díez. El jutge ha ordenat que Serrano i el seu advocat siguin presents amb l'abocament de memòria del mòbil.
0: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que van passant als vaixells espanyols. El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equip valent de l'Armada, com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien que la justícia investigués també possibles tortures i maltractaments comesos en els vaixells israelians i en centres de detenció d'aquest país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes comesos amb vaixells amb bandera espanyola.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
15: Aquest cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures del migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus, els valors més alts cap a ponent. Costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
13: 3CAT Info.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar de disseny per provocar menys addicció si no es volen exposar a una multa multimilionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
16: La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita, a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
17: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de són. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
16: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: Després de dies d'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà, la diplomàcia torna a prendre protagonisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que accepta la represa de contactes tècnics entre Washington i Teheran, mentre la treva entre els dos països continua trencada. Tot i això, aquest divendres ha estat el primer dia sense bombardejos des de dimarts. En aquest context es multipliquen els contactes per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat el 22 de juny. El primer ministre del Pakistan, principal país mediador del conflicte, ha parlat aquest divendres per telèfon amb el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, i amb l'emir de Qatar. El líder pakistanès ha fet una crida a totes les parts a actuar amb moderació i evitar posar en perill els acords de pau pactats fa gairebé 3 setmanes. Aquesta setmana, els representants de Qatar han viatjat a Teheran per reunir-se amb líders iranians en coordinació amb els Estats Units, amb la missió de donar un nou impuls a la via diplomàtica per garantir el compliment de l'acord marc del juny. Mentrestant, els Estats Units han anunciat noves sancions contra l'entorn del líder suprem de l'Iran com a resposta als atacs contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest divendres al matí a casa seva als 78 anys. Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares.
18: La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Widdecombe. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
19: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
18: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: A casa nostra, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques, a la UAB, la baixada de nota ha estat gairebé de mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria, en les Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina, en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Pel que fa a les carreres més demandades, la primera posició se l'emporta Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demandada.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El festival d'estiu més antic de tot Catalunya, el Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arrencat aquest divendres. Fins al 20 d'agost ofereix més d'una trentena d'espectacles. Entre els caps de cartell hi ha De Cor, Sopa de Cabra, Los Delincuentes i el mestre Jordi Savall. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
5: Savall arriba al Port Aferrada amb l'espectacle La Ruta de la Seda, basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, músiques tàrtares i un narrador que va explicant el viatge. S'acompanya de músics de Síria, Sri Lanka o Armènia, cadascú amb el seu instrument característic. Així, Savall reivindica la convivència entre cultures.
20: Veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres. No?
5: Aquest any, per primer cop, els promotors del Festival Cruïlla de Barcelona porten el Port Aferrada, que ha programat més de 35 concerts, com els de Mònica Naranjo o David Bisbal, Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, Clara Peya, El Petit de Calaril i Tartar Helena o Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
0: I abans dels esports, us expliquem que la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona, ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.D. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
13: Esports.
0: Amb en David Ubach.
21: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts, jugat a Los Angeles, i s'enfrontarà a França dimarts vinent a Dallas. El combinat de Luis de la Fuente s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de De Ketelaer, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga. El seleccionador espanyol ha considerat en declaracions a la televisió espanyola que la classificació ha estat merescuda.
22: Reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay, ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
21: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamin Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Als belgues, el porter del Madrid, Courtois, ha patit una lesió muscular al minut 70 i ha hagut de demanar el canvi amb empat a un al marcador. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts de final del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. El seleccionador noruec, Ståle Solbakken, s'ha referit a la pressió per guanyar.
23: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
21: Més futbol, Mundial a banda.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims serrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de José Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat a les seves xarxes socials.
24: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
13: 3CAT Info.
21: A la segona divisió, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip de cara a la nova temporada.
25: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
21: A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada.
1: Me gusta generar en ataque, en defensa, defender todo lo posible, sea donde sea, aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
21: Per cert, que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, fitxa per l'Arsenal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
13: L'actualitat esportiva a fons.
21: El Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar per Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'aler dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, ja que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, la joventut ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'única Haya assignat amb el club verd i negre fins al 2028. Del bàsquet passem al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguetmo i Bordeus. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua amb el mallot groc de líder. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, mentre que Sinner, de la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
13: 3CAT Info. Són 8:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. 47 municipis catalans estan aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. La baixada momentània de les temperatures ha reduït el risc després que les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa s'apliquessin en més de 220 municipis durant el pic de l'onada de calor. Els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. En les últimes hores han controlat el de Sant Manat. A partir d'ara us explicarem que el PSC de Jaume Collboni guanyaria novament les eleccions a Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Aliança Catalana entraria amb força al consistori i, en canvi, Junts cauria del primer al setè lloc. En segona posició, Esquerra retallaria distàncies amb els socialistes, mentre que Barcelona en Comú conservaria la tercera. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que provoca l'excedent de raïm. Una tercera part de la producció es pot quedar sense vendre. La solució que hi veuen és arrencar ceps, però el Departament d'Agricultura els convida a aprofitar tots els mercats i a crear una reserva de crisi. I també us explicarem que el jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Pel que fa al copilot, l'ha declarat no culpable i l'Audiència de Girona l'ha absolt. I en esports, què destaquem, David Ubach?
21: Que la selecció espanyola de futbol, amb 4 catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. I d'altra banda, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, en una operació que s'aixifra al voltant dels 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: Pel que fa al temps, dissabte, amb sol al matí, amb alguns núvols baixos a l'Empordà i l'Ebre. Afluixa una mica més la calor, amb màximes d'entre 32 i 36 graus, que puntualment arribaran als 39 a Ponent. A la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Diumenge entrarem en la tercera onada de calor, que durarà almenys fins dijous. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 morts. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més de 1.400 desallotjats. Les flames van començar dijous i, atiades pel vent, van córrer molt ràpid fins a zones habitades. Les víctimes van morir fugint de les flames, algunes a peu, d'altres en cotxe. No es va activar el missatge d'alerta als mòbils i es va decidir evacuar algunes zones amb avisos porta a porta, però alguns veïns no van fer cas de les indicacions. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
2: Es treballa ara per identificar les víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les van trobar dins d'un cotxe. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els van donar. La prioritat també ara és localitzar els desapareguts. Per això la Guàrdia Civil pentina la zona i les cases cremades per si es trobessin indicis. Ho actualitzava des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als telèfons mòbils perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions diferents. L'incendi es manté actiu i és complex, segons els bombers, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat i se situen ara al voltant de les 4.000. Antonio Sanz és conseller andalús d'emergències.
4: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos, de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fase i zona de l'incendio ja estem avançant.
2: A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers però residents aquí, com la Jackie, que és originària d'Anglaterra però porta 14 anys vivint en aquesta zona.
6: So we were evacuated yesterday.
5: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit. I també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
2: La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja i suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que esperen allotjar aquesta nit unes 50 de persones.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí o se han pagado un hotel o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: També han habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
0: A Catalunya, 47 municipis estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa, nivell 4, en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimarà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
13: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En clau política us expliquem que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'últim baròmetre de la ciutat, la republicana Elisenda Alemany, però, trepitjaria els talons a Jaume Collboni. Esquerra s'acostaria als seus millors registres i se situaria a només 2 punts dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria amb força. Ens ho explica Anna Escura.
8: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i Elisenda Alemany l'11%. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisarello es mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
9: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
8: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen, amb diferència, als barcelonins.
0: Doncs bé, mentre la líder d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha sortit a celebrar els resultats del sondeig, Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú asseguren que encara tenen temps per remuntar.
10: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
11: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
12: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
0: De la seva banda, Vox vol captar vots al PSC de cara a les municipals del maig vinent, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, la demarcació on ja acumulen més suports de tot Catalunya. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la fragilitat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Segons han explicat a 3Cat Info fonts de la cúpula del partit, la idea és mantenir el relat contra la immigració i a favor de la seguretat, però sobretot assenyalant el PSC com el culpable, diuen, d'aquests mals. Ho combinaran amb vies d'atac com la caiguda d'un referent moral per als socialistes com Zapatero i altres causes judicials de l'entorn del president espanyol. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
14: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
0: Així se centraran en la primera i la segona corones metropolitanes, on ja hi tenen 2/3 de tots els regidors que van aconseguir el 2023 i també a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Són les zones on els socialistes tenen més tirada i on confien que Aliança Catalana no se'ls menjarà terreny, com sí que assumeixen que pot passar en regions com la Catalunya Central. La previsió de Vox és presentar llista en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que ara fa 3 anys. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità, on els últims mesos ja han anat convocant manifestacions anti-immigració per escalfar els ànims i marcar perfil.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest divendres ha mort Jordi Borja, històric militant del PSUC a l'edat dels 85 anys. Borja va formar part del comitè central del partit i va ser diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 1987, va arribar al càrrec de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells moments liderat per Pasqual Maragall. Va ser un dels artífexs de la descentralització de la capital catalana i de l'organització de la ciutat en districtes. Professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Borja també va exercir com a docent en universitats estrangeres, com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat aturar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar criteris mèdics i vincula els retards a problemes logístics provocats pels mateixos cossos policials. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
26: Vergés ha assegurat que les vacunes es van subministrar tan ràpid com arribaven les dosis i sempre seguint els criteris d'edat, fins i tot entre els col·lectius essencials, una decisió que no depenia d'ella.
27: La decisió fue suya, fue colegiada.
28: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
26: L'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reiterat que la vacunació als cossos estatals es va alentir perquè volien vacunar-se a les seves dependències.
15: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
26: Vergés i tota la cúpula de Salut durant la pandèmia s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a 15 anys.
0: Tracturada de viticultors del Penedès, la Terra Alta i el Priorat per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. Des d'Unió de Pagesos, l'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
16: Unió de Pagesos veu aquesta collita com a catastròfica no perquè falti raïm o sigui de poca qualitat, sinó al contrari. Tem que les bones condicions climàtiques d'aquest any, que han afavorit el creixement del raïm, facin que, a causa de la baixada del consum global, en quedi molt sense vendre. Per això no veuen que n'hi hagi prou amb mesures circumstancials com les ajudes per llançar raïm o destilar alcohol, el que s'anomena barem en verd i destil·lació de crisi. Creuen que directament s'han d'arrencar els ceps sobrants i que l'administració ho ha de compensar econòmicament. Ferran Carbó, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Penedès.
17: Creiem que el fet d'anar posant diners i diners i diners cada any per tirar raïm a terra o per destil·lar de crisis el vi és anar sempre fent la pilota més grossa. Si hi ha un problema que ja veiem que és estructural, que ve d'anys i que la tendència és que ha de continuar anant a més, hem de prendre mesures estructurals i hem de treure, hem d'arrencar vinya.
16: Els que compren aquest vi i aquest raïm, els elaboradors de vi i de cava, han signat la carta que els ha presentat Unió de Pagesos i els han donat suport, però no tenen tan clar el fet d'arrencar vinyes d'una manera permanent. Joaquim Toses, president d'AECABA, i Toni Cruces, secretari general de l'Associació Vinícola.
18: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant, serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
19: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. D'aquí 4, 5, 6 anys, si tornen a ser productives, doncs tornar a activar el que és la producció d'aquelles vinyes, no?
0: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu de vinya i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm.
20: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir, quan s'obre raïm, fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve pot faltar. I, sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
0: El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa per no socórrer la dona. Girona, Laia Claret.
22: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
23: Cap de setmana estarà situat entre dues onades de calor, la que vam acabar divendres i la tercera onada de calor que començaria diumenge. De moment dissabte, però, s'ha dormit millor i també, a més, les temperatures al migdia no s'enfilaran tant. Recularan, ni que sigui, un parell de graus més. 37-38 graus els valors més alts cap a Ponent, costarà d'arribar als 35 graus cap a comarques interiors i també baixarà una mica a la mateixa línia de la costa. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda alguna tronada, més probable cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord del Berguedà o Osona. De cara a diumenge, la temperatura tornarà a pujar. També durant la nit i matinada ja tindrem més nits tropicals. I a la tarda augmentaran els núvols, aquest cel enterbolit, la pols sahariana, aquesta calitja que tindrem a bona part de les comarques i la temperatura pujarà. Reprenem aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya des de Ponent fins al Pirineu i les temperatures començarien a pujar diumenge, però sobretot es notarà aquest punt àlgid de la tercera onada de calor de cara a dimecres.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, perquè també va demanar vídeo i fotografies a la noia. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
3: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
0: La decisió inquieta alguns veïns i comerciants.
4: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
5: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
0: La tuneladora de l'L9 avança una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi haurà una aturada de manteniment ja prevista. Entra en funcionament la tercera gran potabilitzadora del Besòs amb l'objectiu d'acostar-nos a la sobirania hídrica. La planta, que gestiona Aigües de Barcelona, té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
6: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Tant ens queda recorregut per fer.
6: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
0: Reobre el Fòrum de la Colònia de Tarragona, l'eix neuràlgic de la vida durant l'època romana. Durant les properes 2 setmanes s'han organitzat visites guiades gratuïtes. Tarragona, Jordi Barranca.
21: Les obres han durat 15 mesos. El fòrum era el centre de la vida a la Tarra Corromana. Era on confluïen els carrers principals de la ciutat, fora de la muralla, i on hi havia comerços i també els edificis administratius. Les excavacions que s'han fet han permès saber, per exemple, que el fòrum també s'hi ubicava l'erari, el que seria el tresor públic de la ciutat, però també algunes altres curiositats. Nacho García, regidor de Patrimoni.
24: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca, a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos com a mínim i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tarra. drac o aquest dau, que fins i tot té alguna cara una mica trucada, per tant ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest fòrum de la colònia.
21: A banda dels treballs arqueològics, també s'ha fet una renovació total de l'espai per convertir-lo, a més, en un refugi climàtic. Un dels plats forts arribarà, però, a la tardor, quan estigui llest el projecte de museïtzació. El cost total és de 4,5 milions d'euros, 3 dels quals provenen dels fons europeus. Fins a final de mes, per cert, hi ha visites guiades gratuïtes.
2: Trescat Info. Trescat Info.

Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar dimecres a Londres el llançament de l'àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un petit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França dimarts vinent a Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat en el marcador amb gol de Fabián al minut 30 i l'empat a un belga ha arribat al 41, obra de Dequeteler, en el primer gol encaixat pels espanyols en aquest Mundial. I ja al tram final, Miquel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat el 2-1 definitiu que ha evitat la pròrroga a Los Angeles. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha recalcat que han estat superiors als belgues.
3: Yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que nos jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
2: Com dèiem, quatre catalans han estat titulars amb Espanya. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. De la Fuente ha donat descans al blaugrana Pedri, que ha estat suplent i ha disputat els últims 35 minuts de partit, de la mateixa manera que el també jugador del Barça, Ferran Torres. Aquest dissabte es disputarà la tercera eliminatòria de quarts del Mundial. S'hi enfrontaran a Miami, Noruega i Anglaterra. Més futbol ara, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick, perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents uns últims terrells burocràtics. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça. Pel que fa al Madrid, primeres declaracions de Josep Mourinho des que ha encetat la segona etapa a la banqueta blanca. Mourinho ha parlat de les seves xarxes socials.
4: Es como una misión, no es como estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: Afegim també que a la Lliga Femenina l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa per una temporada. I afegim també que l'exdefensa del Barça, Ona Batlle, per cert, ha fitxat per l'Arsenal.
5: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
6: In England it's the best league.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Obrim ara a Bloc Poliesportiu parlant de bàsquet. Per explicar que el Barça ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que ja tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier ha estat el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Haguet-Mont i Bordeus.
7: Long time I can't follow.
8: He estat perseguint en Jasper Philipset durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder. Aquest dissabte, vuitena etapa, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials, per un triple 6-4. La final femenina la jugaran aquest dissabte les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I al Mundial de MotoGP s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Al circuit de Sachsenring, Marc Márquez ha marcat el millor temps en el seu circuit talismà. Malgrat aquest resultat, Márquez ha estat crític amb el seu pilotatge.
1: Yo no miento, ¿eh? Le dije, aquí pues intentaré ir a un modo más agresivo, un poquito más de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles. Es verdad que estamos primeros, también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado, porque sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún.
2: També passa el tall directament a la Q2 al germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, com a quart classificat del dia, mentre que els altres dos catalans, que són Maverick Viñales i Àlex Rins, sí que hauran de passar per la repesca. Després de les sessions d'entrenaments i qualificacions d'aquest dissabte, hi haurà la cursa sprint a les 3 de la tarda, hora catalana, com sempre, en transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: 3CAT Info.

0: L'incendi d'Almeria segueix fora de control i ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts que l'autòpsia no ha pogut identificar. Hi ha 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. 57 municipis en màxim risc d'incendi. Avui dissabte a Catalunya, els agents rurals mantenen el Pla Alfa a nivell 4 a 13 comarques. La dada és molt inferior a la de dimecres i dijous en el pic de l'última onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo, tal com apunten algunes informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington. L'Iran retreu als Estats Units que ha incomplert els compromisos de l'alto el foc. El cap de la diplomàcia iraniana viatja avui a Oman per reprendre les converses. El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo, una malaltia que transmeten les paparres. El pacient presenta símptomes compatibles amb la malaltia que mai s'ha detectat a Catalunya. Aquest any a Europa només s'ha confirmat un cas a Salamanca. Sumar escull aquest cap de setmana nova direcció, la tercera en només 3 anys. L'assemblea arriba en un moment convuls per la formació, després de batalles internes i diverses renúncies. La formació arrossega un historial de mals resultats electorals i no té clar encara el seu encaix de cara a les pròximes eleccions generals. El Festival Cruïlla tanca portes avui amb Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig Band, entre d'altres. En la jornada d'aquest divendres, David Byrne, l'exlíder de Talking Heads, ha omplert l'escenari principal de públic al Parc del Fòrum de Barcelona. I arrenca el Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El mestre Jordi Savall, acompanyat d'una vintena de músics, ha reivindicat la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol classificada per a les semifinals del Mundial després de guanyar Bèlgica per 2-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 88. El rival a les semifinals serà França. Avui quedarà definida l'altra semifinal que sortirà dels partits Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. El Barça i el Borussia de Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El club blaugrana pagarà 22 milions d'euros més 7 en variables. El Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé fins al 2030.
0: I pel que fa al temps, dissabte de calor intensa, però lluny dels rècords de fa uns dies, tot i alguns núvols i alguna gota al matí a les comarques del nord i l'est, s'imposarà el sol arreu. A la tarda s'espera algun ruixat o tronada al Pirineu i Prepirineu Oriental.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: L'incendi de Los Gallardos a Almeria segueix fora de control i ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent de més de 50 km per hora compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts que no s'han pogut identificar amb les autòpsies. Hi ha 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. Aquesta matinada s'ha reobert el trànsit a l'autovia A7. Enviada especial a Almeria des del punt de comandament del Parc de Bombers de Torre. Alba Barbosa. Alba, bon dia.
3: Bon dia. Hi ha prop de 1.500 persones evacuades amb nous confinaments les últimes hores en zones disseminades de Lubrin. La majoria dels evacuats, però, són veïns de Vedar, el poble on es van trobar les 12 víctimes mortals. Fugien de les flames sense seguir les indicacions de l'alcalde i policia local i el foc les va atrapar. Ángel Collado és l'alcalde de Vedar.
4: Dijeron que no, que querían salir de la zona del Curato, que es como se llama el paraje donde estaban estas personas, y fueron pues a la boca del lobo. Llegaron por una pista que no tenía salida, tuvieron que abandonar los vehículos y saltaron.

0: al campo, pues con tan mala suerte y la mala fortuna de que el fuego lo arropó y se lo llevó hacia adelante.
1: Quatre de les víctimes les van trobar en un cotxe i vuit van morir mentre intentaven marxar a peu després d'abandonar els vehicles. Se'ls ha practicat les autòpsies, però no han servit per identificar els cossos. L'alcalde explicava que avisaven els veïns porta a porta perquè els tècnics els van desaconsellar enviar un SLR perquè podia confondre per les diferents indicacions que calia enviar. El director de l'Agència d'Emergències d'Andalusia, Alejandro García, justificava la decisió.
2: La mínima unidad de envío de esa alert es todo el área de una antena de telefonía. Y eso genera problemáticas cuando el aviso es a núcleos pequeños y sobre todo cuando se trata de alejamientos preventivos como ocurrió ayer.
1: Ara es continua treballant per identificar les víctimes i localitzar les 23 persones que continuen desaparegudes. La majoria d'evacuats han estat reallotjats en cases de familiars i amics i una cinquantena al poliesportiu de Garrotxa. Les flames els van sorprendre perquè van avançar empeses pel vent. La Mariana és veïna de Bedar i ens explicava que ningú els va avisar.
3: Nos dimos cuenta porque habíamos vuelto y había mucho humo y no podíamos respirar y salimos corriendo todos.
1: El foc continua actiu, afecta 5.000 hectàrees i crema sobretot vegetació molt seca i el vent atia les flames. Els bombers confiaven que no bufés tan fort aquesta nit i els ajudés a frenar-lo. Durant aquesta nit matinada hi han treballat uns 500 efectius. Els responsables de l'operatiu faran un vol aquest matí sobre la zona per veure l'evolució i situació del foc.
4: Alba Barbosa, moltes gràcies per aquesta última hora des del punt de comandament del Parc de Bombers de Torrell. Molt bon dia.
1: Fins ara, bon dia.
4: Seguim nosaltres parlant d'incendis i de risc d'incendis. En aquest cas, 57 municipis de 13 comarques estaran avui en nivell màxim per risc d'incendi a Catalunya, on els agents rurals mantenen el pla alfa a nivell 4. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. I s'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han tingut un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i són majoritàriament pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica.
5: El que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
4: Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat de casos corresponen a cops de calor, mentre que les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Coincident amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut amb dades de l'atenció primària, les urgències i els hospitals. Es tracta de fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: Poc més de 5 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Seguim amb més notícies. Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge d'aquesta matinada a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. Donald Trump també diu que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any o més, si fes falta. Unes amenaces que contrasten amb la predisposició de la Casa Blanca d'ahir a la nit per reprendre el diàleg a condició que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, també aquesta matinada, el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'incomplir els compromisos de l'alto el foc. En un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana ha retret a Washington que hagi restablert les sancions econòmiques contra Teheran. Tot i les acusacions creuades, Abbas Araghchi ha arribat aquest matí a Oman per reprendre la diplomàcia el segon dia consecutiu sense bombardejos d'aquesta setmana. El gegant tecnològic Apple demana a OpenAI, creadora del xat GPT, per una possible apropiació indeguda d'informació confidencial i secrets comercials. També acusa dos dels seus antics treballadors, que ara estan en OpenAI, d'endur-se dades relacionades amb la tecnologia d'iPhone per desenvolupar els seus propis dispositius incorporant intel·ligència artificial. La companyia de la Poma sosté que molts antics treballadors seus s'han incorporat a OpenAI en els últims anys. I llargues cues a les benzineres de Moscou i altres grans ciutats russes per la falta de combustible. L'increment d'atacs ucraïnesos contra els principals refineries de Rússia ha provocat una crisi d'abastiment. El govern de Putin ha prohibit les exportacions de combustible per garantir el consum intern. Vicent Missut.
7: Més de la meitat de regions russes està patint la falta de combustible a les benzineres i el preu de la gasolina ha pujat més d'un 2% l'última setmana i el dièsel gairebé el 3,5%. El govern reconeix que la situació ha generat una crisi al país i gran preocupació entre la població, com explica el viceprimer ministre Alexander Novak.
8: És evident que la situació actual a les gasolineres causa preocupació entre la gent. El govern continuarà prenent mesures addicionals per abordar els reptes i estabilitzar la situació.
7: De moment s'han suspès les exportacions de combustible i preveuen importar derivats del petroli en les pròximes setmanes.
8: En primer lloc, hem augmentat l'activitat de les refineries que funcionen al màxim nivell, hem posat al mercat les reserves de combustible, hem escurçat els terminis per les reparacions rutinàries i hem ajornat les reparacions programades. I també hem prohibit totalment l'exportació de benzina i querosè.
7: Tot i això, l'aport de russos de quedar-se sense combustible ha provocat una afluència massiva a les estacions de servei i ha fet incrementar la demanda en un terç respecte a l'any passat, cosa que agreuja la situació.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: David Byrne fascina un cop més el públic barceloní dins del Festival Cruïlla. L'exlíder de Talking Heads ha omplert l'escenari principal de públic que no va parar de ballar. Part del fòrum, Marc Ruiz.
9: David Byrne ha tornat a fer ballar tots els seus músics en un espectacle total, vestits de blau de dalt a baix, guitarristes, teclistes, violoncel·listes, fins i tot els percussionistes portaven els instruments penjant mentre feien coreografies. Ja des de l'inici el concert ha recuperat cançons de Talking Heads, però no ho ha fet amb èxits fàcils, sinó amb l'etèria Heaven. En un nou gir a l'estil de David Byrne, el músic nord-americà d'origen escocès ha mostrat fotografies al mercat de Sant Antoni mentre intentava dir en castellà que en cada barri de Barcelona hi ha un mercat i mirava de dir els noms dels productes que s'hi trobaven. Contrast absolut amb les imatges dels suburbis presumptament perfectes dels Estats Units que ha projectat tot seguit amb And She Was, una de les més conegudes del repertori de Talking Heads. Les fotografies eren espectaculars i és que la voluntat artística de Byrne sempre ha marcat la seva carrera i li ha costat l'etiqueta d'esnob o elitista. Va conèixer els altres membres de Talking Heads quan estudiava disseny a Rhode Island i l'estil Bauhaus que va estudiar es nota en la netedat en el disseny del vestuari i, per exemple, l'absència d'objectes a l'escenari. Entre cançó i cançó anava fent reflexions en veu alta. Tenen emocions els animals? L'amor i l'amabilitat són una forma de resistència? I el públic celebrava les cançons de Talking Heads com Psycho Killer, Once in a Lifetime o l'imprescindible Burning Down the House. Byrne recollia l'energia positiva que havien deixat a l'escenari del costat els londinencs Ezra Collective. És un quintet de jazz amb molt de renom al Regne Unit que ha muntat una festa de jazz, afrobeat, reggae, soul, funky, hip-hop, a la que s'ha afegit Sam Pedegret, que havia actuat en un altre escenari poc abans, en un combo gloriós. És Recollective, transmeten energia positiva a Dojo i fan de la improvisació una necessitat vital. El percussionista i líder de la banda, Femi Colioso, deia que volia transformar el Cruïlla en el temple de l'alegria i han aconseguit que durant una estona la música ocupés tot l'espai i que qualsevol problema quedés fora. Avui, Rigoberta Bandini, els Bets o la Ludwig Band compartiran jornada amb Jovanotti, The Hives i Tudor Cinema Club.
4: Un quart de nou del matí.
6: El temps.
4: Amb en Gori Massip.
10: El temps d'aquest dissabte es mostrarà força tranquil. Sí que de matinada, a primeres hores del matí, han creuat alguns núvols, ens ha creuat una petita bossa d'aire fred en alçada i això ha portat aquesta nuvolositat i fins i tot alguna gota que s'ha deixat escapar cap a la Catalunya central, comarques del nord-est, dècimes de litre o mullar el terra i poca cosa més. En conjunt s'imposarà el sol durant el matí i a la tarda només hem d'esperar alguna nuvolada cap al Pirineu, Prepirineu més orientals. Aquí no descartaríem algun ruixat, algun xàfec o fins i tot alguna tronada. Tot plegat després d'una matinada tòrrida de nou, 25 graus de mínima a la ciutat de Barcelona, l'Aldea, els Alfacs, mínimes tropicals encara en bona part de l'interior del país i al migdia sí que la temperatura pot recular una mica. Per tant, un molt lleuger respir a la calor més extrema, que arribarà avui fins als 37, 38, 39 graus cap a les comarques de Ponent. El Segrià podria fregar els 40 i en general entre els 32 i els 36 graus. A la costa s'imposarà la marinada, aquí un termòmetre una mica més baix, però amb aquesta sensació de xafogor més acusada.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo. El pacient està en una unitat d'aïllament de l'hospital amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia que transmeten les paparres. Segons avança el diari Ara, el possible cas va visitar el nord d'Espanya, en una zona amb molta presència d'aquests paràsits que transmeten el virus. A Catalunya hi ha hagut altres casos sospitosos de febre hemorràgica de Crimea Congo, però fins ara no se n'havia confirmat mai cap. La majoria de persones infectades amb el virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. La mortalitat, però, pot arribar a ser del 30%. Aquest any a Europa només s'ha detectat un cas a Salamanca. Els experts alerten que aquest tipus de malalties són cada cop més freqüents perquè el canvi climàtic afavoreix la proliferació de paparres. Una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, la majoria lleus, i 5 de menys greus. N'hi ha 10 que les van traslladar a centres sanitaris de la demarcació de Tarragona i del Garraf. Els fets van passar ahir a la tarda, quan es va produir un error durant les tasques de manteniment de la piscina. Una barreja de productes químics va fer una reacció que va provocar un núvol tòxic. Els bombers van evacuar la piscina i s'hi van desplaçar 9 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer, ha detallat a aquesta emissora el que va passar.
11: I l'empresa que ha vingut a portar el clor, en comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
4: La piscina de la Bisbal del Penedès estarà tancada fins dilluns. El jurat popular ha declarat culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot que s'enfrontava a una multa per no socórrer-la. Girona, Laia Claret.
12: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021 a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa en l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'absolt.
4: Poc més de 10 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Sumar escull aquest cap de setmana nova direcció. Serà la tercera en 3 anys i ho fa en un moment de dificultats internes en un partit amb estructura dèbil, cares poc conegudes i que ha patit batalles internes i renúncies. Sumar, a més, arrossega un historial de mals resultats electorals i no té clar encara el seu encaix de cara a les properes eleccions generals. Repassem amb la Tània Tàpia les principals crisis d'un partit que va néixer fa 3 anys de la mà de Yolanda Díaz.
13: Suma celebra aquest cap de setmana la tercera assemblea per escollir nova direcció i ho fa en un moment de plena refundació de l'espai a l'esquerra del PSOE. Ja no queda pràcticament ningú dels afins a Yolanda Díaz i prenen les regnes d'un projecte molt debilitat, cares desconegudes fins i tot per als simpatitzants de l'espai. Serà la tercera direcció en 3 anys i ara liderarà el partit el tàndem format per Verónica Martínez Barbero, actual portaveu de Suma al Congrés, i Rosa Martínez, secretària d'Estat de Drets Socials. El partit va viure el primer sotrac després dels mals resultats de les eleccions europees de 2024. Va aconseguir 815.000 vots, la meitat que Vox, i només 15.000 més que el Vicent Pérez. Díaz va entomar els mals resultats hores després i va deixar de liderar el partit.
14: He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente.
13: La van substituir Carlos Martínez i Lara Hernández el primer, mesos després, i al·legant motius de salut, va deixar el càrrec. Hernández ho ha fet aquesta setmana passada perquè ha patit, diu, una campanya de desprestigi per una denúncia interna d'assetjament laboral que s'ha acabat arxivant.
15: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
13: Aquest dissabte Suma estrenarà la tercera direcció i entre els càrrecs que es mantindran a l'executiva queden ja molt pocs dels que van remar en els primers compassos del partit. Una de les cares més destacades és, de fet, català i dels comuns. És el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha exercit de portaveu de Suma. Els seus companys dels comuns ho veuen amb bons ulls i destaquen les bones relacions entre comuns i Suma. Aina Vidal, portaveu dels comuns al Congrés dels Diputats.
16: Nosaltres estem orgulloses de mantenir una relació molt estreta amb Sumar. Ells són el nostre referent estatal, així com nosaltres ho som a Catalunya.
13: Entre els problemes de la formació també hi ha l'encaix electoral per a les properes generals previstes al 2027. Suma ja treballa fa mesos amb Més Madrid, Esquerra Unida i Comuns per fer un projecte plegats. La seva contribució en vots serà vital per donar opcions al PSOE de revalidar el govern progressista. Un projecte que no té encara candidat en les travesses, fins i tot apareix el nom de Gabriel Rufián com a possible revulsiu per unificar l'esquerra del PSOE i aconseguir seduir Podem. El projecte tampoc té nom, sabem però que no es dirà Suma. Algunes formacions critiquen que això confondria novament la part amb el tot.
4: I parlem de cultura abans de l'actualitat esportiva. El mestre Jordi Savall ha inaugurat el Festival Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà, reivindicant la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo, i ha assistit la Núria Paraire.
17: 1271, segon viatge dels Polo, ara ja amb el jove Marco Polo.
18: Un narrador ha anat guiant els espectadors per les diferents etapes del recorregut, un viatge que el mestre Savall ha recreat amb peces musicals, sobretot del segle XIII, de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central. Acompanyat per una vintena de músics de Síria, Armènia o Sri Lanka, i cadascú amb el seu instrument més característic. Així, Savall ha transportat els espectadors a una època de contacte entre cultures, totes les que va conèixer l'explorador des que va sortir de Venècia fins que va arribar a la Xina.
19: I al mateix temps veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
18: El públic ha escoltat atent, entre els assistents, fans de fa temps, alguns vinguts des de Londres.
20: We are looking especially for Jordi Savall. We are real fans.
21: No l'he vist, però l'he sentit molt. L'he sentit molt, sí. Soc un fan. Soc un fan del Jordi Savall, sí, sí.
22: El vaig veure fa molts anys a la Universitat de Barcelona, al Paranimf, i em vaig enamorar completament i no he tingut oportunitat des d'aleshores i doncs volia repetir.
18: Als 83 anys, Savall es mostra preocupat pel seu llegat. Agraeix que l'Ajuntament de Barcelona li hagi concedit un pis per a les oficines de la seva fundació, però lamenta que no hi ha un lloc per assajar-hi. Reivindica que la música antiga, és com un museu viu.
4: Albert Benet, bon dia.
0: Bon dia. Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals del Mundial i s'enfrontarà a França per un lloc a la final després de guanyar Bèlgica per 2-1 als quarts de final.
6: 3CAT Info.
0: Amb Pedri suplent i amb quatre catalans a l'11 titular, Cubarsí, Olmo, Lamin Yamal i Cucurella, la selecció espanyola es va avançar amb un gol de Fabián Ruiz al minut 30. Gol del que era el substitut de Pedri a l'11 titular. Al 41, just abans del descans, Bèlgica va empatar amb un gol de Cateler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial. I ja al minut 88, ja al final, Miquel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Un altre gol del jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal. Lamine Yamal sense por a França. Són declaracions de Televisió Espanyola.
2: Yo creo que si se le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros. Somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores. Y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
0: I ara sentireu el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, explicant la suplència de Pedri.
3: No tiene más explicación que querer dar otro toque al equipo en un momento que necesitábamos la aportación de frescura de Fabián, un jugador superjugador, y que entendíamos que luego Pedri, en el partido, después de todo el trabajo que ha hecho Fabián, Pedri podía beneficiarse con esa claridad como ha sido los últimos 25 de minuto.
0: A més de Pedri, també va sortir a la segona part Ferran Torres, un altre cop amb una actuació destacada des de la banqueta. Una lesió del porter del Madrid, Courtois, va marcar aquest partit de quarts de final i va perjudicar Bèlgica. Una lesió al minut 70 que el va obligar a deixar el camp amb l'empat a 1 al marcador. Són declaracions també a Televisió Espanyola d'un Courtois que va deixar el camp plorant.
23: No, he dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
0: El porter que va substituir Courtois, Lamens, no va estar encertat en l'acció del gol d'Espanya, no va aconseguir blocar la pilota i el seu refús el va aprofitar Miquel Merino per marcar. Primera semifinal definida, doncs, la jugaran Espanya i França dimarts. Avui quedarà definida l'altra, la segona semifinal. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada, hora nostra.
6: 3CAT Info.
0: Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge del Barça 2026-2027 després que el club ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany. Adeyemi, de 24 anys, arribaria ja la setmana que ve a Barcelona i faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. El traspàs d'Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. El Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter en cas d'una futura venda per part del Barça. Perquè aquesta operació sigui ja oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents els clàssics serrells burocràtics. Primeres declaracions de José Mourinho des que es va fer oficial que tornarà a ser entrenador del Madrid. El portuguès ha parlat a les seves xarxes socials.
24: És com una missió, no és com estar ara preocupat con mi mismo, preocupat si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
0: I a la segona divisió de futbol, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip la pròxima temporada.
25: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
0: El Barça de bàsquet ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. Bright ha estat un dels pivots més físics i dominants de l'Eurolliga i havia de ser un dels fitxatges estrella, sens dubte, de la nova etapa del bàsquet blaugrana. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura d'aquesta manera la continuïtat de Parra, de 26 anys, que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià de 30 anys arriba procedent de l'Unicaja i ha firmat fins al 2028. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier va ser el més ràpid després dels 175 quilòmetres d'ahir.

0: Bon dia, són 8:45 d'avui, dissabte 11 de juliol. Tres que t'info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Fins ara us hem destacat que segueix fora de control l'incendi de Los Gallardos a Almeria i que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent de més de 50 km per hora compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts, que no s'han pogut identificar amb les autòpsies, i 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. També hem parlat del risc d'incendi a Catalunya. Avui hi ha 57 municipis amb màxim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa a nivell 4 a 13 comarques i restriccions d'accés a 8 parcs naturals. La dada de localitats en risc màxim d'incendi és molt inferior a la de dimecres i dijous, en el pic de l'última onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. I també hem destacat l'amenaça de Donald Trump de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge d'aquesta matinada a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. A partir d'ara parlarem de l'eclipsi solar del 12 d'agost, que s'aprofitarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. Es farà a través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir de demà a la web eclipsicatalunya.cat. I a partir de 8:45 us parlarem del nou volum de les monografies del Montseny, que es presenta avui a la Garriga. És una publicació anual totalment consolidada i que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís.
1: Esports.
0: Albert Benet, què ens destaques a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, que ha quedat definida la primera semifinal del Mundial de Futbol. La jugaran dimarts França i Espanya, després de la victòria ahir de la selecció espanyola contra Bèlgica per 2-1, amb un gol de Mikel Merino al minut 88. Avui quedarà definida la segona semifinal. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada. De les últimes hores també és notícia l'acord total del Barça amb el Borussia Dortmund per fitxar el davanter Adeyemi per 22 milions d'euros més 7 en variables, i que el Barça de bàsquet es queda sense Moses Bright, el pivot nord-americà que pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà.
0: I pel que fa al temps, dissabte de calor intensa, però lluny dels rècords de fa uns dies, tot i alguns núvols i alguna gota al matí a les comarques del nord i l'est, s'imposarà el sol arreu. A la tarda s'espera algun ruixat o tronada al Pirineu i Prepirineu Oriental. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:45 del matí. L'incendi de Los Gallardos a Almeria segueix fora de control i ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent de més de 50 km per hora compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts que no s'han pogut identificar amb les autòpsies. Hi ha 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. Aquesta matinada s'ha reobert el trànsit l'autovia A7. Enviat especial a Almeria des del punt de comandament del Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Bon dia, hi ha prop de 1.500 persones evacuades amb nous confinaments les últimes hores en zones disseminades de l'Obrin. La majoria dels evacuats, però, són veïns de Vedar, el poble on es van trobar les 12 víctimes mortals. Fugien de les flames sense seguir les indicacions de l'alcalde i policia local, i el foc les va atrapar. Ángel Collado és l'alcalde de Vedar.
4: Dijeron que no, que querían salir de la zona del Curato, que es como se llama el paraje donde estaban estas personas, y fueron pues a la boca del lobo. Llegaron por una pista que no tenía salida, tuvieron que abandonar los vehículos y saltaron al campo, pues con tan mala suerte y mala fortuna de que el fuego lo arropó y se lo llevó hacia adelante.
3: 4 de les víctimes les van trobar en un cotxe i 8 van morir mentre intentaven marxar a peu després d'abandonar els vehicles. Se'ls ha practicat les autòpsies, però no han servit per identificar els cossos. L'alcalde explicava que avisaven els veïns porta a porta perquè els tècnics els van desaconsellar enviar un SLR perquè podia confondre per les diferents indicacions que calia enviar. El director de l'Agència d'Emergències d'Andalusia, Alejandro García, justificava la decisió.
1: La mínima unidad de envío de esa alert es todo el área de una antena de telefonía. Y eso genera problemáticas cuando el aviso es a núcleos pequeños y sobre todo cuando se trata de alejamientos preventivos, como ocurrió ayer.
3: Ara es continua treballant per identificar les víctimes i localitzar les 23 persones que continuen desaparegudes. La majoria d'evacuats han estat reallotjats en cases de familiars i amics i una cinquantena al poliesportiu de Garrotxa. Les flames els van sorprendre perquè van avançar empeses pel vent. La Mariana és veïna de Bedar i ens explicava que ningú els va avisar.
5: No dimos cuenta porque habíamos vuelto y había mucho humo y no podíamos respirar y salimos corriendo todos.
3: El foc continua actiu, afecta 5.000 hectàrees i crema sobretot vegetació molt seca i el vent atia les flames. Els bombers confiaven que no bufés tan fort aquesta nit i els ajudés a frenar-lo. Durant aquesta nit matinada hi han treballat uns 500 efectius. Els responsables de l'operatiu faran un vol aquest matí sobre la zona per veure l'evolució i situació del foc.
0: Alba Barbosa, moltes gràcies. 57 municipis a casa nostra de 13 comarques estaran avui en nivell màxim per risc d'incendi, on els agents rurals mantenen el pla alfa nivell 4. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del nivell màxim de risc. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuaran treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. 2:15 de 9 del matí, Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge d'aquesta matinada a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. Donald Trump també diu que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any o més, si fes falta. Unes amenaces que contrasten amb la predisposició de la Casa Blanca d'ahir la nit per reprendre el diàleg a condició que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Per altra banda, també aquesta matinada el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'incomplir els compromisos de l'alto el foc. En un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana ha retret a Washington que hagi restablert les sancions econòmiques contra Teheran. Tot i les acusacions creuades, Abbas Araghchi ha arribat aquest matí a Oman per reprendre la diplomàcia el segon dia consecutiu sense bombardejos d'aquesta setmana.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir de demà a la web eclipsicatalunya.cat, es mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
7: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Masana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
8: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, doncs, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
0: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el Sol, i dos dies després. Es preguntarà als participants des d'on se'l miraran, però les dades seran totalment anònimes. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també de la Universitat Autònoma de Barcelona, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. I és que en la majoria de les titulacions les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre de 13. És el cas de Física i Matemàtiques de la UAB. La baixada de nota ha estat de gairebé mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials de la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la Universitat de Barcelona. Pel que fa a les carreres més demanades, la primera posició se l'emporta a Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demanada. Per primera vegada, un hospital públic de Girona ha començat a fer reconstruccions de clítoris a dones que han patit una mutilació genital. Fins ara, aquestes intervencions només es podien fer a Barcelona. A més, s'ha establert un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Salt, Fèlix Martín.
9: Les operacions de reconstrucció de clítoris les han començat a fer a l'Hospital de Santa Caterina de Salt, al Gironès. Fins ara només se'n feien a l'Hospital Clínic o la Clínica de Xeus a Barcelona. Salt, amb molta població immigrada d'origen subsaharià, és precisament un dels municipis de Catalunya on s'han detectat més casos de mutilació genital femenina. En el primer any de funcionament de la nova unitat han atès ja 22 dones i a 5 els han fet una reconstrucció del clítoris. Han començat a Salt, però la intenció és estendre-ho a tota la demarcació. I en aquest punt és bàsic que expliquen la col·laboració amb els ambulatoris, els serveis socials i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ho ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
10: Tenim un circuit establert en primària, que és bastant àgil, perquè ens puguin derivar aquelles dones a la unitat hospitalària que requereixin o vulguin informar-se sobre la possibilitat de fer una cirurgia reconstructiva.
9: I posa en valor que finalment es disposi de la nova unitat de cirurgia Salt que eviti a aquestes dones haver d'anar a Barcelona, perquè això feia desistir moltes afectades.
10: El problema que hi havia era que pel fet de que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint desistien de continuar amb el procés.
9: A més de l'operació, Sales fa un procés d'acompanyament mèdic i psicològic de la dona afectada, que també pot seguir tractament amb fisioteràpia. En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la de Xeus o al Clínic.
0: I les escoles incorporaran infermeres per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Els departaments d'Educació i Salut han fet una prova pilot a 57 centres al Vallès Oriental i al Maresme amb 204 alumnes amb necessitats de cures de diferents nivells i ara la voluntat és estendre la mesura a tots els centres públics i concertats als propers dos cursos. Ens ho explica la Sara Canyete.
11: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia monitoratge de suport sanitari que rebia una formació específica. També se'ls atendrà en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
12: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
11: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova pilot tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
12: A vegades les pròpies famílies que tenien por de com havia de fer aquestes cures aquesta persona, doncs modificaven el seu horari laboral per poder atendre el seu fill. Això és el que nosaltres creiem, que havien de fer un canvi, que havien de poder avançar a poder fer una atenció que sigués individual de cadascun dels nostres alumnes i que estigués a l'alçada del que és un sistema educatiu inclusiu.
11: Per fer aquest pla pilot s'ha creat un equip de pediatria territorial de referència per als centres educatius i s'ha assignat una infermera estable i de referència per a cada escola i institut.
0: Hem arribat a 9:15.
6: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
13: La temperatura matinal d'aquest dissabte s'ha mantingut en general sense grans canvis. Nit tòrrida a Barcelona, l'Aldea, els Alfacs, 24 graus també a Tarragona o a Sitges i nits tropicals per damunt dels 20 graus encara cap a l'interior. Un matí de dissabte que serà de sol després del pas d'alguns núvols aquesta matinada fins a primeres hores del matí. Fins i tot s'ha deixat escapar algun ruixat a punts de la Catalunya central, del prelitoral, de les comarques del nord-est. Serà aquí, cap al nord-est, les comarques de Girona en aquesta nuvolositat anirà marxant al llarg del matí. Per tant, una tarda on s'imposarà també el sol, però al Pirineu, Prepirineu més orientals, esperem nuvolades que fins i tot puguin deixar algun ruixat, algun xàfec o alguna tempesta. Avui, amb una calor al migdia, una mica més suportable o, si més no, una mica menys desagradable. Màximes entre els 32 i els 36 graus, fins a 38, 39 o 40 cap al Segrià i a la costa, xafogó, però un termòmetre, això sí, una mica més baix. De cara a demà diumenge, el que hem d'esperar són núvols prims i una temperatura que continuarà pujant. De fet, tornarà a pujar perquè esperem la tercera onada de calor de l'estiu que arribarà al seu màxim entre dimarts i dimecres de la setmana vinent.
6: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Avui es presenta a la Garriga un nou volum de les monografies del Montseny, una publicació anual totalment consolidada i que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís. Des del 1986, més de 400 autors hi han publicat articles sense ànim de lucre. La col·lecció permet tenir un ampli coneixement científic, històric, literari i social del Montseny. És un reportatge de la Montse Mir amb el muntatge de Joan Arroyo.
14: Els ratpenats del Montseny. Blanca Nadal Cullell, la primera dona flabiolaire en una copla. El castell de Tagamanent. Joan Maragall, Tagamanent i la masia de la Figuera. Són alguns dels articles que des del 1986 i sense interrupcions l'Associació Amics del Montseny ha publicat en un volum anual. El primer va ser un recopilatori d'escrits de l'historiador Antoni Pladevall, que és l'autor que durant tots aquests anys més articles hi ha portat. Carola Duran és membre del Consell de Redacció i també hi ha escrit una desena de textos.
15: Un dels col·laboradors, que era l'Antoni Pladevall, era historiador i, per tant, vaig a començar per aquí. Però és que ara hi ha tota mena de temes i, per tant, doncs, jo penso que s'ha convertit una mica com una enciclopèdia del Montseny, perquè pots trobar des de músics, pots trobar folklore, pots trobar història, pots trobar temes econòmics.
14: El d'aquest any és el volum 41. L'any passat, coincidint amb el 40, el director Òscar Ferrarons va fer un recull bibliogràfic dels articles publicats que em permet veure l'evolució.
16: Sense comptar el d'aquest any, hem publicat 712 articles diferents de 417 autors, no? I això suma més de 10.000 pàgines, no? I a més ens vam entretenir a fer tot un estudi bibliogràfic. El 75% dels autors han estat homes, però també l'article constatava que en els últims 3 anys, per exemple, s'han igualat els percentatges d'homes i dones.
14: Cada any reben diversos estudis i escrits, sempre amb una temàtica al voltant del Montseny. Han de seguir uns criteris establerts i el Consell de Redacció en fa la tria i dona les recomanacions que calen perquè el resultat final sigui coherent i homogeni. No és una activitat remunerada i cal la voluntat de diverses persones.
15: Un dels primers, el Joan Campanyà i Ros, va fer la gran tasca fins que pràcticament va desaparèixer. I, per tant, se li ha d'agrair aquesta voluntat d'anar recopilant coses i anar entrevistant gent i anar buscant diners i anar buscant col·laboracions per poder publicar cada any el volum de les monografies.
14: Les monografies van començar com una publicació impresa, però els últims anys també és digital. De moment, la idea és continuar amb aquesta doble versió. Els exemplars impresos es reparteixen en institucions i biblioteques, però també n'hi ha a la venda.
16: Els socis de l'Associació Amics del Montseny que són l'associació que ha dit aquestes monografies en reben un exemplar, els autors també com a gratificació en reben dos exemplars, nosaltres en repartim a diferents universitats, museus o biblioteques, però també si algú no és soci ni el vol consultar en la biblioteca el pot comprar.
11: Una altra particularitat de la publicació és la il·lustració de la coberta, un dibuix inèdit relacionat amb algun dels textos.
16: Aquest any, per exemple, la coberta és de la Creu de Campins, que té unes reminiscències modernistes i es va estar fet per uns deixebles de Gaudí, perquè hi ha un article dins que parla d'això.
11: Cada any la publicació es presenta a una població diferent de l'àrea del Montseny.
17: Tus ojos no fueron hechos para derramar.
0: Calixto Vieito estrena el muntatge La verdadera història de Ricardo III al Teatre Grec, protagonitzada per l'actor argentí Joaquín Furriel. És un dels títols destacats de l'edició d'enguany del Festival Grec. Hi ha anat la Marta Vives.
18: Quin lloc ocupa la crueltat quan es converteix en regla? Aquesta és la pregunta que plana La verdadera història de Ricardo III, el muntatge que Calixto Vieito ha portat al Teatre Grec per explorar els límits de la violència. I ho ha fet amb tots els elements amb què ens té acostumats. Molt d'extremisme i un desplegament d'emocionalitat física important. Qui posa el cos i l'ànima de rei és l'actor argentí Joaquín Furriel, que ofereix una interpretació al límit de la bogeria, com la gran majoria dels altres personatges. En un Ricard III on trenca la quarta paret, ofereix pastissos al públic, tot plegat en una escenografia que té com a punt de partida un documental de la BBC del 2012, quan uns arqueòlegs van trobar les suposades restes de Ricard III sota un pàrquing de Leicester. L'obra, que busca ser una reflexió sobre la veritat i la manipulació del relat per part dels qui tenen el poder, acaba creant, amb aquest joc d'histrionisme, una distància massa gran amb l'espectador.
0: El Teatre Gaudí de Barcelona recupera aquest estiu el premiat musical No són maneres de tractar una dona, de Douglas J. Cohen, una comèdia en clau de thriller d'humor negre sobre un assassí en sèrie perseguit per un detectiu i l'estranya relació que s'estableix entre ells. Encara estarà en cartell fins a finals de juliol. L'obra a la vista, l'Ignasi Abad.
19: Soc a la portada d'aquests diaris i altres noticiaris, però no surto al Times.
20: Guardonat amb dos premis Butaca el 2004, No són maneres de tractar una dona, torna als escenaris dues dècades després amb un repartiment nou en estat de gràcia, encapçalat per Xavi Duch, un dels actors més bregats en el gènere musical a casa nostra, i que aquí assumeix el repte de ficar-se en la pell d'un cruel assassí en sèrie amb aires de Jeffrey Dahmer.
21: Hi ha aquest mirall molt amb l'avui en dia, aquesta cosa de la set de la fama, del reconeixement, no? Té obsessió en sortir als diaris, en fer com que la seva mare se senti orgullosa d'ell i comença des de la seva psicopatia a assassinar, perquè veu que si mates algú ets un article al diari, no?
19: Ja sóc famós, això sí que és vida.
20: Duch camina per la fina línia que separa el terror i l'humor en un musical que representa la segona experiència professional en el gènere de Marion Escoda després del Petit Príncep.
22: S'assembla zero a la Rosa del Petit Príncep, s'assembla una mica a mi, però tampoc molt, i m'agrada perquè m'està ensenyant coses. M'agradaria ser més Sara a la vida, per tant, sí, surto de la zona de confort.
23: Per fi ja té el que desitjava, però jo tot això ho canviava per estar els dos sols a un lloc privat.
20: Acompanyen Marion Escoda i Xavi Duch, Marc Porcielo i Anna Valldeneu i una excel·lent banda de músics que interpreten en directe la partitura de No són maneres de detectar una dona amb aires del Broadway clàssic dels anys 80 i tocs de jazz.

0: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol i s'enfrontarà a França per un lloc per a la final després de guanyar Bèlgica per 2-1 als quarts de final.
0: 3CAT Info.
2: Amb Pedri, el migcampista del Barça, suplent, i amb quatre jugadors catalans a l'11 titular, Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Cucurella, la selecció espanyola es va avançar amb un gol de Fabián Ruiz al minut 30, el que era el substitut de Pedri a l'11 titular. Al 41, just abans del descans, Bèlgica va empatar amb un gol de Cataler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial i ja al final, al minut 88, Miquel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Un altre cop, el jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal al descompte. Lamine Yamal, sense por a França, són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
2: I ara sentireu el seleccionador espanyol Luis de la Fuente explicant la suplència de Pedri.
4: No tiene más explicación que querer dar otro toque al equipo en un momento que necesitábamos la aportación de frescura de Fabián, un jugador superjugador y que entendíamos que luego Pedri en el partido, después de todo el trabajo que ha hecho Fabián, Pedri podía beneficiarse con esa claridad como ha sido los últimos 25 de minuto.
2: A més de Pedri, també va sortir a la segona part Ferran Torres. Una lesió del porter del Madrid, Courtois, va marcar aquest partit de quarts de final i va perjudicar Bèlgica. Una lesió al minut 70, els últims 20 minuts, que el va obligar a deixar el camp amb l'empat a un al marcador. Són declaracions també a Televisió Espanyola d'un Courtois que va deixar el camp plorant i que deia que ell hauria volgut seguir fins al final del partit.
5: No, ha dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
2: El porter que va substituir Courtois, Lamens, no va estar encertat a l'acció del gol d'Espanya, no va aconseguir blocar la pilota i el seu refús el va aprofitar Miquel Merino per marcar. Primera semifinal definida, doncs, la jugaran Espanya i França dimarts. Avui quedarà definida la segona, sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i més tard Argentina-Suïssa, ja de matinada, a les 3 de la matinada, hora nostra.
0: 3CAT Info.
2: Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge del Barça 2026-2027 després que el club ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany. Adeyemi, de 24 anys, arribaria ja la setmana que ve a Barcelona i faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. El traspàs d'Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. El Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter en cas d'una futura venda per part del Barça. Perquè l'operació sigui oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents els últims serrells, els clàssics serrells burocràtics. I primeres declaracions de José Mourinho des que va fer-se oficial que tornarà a ser entrenador del Madrid. El portuguès ha parlat a les seves xarxes socials.
6: És com una missió, no és com estar ara preocupat con mi mismo, preocupat si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
2: A la segona divisió de futbol, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip la pròxima temporada.
7: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
2: El Barça de bàsquet ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. Bright ha estat un dels pivots més físics i dominants de l'Eurolliga i havia de ser un dels fitxatges estrella de la nova etapa del bàsquet blaugrana. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra, que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos, per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'ali pivot Emir Soleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i firma fins al 2028. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier, de l'equip Sudal, a la setena etapa del Tour de França. Merlier va ser el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Egetmó i Bordeus.
8: He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
2: A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder. Avui, vuitena etapa, són 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Al torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de demà, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner. La final femenina la jugaran avui les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. I avui es fa la classificació i es disputa la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
9: Bon dia, són les 9.
0: A Catalunya Ràdio tot es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
9: És dissabte 11 de juliol, aquí comença el Tot es pot parlar. Us acompanyarem els caps de setmana de 9 a 11 des d'avui i fins al proper 2 d'agost. Bon dia, Domènec.
10: Bon dia, Núria.
9: Us informarem de tota l'actualitat com

0: provocat per les obres de la línia 9 del metro, perquè hauran de passar encara una setmana més fora de casa, mentre Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. Ho ha dit aquesta matinada en un missatge a la seva xarxa social. I els esports també repassarem amb l'Albert Benet, que la selecció espanyola s'ha classificat per les semifinals del Mundial i s'enfrontarà a França per un lloc a la final.
1: Avui són notícia les notes de tall d'accés a les carreres universitàries, una qüestió que tenia molt pendent a estudiants i famílies. I al Tot es pot parlar ens plantegem què passa si no entres als estudis que has triat. És important tenir un pla B. A la segona hora desgranarem els pros i els contres que plantegen les gigafactories ara que Móra la Nova és candidata a acollir-ne una, i sentirem què hi diu la gent de Ribera d'Ebre. I atenció amb la reflexió de Manuel Delgado al final del programa.
0: De tot això i molt més en parlarem avui al programa, però de què s'ha parlat aquesta setmana al bar No Badis de Cervera?
2: Doncs aquesta setmana el tema ha sigut poc concurrent, la calor, evidentment, i els focs.
3: Principalment dels que han afectat aquí a la comarca. I la pagesia està que no es fan les coses prou ben fetes i no es deixa fer als pagesos com abans. Es cuidaven del territori cremant com se podia cremar a l'hivern i fent les seves tasques com s'havia fet sempre, doncs ara no ho deixen fer, i per això els focs d'ara són més nombrosos.
2: I que fa molta calor, que és complicat passar les jornades laborals, i potser també una miqueta el tema dels bombers, de que falta personal, falta que la Generalitat posi més bombers, perquè és un temps que hi ha molts focs i és molt complicat per abastir totes les zones que hi ha.
0: I al temps, avui les temperatures són una mica més bones, però demà torna a haver-hi una nova onada de calor. Gori Massip, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, el temps d'aquest dissabte ens porta una calor més suportable, lluny dels rècords de fa uns dies. Sí que ens han creuat alguns núvols durant la matinada, primeres hores del matí. De fet, encara en tenim alguns cap al Pirineu, comarques del nord-est. Fins i tot han deixat puntualment alguna gota, però en conjunt s'acabarà imposant el sol i a la tarda només hem d'esperar algun ruixat o tempesta cap al Pirineu o Prepirineu més oriental. Després d'una matinada que sí que ha estat tòrrida al litoral i tropical a la bona part de l'interior, al migdia màximes que es moren entre els 32 i els 36, però sí que el termòmetre podrà enfilar-se fins als 39 o 40 cap al Pla de Lleida. A partir de demà i sobretot la setmana vinent arriba la tercera onada de calor d'aquest estiu.
0: De seguida us ampliem totes aquestes informacions que ara comentàvem, però abans, Laia Lluc, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: La Laia Lluc és doctora en Educació i Societat i investigadora al GREDU, el grup de recerca i educació de la Universitat Oberta de Catalunya. I volíem parlar amb ella perquè ahir es va publicar la primera assignació de places als graus universitaris.
6: La meva primera opció era un doble grau de Criminologia i Dret, però malauradament no he pogut entrar.
7: La meva primera opció era Física. No he pogut entrar, però tenia una segona opció que era Química.
6: I el meu plan B, si no entrava a la carrera que volia, doncs era seguir treballant.
8: La meva primera opció era entrar a Medicina a l'Hospital Clínic.
9: Vaig posar Ciències Biomèdiques a totes les universitats de Barcelona, però no he entrat a cap, i llavors me'n vaig a fer Biotecnologia a la UB.
8: No he pogut entrar, però en el seu lloc he pogut entrar a l'Autònoma.
10: La meva primera opció era estudiar Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra. He pogut entrar-hi i això em fa molt feliç.
0: Laia, què li diries a un estudiant que no aconsegueixi entrar en la primera opció que ha escollit, com aquests que ara escoltàvem? Alguns han tingut més sort i d'altres no tanta.
5: Que complex, no?, amb aquestes sensacions i pressió, potser.
0: Posa'm el volum aquí dintre, també, perquè no sento. Posa'm el volum aquí dintre.
5: Al final seria, doncs, si no entro a la primera, no? Seria qüestió de plantejar-nos què més ens interessa, no? Que pugui portar a un lloc semblant. Fins i tot també aquells i aquelles que sí que potser han entrat en aquella primera opció, no? Com d'important també és fins i tot mantenir aquest pla B, perquè potser un cop dins, no?, d'aquesta primera opció també tenim aquesta incertesa i veiem que finalment no és el nostre.
0: Pels que no hagin entrat a la primera assignació, Laia, els estudis que volien tenen una segona oportunitat el 23 de juliol, però potser n'hi ha que no tindran aquesta sort. Cal tenir un pla B?
5: Important. Al final, de fet, sovint em qüestiono més, no?, aquells que tenen superclara la decisió i, evidentment, el tenir un pla B és una senyal, al final, de no dubtar de tu, no? És el que et permet perseguir el pla A.

0: sense pànic, i qui sap, no? Si al final no entres on vols, doncs tens oportunitats d'altres camins que segurament li interessen, i al final pots anar decidint millor, no? Sempre i quan aquesta decisió sigui amb criteri, no? I ben pensada.
1: Perquè, Laia, als 17 anys un noi o una noia pot tenir clar a què es vol dedicar i quina és la seva vocació amb un llarg termini de temps, mirant molt endavant, perquè ens han educat molt en el que ara tries ha de ser la teva vocació per tota la vida. Amb 17 anys o amb 18, ho podem tenir prou clar, això?
0: El nostre cervell amb 17-18 anys, aquesta edat encara està aprenent a prendre decisions complexes a llarg termini, no? Les nostres funcions executives de planificar, no? En decisions tan complexes com aquesta, va madurant fins i tot passats els 20, no? La vintena o fins i tot la trentena, no? És a dir, les dades apunten que una part important dels adolescents no sap què vol fer, i això no és perquè no sàpiga realment què vol fer, sinó que s'agreuja sobretot pel gran ventall de oportunitats que tenim, però sobretot principalment perquè el nostre cervell en aquesta edat encara no està prou madur, no? Prou desenvolupat com per ser capaç de prendre decisions complexes.
1: Perquè potser, pregunto, tenim idealitzada la idea de què és tenir una vocació?
0: Potser. I també amb la societat a l'actualitat, on no tot és lineal, no? Les generacions enrere sí que tenien, doncs, una feina, una família, no? Una llar, i era tot com molt estable, no? Buscava sempre aquesta seguretat. Però aquesta vocació a l'actualitat es va construint i més perquè a dia d'avui la decisió, qualsevol decisió que prenem a l'actualitat, doncs hem de concebre que al final aquesta decisió necessita altres camins, no? I segurament anirà madurant, anirà creixent, no? I desenvolupant-se, igual que ens transformem nosaltres com a persones, doncs totes les nostres decisions, i en concret sobre la vocació, no és que naixem ja amb aquesta vocació, sinó que l'anem construint.
1: La vocació es construeix, i també hi ha diversos informes i diversos estudis que diuen que bona part de les competències que necessitem pel mercat laboral aniran canviant també abans del 2030, que això és d'aquí 4 dies. Per tant, sembla que escollir una carrera, també pensant en les sortides laborals, com es feia abans, potser té cada vegada menys sentit.
0: Justament, em ve al cap, per exemple, enginyeria informàtica, no? A tots els graduats i graduades que estan sortint, no? A l'actualitat de les seves facultats, quan tenien aquella idea fa 4 anys, quan van iniciar aquest grau, el propi grau, no? El fet de saber programar ha canviat molt, moltíssim. I al final no és que ni molt menys tingui menys importància, sinó que la societat avança, la societat es transforma, en aquest cas amb la intel·ligència artificial són moltes, no? Les carreres i les sortides i les competències que van també evolucionant, i per tant hem de començar, justament com deies, no? A posar el focus no tant en els continguts, sinó molt més en les competències per viure, no? Per decidir, per gestionar la incertesa, relacionar-se.
1: I ja per anar acabant, Laia, segons l'OCDE, un de cada 5 estudiants universitaris abandona la carrera el primer any. En aquesta dada també hi podem trobar segurament alguna de les explicacions de tot el que has dit fins ara, és a dir, el sistema permet reconduir-nos després si veiem que ens hem equivocat o no. No tenir aquest pla B, com ens han dit fins ara, és el amb el que ens trobem.
0: Clar, que a l'actualitat, com que tenim un gran ventall d'opcions, no?, que és enorme en relació a fa, bueno, 20 anys, per exemple, aquesta pressió, no?, per prendre una decisió i per tenir la certesa de aquesta decisió serà la perfecta, no?, i un cop entres a la realitat o inicies, per exemple, les pràctiques, no?, en aquest primer any o curs de la universitat, potser te n'adones que realment no és el teu, no? Llavors, realment, com més opcions tenim, més difícil és decidir i més por fa equivocar-se, però un cop dins, no?, també tens aquesta sensació de perdre el temps, no? És a dir, de dir, ostres, si porto ja 2 anys en aquesta carrera, si abandono, no?, si deixo aquí i llenço la tovallola, potser és més difícil, però al final sí que és cert que hi ha altres opcions, no?, de reconduir, de fer una segona carrera, de buscar alternatives perquè tot és possible, però sí que és cert que tampoc és fàcil, perquè al final també potser de nou tornes a tenir aquesta sensació de i si aquesta segona opció no és el que m'esperava, no? Al final són decisions molt complexes i que hem de tenir molt clar la importància d'escoltar-nos, no? Escoltar-nos què és el que ara el nostre cos ens demana o la nostra vocació que es va construint ens demana, i sovint ens amoïdem, no?, pels joves que als 17 no saben què fer, però el dubte al final no és el símptoma, sinó que al final la certesa és el que ens pot anar conduint per decidir amb criteri, no? Amb certesa.
1: Doncs segur que moltes cases on avui hi ha famílies i joves, alguns molt contents, d'altres que no tant, d'aquests 60.000 estudiants que han fet la preinscripció a la universitat i que des d'ahir saben, doncs, alguns que tenen plaça en els estudis sol·licitats, d'altres que no. 6 de cada 10 podran estudiar el grau universitari en el centre que havien triat en la primera opció. I els que no, doncs, de ben segur aquests apunts de Laia Lluch, doctora en Educació i Societat, investigadora al GREDU, el grup de recerca i educació de la Universitat Oberta de Catalunya, segur que han estat molt útils. Laia, moltes gràcies per atendre el Tot es pot parlar en aquest primer programa.
0: Moltíssimes gràcies i que tingui bon dia.
1: Uns anuncis i de seguida tornem amb tota la informació.
2: Catalunya Ràdio, Tot es pot parlar.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el Relaxador L'Ill de la Laguna, tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
3: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
4: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB. A prop de tot.
7: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
8: Ben. Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Un quart de 10 del matí, som al Tot es pot parlar avui amb la mirada posada a Almeria, on continua actiu l'incendi que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts.
13: Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto.
14: Estamos ante una tragedia mayúscula. Ojalá que esos 23 personas no localizadas, pues finalmente sean localizadas y no sean fallecidas.
15: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos.
13: Ahora que ya no me importa que la vida se vista de nuevo.
14: Comienza en una cuneta a la una carretera.
16: Pues la orografía, como bien habéis visto, no permite el acceso a todos los puntos del incendio por medios terrestres.
17: En nom del govern, el condol a les víctimes d'Almeria, de l'incendi d'Almeria.
13: Ahora.
18: A mí me da algo, te lo juro.
19: Espérate, tranquila.
20: Las zonas del Saler son muy extensas y vamos a mandar el mensaje y era mucho más eficaz el trabajo que estaba haciendo desde el primer minuto el alcalde.
15: Afortunadamente, uno de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
12: Les autoritats andaluses diuen que l'incendi de Los Gallardos evoluciona relativament bé dins la gravetat i les dimensions del foc, que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. A primera hora d'aquest matí s'han sumat noves dotacions aèries per apagar les flames que han provocat 12 morts. Les autòpsies no han pogut identificar les víctimes mortals, que podrien formar part de la vintena de desapareguts. També hi ha 8 ferits, la meitat de gravetat, i més de 1.400 veïns que han passat la nit fora de casa seva. Aquesta matinada s'ha reobert també el trànsit a l'autovia A7. Última hora des del punt de comandament del Parc de Bombers de Torre, Almeria. Alba Barbosa, bon dia.
10: La flama no ha avançat, el front més actiu tampoc, és el front que dona a la zona de l'Obrin, on hi ha hagut les últimes evacuacions, i treballen a aquesta hora 8 mitjans aeris. Els bombers utilitzen el foc tècnic per tallar l'avenç de les flames. No és una zona forestal, és sobretot vegetació, però com que està molt seca, doncs el perill que hi ha és que creme, que les flames avancin molt ràpid. Com deia, us ha robert també aquestes últimes hores la set, i l'últim balanç d'hectàrees afectades és de 5.000. Pel que fa als evacuats, prop de 1.500, la majoria els han acollit en cases de familiars o amics, o en poliesportius de Garrotxa, també a l'alberg d'Antas, i a Bèdar, que és la població on hi ha hagut més desallotjats, penseu que hi viuen prop d'un miler de persones, no és un poble gran, doncs més de la meitat d'aquest miler de persones són estrangers, però que ja són residents, que porten anys vivint aquí. Ahir parlàvem amb la Jackie, del Regne Unit, és anglesa, però ella porta 14 anys vivint aquí i ens deia això, que va ser desallotjada i que avui ha estat la segona nit que ha passat ja fora de casa. So we were
19: evacuated yesterday. Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit i també la passarem avui, perquè no és segur tornar.
10: Les flames van avançar molt ràpid per culpa del vent, la nit de dijous a divendres, que és quan hi va haver aquestes 12 víctimes mortals. La Mariana és una de les veïnes de Bèdar i una de la vintena que aquesta nit ha dormit al pavelló, i ella ens deia que de l'incendi ningú els va avisar.
21: No dimos cuenta porque habíamos vuelto y había mucho humo y no podíamos respirar y salimos corriendo todos.
10: L'alcalde de Beda, regidors, també la policia local, van anar alertant els veïns porta a porta i donant-los indicacions sobre si havien de confinar-se o marxar de casa.
12: Alba, de seguida escoltem també l'alcalde de Beda, a qui podrem entrevistar en breus moments. També a dos quarts compareix el conseller d'Emergències andalús des d'aquí al centre de comandament. Per tant, qualsevol novetat també dona'ns pas. Però abans, Alba, els veïns no van rebre cap alerta als telèfons mòbils i hem sentit històries, com deies, no?, d'alcaldes avisant porta a porta l'incendi. Encara és d'hora per fer balanç, però quina suspicàcia es pot aixecar la gestió de la tragèdia?
10: Sí, no van rebre aquesta alerta als mòbils perquè no es va enviar, eh? Això pot reobrir el debat sobre l'enviament d'aquests missatges massius a la població. Aquí no es va optar per enviar les alert per la casuística de la zona. És una àrea amb moltes cases aïllades i calia fer indicacions diferents segons la zona. Per exemple, ens deien des de la Junta d'Andalusia que s'havien d'enviar dues indicacions diferents: confinar-se o evacuar-se, i evacuar-se seguint una altra ruta. I que en aquest cas les alert el que podia fer és confondre, perquè es tracta d'avisar nuclis petits de població. Podem sentir el director de l'Agència d'Emergències Andalusa, Alejandro García.
22: La mínima unitat d'envio de esa alert és tot l'àrea d'una antena de telefonia. I això genera problemàtiques quan el aviso és a núcleos pequeños i sobretot quan se trata de alejamientos preventivos, com ocurrió ayer.
10: I per això el que argumenten és, els tècnics, és que els tècnics no els van aconsellar enviar les alert i van avisar veïns porta per porta a Bèdar, i també el mateix alcalde, els regidors, i fent sonar les campanes del poble.
12: Gràcies, Alba. Doncs saludem ara Ángel Collado, alcalde de Bèdar, Almeria, és el municipi d'Almeria on es van autoevacuar els 12 morts del foc de Los Gallardos. Alcalde, bon dia, buenos días.
23: Hola, muy buenos días.
12: Antes que nada, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
23: Bueno, pues esta mañana un poco más tranquilo ya, por fin. El fuego parece que está controlado y no tenemos grandes focos. Y bueno, pues podemos decir que brilla un poco el sol esta mañana. Pero la verdad que es un paisaje aterrador, un paisaje desolador. Primero por la pérdida de vida humana, que eso duele muchísimo, el no poder haber salvado esas personas, pues es una espina que tenemos clavada en lo más profundo de mi corazón. Y bueno, porque la vegetación al final crecerá, esto todo prácticamente el 100% del término está arrasado. Y es un panorama, como digo, desolador, pero eso al final volverá a crecer, pero las vidas no se van a poder recuperar.
12: Decía que el fuego está controlado, ¿lo han comunicado ya los servicios de extinción?
23: No. Yo, por lo que yo esta mañana, yo a las 6 de la mañana pude entrar al pueblo otra vez y he recorrido todas las barriadas del pueblo, de todo el, prácticamente, como digo, el 100% del término municipal. Lo he recorrido esta mañana, entre las 6 de la mañana y un momento antes de que vosotros me llamarais. Y no he visto focos, ya digo que pero ahora a las 10 tenemos en el puesto avanzado, nos darán información y ya nos dirán qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Pero como digo, llamas ya no la hay en prácticamente todo el término municipal.
12: Alcalde, explicaba ahora nuestra compañera desplazada a la zona pues que usted estuvo dando instrucciones a los vecinos personalmente puerta a puerta. ¿Era este el protocolo previsto para una situación así?
23: En el momento en el que yo tuve conocimiento de que por parte de un vecino de que había una columna de humo que estaba llegando o sobrevolaba el cielo del término municipal de Veda, me puse en contacto con el 112, pregunté que si el fuego era en mi término municipal, me dijeron que no, que era en el término municipal de Los Gallardos. Bajé a la barriada de Almocaizas, que era donde se originó el fuego, estuve hablando con el alcalde y allí me informaron que tal y como iba el viento y la evolución del incendio, pues que en breve tiempo se metería en el término municipal de Veda. Me subí, como no puede ser de otra manera, al pueblo. La primera barriada que visité fue la del Pinar. Allí estuve hablando con los vecinos y les dije que estuvieran preparados, que en cualquier momento, dependiendo de la evolución del fuego, pues tendrían que abandonar la barriada. Me vine automáticamente aquí a lo que es el pueblo, el núcleo principal. Estuve hablando con los vecinos, nos activé con todos los concejales, los grupos de WhatsApp del pueblo y ya organizamos la salida del pueblo y también el policía local en las otras barriadas de Serena, Los Pinos y Albarico estuvo puerta por puerta y con la sirena avisando pues para que ellos ya sí tenían que abandonar su casa.
12: Está claro que es una situación de emergencia. No sé si usted comparte las explicaciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando dice que el envío de alertas hubiera generado confusión.
23: Yo sé lo que yo hice, que fue avisar a mis vecinos y el resultado entiendo que fue positivo. Entiendo que, como digo, la vida humana, pues no sé qué cómo pudo ser, pero yo hice lo que yo creía que tenía que hacer. Yo activé mi plan de emergencia local y nos pusimos todos a sacar a los vecinos del pueblo.
12: Estem parlant amb l'alcalde de Veda, Ángel Collado, que és un dels municipis afectats pel foc. Per acabar, alcalde, estas 12 persones fallecidas, ¿quiénes eran? ¿Qué relación tenían con su municipio?
23: Pues la verdad que hasta que no sepamos la identidad de ellos, que la autopsia ya se hicieron ayer, pero como están totalmente calcinados, pues
12: nos está pudiendo dilucidar
23: de saber
12: las identidades.
23: Sí, pero salvo algunos que creemos que estaban de vacaciones, los otros sí que son vecinos, pueden ser vecinos del pueblo, y si son los que creemos, pues eran gente muy participativa en la vida social y cultural del municipio. Ellos eran ingleses y también belgas y participaban, estaban perfectamente integrados con los vecinos de Veda. Como digo, participaban en muchas de las actividades que aquí se realizan.
12: Uh-huh. Y no
23: llevan
12: sé si
23: bastante los tiempo viviendo también.
12: Vale. Y no sé si los vecinos evacuados, ¿en qué situación están? ¿Van a pasar, entiendo, días fuera de casa? ¿Qué situación hay?
23: En primer momento bajamos a Los Gallardos, al pabellón de Los Gallardos, pero como también se vio afectado, hubo que cambiarlo al espacio escénico de Los Gallardos. Y como la salida hacia el municipio de Los Gallardos se vio afectada y bloqueada por el incendio, tuvimos que ir con el resto de vecinos al pueblo de Lubrín. Y ahí estuvieron pasando la tarde del primer día de fuego, esa noche, y ayer a media tarde decidí de bajarlos a la zona de Mojácar, Vera y a los hoteles de Mojácar y de Vera, puesto que como todo apuntaba, a que se iban a pasar varios días, y la verdad que pasar una noche en una silla, pues gente mayor y eso, pues la verdad que es doloroso. Dar el agradecimiento más grande al compañero alcalde de Lublín y a todo su equipo, a todo su pueblo, por la amabilidad y la predisposición que tuvieron para acoger a los vecinos y que no les faltara de nada. Pero yo ya entendía que tenía que bajarlos a los lugares pues más cómodos.
12: Ángel Collado, alcalde de Bédar, un dels municipis d'Almeria més afectats per aquest foc. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido a Catalunya Ràdio en estos momentos. Gràcies.
23: Muchísimas gracias a vosotras.
0: Catalunya Ràdio, tot es pot parlar.

0: En breus moments seguirem també la compareixença que d'aquí pocs minuts han de fer les autoritats per saber l'actualització d'aquest foc. Mentrestant, a Catalunya, després d'una setmana molt complicada pel que fa als incendis, amb diversos focs simultanis, ara la situació és una mica més tranquil·la, tot i que no es pot abaixar la guàrdia. Els diversos focs hi ha hagut arreu del país estan estabilitzats o en fase de control, però el risc continua estant al nivell màxim en una seixantena de municipis. Domènec.
1: En aquests municipis, els agents rurals mantenen el pla alfa nivell 4, que és el més elevat. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, el de Sant Llorenç del Munt, el Parc Natural de Serra de Montsant, l'Espai Natural de Montmell-Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubiers, la Baronia de Rialp i la Ribera Salada. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimarà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats, aquests sí. Els bombers seguiran, però, sobre la zona, això sí, també per evitar possibles revifades.
0: I l'onada de calor està afectant també la salut, especialment la dels més vulnerables. A Catalunya, en només una setmana, més de 3.200 persones han tingut un cop de calor o altres afectacions relacionades amb les altes temperatures.
1: Segons dades del Departament de Salut, recollides als CAPs i a les urgències hospitalàries, la meitat dels casos corresponen a cops de calor. Les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendioro, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
2: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
1: En total, 167 persones han hagut de ser ingressades a l'hospital. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i, sobretot, afecten persones de més de 70 anys.
0: D'altra banda, una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès. El Baix Penedès va provocar un núvol tòxic que va fer 17 ferits, 10 dels quals els van haver de traslladar a centres sanitaris. La piscina no reobrirà fins dilluns. Senyals horaris de 8:45. Per donar pas des de Tarragona, el Jordi Barranca.
3: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
4: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment. Del clor.
3: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
4: Sí que s'han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que, és com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi en unes hores ja estarà, però nosaltres, per prevenció, tanquem piscina.
3: 9 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
0: I a Seròs, el Segrià, els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball investiguen la mort d'un temporer. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. I a Barcelona, els veïns i els comerciants del Putxet estan preocupats per les conseqüències de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro.
5: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tenaladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
6: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
0: Els veïns desallotjats hauran de passar una setmana més fora de casa.
1: Aquest cap de setmana continuaran els mesuraments dels immobles per comprovar que són segurs. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que ha d'analitzar el subsòl de cada finca i certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
7: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
1: La tuneladora de l'L9 avança a una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi farà una aturada de manteniment ja prevista.
0: I aquesta matinada, Donald Trump ha amenaçat, de nou, de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. Ho ha fet en un missatge a la seva xarxa social. Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions sobre les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo.
1: Donald Trump també diu que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any o més, si fes falta. Unes amenaces que contrasten amb la predisposició de la Casa Blanca d'ahir a la nit per reprendre el diàleg, a condició, això sí, que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, també aquesta matinada, el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'incomplir els compromisos de l'alto el foc. En un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana ha retret a Washington que hagi restablert les sancions econòmiques contra Teheran. Tot i les acusacions creuades, Abbas Araghchi ja és a Oman per reprendre la diplomàcia el segon dia consecutiu sense bombardejos d'aquesta setmana.
0: I pendents de l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà, de moment les borses passen per un bon moment i tenen camí per recórrer. Segons els experts, els principals índexs poden establir nous rècords, com de fet ja han marcat durant el conflicte. És el cas de l'IBEX 35 espanyol.
1: Els precedents episodis bèl·lics han tingut impacte, però no tant com tenien abans, i després, a més, els mercats s'han recuperat més aviat. Si l'enfrontament no s'agreuja, hi ha marge per més pujades, vistos els bons resultats de les empreses. Emili Bizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
8: Les perspectives que tenen les empreses espanyoles, europees i americanes és d'un benefici. Llavors, doncs, per això la borsa està cap amunt, perquè en si la situació econòmica a nivell global no és per llançar coet. L'únic que els beneficis empresarials i que tenen molt bones perspectives.
1: Els resultats d'algunes empreses fins i tot es beneficien de l'efecte del conflicte, com les petrolieres, per exemple, per l'increment del preu del cru, o els bancs per les pujades de tipus per frenar la inflació. La tecnologia i la intel·ligència artificial també han impulsat els mercats, però el transvasament d'inversors cap a aquest sector ha obert oportunitats en d'altres, en companyies infravalorades i que poden resultar ara atractives.
0: I aquesta matinada el gegant tecnològic Apple ha demandat... Aquesta matinada hem sabut que el gegant tecnològic Apple ha demandat OpenAI, creadora del ChatGPT, per una possible apropiació indeguda d'informació confidencial i secrets comercials. També acusa dos dels seus antics treballadors que ara estan a OpenAI d'endur-se dades relacionades amb la tecnologia d'iPhone.
1: Una tecnologia que serveix per desenvolupar els seus propis dispositius incorporant-hi l'intel·ligència artificial. La companyia de la poma, Apple, sosté que molts antics treballadors seus s'han incorporat a OpenAI en aquests últims anys.
0: I en plana política, Sumar acull aquest cap de setmana nova direcció. Serà la tercera en 3 anys d'un partit que va néixer de la mà de Yolanda Díaz. I ho fa en un moment de dificultats internes en un partit amb estructura dèbil, cares poc conegudes i que ha tingut batalles internes i renúncia. Sumar, a més, arrossega un historial de mals resultats electorals i no té clar encara el seu encaix de cara a les pròximes eleccions generals. Des de Madrid, Tània Tàpia.
9: Sumar celebra aquest cap de setmana la tercera assemblea per escollir nova direcció. Ja no queda pràcticament ningú dels afins a Yolanda Díaz i prenen les regnes d'un projecte molt debilitat, cares desconegudes. Ara liderarà el partit el tàndem format per Verónica Martínez Barbero, actual portaveu de Sumar al Congrés, i Rosa Martínez, secretària d'Estat de Drets Socials. El partit va viure el primer sotrac després dels mals resultats de les eleccions europees de 2024. L'endemà, Yolanda Díaz va fer un pas al costat.
10: He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente.
9: La van substituir Carlos Martínez i Lara Hernández el primer, mesos després, i al·legant motius de salut, va deixar el càrrec. Hernández ho ha fet aquesta setmana passada perquè ha patit, diu, una campanya de desprestigi per una denúncia interna d'assetjament laboral que s'ha acabat arxivant.
11: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
9: Aquest dissabte s'estrenarà la tercera direcció. Entre els càrrecs que es mantenen a l'executiva destaca Ernest Urtasun, un ministre de Cultura i dels Comuns. El seu partit defensa que jugui dos papers. Aina Vidal, portaveu dels Comuns al Congrés.
12: Nosaltres estem orgulloses de mantenir una relació molt estreta amb Sumar. Ells són el nostre referent estatal, així com nosaltres ho som a Catalunya.
9: Sumar reconfigura en un moment on encara no té clar l'encaix electoral per a les generals. Treballa fa temps amb Més Madrid, Esquerra Unida i Comuns per fer un projecte plegats, un projecte que no té encara ni nom ni candidat. La seva contribució en vots serà vital per donar opcions al PSOE de revalidar el govern progressista.
0: I abans de marxar de vacances, el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls del preu del lloguer. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info després que el seu partit pactés amb el govern la creació d'una direcció general específica a canvi del seu suport als pressupostos de la Generalitat.
1: Albiach ha explicat que la persona que estarà al capdavant de la nova estructura haurà de ser algú a qui no li tremoli el pols per posar multes.
13: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
1: Aquest nou organisme estarà en funcionament a l'agost i centralitzarà tot el cos d'inspectors encarregat d'aplicar un règim sancionador que preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros quan es cometin infraccions greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall marcat.
0: Demà faltarà just un mes per l'eclipsi solar que es podrà veure des de Catalunya el proper 12 d'agost. Aquest eclipsi s'utilitzarà també per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen.
1: A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents, que us podeu descarregar a partir de demà a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber a partir d'aquí com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
14: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
1: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar com a mínim a uns 5.000 participants.
15: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
1: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la lluna tapi el sol, i dos dies després. Es preguntarà als participants des d'on se'l miraran, però les dades seran, això sí, totalment anònimes.
0: I tornem cap al centre de comandament avançat de Turre pels incendis de Los Gallardos, a Almeria. I donem pas a la nostra companya Alba Barbosa. Alba?
16: Hola, Núria. Doncs sí, estem esperant que d'un moment a l'altre comparegui el conseller d'Emergències del govern andalús, Antonio Sanz, per actualitzar la situació de l'incendi. Ara s'estava reunint, doncs, amb responsables de protecció civil i estem esperant, doncs, que atengui els mitjans, com us podeu imaginar, l'expectació a aquesta hora aquí.
0: Molt bé.
16: És molt elevada. Sí, veiem que està baixant les escales.
0: Exacte.
16: I
0: està a punt, diguem, de comparèixer. Entenc que compareix, sí, Antonio Sanz, el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia. No sé si s'ha reunit abans amb l'alcalde, si ha de donar alguna de les actualitzacions de com està l'incendi, Alba.
16: Sí, exacte, és el que esperem, doncs, que ens actualitzi aquesta última hora de l'incendi. No sabem si s'ha reunit abans amb alcaldes, sí que segurament ens podrà aportar aquesta última actualització de l'estat de les flames i també dels desallotjats i de l'evolució del foc, que, com dèiem, aquesta nit sembla que ha estat positiva, segons ens deien els bombers a primera hora. El conseller d'Emergències del govern andalús, que el que sí que podem assegurar és que s'ha reunit amb responsables de protecció civil, i ara el que hi ha aquí és una organització per intentar col·locar els micròfons, perquè hi ha molts periodistes esperant, doncs, aquestes primeres paraules del conseller Antonio Sanz, conseller d'Emergències i de Presidència del govern andalús.
0: Mentre els companys periodistes s'acaben d'organitzar, que hi ha moltíssima expectació per les explicacions del conseller, com ens explicava la nostra companya desplaçada a la zona, l'Alba Barbosa, sembla que ara sí comença la compareixença d'Antonio Sanz, conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
17: A los medios de comunicación, toda la labor también de servicio público que estáis haciendo, trasladando información útil para los ciudadanos, indicarles la evolución del incendio. Vamos a tener reunión ahora del comité de operaciones de este incendio y trasladarles que la noche ha transcurrido relativamente bien dentro de la complejidad y las dimensiones tan importantes que tiene este incendio. Los frentes han permanecido menos activos y no se han producido, y esto es muy importante, nuevas amenazas directas a zonas habitadas. Los trabajos realizados durante la noche han sido seguir generando aperturas de líneas de defensa para contener el avance del incendio y también trabajar, como saben, y ayer ya hicimos en la zona de la autovía, la A7, quemas con fuego técnico, quemas técnicas, fuego contra fuego para consolidar el perímetro. Eso salvó ayer que por ejemplo, pues saltara de manera directa la autovía, lo cual nos hubiera complicado muchísimo el incendio y, por tanto, la unidad de fuego técnico, que por cierto es una incorporación de este año de Infoca, de EMA Infoca, ha sido un trabajo y está siendo un trabajo importante también durante la noche. En cuanto a la meteorología, que tanto lógicamente tiene que ver con las capacidades de cómo afrontar este incendio, puedo trasladarles que tenemos una mejora significativa respecto a la jornada de ayer. Tenemos viento muy débil, 2 kilómetros por hora, una humedad relativa en torno al 50%, y por tanto es la primera vez que se nos abre una ventana de oportunidad, ¿no? Hasta ahora pues hemos estado prácticamente en trabajo de defensa, ¿no? En trabajo de defensa de la cola, de evitar avance de los flancos, pero es el primer día en el que vamos a poder trabajar en ataque al incendio, y eso también es una ventana de oportunidad extraordinaria para empezar ya a afrontar, bueno, pues la lucha contra este incendio. Las circunstancias de tanto meteorológicas como de la propia realidad del incendio hasta ahora nos habían simplemente permitido trabajar en defensa. Ahora, hoy, es la primera vez que vamos a poder trabajar en ataque, y eso, pues no cabe duda que es una ventana de oportunidad muy importante. Desde las 8 de la mañana se han ido incorporando. Inicialmente vamos a tener 4 medios aéreos, 2 helicópteros y 2 aviones de carga en tierra. Y a partir de allá, a las 9, se ha sumado otros 2 helicópteros más. Y lo que tenemos es el resto de aeronaves. Ya saben que ayer tuvimos 22 preparadas durante todo el día, según vaya necesitándose. Pero tenemos 22 medios preparados, pero también con capacidad de poder desarrollar más, porque ustedes saben que en Andalucía tenemos 43 medios aéreos en el plan Infoca, pero también tenemos que hacer frente a otros incendios. Ayer, por cierto, con la novedad importante de que pudimos dar por estabilizado el grave incendio también que teníamos en Benavís, a la vez que este, ¿no? El resto de la flota, por tanto, de aeronaves permanece disponible según la evolución del incendio. Por tierra trabajarán 500 efectivos en cuanto a la totalidad de medios, llamémosle, de profesionales, tanto por parte de Infoca 200 personas, 200 profesionales también de la UME, de la BRIF, del MITECO y bomberos del Levante, a quien todos quiero agradecerle su extraordinaria trabajo. Y permítanme que también les avance la evolución del incendio. La evolución del incendio, ayer se amplió el perímetro del incendio porque tuvimos que hacer frente a avances importantes. Ya se lo dijimos, había focos muy activos y frentes muy activos, y eso en este momento ha elevado ya la superficie afectada por el incendio a 6.600 hectáreas. La noticia, que sigue siendo importante, evidentemente, y es la más importante, es que desde el día de ayer, a primera hora de la mañana, no ha habido ninguna novedad en cuanto a víctimas tras el conocimiento de los 12 fallecidos que terriblemente perdieron la vida en este incendio. Bueno, la mejor novedad que podíamos tener es que no haya novedad en relación con nuevas víctimas. Ya les trasladamos ayer que la Guardia Civil había peinado todas las zonas y nos trasladaba que no había encontrado ninguna persona más. Eso no evita ni quiere decir que no pueda ocurrir, pero lógicamente es esperanzador que tras el trabajo de peinado que ha hecho la Guardia Civil, además sobre zonas que todavía estaban en puntos calientes, pues al menos nos albergue la esperanza. En cuanto al quiero aclarar, porque sigo viendo que utilizamos el término desaparecido i no és
0: Estem
17: així.
0: Seguint la compareixença d'Antonio Sanz, conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, des del Centre de Comandament Avançat de Torre. Almeria ha comunicat al conseller que a hores d'ara encara no està estabilitzat l'incendi, però sí que hi ha millores en les condicions meteorològiques, vent més dèbil i més humitat. Per tant, per primer dia ha explicat que poden atacar el foc i no només defensar-lo. 6.600 hectàrees, de moment, és tot el terreny que ha afectat aquest gran incendi forestal d'Almeria, 6.600 hectàrees, i per ara no hi ha més novetat sobre la xifra de víctimes mortals, que es manté en 12. Uns anuncis, de seguida tornem, fem la crònica esportiva i a les 10 tota l'actualització d'aquesta compareixença que segueix del conseller de la Junta d'Andalusia. Fins ara.
18: Tot es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
19: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
20: 71.750-71750 de la sèrie 064.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
18: Catalunya Ràdio.
21: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el gorrit. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
22: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
23: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta.
24: Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
25: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
22: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
26: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
27: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteu Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
28: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Passen 6 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Albert Benet, molt bon dia.
29: Què tal? Bon dia.
0: En esports, Espanya és la segona selecció classificada per les semifinals del Mundial i s'enfrontarà a França per un lloc per la final després de guanyar Bèlgica per 2-1 als quarts de final.
29: Amb Pedri suplent i amb 4 catalans a l'11 titular, Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Cucurella, la selecció espanyola es va avançar amb un gol de Fabián Ruiz al minut 30. Era el substitut de Pedri a l'11 titular. Al 41, just abans del descans, Bèlgica va empatar amb un gol de Decataler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial i ja al final, al minut 88, Miquel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Un altre cop, el jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal. Lamine Yamal, sense por a França, són declaracions a Televisió Espanyola.
2: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
29: Una lesió del porter del Madrid, Courtois, va marcar aquest partit de quarts de final i va perjudicar Bèlgica. Una lesió al minut 70 que el va obligar a deixar el camp amb l'empat a 1 al marcador. El porter que va substituir-lo, Lamens, no va estar encertat en l'acció del gol d'Espanya. No va aconseguir blocar la pilota i el seu refús el va aprofitar Miquel Merino per marcar. Primera semifinal definida, doncs, la jugaran Espanya i França dimarts. Avui quedarà definida la segona. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i més tard, de matinada, a les 3 hores nostra, Argentina-Suïssa. I a aquesta hora també un nom propi, Karim Adeyemi, es convertirà en el segon fitxatge del Barça 2026-2027, després que el club ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany. Adeyemi, de 24 anys, arribaria la setmana que ve a Barcelona i ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. El traspàs d'Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols i partits jugats.

0: I a aquesta hora farem també un repàs de com es miren el dia els diaris. Ho repassarem amb la Gemma Bonet, bon dia.
1: Hola,
0: amb la Núria Hart també, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Gemma, portades.
3: Doncs mira, la tragèdia de l'incendi d'Almeria és la que ocupa totes les portades als diaris. El periòdico parla de fugida mortal de les flames, La Vanguardia parla de fatídica fugida i l'ABC diu fugida caòtica. L'Ara destaca atrapats fugint de les flames. Al Punt avui la portada està dedicada als accidents de trànsit i titulen Dolor a la carretera. Diu que en els últims 25 anys 10.000 persones han mort en sinistres viaris.
0: I què t'ha cridat l'atenció, Gemma?
3: Doncs, per exemple, el tema del dia de El Periódico, que parla de la nova pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, amb Matt Damon, Anne Hathaway i Tom Holland, entre d'altres. Recreen el clàssic d'Homer. El diari fa un repàs de quantes vegades la història d'Ulisses ha estat adaptada a la gran pantalla. També explica com el filòleg i hel·lenista Pau Sabater firma la nova traducció al català de L'Odissea, agafant d'aquesta manera el testimoni de Carles Riba i Joan Francesc Mira.
0: Núria, i a fora què diuen?
2: La premsa internacional també està molt pendent dels incendis d'Almeria, sobretot la premsa britànica, d'on són moltes de les víctimes. The Guardian, per exemple, recull el testimoni d'una dona de 74 anys britànica amb casa des de fa dècades en aquesta zona d'Andalusia, que va ficar la seva amiga una cadira de rodes i dos gossos al cotxe i va marxar de seguida. La situació al Pròxim Orient també preocupa els digitals del món, sobretot Al Jazeera, que segueix minut a minut l'estira i arronsa entre els Estats Units i l'Iran. En portada, la CNN publica una investigació visual amb imatges de satèl·lit que mostra com l'Iran intenta reconstruir la infraestructura nuclear i militar tocada per la guerra. Al New York Times, el focus se l'endú la detenció d'immigrants de l'administració Trump, que torna a pujar amb milers de persones detingudes cada dia, un tema que està altra vegada a l'agenda per l'assassinat aquesta setmana d'un immigrant mexicà a mans dels agents antiimmigració dels Estats Units.
0: I, Gemma, amb quines reflexions t'has quedat avui?
3: Doncs, per exemple, els diaris, la que fa Josep Cuní a la contraportada del periòdico, que veu un intercanvi de papers entre Donald Trump i el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello. Trump fa de redemptor, felicitant Espanya per incrementar el seu pressupost en defensa. En canvi, l'arcabisbe excita, diu, els ànims amb el que tothom considera una acusació velada al govern, titllant-los de lladres.
0: Núria, i la curiositat del dia?
2: La visita al Regne Unit dels ducs de Sussex al príncep Enric d'Anglaterra i Meghan Markle, acompanyats dels seus dos fills per primer cop en els últims 4 anys.
0: I anem als plans del cap de setmana, Montse Barcón. Amb què comencem?
4: Doncs amb música, perquè encara sou a temps de comprar entrades per anar avui al Festival Cruïlla, al Fòrum de Barcelona, per sentir música com aquesta.
5: Yo penso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo penso positivo porque son vivo.
4: El festival que encara ens fa sentir que som joves, no només per poder escoltar Jovanotti, sinó també música actual, com la d'Alice. Anem per...

0: cant del Baix Llobregat.
1: I qui diu Alís? Diu Rigoberta Bandini.
0: Pam, pam, pam, Pamela, te hicieron sentir pequeña y no supimos quién
1: es. Sort que ens anima una mica la Montse Barcón. Vinga, va, i al cinema? Doncs si teniu més de 65 anys, que sapigueu que ha tornat al cicle Cine Sènior, segons el qual els dimarts podeu anar al cinema per 2 eurets. Això sí, haureu d'ensenyar el DNI. Com quan intentàvem entrar a la discoteca i falsificàvem una miqueta de típex, segur que la intel·ligència artificial ho farà millor. I a més, si decidiu anar-hi amb els més petits de casa, que sapigueu que s'ha estrenat Baiana. I'm not going on a mission with some mortal. Es tracta de la versió de la pel·li de Disney, que ja coneixem, però feta amb actors reals. I què més, Montse? Vinga, va. Doncs avui demà es fa el Festival Poesia i Més a Tallar, Arenys de Mar, Sant Pol, Vilassar, Mataró, Dosrius i Caldes d'Estrac, que és on va néixer, impulsat per Josep Palau i Fabra fa més de 20 anys. Els millors poetes de casa nostra, la Briseta del Mar, és un tros de pla. I atenció, perquè un d'ells, Gabriel Ventura, Núria i Domènec, ens ha fet un poema especialment pel programa. Lema poètica es diu: obre la porta, escolta els núvols i para el temps. Tot es pot parlar.
2: Molt bé, Barcón, molt bé.
3: Vinga, i acabem amb alguna exposició, no?
1: Doncs sí, anem a les Torres Mafra de Barcelona, on hi ha una exposició de Maynard White, un dels fotògrafs més influents del segle XX. A més de fotògraf, era biòleg i pedagog, i per ell era molt més important el que feien sentir les seves imatges que el que representaven.

0: Són les 10, és hora d'actualitzar-nos amb la Marta Sánchez.
1: Hola, bon dia.
0: Si et lleves ara has de saber que l'incendi de Los Gallardos segueix fora de control, tot i que la situació meteorològica ha millorat i això facilitarà les tasques dels bombers. Marta.
1: Sí, hi ha menys vent, ha augmentat la humitat. El conseller d'Emergències andalús, Antonio Sant, ha explicat que les flames han cremat ja 6.600 hectàrees i que avui serà el primer dia que es podrà per fi atacar el foc.
2: Hasta ahora, bueno, pues hemos estado prácticamente en trabajo de defensa, ¿no? En trabajo de defensa de la cola, de evitar avance de los flancos, pero es el primer día en el que vamos a poder trabajar en ataque al incendio.
1: Hem pogut escoltar en aquest programa l'alcalde de Béder, Ángel Collado, ha explicat que avui la situació és més tranquil·la, parla de paisatge desolador i sobre la polèmica per l'absència dels missatges d'alerta als telèfons mòbils per advertir la ciutadania, ha defensat la seva actuació.
3: Sé yo lo

0: Són un quart d'onze del matí, aquí el Tot es pot parlar, i ens fixem en Móra la Nova, la Ribera d'Ebre. Per què? Perquè és candidat a acollir, juntament amb San Fernando de Henares a Madrid, una de les 4 gigafactories d'intel·ligència artificial que la Comissió Europea té previst construir en els pròxims 4 anys. I amb quin objectiu, això? Doncs garantir la sobirania digital del continent, és a dir, deixar de dependre, o no dependre tant, dels Estats Units i d'empreses com Amazon, Google o Meta.
1: En els propers mesos, Brussel·les farà publicar la decisió definitiva. Si finalment aposta per Móra la Nova, la intenció seria que un dels centres més importants d'IA a nivell europeu comencés a funcionar en una primera fase el 2028. Avui al Tot es pot parlar volem entendre què són i per què serveixen aquestes enormes centres de dades i sobretot quin impacte ambiental i social implicaria al territori.
2: És un món delirant, ple de gent estimant, abraçant i deixant anar.
0: Mercè Folch, bon dia.
3: Bon dia.
0: La Mercè Folch és la realitzadora del programa Solidaris d'aquesta casa, un programa que va dedicar un important espai fa uns mesos a parlar dels impactes dels centres de dades i que ens ajudarà a posar llum en un projecte que, malgrat que en parlem molt, els ciutadans, evidentment, no en som experts. D'entrada, el que sí que sabem és que aquest projecte té tot el suport polític, això sí, no?
3: Efectivament, l'aposta del govern espanyol i de la Generalitat és ferma.
4: Avui mateix desplaçaré, just en acabar el meu torn d'aquesta sessió de control, a presentar a Madrid una proposta per instal·lar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. Una inversió històrica, si ens surt, ens l'han de concedir, no? Bé, crec que Catalunya...
3: Tan ferma que els presidents Sánchez i Illa en van voler deixar constància fa uns dies amb una fotografia des de la Moncloa al costat de Florentino Pérez, de la constructora ACS, o de Marc Murtra, de Telefònica. Alguns dels empresaris que tiraran endavant aquest projecte que és públic o privat amb una inversió d'uns 5.000 milions d'euros.
0: Sí, recordem la foto, però anem per parts. Comencem pel principi. Què és una gigafactoria d'IA, d'intel·ligència artificial? Com es veu des de fora?
3: Sí, al programa vam poder parlar amb diferents persones que ens van fer aquesta fotografia, perquè és important saber-ho. Les gigafactories d'IA són instal·lacions a gran escala, per imaginar-nos com serien el paisatge exterior, formen grans naus industrials immenses, situades majoritàriament en polígons industrials. A l'interior que hi ha, doncs, hi ha fileres de processadors amb centenars de milers de xips que, atenció, funcionen 24 hores als 365 dies de l'any.
1: Per tant, Mercè, és com un gran centre de dades, diem gigafactoria, però és un centre on s'acumulen doncs, moltes dades.
3: Sí, sí. D'aquesta manera ho resumia Agustí Emperador. Ell és físic i membre d'Ecologistes en Acció.
5: En comptes de dir-li centre de dades, li diuen gigafactoria per transmetre la suggestió, la impressió de que serà una indústria d'alta tecnologia. Però un centre de dades no és una indústria. Un centre de dades és un magatzem. És un magatzem ple de servidors.
1: Per tant, d'entrada, Mercè, ja es maquilla una mica el nom perquè sembli... A mi em dona la sensació, una instal·lació més sofisticada del que és en realitat, no? Per tant, entrem una mica en per què serveixen aquests magatzems.
3: Doncs aquestes megafactories, Núria, estan dissenyades per desenvolupar i entrenar models d'intel·ligència artificial de pròxima generació. Per tant, són centres que necessiten moltíssima energia i un sistema eficaç de refrigeració perquè tots aquests equips, tots aquests processadors s'escalfen moltíssim. Fixeu-vos amb el que passa amb els ordinadors, no? Per exemple, quan sentim el ventilador, doncs imagineu-se centenars de milers de processadors d'aquest tipus que necessiten aquesta refrigeració. De fet, se'ls coneix com a vampirs energètics per aquesta energia, no?
0: Perquè
3: demanda
0: xuclen, sí.
3: Sí, sí. Energètica. I fan un soroll com aquest.
1: Déu-n'hi-do, això és el que podrien sentir els veïns de tot el municipi de Móra la Nova si finalment s'instal·la aquesta gigafactoria? Tindran aquest rum-rum al costat de l'oïda?
3: Aquesta és una de les queixes de la plataforma que s'oposa al projecte, però aquest soroll que estem sentint de fons és el que suporten en aquest cas els veïns de Vineland, a Nova Jersey. És una ciutat aquesta d'uns 60.000 habitants, dedicada majoritàriament al sector agrícola. Allà hi ha un dels centres de dades digitals més gran de la costa est dels Estats Units. Al programa vam entrevistar el Joan Carles López, el membre de la plataforma que s'oposa, que és la plataforma Aturem la Gigafactoria d'IA, i expert en aquest cas en geobiologia i descontaminació electromagnètica. I a nivell d'impacte mediambiental, López parla d'aquest soroll constant, continu, aquest soroll que desprenen aquestes infraestructures fruit, com dèiem abans, de la refrigeració dels servidors.
6: Per què té que fer soroll? Pues imagineu-se un ordenador, una torre d'ordenador a casa que té un ventilador. Pues ara imagineu-se en allò, pues en 200.000 ventiladors que estan generant un soroll. I a partir d'aquí és això és el que veurem. Veurem com una gran fàbrica, com una mola de formigó i un soroll. Un soroll constant.
0: Val, ja tenim aquí una part, el soroll, no? El que dèiem abans, anem per parts. Ara el que preocupa també els veïns i entitats és l'enorme consum energètic d'aquesta infraestructura. Quin consum d'electricitat s'estima que requereix?
3: Ens fixem en el cas dels Estats Units perquè allà van 10 anys per avançat. És el lloc del món on hi ha més centres de dades ara mateix perquè hi ha les grans companyies tecnològiques. Si ens fixem en el cas de la gigafactoria dels Estats Units que comentàvem abans, consumeix 300 megawatts de potència, que equivaldria, per entendre'ns, al consum de 150 miliards, i a través d'una empresa amb seu a Amsterdam desenvolupa i entrena models d'intel·ligència artificial, en aquest cas per Microsoft. Uh-huh. Els veïns de la zona ja s'han començat també a organitzar per oposar-se al projecte, pel seu impacte ambiental, també en la salut, però també pel que dèiem, no? I és una de les queixes recurrents per aquest consum energètic i d'aigua que requereix, i atenció també, segons diuen, al poc retorn econòmic que té per la comunitat. Si ens fixem en el cas de Móra la Nova, la idea és que comenci amb una potència de 50 megawatts i que entre el 2029 i el 2030 pugui augmentar a 100-150 megawatts, que equivaldria al consum d'unes 70.000 llars. Dona.

0: germans.
1: Anem ara a un tema sensible, sí. Ja l'has apuntat, no? És el del consum d'aigua per refrigerar aquests servidors, no? Que és una mica la mare dels ous de tot això, no?
2: Exacte. Hem de pensar que aquesta gigafactoria, el projecte, el preveu instal·lar al polígon del Molló. Això està als afores de Móra la Nova, molt a prop del riu Ebre. La plataforma que s'hi oposa denuncia que no saben els litres d'aigua que podria consumir. De fet, denuncien constantment l'opacitat amb què s'està portant a terme aquest projecte. La Generalitat, en canvi, assegura que el sistema de refrigeració triat farà servir noves tecnologies de refredament amb el que es coneix com a circuit tancat. I què vol dir això? Doncs que s'evita que l'aigua s'evapori, això que dèiem, per refredar tots aquests servidors, perquè el líquid refrigerat no entra en contacte amb l'aire, no? Per tant, evitem aquesta evaporació. Per tant, parlen d'un consum mínim, però no es detalla la despesa d'aigua. Ara bé, des de la Generalitat afirmen que es compliran els estàndards de sostenibilitat. Nosaltres al programa ens vam fer ressò també d'una investigació periodística dels diaris El País, The Guardian o Le Monde, precisament i publicada fa uns mesos, en què deia que les grans tecnològiques han pressionat a Brussel·les per aconseguir una llei a mida que impedeixi saber quin és el consum d'aigua o l'eficiència energètica dels centres de dades. Vull dir que per això hi ha una mica aquesta opacitat, també.
3: I sigui com sigui, Mercè, sí que el que estem veient és que tot aquest impacte l'entoma el territori i no tant, o no gens, les grans tecnològiques.
2: L'impacte és econòmic, no? És un altre tipus d'impacte, no? Ens explicava també el programa el Casey Lynch. Ell és investigador, Ramon y Cajal, al Departament de Geografia de la Universitat de Girona i expert en geografia del que es coneix com a capitalisme digital. Ell és nord-americà, coneix molt bé els efectes dels centres DIA al seu país, perquè els Estats Units, com bé dèiem, és on es troben la majoria de centres de dades del món, i subratllava justament que els beneficis són unidireccionals.
4: També jo crec que al final una part d'això és que veuen moltes d'aquestes comunitats que hi ha aquests impactes locals, també moltes vegades per donar beneficis a grans empreses, no?, tecnològiques, són els multimilionaris que dirigeixen aquestes empreses.
3: Clar, per tant, Mercè, els impactes positius, més enllà d'aquests guanys econòmics, que és evident, no?, per les grans tecnològiques, impactes positius, per exemple, al territori. Crearà llocs de feina aquesta gigafactoria?
2: Mira, parlant amb la plataforma, Aturem la Gigafactoria DIA, les previsions per ells són poc optimistes.
5: Com revertirà, com a molts projectes que han hagut aquí a la Ribera d'Ebre, ja per no dir un altre lloc, o a tota la Catalunya Sud, molts projectes que han vingut aquí com si fos el Bienvenido Mr. Marshall, que al final acaben en Paso Catanoli, la majoria, i després deixant una sèrie de residus que són molt... i de treball no en deixa.
2: Clar, López aquí parla d'un centenar de llocs de feina, la majoria diu de jardineria i de manteniment, en el futur diu que tot acabarà automatitzat, en canvi, aquí segons les previsions de la Generalitat, es crearien uns 250 llocs de treball qualificats de manera directa i uns 2.500 de forma indirecta.
6: Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen.
1: Per tant, acabem de veure que hi ha una discrepància sobre el que serà la generació de llocs de treball, però recapitulem una mica. Estem a la Ribera d'Ebre, que és una comarca majoritàriament agrícola i molt sensible al canvi climàtic. I també, recordeu, això ho diem moltes vegades, és la comarca on hi ha la central nuclear d'Ascó, que ha sigut el suport econòmic per a moltes famílies, que ha generat una forta dependència. Això, com és percebut des del territori?
2: Clar, encara és el suport econòmic de moltes famílies i, per tant, es veu amb una mica de, no, de temor.
1: Clar.
2: El que passarà quan tanquin les nuclears que estan previstes el tancament l'any 2030.
1: Clar, no? Clar, la és el seu futur, no?
2: Del reactor Ascó 1, no? Estem parlant també d'una comarca que té altres infraestructures com l'abocador de Tivissa i el dipòsit de residus de Ribarroja d'Ebre. I allà, seguint una mica amb el que explicava el Joan Carles López abans, molts veïns et diuen que només es pensa en el sud per projectes amb impactes negatius, que hi ha un sentiment de maltractament històric, de desequilibri territorial, de ser una zona de sacrifici. sacrifici. Ara bé, també n'hi ha d'altres, i nosaltres al programa també els vam poder sentir, doncs que veuen tot això com una oportunitat per reflotar les comarques del sud quan les nuclears passin a millor vida, diguem-ne, no?
1: Des del Consell Comarcal, des de l'alcaldia de Móra la Nova, per exemple, ells sí que es mostren partidaris d'acollir la gigafactoria. Vosaltres hi veu parlar.
2: Sí, sí, i fa temps que treballen en aquest sentit. Per l'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, la gigafactoria és una aposta buscada i volguda per la població, que suposarà, diu, una alternativa, com bé dèiem, a les nuclears.
0: I al final, les centrals arribaran un moment que tancaran i, evidentment, el que hem de vetllar és que els pobles estiguin vius, que els nens que quan marxin a estudiar fora en edat adulta puguin retornar una vegada formades al nostre territori, perquè si no els pobles seran petits, se tornaran, s'envelliran i acabaran tancant-se serveis, acabaran tancar tota aquesta qualitat de vida que poguessin tindre al nostre territori.
2: Sobre el consum d'aigua, l'alcalde també ens explicava que des del 2002 el polígon del Molló, on estarà instal·lada aquesta gigafactoria, si finalment Brussel·les s'hi decideix, té concedida una concessió d'aigua de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Per tant, diu que el projecte no necessitarà més aigua. Álvarez assegura que no hi ha cap autorització ni d'abocament ni de captació. I parla, com també diu la Generalitat, òbviament, d'aquest circuit tancat. Sigui com sigui, aquesta és l'aposta de la Generalitat. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern, Albert Tort, també en declaracions al programa, explicava que megafactories com la que es preveu a Móra la Nova són absolutament imprescindibles.
7: No podrien existir serveis digitals, ús de la intel·ligència artificial, tot el que té a veure amb computació de dades en qualsevol tipus de servei digital al que estem acostumats, diguem-ne, a interaccionar cada dia si no hi ha infraestructures digitals de connectivitat i de computació perquè aquestes dades es puguin computar i acabar oferint un resultat.
2: Per posar-hi context, la gigafactoria de Móra la Nova formaria part d'un projecte més global que el govern ja fa temps que està estudiant i dissenyant amb les empreses del sector digital. En aquest sentit, el govern ja va anunciar que ara mateix té identificats fins a 26 projectes potencials de centres de dades, entre els quals hi hauria el de Móra la Nova.

0: Per sumar una mirada més global a la implantació de gigafactories, saludem ara a aquesta hora a l'Anna Valdivia, matemàtica, investigadora en intel·ligència artificial, governança i polítiques de la Universitat d'Oxford. Anna, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per què creix la construcció de centres de dades arreu del món? Ens han dit que és per no dependre tant de la tecnologia dels Estats Units.
1: Doncs jo no estaria del tot d'acord amb aquesta afirmació. El creixement exponencial dels centres de dades arreu del món passa perquè durant l'època de la pandèmia, no, que ja quasi no ens en recordem, tots vam virar cap a una vida més digital, no? Totes les reunions les fèiem digital, vam deixar molt la presencialitat. Aleshores, ja va haver un creixement de més demanda de serveis digitals. I això va fer que els centres de dades que ja existien veiessin com un increment en més clients que demanaven més serveis computacionals per emmagatzemar dades o per entrenar i emmagatzemar les seves plataformes digitals, no? Aleshores, aquest efecte de la pandèmia, junt amb l'efecte de la intel·ligència artificial, no? Aquests models de llenguatge que han crescut en tamany, que tenen unes arquitectures més sofisticades, també estan demanant més increment de temps de còmput i de potència computacional, i aleshores aquests dos efectes han fet que la inversió en capital vegin en els centres de dades una indústria molt fructífera per a invertir les seves inversions. No? Mm-hmm.
0: Quan parlem de centres de dades, per exemple, ens pot venir al cap també el Barcelona Supercomputing Center. Es pot comparar aquesta gigafactoria que hi podria haver a Móra la Nova amb aquest altre centre de dades?
1: Clar, quan parlem de gigafactoria estem parlant de centres de dades que demanen una potència d'energia molt més elevada que la del Barcelona Supercomputing. Aleshores, estem parlant de centres de dades amb més capacitat en aquest sentit.
0: Uh-huh. La Mercè ens diu, l'Anna Valdivia ve del futur, perquè tu coneixes bé la realitat de centres de dades en països on ja estan molt implantats, com per exemple Mèxic o Anglaterra. Què t'hi has trobat?
1: Sí, he fet durant 2 anys treball de camp a Mèxic, Xile i Anglaterra. I aleshores el que, per exemple, jo em vaig poder trobar a Mèxic és que tots els centres de dades s'estan localitzant en un estat del nord de la capital, que és Querétaro, en el qual ja estan, per exemple, 16 centres de dades hiperescalars funcionant, i el que jo vaig poder veure era que mentre el govern local donava la benvinguda, no, a aquesta indústria. També feia, no, Amazon va fer una inversió milionària a l'estat de Mèxic i fins i tot al país en global. El que jo vaig veure era que, mentre passava això, no, que el govern donava benvinguda, per altra banda, i la ciutadania es queixava de que ja no tenien accés a l'aigua. De fet, també amb entrevistes de gent que vivia a prop dels centres de dades em van dir que des de fa uns 2 anys, que és tot just quan van començar a operar els centres de dades a Querétaro, estan patint talls d'electricitat. Aleshores, això és el que jo vaig poder veure a Mèxic, i després a Anglaterra el que he pogut veure és que, per exemple, la xarxa elèctrica ja està tensionada perquè estem als voltants de Londres, sobretot a la zona de Heathrow, de l'aeroport, d'un dels aeroports de Londres, i hi ha molta indústria. Aleshores, el que està passant és que el govern també està donant la benvinguda als centres de dades, i estem veient com, per exemple, altres projectes, com el tema de construir cases, que també és molt necessari en aquest territori, s'està deixant de banda perquè la xarxa elèctrica no dona més potència. Aleshores, no es poden construir més cases per a les persones.
0: Parlaves ara, per exemple, del consum d'aigua, no? D'aquesta despesa energètica, que és un dels temes que més preocupa el territori. Des del govern asseguren que serà sostenible, però la pregunta és, poden existir centres de dades, gigafactories sostenibles?
1: El tema és que amb el canvi climàtic no podem garantir que un centre de dades sigui sostenible, perquè els centres de dades que s'estan instal·lant a la península, parlem de Catalunya però també de l'Aragó, són centres de dades que normalment utilitzen un sistema de refrigeració que es diu free cooling, que bàsicament es basa en utilitzar aire per refredar els servidors, però quan aire de l'exterior, o sigui, agafo l'aire de l'exterior per refredar les habitacions, no? Les sales on tenen els servidors, però quan l'aire exterior puja de 30 graus, i hem de parlar ara del canvi climàtic i les
0: I
1: onades de
0: estem en
1: calor, que
0: plena
1: estem
0: onada de
1: patint.
0: calor, que aquesta setmana ens estem fregint al carrer.
1: Exacte. Doncs quan l'aire puja dels 30 graus, el free cooling passa d'utilitzar l'aire exterior a refredar-lo amb aigua. Aleshores estem parlant de que els centres de dades sostenibles, no? Perquè es diuen sostenibles perquè a vegades no utilitzen aigua, el fet és que utilitzaran aigua en aquells dies que més necessitem aigua, no? Aleshores, aquest és un problema que estem veient amb el concepte dels centres de dades sostenibles dintre d'aquesta emergència climàtica.
0: Per tant, el canvi climàtic agreuja encara una mica més o fa que siguin encara menys sostenibles aquests grans centres de dades. És evident que no es pot anar en contra del progrés tecnològic, però l'ús de la intel·ligència artificial en àmbits com en la investigació és cabdal també. La pregunta que ens hem de fer segurament també, més enllà de tot el que hem estat reflexionant, és quin model econòmic i de digitalització volem?
1: Totalment, i també quin model tecnològic, no? Perquè com a experta en intel·ligència artificial podria dir que existeixen models d'intel·ligència artificial, que són els models clàssics d'aprenentatge automàtic, no? Com es diu en anglès machine learning, que tenen una precisió també molt alta comparat amb, per exemple, aquests algoritmes grans de models del llenguatge que utilitzem per parlar, no? Aquests chatbots que tenen, o sigui, necessiten més recursos, no? Aleshores, hem de parlar de quin model econòmic, de quin model de digitalització, però també de quin model de tecnologia, no? Perquè és ben cert que existeix una intel·ligència artificial que no requereix de tants recursos per ser entrenada i per ser funcionada, no? Per ser implementada.
2: Anna, si un dels arguments que es fa servir moltes vegades per reclamar aquestes gigafactories és el de la sobirania, no? El de tenir la independència a l'hora de gestionar aquestes dades. Clar, estem molt lluny per això de poder tenir això i al mateix temps tenir-ho de forma sostenible? Sembla com una mena de dilema força irresoluble, no?
1: Clar, el tema de la narrativa que ens ve ara amb el tema de la sobirania digital, no? Que la Unió Europea està abraçant per com està el tema de geopolític amb Estats Units i Xina, es desmunta una mica quan analitzem el tema de les cadenes de subministrament de la intel·ligència artificial. Hem de pensar que quan un govern ens diu, ens defensa la infraestructura d'un centre de dades, com per exemple el de Móra la Nova, per temes de sobirania tecnològica, hem de pensar que quan analitzem qui està fabricant els xips, hi ha una empresa al món que fabrica el 90% dels xips, que no és catalana ni és europea, és estadounidense i és Nvidia, i aquesta empresa dissenya els xips i són fabricats per una altra empresa que té localitat a Taiwan, no? Aleshores, quan parlem de sobirania tecnològica, realment no arribarem a tenir aquesta sobirania perquè si depenem d'aquesta infraestructura de producció de xips, pot ser que el núvol, no, visqui a Móra la Nova, però tot el que ve darrere, tota la fabricació d'aquests xips, no viu a Catalunya ni viu a Europa, sinó que és una cadena de subministrament global, per tant, és impossible assolir aquesta sobirania.
2: Doncs escolta'm, Anna, moltes gràcies. Anna Valdivia, matemàtica, investigadora en intel·ligència artificial, governança i polítiques de la Universitat d'Oxford. Gràcies per haver-nos atès i gràcies a tu també, Mercè.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Ens tornem a veure.
3: Una abraçada.
0: Adéu.
4: Which way the wind blows when this day is done.
5: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
6: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vin al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: No tenir temps per cuinar ja no és excusa.
3: Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
9: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
10: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
10: El que he dit?
11: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
10: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
9: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
3: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
0: Es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
5: Tres minuts i seran tres quarts d'onze.

0: A aquesta hora, els dissabtes, viatjarem a alguns dels destins on hi treballen els corresponsals de Catalunya Ràdio. Perquè tenim molt clar com vivim aquí, però com deu ser, per exemple, viure a Moscou? Amb què es troba la Cristina Solies en el seu dia a dia? Cristina, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Cristina, segur que ens deus poder explicar moltes coses amb el temps que hi portes.
1: Sí, una de les coses que més em cridava l'atenció al principi, quan vaig arribar a Moscou, era veure que molta gent portava rams de flors. Tant era el dia que fos, l'hora que fos, al metro, al carrer, al final veia sempre persones amb flors a la mà. És cert que aquí comprar-ne és molt fàcil. A cada cantonada hi acostuma a haver una botiga de flors i, de fet, moltes obren 24 hores com si estiguessin de guàrdia en cas d'emergència. Això sí, a l'hora de regalar-ne s'ha de tenir en compte una norma no escrita que és inapel·lable. Els rams amb un nombre de flors senar són pels vius, per cites, aniversaris, les visites a casa d'algú, i en canvi els parells són pels morts, per portar al cementiri. El dia que se'n regalen més, per entendre'ns el seu Sant Jordi, és el 8 de març. Aquí no hi ha cap reivindicació feminista. La majoria de les dones esperen que els hi facin molts regals i entre els quals no hi pot faltar mai un gran ram de mimoses o tulipes. I alhora, les flors també s'han convertit en l'única via per mostrar el suport a la dissidència. Les autoritats només toleren que els ciutadans crítics amb el règim portin rams de roses o de clavells a les tombes i als monuments dels presos polítics. Per nosaltres, que som mediterranis, potser costa una mica d'entendre, però en un país on l'hivern és tan llarg i tan gris, on tot és tan difícil, on la gent no es pot expressar lliurement i on tothom sembla d'entrada tan distant, les flors i els seus colors encara tenen un valor més especial.
0: Cristina, gràcies. I ara una mica de cultura. Avui dissabte i cada dissabte fins al 1 d'agost també ens vindrà a veure la Marta Romagosa. I no, això no és el seu programa de la nit dels ignorants, però sí que va de preguntes i respostes i l'hem seguit castigant a viure una mica de nit. Marta Romagosa, bon dia.
2: Què tal? Com esteu? Bon dia.
3: Bon dia, Marta. La cosa anirà una mica així, perquè sí? Els oients s'ubiquin. Tu et dedicaràs a sortir de nit tota la setmana i vindràs aquí el dissabte i ens ho explicaràs. És una mica això?
4: Sí.
0: No és mal plan, no?
4: No, jo trobo que està bé. A veure, ja estic acostumada a anar a dormir a les 3 de la matinada i ara vindrà d'uns dies més, no? Sabeu què he fet per començar?
3: Què has
4: fet? De tota manera, perquè, clar, he llegit un article sobre els dies que els ciutadans d'aquest país necessitem de vacances per poder desconnectar de la feina. Voleu saber el resultat?
0: Jo sé que jo molts.
3: Molts.
4: Els màxims. Mira, necessitem 27 dies de vacances i estem al capdamunt del rànquing dels europeus. I si jo faig secció fins l'1 d'agost, em sembla que no compleixo els requisits que diu aquest estudi de SD Works, que és un proveïdor europeu de solucions en recursos humans i nòmines que jo no tenia ni idea, no tenia el gust de conèixer.
0: Un d'aquests.
4: Es veu que els treballadors de la Gran Bretanya necessiten, atenció, 8 dies i mig per desconnectar, els de França 12,9, els alemanys 14,7 i el conjunt de l'estat espanyol 27 dies.
0: Uau! És una diferència molt gran.
3: És que no els tenim.
4: Qui té 27 dies de vacances?
3: No els tenim. Haurem de comunicar algun despatx.
4: Clar, és un estudi que planteja que el fet que la gent de l'estat necessiti tants dies per desconnectar, què passa? Que indica la importància de cuidar el benestar laboral durant tot l'any i no només durant les vacances.
0: Això és un missatge a la direcció.
4: No, és que o sigui, estava fent la secció, pum, m'arriba aquest informe, me'l llegeixo i penso, això s'ha d'explicar.
0: Sí, ja veig.
4: No es pot parlar de tot, no?
3: Tot es pot parlar, però no has vingut a parlar de recursos humans.
4: No.
3: De què has vingut a parlar?
4: Però he trobat que era important aclarir conceptes abans de començar, perquè 27 dies de vacances, és que no els té ni Van Morrison.

0: perquè l'has anat a veure, Marta.
1: Sí, he anat a veure Van Morrison al Festival de Jazz de Barcelona. De fet, era una assignatura pendent que tenia i que, atenció, prové d'una escena d'una pel·lícula de fa uns quants anys, no sé si la recordareu, aquí es nota que sóc boomer.
2: A veure.
1: Beautiful Girls,
2: sí.
1: Any 1996.
2: Boomer jo també.
1: Comèdia dramàtica americana dirigida per Ted Demme i protagonitzada per Uma Thurman. Està preciosa, Matt Dillon i Timothy Hutton. Doncs hi ha una conversa on el Willy, que interpreta el Timothy, i l'Andrea, que és ella, la Uma Thurman, discuteixen, parlen sobre les relacions de parella ideals. I diuen, entre altres coses exactament, junts fer martinis, llegir els diaris els matins de diumenge, després d'anar a la platja i escoltar Van Morrison. I mira, jo, en parella, havia fet això dels martinis, dels diaris, de la platja. Em faltava veure l'artista de Belfast, què vols que et digui?
2: Va, doncs ara us sorprendré, perquè jo vaig descobrir Van Morrison amb una altra pel·lícula. Curiositat, ja està, vaig molt, molt, molt breu, eh? Però fa molts i molts anys, una pel·lícula on ell cantava aquesta cançó. Sona diferent, eh?
1: Bastant.
2: És Glòria, tema de l'any 64, de quan Morrison era el líder dels Dem, formava part de la pel·lícula Rebels, ni més ni menys que de Francis Ford Coppola, del 83, i també hi havia Matt Dillon, a més de Patrick Swayze, Rob Lowe, Tom Cruise... Però bé, va, ja està. Era només la meva culleradeta, eh? Jo havia de posar la boteta. Però el que importa és que la Marta Romagosa ha aprovat aquesta assignatura pendent de veure el lleó de Belfast. Mm-hmm. Però molt bé, escolta, aquest senyor continua feliçment la seva gira. Has vist alguna cosa que ara nosaltres aquí a Barcelona puguem anar a veure?
1: I tant, i tant. Va, apunteu perquè heu d'anar a veure el retrat de Dorian Gray.

0: de l'ànima.
1: Vosaltres heu llegit el llibre d'Oscar Wilde o heu vist alguna de les versions cinematogràfiques, ja parlant de cinema, que s'han fet?
2: Mira, no. Jo no.
3: Jo llegi no, alguna versió sí.
1: De pel·li sí, eh? Doncs és igual, si l'heu llegit o heu vist... És igual, tant és perquè aquest muntatge, que estem sentint ara la música i la veu, ara us explico, amb dramatúrgia i direcció del Marc Rosic, segur que no s'assembla a res del que s'ha fet abans. Sabeu de què va?
3: No, no.
1: No? Per fer-ho fàcil, és la història del
3: sí,
1: Dorian.
3: La història sí.
1: La història sí, Un jove que sent enveja del seu propi retrat i sembla fer un pacte amb el diable per conservar eternament la joventut i fer que la seva pintura, i no ell, és qui vagi envellint.
2: És un monòleg, Marta?
1: A veure, no, però sí.
2: Ai. I és un musical?
1: No, però hi ha molta música original, per cert, de Jordi Cornudella, i moltes cançons en directe, amb un quintet de corda que també forma part de l'escenografia. De fet, és un espectacle d'hora i mitja en què Àngels Gunyalons ens torna a deixar amb la boca oberta, aquesta dona, que és cada any que fa, si trobo que és millor. Ella fa d'Oscar Wilde, però també fa, interpreta el paper del jove Dorian, el del pintor que li fa el retrat Basil, i el del dandy depravat, Lord Henry, que el sedueix, i també el de l'actriu que enamora el jove Dorian. I no es canvia de vestuari, eh?
2: És que fa tots els papers de l'auca.
1: Bastants papers de l'auca, i amb un gest, amb una mà, amb un posar-se les mans a la butxaca, amb un gir, o amb com... canvia el cos, tu veus que és l'altre personatge. La idea, de fet, de fer aquest muntatge sobre el retrat de Dorian Gray és de la mateixa Àngels Gunyalons, però el resultat, explicat l'actriu, els ha sorprès a tots.
4: Li va confessar que jo li vaig dir, Marc, tinc una idea. El retrat de Dorian Gray, que a mi sempre m'ha inquietat molt i tal, i de cop li vaig enviar un altre missatge, dic, perdona, Marc, clar, és que s'ha de ser jove per fer el Dorian Gray, no? Diu, no. I aleshores, a partir d'aquí, ja va fluir tot. La història la coneixem i el concepte de l'espectacle és del Marc Rosic. Va néixer primer que volíem que fos un monòleg, era un monòleg parlat, i després ha anat prenent altres formes. El Marc és una persona amb la que s'hi pot parlar molt bé i aleshores li dius coses que has imaginat, diu no, això no, però de cop és que deu... Mira, saps allò que et vaig dir que no? Però se m'ha quedat aquí. Sempre parlem de l'hipotàlem i això m'ha produït i la seva imaginació aleshores, pum, li dones una mica així i es dispara.
5: Cap influència és una bona influència. Als nostres cercles no es coneix res d'igual. Tota influència és sempre dolenta. Tota influència és sempre immoral.
1: El pare de la criatura és Marc Rosic, que diu que el text és absolutament vigent avui en dia.
6: Que parla del monstre que tots portem a dintre, però també parla molt de com no volem envellir, no? Absolutament vigent en un món completament narcisista, on el culte a la bellesa, el culte a la joventut està a l'ordre del dia, on tots pensem a veure quina imatge pujarem, no?, a l'Instagram i amb tot aquest culte a la imatge i a la persona i a la... Llavors és un text que, malgrat que sigui tan antic, ressona i tots, bueno, i també ressona en tots els monstres que portem.
1: El retrat de Dorian Gray, que forma part del Festival Grec, es pot veure al Teatre Romea de Barcelona fins al 2 d'agost. Després de l'estiu comença a gira per Catalunya, arrenca el 3 d'octubre a Granollers, passa per Figueres, Sant Cugat, Vic, Badalona, Balaguer, Reus, Palma, Manacor, Olot i tanca el 7 i el 8 de desembre a Girona en el marc del Temporada Alta. I estic convençudíssima que l'hivern
3: tornarà
1: no? En algun moment, yeah. Segur, a Barcelona.
3: Escolti, no t'has quedat amb les ganes de veure alguna cosa?
1: Mare meva, sí? Moltes, perquè
3: molt,
1: no arribo, no arribo yeah, tot. Yeah. Així que també em quedo amb les ganes un any més d'anar a la Sala Montjuïc de Barcelona.
7: Una flor sempre és bonita. Puede ser un gran jardín.
1: Aquí fins al 5 d'agost se celebra aquesta Sala Montjuïc, que torna a l'emplaçament habitual, al fossat de Santa Eulàlia, ja que les obres de Montjuïc doncs, van fer que després es fes, o abans, vaja, es fes a les Tres Xemeneies de Sant Adrià. Ja fa 23 anys que celebren aquesta història, ara us ho explico. Es programen 16 pel·lícules que combinen èxits recents amb clàssics i amb reestrenes de tots els gèneres. Figura que és cinema a la fresca, tot i que, sincerament,
2: no, de fresca no gaire aquests dies.
1: D'aquests dies jo crec que la fresca te l'has de portar de casa, no?
3: O te l'has
1: d'imaginar. Però vaja, trobo que veure pel·lícules a l'aire lliure... mentre xerres amb els altres, ha de ser xulo,
8: I
1: no?
8: I tant.
1: Hi ha una de les directores que ho explica, és la Natalie Modigliani.
9: I com sempre, la línia editorial una mica de programació és una barreja de les grans pel·lícules que han passat per la cartellera aquest any, les oscaritzades, bàsicament, i uns clàssics, no? Sempre hi ha els típics revivals, que aquest any doncs, són Fargo, Thelma i Louise, que tenim moltes ganes de tornar a veure en pantalla gran, i Los Tenenbaum. També comptem amb 4 pel·lícules espanyoles, que això no acostuma a passar, però ja són autèntiques joies. Comencem el festival amb Flores per Antonio, després vindrà Los Domingos, Sirat, i acabarem amb la pel·lícula de la Cuixet, Tres Adioses, que també és preciosa.
3: Escolta, aquí és on el públic fa pícnic, no?
1: Exacte. Tu pots, si vols, fins i tot pots portar-te les cadires o tovalloles per seure a terra, però també es poden llogar les gandules per estar còmode, portar un sopar, un petit refrigeri. I, a més, abans de la projecció del film hi ha un concert, vull dir que és ideal, vaja. Si entreu al web de Sala Montjuïc per veure de quines pel·lícules queden entrades, doncs ja ho tindreu. Justament ahir és a veure el documental Flores per Antonio, d'Alba Flores, molt recomanable, per cert, si no l'heu vist.
8: Sí, jo sí que l'he vist i em va agradar moltíssim.
1: Que sí?
8: Moltíssim.
1: A mi també.
8: Molt ben fet. I això saps d'on ve?
1: Mira, expliquen que aquesta sala Montjuïc, de fet, es va inspirar en un esperit del cinema a l'aire lliure que es fa a París, o que es feia a París, al Parc de la Villette, un lloc amb gespa, que convida a fer un pícnic, amb capacitat per recollir molta gent que va veure cinema, i això sí, a uns preus assequibles.

0: Vaja, acabem amb una petita recomanació.
1: Doncs mira, sentiu, ja que parlàvem dels Flores, aquesta és la Rosario, que aquest estiu crec que ve a viure a Catalunya, perquè fa moltes actuacions. Si la busqueu, la trobareu. Per començar, 17 de juliol als Jardins de Pedralbes de Barcelona, dins les Nits d'Occident, i si no, aneu buscant, perquè a Manresa, Sitges, a Calella, a Palafrugell, al Maresme, a la Cerdanya, o sigui, i fins
0: tot
1: i tot... Tot el tour a Catalunya aquest estiu.
0: Doncs tu seguiràs fent tours de nit.
1: Jo faig tours de nit
0: i ens tornarem a veure aquí
1: dissabte que ve. I us ho explico la setmana que ve.
0: Gràcies, Marta.
1: Adéu.

0: Dissabte, diumenge o tots dos dies. Tot es pot parlar.
1: I quan falten 5 minuts per les 11, recta final del programa, que hem estat molt pendents de l'evolució del gran incendi d'Almeria, a la zona de Los Gallardos i Vedar, el foc continua actiu, però evoluciona relativament bé, en paraules del conseller d'Emergències andalús. El foc ha afectat, això sí, 6.600 hectàrees, i pel que fa al balanç de víctimes mortals i de desapareguts, es manté igual que ahir, 12 morts, 8 ferits i 23 desapareguts. A partir de les 11 podeu seguir tota l'actualitat en l'antena conjunta Catalunya Ràdio i 3CAT Info.

0: I ja que tot es parla, que tot es pot parlar al nom del programa, l'hem fet amb l'Albert Hoder, la Sandra Novillo, l'Elisenda Sort, en David Casablanques i la Gemma Bonet, la Núria Hart, la Montse Barcón, la Pilar de Pedro, en Gerard López, en Pere Joan Álvarez i tota la redacció d'informatius. I acabarem sempre, tingueu present això, tant dissabte com diumenge, amb una reflexió. Avui, el primer dia, la de l'antropòleg Manel Delgado, que ens recorda que tot es pot oblidar si no hi posem memòria.
1: Jo crec que el pas que anem mai aconseguirem que la sinistra seu de la policia política de Franco a Via Laietana recordi que allò fou una autèntica casa dels horrors. A veure, a tots els països que han patit el feixisme hi ha museus dedicats a la memòria de la repressió i la resistència. A França, a Polònia, als Països Baixos, a Argentina, a Xile... Aquí on és l'espai de record dels milers de justicians empresonats, torturats durant la dictadura? I també de la lluita clandestina contra el franquisme. Enlloc, de museus, cap. I de monuments, poca cosa, i tots recents. Els dedicats als 1.700 afusillats al Camp de la Bota són del 1992 i l'altre de l'any passat. El mateix Memorial Democràtic és de 2007. Pel temps a la presó, la Generalitat em va donar un diploma i 900 euros de compensació, com si diguéssim per les molèsties. El 2010... Franco va morir el 1975, dècades d'una amnèsia democràtica que encara dura. Direu que perquè la dreta va impedir que se'n parlés. No ho creieu. Qui va decidir oblidar-se'n va ser la mateixa esquerra antifranquista que va decidir que ja li estava bé fer taula rasa i apuntar-se a una transició que en el fons de seguida van veure que era una simple transacció.

Les condicions meteorològiques permetran que per primera vegada els serveis d'extinció passin a combatre l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Segons l'últim balanç oficial, el foc ha cremat 6.600 hectàrees i ha provocat la mort de 12 persones. 57 municipis en màxim risc d'incendi a Catalunya. Avui dissabte, els agents rurals mantenen el pla alfa en nivell 4 a 13 comarques. La dada és molt inferior a la de dimecres i dijous en el pic de l'última onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. La Generalitat posa en marxa el Pla de Pobles, destinat als pobles de menys de 5.000 habitants per rehabilitar nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits, que són la gran majoria de Catalunya. S'invertiran 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys. Mor un home ofegat a la platja a Cambrils. L'incident va passar ahir la nit, quan a la platja ja no hi havia vigilància i després que durant el dia hi onegessin

0: malaltia que transmeten les paparres. El pacient presenta símptomes compatibles amb la malaltia que mai s'ha detectat a Catalunya. Aquest any a Europa només s'ha confirmat un cas a Salamanca. Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo, tal com apunten algunes informacions, segons les quals Israel hauria advertit Washington. L'Iran retreu als Estats Units que ha incomplert els compromisos de l'alto al foc. El cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat avui a Oman per reprendre les converses. I arrenca el Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El mestre Jordi Savall, acompanyat d'una vintena de músics, ha reivindicat la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol classificada per a les semifinals del Mundial després de guanyar Bèlgica per 2-1 amb un gol de Mikel Merino al minut 88. El rival a les semifinals serà França. Avui quedarà definida l'altra semifinal que sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El club blaugrana pagarà 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé fins al 2030.
0: I pel que fa al temps, la calor afluixa una mica, amb valors menys extrems que fa uns dies. Al centre del dia, els termòmetres es mouran entre els 32 i 37 graus a gran part del país, però quedaran a tocar dels 39 o 40 graus a Ponent. Sol, tot i alguna gota despistada, i ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu Oriental.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Primera finestra d'oportunitat per atacar l'incendi que crema a Los Gallardos, Almeria. Segons el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències d'Andalusia, l'absència de vent permetrà avui passar a combatre les flames que ja han cremat més de 6.600 hectàrees. El foc ha provocat la mort de 12 persones i n'hi ha 23 dilocalitzables. Connectem amb el punt de comandament del Parc de Bombers de Torre, Almeria, Alba Barbosa. Bon dia.
2: Bon dia. L'evolució de l'incendi és positiva, amb la humitat més alta i sense el fort vent que hi bufava ahir a la zona. Ara, per primera vegada, els bombers ataquen el foc i no només se'n defensen. Els bombers hi treballen amb 500 efectius i no hi ha noves amenaces per a zones habitades. L'objectiu és consolidar el perímetre i contenir l'avanç de les flames que ja han afectat una superfície de 6.600 hectàrees. Ha actualitzat la situació el conseller d'Emergències Andalús, Antonio Sanz.
3: Ayer se amplió el perímetro del incendio porque tuvimos que hacer frente a avances importantes. Ya se lo dijimos, había focos muy activos y frentes muy activos. Y eso en este momento ha elevado ya la superficie afectada por el incendio a 6.600 hectáreas. La noticia que sigue siendo importante, evidentemente, y es la más importante, es que desde el día de ayer a primera hora de la mañana no ha habido ninguna novedad en cuanto a víctimas.
2: No hi ha novetats tampoc pel que fa a les 23 persones desaparegudes. La Guàrdia Civil ha pentinat la zona sense haver trobat ningú més. Es treballa ara per identificar les 12 víctimes mortals amb l'anàlisi de les mostres d'ADN. Serien la majoria britànics i belgues. El conseller ha defensat la decisió de no enviar un missatge d'alerta a la població perquè ha dit que es tracta d'una zona amb veïns molt repartits i s'havien de donar tres indicacions diferents. En alguns casos evacuar i en d'altres confinarse a casa.
3: Siempre se activa con criterios técnicos, no tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
2: Per criteris tècnics de protecció civil, segons el conseller, es va decidir no enviar aquest missatge, tot i que l'opció sí que la van valorar. Aquest matí acaba d'arribar aquí al punt de comandament dels bombers de Torre el ministre de Presidència, Fèlix Bolaños.
0: Gràcies, Alba. Estarem pendents des del parc de bombers de Torre, Almeria. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
0: Els experts destaquen les

0: condicions extremes meteorològiques de l'incendi d'Almeria, temperatures molt altes, humitat baixa i fortes ratxes de vent. Segons el responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramón Molina, en aquest cas també s'hi suma l'acumulació de matolls i vegetació als barrancs, molts d'ells inaccessibles. Són declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
1: Tenemos todo, tenemos una bomba de relojería, está todo para que sea una bomba, ¿no? Que es lo que ha pasado, ¿no? Desgraciadamente.
0: Per aquest especialista en enginyeria forestal, la dispersió de la població en petits masos ha dificultat la prevenció i l'extinció del foc, però malauradament Molina admet que molts pobles i ciutats no es quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc.
1: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
0: Doncs a casa nostra, 57 municipis de 13 comarques estaran avui en nivell màxim per risc d'incendi, on els agents rurals mantenen el pla alfa en nivell 4. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimarà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. A tot això, els sindicats reclamen a les empreses canvis en l'organització de les feines, modificació dels horaris de les jornades laborals i també de la roba i els vehicles de treball per protegir adequadament els treballadors davant dels episodis de calor extrema. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats demanen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els treballadors han d'aturar-se. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
3: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i la construcció. I el govern posa en marxa el Pla de Pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. El president Salvador Illa ha anunciat avui que la Generalitat invertirà 400 milions d'euros en un programa destinat als pobles de menys de 5.000 habitants en els pròxims 4 anys. El Pla de Pobles reprodueix a petita escala el mateix esquema del Pla de Barris, el programa de la Generalitat per ajudar a rehabilitar les zones vulnerables de les grans ciutats del país. Aquest segon pla està pensat pels municipis més petits, que són la gran majoria de Catalunya. Des de Bergós de Cervera, el president Salvador Illa l'ha qualificat d'eina transformadora.
4: La realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, en un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que donin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: Tots els municipis de menys de 5.000 habitants i les 17 capitals de comarca de menys de 15.000 habitants optaran a aquestes convocatòries anuals del Pla de Pobles. Podran proposar, per exemple, la rehabilitació de carrers antics, la millora de l'enllumenat, la restauració d'espais històrics o la reforma d'edificis municipals per fer-hi pisos de lloguer protegit. El Pla de Pobles és una de les principals contrapartides que Esquerra Republicana va exigir al govern a canvi del seu suport als pressupostos de Salvador Illa ara fa uns dies. El negociador d'Esquerra Oriol López, destaca la importància d'aquest programa per no girar a l'esquena al món rural.
5: Per nosaltres, l'aposta històrica d'aquest govern amb aquest pacte amb Esquerra Republicana, amb el que té a veure amb aquest Pla de Pobles, és molt gran, i tal com el Pla de Barris canvia la fesomia dels barris de les grans ciutats del país, això canviarà molts pobles.
0: A finals d'any, els ajuntaments podran començar a presentar els projectes i l'abril de l'any que ve la Generalitat anunciarà les propostes de rehabilitació que subvencionarà amb la intenció de destinar-hi cada any 100 milions d'euros. 2 minuts i mig i arribarem a 11:45 del migdia a 3Cat Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge d'aquesta matinada a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té 1 miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. Donald Trump també diu que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any o més, si fes falta. Unes amenaces que contrasten amb la predisposició de la Casa Blanca d'ahir a la nit de reprendre el diàleg a condició que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Per altra banda, per la seva banda, aquesta matinada, el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'incomplir els compromisos de l'alto el foc. En un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana ha retret que Washington hagi restablert les sancions econòmiques contra Teheran. Tot i les acusacions creuades, Abbas Araghchi ha arribat aquest matí a Oman per reprendre la diplomàcia. I el gegant tecnològic Apple demanda OpenAI, creadora del ChatGPT, per una possible apropiació indeguda d'informació confidencial i secrets comercials. També acusa dos dels seus antics treballadors, que ara estan a OpenAI, d'endur-se dades relacionades amb la tecnologia d'iPhone per desenvolupar els seus propis dispositius incorporant-hi intel·ligència artificial. La companyia de la Poma sosté que molts antics treballadors seus s'han incorporat a OpenAI en els últims anys. Hi ha hagut un nou ofegament a les platges catalanes. Un home de 47 anys ha mort aquesta nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forés-Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís es va rebre a 11:45 de la nit. 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc dels fets i, tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint per una aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident ja no hi havia servei de vigilància. Durant tot el dia d'ahir van onejar les banderes grogues i vermelles per l'estat del mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 11:45 del migdia. Obrim àrea de servei, fem una primera connexió amb l'equip viari de Catalunya Informació per saber com se circula per carreteres i autopistes. Carmina Malagarriga, molt bon dia.
6: Bon dia, Montse. Doncs se circula prou densament a aquesta hora. Hi ha congestió a la P7 del Papiol a Martorell en sentit sud per un accident entre 2 cotxes, un carril tallat i 8 quilòmetres de cua. També per accident hi ha retencions a la P7 entre Constantí i Tarragona en sentit nord. També hi ha un carril tallat. A la P7, continuem amb la P7, circulació densa amb un meló a Llinars del Vallès i a Maçanet de la Selva en sentit nord. A la G643 a Gualta es dona pas alternatiu per un accident i un altre accident a l'N260R a Vallbé de Cerdanya també fa que calgui donar pas alternatiu. Retencions a altres vies, a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a l'N145 a les Valls de Valira cap a Andorra, tant a la C-65 com a la C-35 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, a l'N-2 a Tordera, en sentit nord, a la C-17 a Parets del Vallès, també en sentit nord, a la C-16 a Cercs, en sentit nord, a la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, a la C-32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, també al terme de Sitges, a l'altura de Port Ginesta, en sentit sud. A l'altre tram de la C-32 hi ha retencions a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord i a Tordera per enllaçar amb la G-600. A la C-60 Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C-32 a la P-2, a l'Espluga de Francolí en sentit est cap a Montblanc, a la B-24 a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès. Tant a la C-58 com a la C-33 des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona i finalment també a la Ronda de Dalt al Passeig de Valldaura en sentit Besòs. Hem d'afegir que estan tallades la T-244 entre Montmell i Querol per incendi forestal, l'LV-2101 a Granyella de Segarra, també per incendi forestal, i a l'A-22 al Macelles, al Segrià, a Lleida, on hi va haver un accident ahir a la tarda. Encara es manté terrada tallada aquesta via, a l'A-22 al Macelles. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Doncs afegirem des d'aquí que està tallada la circulació dels trens de les línies de Rodalies R13 i R14 entre les estacions de Vinaixa i la plana Picamoixons per un robatori de cable. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre aquestes dues poblacions. Precisament avui estava previst que Renfe recuperés el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per aquesta circulació interrompuda a l'R13 i l'R14 per una manca d'atenció a la catenària.
7: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
8: Dissabte de calor intensa, però ja no extrema, lluny dels rècords assolits a mitjans de setmana, però tot i així la nit ha estat tòrrida a la façana costanera, amb aquests 25 graus a Barcelona, 25 a l'Aldea, 25 també als Alfacs, i valors tropicals per sobre dels 20 a bona part de l'interior. Per trobar valors més baixos ens hem d'anar doncs, fins al Pirineu. Viella, 12 graus, també a bona bé aquesta xifra i la mateixa marca mínima enregistrat al Pont de Suert, capital de l'Alta Ribagorça. Un dissabte, per tant, de sol, tot i que encara tenim alguns núvols cap a les comarques del nord-est que deixen alguna gotellada molt puntual. En conjunt s'imposarà el sol i a la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, prepirineu més oriental. Aquí pot caure algun xàfec o localment alguna tronada entre el Ripollès, Garrotxa, Osona, potser també entre el Lluçanès i el Berguedà, i en conjunt la resta continuarà fent sol. Calor intensa, màximes entre aquests 32 i 37 graus, però podríem fregar els 39-40 cap a les comarques de Ponent, especialment al voltant del Segrià. Demà diumenge, un dia amb més núvols prims, d'una calor que començarà a repuntar de nou i a les portes d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu que arribaria al seu màxim entre el proper dimarts i dimecres.
7: Fresca Info.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
11: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
10: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
11: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
12: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: 3CAT Info.
0: El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea Congo. El pacient està en una unitat d'aïllament de l'hospital amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia que transmeten les paparres. Segons avança el diari Ara, el possible cas va visitar el nord d'Espanya en una zona amb molta presència d'aquests paràsits que transmeten el virus. A Catalunya hi ha hagut altres casos sospitosos de febre hemorràgica de Crimea Congo, però fins ara no se n'ha confirmat mai cap. La majoria de persones infectades amb el virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. La mortalitat, però, pot arribar a ser del 30%. Fem ara un repàs a l'agenda castellera d'aquest cap de setmana.
13: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
7: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
14: Arriba la Diada de les Cultures d'Altafulla, una de les cites més destacades del mes de juliol. Aquest dissabte, 7:45, a la plaça del Pou d'Altafulla hi actua la colla local dels Castellers, acompanyada de la colla vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona.
15: És un dissabte farcit de diades interessants, com la d'estiu dels Castellers de Sants, que es celebra a les 6 a la plaça d'Osca de la capital de Catalunya. Els borinots estaran acompanyats dels capgrossos de Mataró i els Castellers d'Esplugues. I a la mateixa hora a Berga, els castellers locals actuen a la plaça de Sant Pere amb els Castellers de Sabadell i els de Viladecans.
14: A la Granada, a les 6, diada de festa major amb els Xiquets de Reus, els Xicots de Vilafranca i la colla de Sant Pere i Sant Pau. I a 7:45, a la plaça Gardunya de Barcelona, la degana de la capital actua acompanyada dels Castellers de Cornellà.
15: Aquest dissabte, 6:45, també hi ha castells a la plaça de Sant Magí de Tarragona. Els Xiquets del Serrallo estaran acompanyats dels Bordegassos de Vilanova, els Castellers de Lleida i la Jove de Sitges. I a la mateixa hora, a Esparreguera, la colla local actuarà a la plaça de l'Ajuntament, acompanyada dels Moixiganguers d'Igualada.
14: A Pallejà, a la tarda, a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, hi podreu veure els Marjaners de Guissona, els Castellers del Pallars i els de Montcada i Reixac, i també els Castellers de Ladroc. I a Súria, a les 6, els Salats actuen a la plaça de la Serradora amb els Manyacs de Parets i la colla de Vacarisses.
15: Finalment, a l'Hospitalet de Llobregat, a les 6, la colla local actua a Bellvitge amb els Castellers de Mollet, els de Santa Coloma i els Bailets de Gelida. A Cambrils, a les 7, els Xiquets locals actuen amb els Castellers de Cerdanyola a la plaça mossèn Batalla. A la mateixa hora, a la plaça del Casal de Cunit, hi haurà els Castellers del Foix de Cubelles, els de Mediona i els Torraires de Montblanc. A Òpol i Perellós, a la Catalunya Nord, els Castellers de Figueres també actuen en el marc de la Festa Catalana. I a Porto Cristo, a Mallorca, els Alots de Llevant i els Castellers de Mallorca actuaran a 7:45 a la plaça del Juc.
14: Diumenge a la tarda hi ha una altra de les diades destacades del juliol, la del quadre de Santa Rosalia de Torredembarra. A 6:45, a la plaça de la Vila, els nois de la Torre actuaran acompanyats de la colla joves Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona.
15: La resta de diades d'aquest diumenge estan programades al voltant del migdia. A la plaça Major de Vic hi actuaran els Segals, els Marrecs de Sal i els Castellers de la Vila de Gràcia. Al carrer Blai de Barcelona, els Castellers del Poble Sec, els de Sant Cugat i els de Mollet. I a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà els capgrossos de Mataró i els Castellers de Badalona.
14: A Castelldefels, a la plaça de les Palmeres, els castellers locals actuen a partir de les 11 amb els Castellers de Terrassa i els de Molins de Rei. I a Platja d'Aro, a la plaça del Mil·lenari, hi haurà els Castellers de Sant Padó i els Minyons de Santa Cristina.
15: I aquest diumenge al migdia encara hi ha previstes 3 diades més. A Esparreguera, a la plaça Santa Eulàlia, hi podreu veure la colla local. A Vilavera, a la plaça Catalunya, hi haurà els Torraires de Montblanc. I a Banyeres del Penedès, a la plaça de l'Hom, hi actuen els Minyons de l'Arbós i els Castellers de Sant Vicenç dels Horts.
14: Del més interessant que hi hagi passat, us en donarem els detalls aquest diumenge a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info de 21 a 22 hores. A Mateu Casteller, 3 rondes.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
16: Bon dia. Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol i s'enfrontarà a França per un lloc per la final després de guanyar Bèlgica per 2-1 als quarts.
7: 3Cat Info.
16: Amb Pedri suplent i amb 4 catalans a l'11 titular, Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Cucurella, la selecció espanyola es va avançar amb un gol de Fabián Ruiz al minut 30, gol del substitut de Pedri. Al 41, just abans del descans, Bèlgica va empatar amb un gol de Cateler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial, i ja al final, al minut 88, Miquel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Un altre cop, el jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal. Lamine Yamal, sense por a França. Són declaracions de Televisió Espanyola.
17: Yo creo que si se le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
16: I ara sentireu el seleccionador espanyol Luis de la Fuente explicant la suplència de Pedri.
18: No tiene más explicación que querer dar otro toque al equipo en un momento que necesitábamos la aportación de frescura de Fabián, un jugador superjugador, y que entendíamos que luego Pedri, en el partido, en ese, después de todo el trabajo que ha hecho Fabián, Pedri podía beneficiarse con esa claridad como ha sido los últimos 25 de minuto.
16: A més de Pedri, també va sortir a la segona part Ferran Torres. Una lesió del porter del Madrid, Courtois, va marcar aquest partit de quarts de final i va perjudicar Bèlgica. Una lesió al minut 70 que el va obligar a deixar el camp amb l'empat a un al marcador. El porter que el va substituir, Lamens, no va estar encertat a l'acció del gol d'Espanya, no va aconseguir blocar la pilota i el seu refús el va aprofitar Miquel Merino per marcar. Primera semifinal definida, doncs, la jugaran Espanya i França dimarts. Avui quedarà definida la segona, sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada, hora nostra.
7: Trescat Info.
16: També en futbol, Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge del Barça 2026-2027, després de Gordon, i després que el club ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany. Adeyemi, de 24 anys, arribaria la setmana que ve a Barcelona i ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. El traspàs d'Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. El Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter en cas d'una futura venda per part del Barça. Avui es fa la classificació i es disputa la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Sapiguem com va aquesta classificació amb el Damià Aguilar. Damià, bon dia.
19: Bon dia, Marc. Márquez té la pole position provisional del Gran Premi d'Alemanya al seu circuit de Linsmar a falta de 2 minuts perquè s'acabi aquesta sessió oficial amb un temps sensacional perquè és nou rècord de pista i difícilment li poden prendre. Àlex Márquez acaba de fer també una volta sensacional a 61 mil·lèsimes. Els dos germans, primer i segon, amb la tercera posició provisional per Fabio Di Gianantonio, és a dir, 3 Ducati a la primera fila i de moment 2 Aprilia i una Yamaha en la segona fila. Raúl Fernández, Ayo Gura i Fabio Quartararo. Marco Bezzecchi ha tingut una caiguda a l'inici de la sessió, ara mateix és 8è, ja no ha pogut tornar a pujar la moto després de 2 voltes i ho té molt complicat per completar el cap de setmana de com venia del Gran Premi dels Països Baixos. El líder Jorge Martín no està fent uns bons entrenaments, ocupa la 9a posició. Ara mateix, 1 minut per la bandera de quadres, difícilment els pilots puguin tenir encara pneumàtic per lluitar per la pole de Marc Márquez. Marc Márquez, rècord de pista al seu circuit talismà i pole position al Gran Premi d'Alemanya.
16: Continua la incertesa al Barça de bàsquet, encara sense entrenador que substitueixi Xavi Pascual, un Barça que ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. Bright ha estat un dels pivots més físics i dominants de l'Eurolliga i havia de ser un dels fitxatges estrella de la nova etapa del bàsquet blaugrana. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé 2 temporades més fins al 2030. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat de Parra, de 26 anys, que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos.

0: Dos quarts de 12, 3Cat Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Informacions destacades a aquesta hora. Les condicions meteorològiques permetran que per primera vegada els serveis d'extinció passin a combatre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Segons l'últim balanç oficial, el foc ha cremat 6.600 hectàrees i ha provocat la mort de 12 persones. 57 municipis amb màxim risc d'incendi a Catalunya. Avui, dissabte, els agents rurals mantenen el pla Alfa a nivell 4 a 13 comarques. La dada és molt inferior a la de dimecres i dijous, en el pic de l'onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. També us destaquem que la Generalitat posa en marxa el Pla de Pobles, destinat als pobles de menys de 5.000 habitants, per rehabilitar nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits, que són la gran majoria de Catalunya. S'invertiran 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys. I a tot això, Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo, tal com apunten algunes informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington. L'Iran retreu als Estats Units que ha incomplert els compromisos de l'alto al foc. El cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat avui a Oman per reprendre les converses. A partir d'ara també destacarem que les borses passen per un bon moment i tenen camí per recórrer si no hi ha un dalt a baix amb l'última escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. I també a partir d'ara...
1: Esports.
0: Què ens destaques, Albert Benet? Bon dia.
2: Bon dia, que Marc Márquez acaba de fer la pole del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP amb rècord del seu circuit talismà, del circuit de Sachsenring. Tercera pole de la temporada per a Márquez. Segona posició per al seu germà Àlex i el líder Jorge Martín sortirà novè.
0: I pel que fa al temps, la calor afluixa una mica, amb valors menys extrems que fa uns dies. Al centre del dia els termòmetres es mouran entre els 32 i els 37 graus a gran part del país, però quedaran a tocar dels 39 a 40 graus a Ponent. Sol, tot i que alguna gota despistada i ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu Oriental. Passen gairebé 3 minuts de 2:15 del migdia. Primera finestra d'oportunitat per atacar l'incendi que crema Los Gallardos, Almeria, segons el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències d'Andalusia. L'absència de vent permetrà avui passar a combatre les flames, que ja han cremat més de 6.600 hectàrees. El foc ha provocat la mort de 12 persones i n'hi ha 23 d'il·localitzables. Connectem amb el punt de comandament del Parc de Bombers de Torre, Almeria, Alba Barbosa.
3: L'evolució de l'incendi és positiva, amb la humitat més alta i sense el fort vent que hi bufava ahir a la zona. Ara, per primera vegada, els bombers ataquen el foc i no només se'n defensen. Els bombers hi treballen amb 500 efectius i no hi ha noves amenaces per a zones habitades. L'objectiu és consolidar el perímetre i contenir l'avanç de les flames que ja han afectat una superfície de 6.600 hectàrees. Actualitzat la situació, el conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz.
4: Ayer se amplió el perímetro del incendio porque tuvimos que hacer frente a avances importantes. Ya se lo dijimos, había focos muy activos y frentes muy activos. Y eso en este momento ha elevado ya la superficie afectada por el incendio a 6.600 hectáreas. La noticia que sigue siendo importante, evidentemente, y es la más importante, es que desde el día de ayer a primera hora de la mañana no ha habido ninguna novedad en cuanto a víctimas.
3: No hi ha novetats tampoc pel que fa a les 23 persones desaparegudes. La Guàrdia Civil ha pentinat la zona sense haver trobat ningú més. Es treballa ara per identificar les 12 víctimes mortals amb l'anàlisi de les mostres d'ADN. Serien la majoria britànics i belgues. El conseller ha defensat la decisió de no enviar un missatge d'alerta a la població perquè, ha dit, es tracta d'una zona amb veïns molt repartits i s'havien de donar tres indicacions diferents. En alguns casos, evacuar i en d'altres, es confinarse a casa.
4: Siempre se activa con criterios técnicos, no tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vidas.
3: Per criteris tècnics de protecció civil, segons el conseller, es va decidir no enviar aquest missatge, tot i que l'opció sí que la van valorar. Aquest matí acaba d'arribar aquí al punt de comandament dels bombers de Turre el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
0: I a casa nostra, 57 municipis de 13 comarques estaran avui a nivell màxim per risc d'incendi, on els agents rurals mantenen el pla alfa a nivell 4. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions al màxim nivell de risc. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. I el govern posa en marxa el Pla de Pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. El president Salvador Illa ha anunciat avui que la Generalitat invertirà 400 milions d'euros a un programa destinat als pobles de menys de 5.000 habitants en els pròxims 4 anys. El Pla de Pobles reprodueix a petita escala el mateix esquema del Pla de Barris, el programa de la Generalitat per ajudar a rehabilitar les zones vulnerables de les grans ciutats del país. Aquest segon pla està pensat pels municipis més petits, que són la gran majoria de Catalunya. Des de Bergós de Cervera, el president Salvador Illa l'ha qualificat d'eina transformadora.
1: La realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, en un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: Tots els municipis de menys de 5.000 habitants i les 17 capitals de comarca de menys de 15.000 habitants optaran a aquestes convocatòries anuals del Pla de Pobles. Podran proposar, per exemple, la rehabilitació de carrers antics, la millora de l'enllumenat, la restauració d'espais històrics o la reforma d'edificis municipals per fer-hi pisos de lloguer protegit. El Pla de Pobles és una de les principals contrapartides que Esquerra Republicana va exigir al govern a canvi del seu suport als pressupostos de Salvador Illa ara fa uns dies. El negociador d'Esquerra, Oriol López, destaca la importància d'aquest programa per no girar l'esquena al món rural.
5: Per nosaltres, l'aposta històrica d'aquest govern amb aquest pacte amb Esquerra Republicana, amb el que té a veure amb aquest Pla de Pobles, és molt gran, i tal com el Pla de Barris canvia la fesomia dels barris de les grans ciutats del país, això canviarà molts pobles.
0: A finals d'any, els ajuntaments podran començar a presentar els projectes i l'abril de l'any que ve la Generalitat anunciarà les propostes de rehabilitació que subvencionarà amb la intenció de destinar-hi cada any 100 milions d'euros. 12:45 a 3Cat Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Les borses passen per un bon moment i tenen camí per recórrer si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Segons els experts, els principals índexs poden establir nous rècords com, de fet, ja han marcat durant el conflicte. És el cas de l'IBEX 35 espanyol. Els diversos episodis bèl·lics que hi ha hagut fins ara han tingut impacte, però no tant com tenien abans, i després la recuperació dels mercats és més ràpida. Si l'enfrontament no s'agreuja, hi ha marge per a més pujades suportades en els bons resultats que estan tenint les empreses. Emili Bizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
6: Les perspectives que tenen les empreses espanyoles, europees i americanes és d'un benefici. Llavors, doncs, per això la borsa està cap amunt, perquè en si la situació econòmica a nivell global no és per llançar coet. L'únic que els beneficis empresarials i que tenen molt bones perspectives.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades de tipus per frenar la inflació. La tecnologia i la intel·ligència artificial també han impulsat els mercats, però el transvasament d'inversors cap a aquest sector ha obert oportunitats en d'altres, amb companyies infravalorades i que poden resultar ara atractives. Xavier Brun, professor universitari i director de renda variable de la gestora Trea.
7: La força que estima i abraça la intel·ligència artificial i la tecnologia i diu això encara ha de pujar més, o la gent que diu que aquest barri anomenat qualitat, doncs els preus per metre quadrat estan molt baratos. Llavors veurem aquesta segona meitat de l'any la gent o els inversors on volen anar a viure.
0: Segons diuen, les empreses tecnològiques hauran de confirmar la rendibilitat de les importants inversions que estan fent i que hi pot haver correccions en la gran revalorització que han tingut les seves accions. La policia britànica ha deixat en llibertat i fora de la investigació l'únic detingut per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui ahir van trobar morta a casa seva als 78 anys. La policia segueix investigant la mort de la portaveu del partit d'ultradreta de Nigel Farage després que ahir es descartés el mòbil terrorista i les motivacions polítiques. 4 minuts i arribarem a 3:15. L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir de demà a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
8: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Masana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar com a mínim a uns 5.000 participants.
9: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, doncs, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
0: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures 2 dies abans, també mentre la lluna tapi el sol, i 2 dies després. Es preguntarà als participants des d'on se'l miraran, però les dades seran totalment anònimes. I un passatger d'un vol de Ryanair ha estat a punt de sortir disparat de l'avió després que es trenqués una finestra de la cabina en ple vol a 4.900 metres d'altitud. L'avió feia la ruta entre Tessalònica, Grècia i Memmingen, Alemanya. L'home, de 61 anys, es troba bé de salut i va ser traslladat a un hospital on va ser atès per estat de xoc i per cremades produïdes pel contacte amb l'aire fred exterior a gran altitud. Els fets van passar quan, després d'una hora de vol, es va sentir una forta explosió i una finestra es va desprendre. La descompressió de la cabina va fer que el cap i les espatlles del passatger fossin arrossegats cap a l'exterior. Per sort, portava el cinturó de seguretat posat i els altres viatgers el van subjectar per tornar-lo a l'interior. També es van desplegar les màscares d'oxigen. L'avió va tornar a l'aeroport d'origen i l'aerolínia va enviar a un avió de substitució per transportar els passatgers fins a Alemanya. Pel que fa als motius de l'incident, els experts consideren que s'hauria produït una fallada del motor, algunes peces internes haurien sortit projectades i haurien afectat l'estructura exterior de l'avió. L'avió accidentat és un Boeing 737 i té 18 anys d'antiguitat. L'operava Malta Air, una filial del grup Ryanair. 3CAT Info. El mestre Jordi Savall ha inaugurat el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà. Ho ha fet reivindicant la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo. Hi ha assistit la Núria Paraire.
10: 1271. Segon viatge dels Polo. Ara ja amb el jove Marco Polo.
11: Un narrador ha anat guiant els espectadors per les diferents etapes del recorregut, un viatge que el mestre Savall ha recreat amb peces musicals, sobretot del segle XIII, de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central. Acompanyat per una vintena de músics de Síria, Armènia o Sri Lanka, i cadascú amb el seu instrument més característic. Així, Savall ha transportat els espectadors a una època de contacte entre cultures, totes les que va conèixer l'explorador des que va sortir de Venècia fins que va arribar a la Xina.
12: I al mateix temps veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
11: El públic ha escoltat atent entre els assistents fans de fa temps, alguns vinguts des de Londres.
13: We are looking especially for Jordi Savall. We are real fans.
14: No l'he vist, però l'he sentit molt, sí. Sóc un fan del Jordi Savall, sí.
15: El vaig veure fa molts anys a la Universitat de Barcelona, al Paranimf, i em vaig enamorar completament i no he tingut oportunitat des d'aleshores i doncs volia repetir.
11: Als 83 anys, Savall es mostra preocupat pel seu llegat. Agraeix que l'Ajuntament de Barcelona li hagi concedit un pis per a les oficines de la seva fundació, però lamenta que no hi ha un lloc per assajar-hi. Reivindica que la música antiga, és com un museu viu.

0: Cop d'ull a la situació del trànsit a carreteres i autopistes. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Hem de començar dient que està tallada l'N240 a Montblanc en tots els sentits a causa d'un accident i que des d'ahir també per un accident encara està tallada l'A22 a Almacelles, al Segrià, en sentit Lleida. A part d'aquestes carreteres que estan tallades, hi ha força retencions a l'AP7. Hi ha 8 quilòmetres de retencions entre el Papiol i Martorell, en sentit sud, per un accident entre dos cotxes. Hi ha un carril tallat. També a l'AP7, retencions de Mollet a la Roca del Vallès i també a Maçanet de la Selva, en sentit nord. A l'AP2, a l'Espluga de Francolí, en sentit Montblanc. A la C32, a Montgat, Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar, en sentit nord, i també a Tordera, per enllaçar amb la G600. A la mateixa C32, l'altre tram de la C32, a Sant Boi de Llobregat i també a Castelldefels, en sentit sud. A la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A l'N340 hi ha retencions tant a Vilafranca del Penedès com al Vendrell, en sentit sud. A la B24, a Vallirana, en sentit Vilafranca del Penedès, a la C33, a la Llagosta, en sentit nord, i també a Montmeló per enllaçar amb l'AP7. A la C58, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. També a l'N145, a les Valls de Valira, cap a Andorra. Tant a la C65 com a la C35, a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, a l'N2 a Tordera, en sentit nord. També a la C17, a Parets del Vallès, en sentit nord. I a la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. Finalment, a Barcelona, la Ronda de Dalt, a l'altura del passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Afegirem des d'aquí que està tallada la circulació de trens de les línies de Rodalies R13 i R14 entre les estacions de Vinaixa i la Plana Picamoixons per un robatori de cable. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera en parades intermèdies entre aquestes dues poblacions. Precisament avui estava previst que Renfe recuperés el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per aquesta circulació interrompuda a l'R13 i l'R14 per una manca d'atenció a la catenària.
2: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
3: La temperatura matinal d'aquest dissabte, si fa o no fa, s'ha mantingut amb valors semblants als d'ahir, amb aquests valors tòrrids a la façana costanera al voltant dels 25 graus, 24 a Sitges, 24 a Tarragona, 25 al centre de la ciutat de Barcelona i mínimes tropicals per damunt dels 20 a bona part de l'interior. Hem tingut alguns núvols de matinada anant travessant el país, de sud-oest cap a nord-est, i encara es mantenen en alguns sectors de les comarques de Girona. Aquí fins i tot amb alguna gotellada o bé, mullar el terra i poca cosa més. En molts casos són el que anomenem virga, és a dir, precipitació que s'evapora abans d'arribar al terra. Un dissabte de calor intensa, però no extrema, lluny dels valors de fa uns dies, màximes entre els 32 i 37 graus, però puntualment per sobre cap a la zona del Pla de Lleida i per sota la façana costanera, però aquí amb més sensació d'aixafogor. Demà diumenge, alguns núvols prims més, una temperatura que començarà a repuntar i a l'espera d'una tercera onada de calor que arribaria al seu màxim entre dimarts i dimecres.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: 10 minuts i arribarem a les 12. 3Cat Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Girona es convertirà des d'avui fins al 19 de juliol en la capital del cant coral infantil i juvenil amb el Cantat Júnior. El festival, que se celebra cada 3 anys en una ciutat europea diferent, torna a Catalunya per segon cop, després que Vic l'any 2005. I hi participaran prop de 1.200 cantaires de 43 cors de 12 països diferents. L'inici serà amb un open singing a la plaça de l'1 d'octubre i el concert inaugural serà un repertori de música tradicional catalana. Albert Olivés, coordinador del festival, explica alguns dels actes.
4: Els actes més singulars seran el concert inaugural, que serà el diumenge 12 a 8:45 del vespre a les escales de la catedral, que segur que serà un moment així com molt màgic. Després, els dies 13, 14 i 16 a la tarda, tenim concerts a diversos espais de Girona. Hi ha 4 espais que acullen concerts de les corals participants i són concerts gratuïts i oberts al públic general.
0: Durant la setmana hi haurà més de 40 activitats a 13 espais de la ciutat. El festival es tancarà amb concerts finals a l'Auditori de Girona. i reobre el Fòrum de la Colònia, l'eix central de la vida a l'antiga Tàrraco. Fins a finals de mes hi ha visites guiades gratuïtes i la tardor es preveu que estigui enllestida la fase de museïtzació. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Bon dia. El Fòrum era el punt neuràlgic de la vida durant l'època romana i confluïa en els carrers principals i també era on hi havia els comerços i els edificis administratius. Els últims 15 mesos han servit per renovar tot l'espai i abans fer també unes excavacions que han permès conèixer curiositats de la vida a la Tàrraco romana. Nacho García, regidor de Patrimoni.
6: S'ha arribat a excavar fins a nivell de roca a la zona de la basílica. S'han trobat alguns elements curiosos com a mínim i que ens ajuden també a conèixer com era la ciutadania de Tàrraco, aquest dau que fins i tot té alguna cara una mica trucada. Per tant, ja sabem que això de fer trampes ve de lluny, o aquell que algun graciós que va voler fer un grafiti en algun dels marbres que s'havien col·locat a la basílica d'aquest Fòrum de la Colònia.
5: S'han connectat les dues parts que es conserven amb una plataforma, s'ha convertit l'espai en un refugi climàtic i s'ha obert també a la ciutadania. A la tardor es preveu inaugurar la museïtzació. La remodelació ha costat més de 4 milions d'euros, la majoria prominents de fons europeus.
7: Cerdo repugnante!
0: Calixto Vieito estrena el muntatge La verdadera història de Ricardo III al Teatre Grec, protagonitzada per l'actor argentí Joaquín Furriel. És un dels títols destacats de l'edició d'enguany del Festival Grec. Marta Vives.
8: Quin lloc ocupa la crueltat quan es converteix en regla? Aquesta és la pregunta que plana La verdadera història de Ricardo III, el muntatge que Calixto Vieito ha portat al Teatre Grec per explorar els límits de la violència. I ho ha fet amb tots els elements amb què ens té acostumats: molt d'extremisme i un desplegament d'emocionalitat física important. Qui posa el cos i l'ànima de rei és l'actor argentí Joaquín Furriel, que ofereix una interpretació al límit de la bogeria, com la gran majoria dels altres personatges. En un Ricard III on trenca la quarta paret, ofereix pastissos al públic, tot plegat en una escenografia que té com a punt de partida un documental de la BBC del 2012, quan uns arqueòlegs van trobar les suposades restes de Ricard III sota un pàrquing de Leicester. L'obra, que busca ser una reflexió sobre la veritat i la manipulació del relat per part dels qui tenen el poder, acaba creant, amb aquest joc d'histrionisme, una distància massa gran amb l'espectador.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
9: Bon dia. Marc Márquez ha fet la pole al seu circuit talismà, el circuit de Sachsenring, i amb rècord de pista inclòs. Tots els detalls amb el Damià Aguilar. Bon dia, Damià.
10: Bon dia. Marc Márquez fa la pole al Gran Premi d'Alemanya amb rècord del circuit de Sachsenring. Novena pole en aquest circuit en què ja ha guanyat 9 vegades a la categoria reina. El Tro de Cervera ha preparat molt bé la Q2 amb una estratègia a 3 pneumàtics que ja havia emprat en el passat. La seva millor volta ha arribat cap al final. El campió compartirà la primera fila amb Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. 3 Ducatis en aquesta fila preferent. Marc Márquez ha parlat d'Àlex Márquez i de Digia com els seus rivals a la cursa sprint. A la segona fila, Raúl Fernández, Ayogura i Fabio Quartararo. A la tercera fila, Moreira, Marco Bezzecchi i el líder Jorge Martín. Bezzecchi, que ve masegat del Gran Premi dels Països Baixos, ha tingut una caiguda a l'inici de la sessió i no ha pogut continuar la Q2. Classificat 8è, el líder Martín, 9è. A la quarta fila, Acosta, Bagnaia i Miller. Rins i Viñales des de la 7ª fila, tancant la graella. Avui era molt important classificar-se com més al davant millor, perquè la graella, a partir d'aquest cap de setmana, s'ha eixamplat. Hi ha més distància entre pilots per seguretat. La cursa sprint a les 3, com sempre, en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: L'actualitat esportiva a fons.
11: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
9: Avui es disputa la 8ª etapa del Tour de França, 180 quilòmetres des de Périgord fins a Bergerac, propicis per l'esprint massiu. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder, això després de la victòria ahir a l'esprint per al belga Tim Merlier, de l'equip Sudal, a la 7ª etapa d'aquest Tour de França. Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. S'enfrontarà França per un lloc a la final després de guanyar Bèlgica per 2-1 als quarts. Amb Pedri suplent i amb 4 catalans a l'11 titular, Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Cucurella, la selecció espanyola es va avançar amb un gol de Fabián Ruiz al minut 30. Gol del que era el substitut de Pedri a l'11. Al 41, just abans del descans, Bèlgica va empatar amb un gol de Cattler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial. I ja al final, al minut 88, Miquel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per les semifinals. Això després d'un xut llunyà de Cubarsí, refús del porter belga i gol de Miquel Merino. Un altre cop, el jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal, al descompte. Lamine Yamal, sense por a França, declaracions a Televisió Espanyola.
12: Yo creo que si se le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
9: Un Lamine que parlava també de la seva actuació personal, completant una actuació molt completa, però sense trobar porteria.
12: La verdad que no me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. O sea, mientras gane el Mundial, yo creo que nadie en esta sala me va a decir no has marcado, no sé, hemos ganado y ya está. Entonces, mientras vayamos pasando, estaré muy contento y eso, lo importante es el equipo y pasando de ronda.
9: Una lesió del porter del Madrid, Courtois, va marcar aquest partit de quarts i va perjudicar Bèlgica. Una lesió al minut 70 que el va obligar a deixar el camp amb l'empat a 1 al marcador. El porter que el va substituir, Lamens, va fallar en l'acció del gol d'Espanya. No va aconseguir blocar la pilota després del xut de Cubarsí i el seu refús el va aprofitar Miquel Merino per marcar. Primera semifinal, doncs, definida. La jugaran Espanya i França dimarts. Avui quedarà definida la segona. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada, hora nostra.
2: Trescat Info.
9: Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge del Barça 2026-2027, després del de Gordon, i després que el club hagi arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany. Adeyemi, que té 24 anys, arribaria ja la setmana que ve a Barcelona i faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick des del principi. El traspàs d'Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, que anirà en funció dels títols i els partits que jugui. El Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter en cas d'una futura venda per part del Barça.
2: Trescat Info.
9: El Barça de bàsquet ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros establerts en la seva clàusula de sortida per fitxar per al Milà. Bright ha estat un dels pivots més físics i dominants de l'Eurolliga i havia de ser un dels fitxatges estrella de la nova etapa del bàsquet blaugrana. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més, fins al 2030. Això davant les ofertes que tenia de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alé pivot Emir Soleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i firma fins al 2028. El torneig de tennis de Wimbledon. Avui es disputa la final femenina. La jugaran les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Recordem que ha quedat definida també la final masculina. Serà demà. La jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Yannick Sinner. Això després de les semifinals d'ahir. Zverev es va imposar el britànic Artur Ferri en 3 sets, 7-6, 6-2 i 6-4. Sinner, per la seva banda, va derrotar el serbi Novak Djokovic també en 3 sets, per un triple 6-4.
2: Trescat Info.

Ara són les 12. Les condicions meteorològiques permetran que per primera vegada els serveis d'extinció passin a combatre ja l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Segons l'últim balanç oficial, el foc ha cremat 6.600 hectàrees i ha provocat la mort de 12 persones. Aquí a Catalunya, 57 municipis en màxim risc d'incendi. Avui dissabte, els agents rurals mantenen el pla alfa en nivell 4 a 13 comarques. La dada és inferior a la de dimecres i dijous en el pic de l'última onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. La Generalitat posa en marxa el Pla de Pobles, destinat als pobles de menys de 5.000 habitants per tal de rehabilitar nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits, que són la majoria a Catalunya. S'invertiran 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys. L'Iran anuncia que el seu líder suprem, Mojtabà Khamenei, emetrà un missatge a la nació les pròximes hores. Això després que Trump hagi amenaçat de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. El cap de la diplomàcia iraniana s'ha desplaçat a Oman per reprendre les negociacions després de retreure a Washington que hagin incomplert els compromisos de l'alto el foc. Un home ofegat a la platja Cambrils. L'incident va passar la nit quan a la platja no hi havia vigilància i després que durant el dia hi onegessin les banderes groga i vermella. Amb aquestes són 10 ja les persones mortes a les platges catalanes des que el mes de juny va començar oficialment la campanya de bany. Està tallada la circulació de trens a les línies de Rodalies R13 i R14 entre les estacions de Vinaixa i la plana Picamoixons per un robatori de cable. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. Avui, precisament, estava previst que es recuperés el servei ferroviari.

0: Esports.
1: Marc Márquez ha fet la pole al circuit Talismà, al circuit de Sachsenring, i amb rècord de pista inclòs. La del Gran Premi d'Alemanya és la seva tercera pole de la temporada i la novena en aquest circuit, on hi ha guanyat 9 vegades a la categoria reina. La segona posició ha estat per Àlex Márquez i la tercera per a Fabio Di Gianantonio. Tres Ducatis, doncs, al davant, a la primera fila, mentre que el líder Jorge Martín sortirà novè. La selecció espanyola de futbol classificada per a les semifinals del Mundial després de guanyar Bèlgica per 2-1 amb un gol de Mikel Merino al minut 88. El rival a les semifinals serà França, mentre que entre aquesta nit i aquesta matinada quedarà definida l'altra semifinal, que sortirà dels partits Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa.
2: La tarda d'avui serà assolellada en general, amb el permís de les nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que poden deixar algun ruixat. Calor intensa de ple estiu, amb màximes ubicades clarament per sobre dels 35 i molta xafogor a la costa. A partir de demà, la temperatura torna a pujar de nou.
0: 3CAT Info.
2: Ara passen 4 minuts de les 12 del migdia. Fins la 1 us acompanya Marta Sánchez. Pendents, estem aquí a 3CAT Info d'aquest incendi que crema a Almeria. Avui amb petites bones notícies, i és que l'absència de vent, també un increment de la humitat, ha permès als serveis d'extinció passar a combatre ja el foc que crema a Los Gallardos, com us diem, a Almeria. És un foc que ha calcinat 6.600 hectàrees i que ha provocat la mort de 12 persones. Més de 500 efectius, 6 mitjans aeris, han reprès les tasques d'extinció, mentre encara falten per localitzar 23 persones. És un foc que, com us dèiem, ha cremat 6.600 hectàrees. Avui, Antonio Sanz, conseller de la presidència d'Andalusia, actualitzava la situació.
3: Ayer se amplió el perímetro del incendio porque tuvimos que hacer frente a avances importantes. Ya se lo dijimos, había focos muy activos y frentes muy activos, y eso en este momento ha elevado ya la superficie afectada por el incendio a 6.600 hectáreas. La noticia que sigue siendo importante, evidentemente, y es la más importante, es que desde el día de ayer a primera hora de la mañana no ha habido ninguna novedad en cuanto a víctimas.
2: Evolució positiva també de l'incendi, però sense novetat de les persones no localitzades, mentre continuen intentant identificar les víctimes. Els experts destaquen les condicions extremes meteorològiques d'aquest incendi d'Almeria, amb temperatures molt altes, amb humitat baixa i amb fortes ratxes de vent. Segons el responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramon Molina, en aquest cas també s'hi suma l'acumulació de matolls i de vegetació als barrancs, molts d'ells inaccessibles. Són declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
4: Tenemos todo, tenemos una bomba de relojería, todo para que sea una bomba, ¿no? Que es lo que ha pasado, ¿no? Desgraciadamente.
2: Per aquest especialista en enginyeria forestal, la dispersió de la població en petits masos ha dificultat també la prevenció i extinció del foc, però malauradament Molina admet que a molts pobles i ciutats no els quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc.
4: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social, y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
2: És un foc que aquí a 3CAT Info estem seguint amb la nostra companya Alba Barbosa des d'Almeria, que ens demana pas. Alba, què ens expliques?
5: Doncs sí, estàvem pendents de la compareixença del ministre de la presidència del govern espanyol, Félix Bolaños, que s'acosta ara aquí al punt d'atenció a la premsa per actualitzar-nos la situació del foc. S'ha reunit amb el conseller d'emergències del govern andalús. I ara ens indica que ens hem d'esperar una mica per acabar de reunir tots aquests representants d'autoritats de protecció civil i també del govern andalús. Ara sí que el podem sentir.
6: Empezamos cuando estéis todos preparados. ¿Empezamos?
2: És com ens deia l'Alba, el ministre Bolaños, atenent des d'aquí, des d'Almeria, els mitjans de comunicació.
6: Buenos días, gracias a todos por estar en este centro avanzado de operaciones, donde se están coordinando todas las acciones que estamos llevando a cabo para luchar contra el incendio de Los Gallardos, que, como ustedes saben, está siendo especialmente grave. Lo primero que quiero hacer desde el Gobierno de España

0: es dar nuestro pésame a los familiares, a las personas más cercanas de las 12 personas que han fallecido en este incendio y también desear la pronta recuperación cuanto antes de los heridos. Algunos de ellos han sido intervenidos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde esperamos que también puedan evolucionar favorablemente en las próximas horas. Quiero también agradecer sobre todo a todas las personas, a todos los servidores públicos que están trabajando tanto sobre el terreno como aquí en el centro de mando. Quiero agradecerles su inmenso trabajo en las horas que estamos sufriendo con este incendio. Todos los medios, desde luego del Estado, del Gobierno Central, también de la Junta de Andalucía, también los de la Diputación Provincial de Almería, también los de los ayuntamientos, no solo los afectados, sino los colindantes, todos los medios están puestos a disposición para que podamos luchar contra este incendio tan virulento. Estamos conociendo incendios forestales que no se han conocido nunca en la historia de nuestro país. El cambio climático, la emergencia climática es evidente. Está produciéndose un incendio como este de los Gallardos, que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo. Y por eso tenemos que poner en marcha todos los medios que tengamos a nuestra disposición. Desde el Gobierno de España tenemos en torno a 540 efectivos que se unen a todos los efectivos que la Junta de Andalucía, a través del Infoca y también la Diputación Provincial y los ayuntamientos están poniendo a disposición de este fuego para luchar contra este fuego. Tengo que decirles que en el día de hoy, en torno a esta mañana y hasta las 4 de la tarde, vamos a tener unas condiciones climáticas que van a ser favorables para luchar contra este incendio. Vamos a tener una temperatura, un viento, una humedad que va a ser favorable para luchar contra el fuego, de tal manera que por primera vez vamos a pasar de defendernos del fuego, de intentar que no avance más, vamos a poder atacar el fuego y vamos a empezar a trabajar para poder estabilizarlo lo antes posible. Y esto es fundamental, que aprovechemos esta ventana de oportunidad que se va a producir, dicen los técnicos, que en torno hasta las 4 de la tarde, para que podamos atacar el fuego y para que podamos empezar a trabajar con todas nuestras fuerzas para poder estabilizarlo. Creo que lo fundamental en este momento es que las decisiones se tomen por los servicios técnicos, por los profesionales. Aquí hay personas que son profesionales de la lucha contra los incendios. Todas las explicaciones que nos han dado al equipo que estábamos en el centro de mando, pues han sido todas para explicarnos cómo hay que ir adaptándose a las distintas circunstancias del incendio. Como ayer fue en el momento de mayor virulencia, fue tremendo. Porque, piensen, me he quedado con esta cifra y me ha impactado enormemente que un incendio se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto. Imagínense la virulencia del incendio en las peores condiciones climáticas que fueron las que tuvimos en el día de ayer. Por eso es tan importante que hoy nos acompañen las condiciones climatológicas, que tengamos una humedad y un viento que va a ser favorable y que podamos empezar a atacar nosotros el fuego para poder estabilizarlo lo antes posible. Quiero terminar también con otro llamamiento a la población. Sé que están sufriendo porque ven que cerca de sus hogares, cerca de sus casas, cerca de sus vidas se está produciendo un incendio de estas características y de esta virulencia. Pero les tengo que pedir que por favor atiendan a las instrucciones de todas las autoridades, que son fundamentales para luchar contra el fuego y también para proteger vidas. Es fundamental que se tengan en cuenta esas instrucciones que llevan a cabo las autoridades civiles, las autoridades que tienen que ver con la lucha contra este incendio. Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado. Y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde. Pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades, porque es la manera de protegerse, de proteger sus vidas y también de proteger sus propiedades y sus casas. Y a partir de aquí quiero terminar prácticamente como empecé. Lamentamos desde el Gobierno de España el fallecimiento de 12 personas. Deseamos la pronta recuperación de todos los heridos. Creemos que un incendio con esta virulencia, lamentablemente es a lo que nos tenemos que acostumbrar, porque la emergencia climática tiene estas consecuencias. Pero quiero terminar agradeciendo a todos los servidores públicos que están trabajando sin horarios, que están trabajando con un esfuerzo descomunal, intensísimo. Y quiero agradecerles a todos, sean medios del Estado, sean medios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sean medios provinciales o de los ayuntamientos, su enorme esfuerzo, su enorme trabajo, y agradecerles en nombre del Gobierno de España que estén absolutamente sobre el terreno trabajando hora tras hora contra un fuego que tanto daño ha sido, que tan devastador ha sido, que ha afectado ya a 6.600 hectáreas y que afortunadamente vamos a aprovechar esta mañana para que las condiciones climatológicas que nos son favorables para intentar trabajar para poder estabilizar este fuego y ojalá lo podamos conseguir pronto. Y a partir de aquí pues quedo a disposición de...
1: Ministro, ¿cómo está siendo la colaboración con las autoridades de la Junta?
0: La cooperación con las autoridades de la Junta está siendo extraordinaria. Creo que estamos trabajando de la mano. Aquí a mi espalda está el consejero de la presidencia, vicepresidente primero del gobierno andaluz y también consejero responsable de las emergencias. Hemos puesto todos los medios a disposición del incendio, tanto los estatales como los autonómicos, insisto, también los provinciales y los municipales, y estamos aquí en la sede de los bomberos del Levante de Almería. Es decir, todo lo que el Estado en su sentido amplio, tanto a nivel de Estado central como autonómico, como provincial, como municipal, todos los medios están puestos a disposición para acabar con este fuego y para que podamos estabilizarlo en el tiempo más breve posible.
2: ¿En qué zona se está estabilizando el incendio?
0: La zona, digamos, más al sur, la que linda con la A7, es la zona donde está más controlada. Ayer hubo un momento donde hubo cierto riesgo de que incluso pudiera atravesar la A7. Eso afortunadamente se controló y es la zona que está más controlada en este momento. Todo esto, permítanme, con toda la cautela, porque las condiciones climáticas pueden cambiar, porque el fuego en muchas ocasiones, lógicamente, pues es inescrutable, ¿no? Y la zona norte es donde hay que trabajar y que aprovechar durante esta mañana, por supuesto durante todo el día, pero hasta las 4 de la tarde, que tenemos garantizadas unas buenas condiciones climáticas, vamos a trabajar para intentar poder estabilizar cuanto antes el fuego en ese frente.
3: Vicepresidente, Cristina, de la cadena.
4: Bé, doncs són les paraules del ministre Bolaños. Les xifres són les mateixes. No ha actualitzat aquestes xifres de 6.600 hectàrees cremades, de 12 persones mortes. Un ministre que ha volgut tenir paraules d'agraïment, doncs, òbviament, per aquests equips d'emergències que estan treballant per apagar les flames que cremen a Almeria, i que ha tornat a dir una miqueta aquest missatge que també havia dit al matí el conseller d'Emergències, aquesta virulència d'aquests incendis, però que afortunada avui les condicions meteorològiques són molt més favorables per combatre'l. És un quart d'una. Aquí a casa nostra hi ha 57 municipis de 13 comarques avui en nivell màxim per risc d'incendi. Si manté el pla en nivell 4, aquest pla Alfa, malgrat tot, la dada és molt inferior a la dels 220 municipis que estaven sota les restriccions del màxim nivell a mitjans de setmana. Sí que hi ha restriccions, es mantenen d'accés a 8 parcs naturals i els bombers que continuen treballant també en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana i que ja estan controlats o estabilitzats. Dit això, anem pel trànsit. Situació aquesta hora a les carreteres des de l'equip viari amb la Carmina Malagarriga. Bon dia, Carmina.
5: Bon dia, Marta. Hem de començar dient que està tallada l'N240 a Montblanc en tots dos sentits per un accident entre dos cotxes i un autobús. També, a més de l'N240, es veu afectada la C14 a Montblanc. També està tallada l'A22 a Almacelles, en sentit Lleida, també per un accident que va passar en aquesta ocasió ahir a la tarda. I a banda d'això, parlem de retencions. Aquests 8 quilòmetres a la P7 de retencions entre el Papiol i Martorell, en sentit sud, per un accident entre dos cotxes, i també retencions a la P7 de Mollet a la Roca del Vallès i també a Maçanet de la Selva, en sentit nord. A la C32, retencions a Montgat, Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, en sentit nord, també a Tordera, per enllaçar amb la G600, i a l'altra banda de la C32, a Sant Boi de Llobregat i també a Castelldefels, en sentit sud. A la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, també tenim retencions en altres punts, com són per un accident a l'N260R, a Bellver de Cerdanya, que calgui donar pas alternatiu, i també per accident s'hi va afectar de la G643 a Gualta. Es dona pas alternatiu a causa, com dèiem, d'aquest accident. Trobem també retencions a l'N145 a les Valls de Valira cap a Andorra, tant a la C65 com a la C35 a Llagostera cap a la Vall d'Aro, a l'N2 a Tordera en sentit nord, també a la C17 a Parets del Vallès en sentit nord, a l'A2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera, a l'N340 al Vendrell i també a Vilafranca del Penedès en sentit sud, a la B24 a Vallirana cap a Vilafranca, a la C33 a Llagostera en sentit nord i també a Montmeló per enllaçar amb l'AP7 7, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, i finalment a Barcelona a la Ronda de Dalt, a l'altura del Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
6: El temps.
4: La previsió amb el Gori Massip.
7: Dissabte de calor intensa, però ja no extrema, lluny dels rècords assolits a mitjans de setmana, però tot i així la nit ha estat tòrrida a la façana costanera, amb aquests 25 graus a Barcelona, 25 a l'Aldea, 25 també als Alfacs, i valors tropicals per sobre dels 20 a bona part de l'interior. Per trobar valors més baixos ens hem d'anar doncs, fins al Pirineu. Viella, 12 graus, també a bona bé aquesta xifra i la mateixa marca mínima enregistrat al Pont de Suert, capital de l'Alta Ribagorça. Un dissabte, per tant, de sol, tot i que encara tenim alguns núvols cap a les comarques del nord-est que deixen alguna gotellada molt puntual. En conjunt s'imposarà el sol i a la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, prepirineu més oriental. Aquí pot caure algun xàfec o localment alguna tronada entre el Ripollès, Garrotxa, Osona, potser també entre el Lluçanès i el Berguedà, i en conjunt la resta continuarà fent sol. Calor, calor intensa, màximes entre aquests 32 i 37 graus, però podríem fregar els 39-40 cap a les comarques de Ponent, especialment al voltant del Segrià. Demà diumenge, un dia amb més núvols prims, d'una calor que començarà a repuntar de nou i a les portes d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu que arribaria al seu màxim entre el proper dimarts i dimecres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
10: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
11: Los hospitales destruidos. No hay medicamento.
12: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
13: El 90% de la población vive en la pobreza.
14: El comunismo es hambre y miseria, ¿oye?
9: 30 minuts. Cuba, la fi de l'utopia. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Avancem amb més qüestions. D'aquí 10 minuts seran en punt 12:15 del migdia. Alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros els pròxims 4 anys. Avui ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho ha qualificat d'eina transformadora.
15: La realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
4: Els alcaldes d'aquests pobles de menys de 5.000 habitants coincideixen a dir que l'aportació de més recursos és un primer pas per fer front a les singularitats del món rural. Des de Bargós de Cervera, Alba Mor.
16: Alcaldes presents a l'acte on Salvador Illa ha fet l'anunci han destacat que la convocatòria suposa una gran injecció econòmica per invertir en projectes de futur i de retruc revertir el despoblament. En parlen el president d'Eines de Repoblament Rural i alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, i el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà.
17: És una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionar en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
18: Els municipis que tenim unes dificultats econòmiques, o sigui, tenim dificultats econòmiques en el sentit doncs, de dir que a nivell d'impostos doncs, cobrem, tenim molt poca recaptació, no? Doncs sí, que tots aquests ajuts doncs, ajuden doncs, en aquesta millora. El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
16: D'entre els quatre eixos d'inversió, alcaldes de les quatre demarcacions, sobretot, han destacat la previsió de presentar propostes en matèria d'habitatge i de promoció econòmica.
4: De l'exterior estem pendents de l'Iran, que ha anunciat que en les pròximes hores el seu líder suprem, Mojtaba Khamenei, emetrà un missatge a la nació sobre el funeral del seu pare, Ali Khamenei, mort el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i Israel. Per ara no han transcendit més detalls, però en aquests mesos de guerra, Mojtaba Khamenei, ferit el primer dia del conflicte, no s'ha mostrat mai en públic. L'anterior missatge li va llegir una presentadora a la televisió estatal. El missatge arribarà després que Donald Trump hagi amenaçat de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo, tal com apunten algunes informacions segons les quals Israel hauria fet aquest advertiment a Washington. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica i que és capaç d'allargar la guerra durant almenys un any. De la seva banda, el cap de la diplomàcia iraniana s'ha desplaçat a Oman per reprendre les negociacions després de retreure a Washington que hagin incomplert els compromisos de l'alto al foc. Bé, de nou a casa nostra hi ha hagut un nou ofegament a les platges catalanes. Un home de 47 anys ha mort aquesta nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils, al Baix Camp. L'avís es va rebre un quart d'onze de la nit, quatre ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc dels fets i tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint per una aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident ja no hi havia servei de vigilància i durant tot el dia hi havien onejat les banderes groga i vermella per l'estat del mar. Amb aquesta víctima són 10 ja les persones mortes a les platges catalanes des que el dia 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: 5 minuts i mig, arribarem al punt de 2:15.
6: Esports.
4: Saludem l'Albert Benet. Bon dia, Albert.
19: Bon dia, Marta. Marc Márquez ha fet la pole al seu circuit talismà, el circuit de Sachsenring, i amb rècord de pista inclòs. I amb doblet dels germans Márquez, a la classificació del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, el seu germà Àlex ha estat segon a només 61 mil·lèsimes.
6: 3CAT Info.
19: És la tercera pole de la temporada per a Marc Márquez i la novena en aquest circuit, on hi ha guanyat 9 vegades a la categoria reina.
20: Cuando se lo dije dentro del box, se quedaron con la cara. Digo, mañana me apetece arriesgar. Vi ayer que hice 19-3 y bueno, era la primera vez que sentía que quería hacer el récord, que tenía ganas de tener el récord con las 1000 aquí en Sachsenring. Por eso también he hecho 3 time attacks para intentar conseguir la primera línia i la pole, però bueno, ese 19-0 ayer lo vi factible.
19: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. La segona posició, ho dèiem, ha estat per Àlex Márquez i la tercera per a Fabio Di Giannantonio. Per tant, 3 Ducatis al davant, a la primera fila. Ara sentireu també a DAZN Àlex Márquez, precisament parlant d'aquest frec a frec amb el seu germà Marc.
20: Es lo que tiene coincidir con gente así, ¿no? Que te quita todo lo que tú puedes... Pero bueno, igualmente esto da mucho más valor a lo que hemos hecho hoy, pero todavía sí Marc aquí tiene un poquito más, sobre todo cuando bajan los neumáticos. Él es capaz de controlar muy bien esos tiempos, ese grip y sobre todo no cometer errores porque lo tiene muy por la mano.
19: Per la seva banda, el líder Jorge Martín sortirà novè la cursa sprint a les 3 de la tarda amb transmissió a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
6: L'actualitat esportiva a fons.
19: Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol i se cita en França dimarts per un lloc a la final després de guanyar Bèlgica per 2-1 als quarts. Amb Pedri suplent, la selecció espanyola es va avançar amb un gol del que era el seu substitut, ahir a l'11 titular, Fabián Ruiz, al minut 30. I just abans del descans, al minut 41, Bèlgica va empatar amb un gol de Decataler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial i ja al final, al minut 88, Miquel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Va ser després d'un xut de Pau Cubarsí, un altre cop el jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal al descompte. Lamine Yamal, sense por a França, són declaracions a Televisió Espanyola.
21: Yo creo que si se le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
19: Un Lamine que parlava també de la seva actuació personal, fent un partit molt complet però sense trobar porteria.
21: La verdad que no me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. O sea, mientras gane el Mundial yo creo que nadie en esta sala me va a decir no has marcado, no sé, hemos ganado y ya está. Entonces, mientras vayamos pasando, estaré muy contento y eso, lo importante es el equipo y pasando de ronda.
19: El porter del Madrid, el porter de la selecció de Bèlgica, Courtois, es va lesionar i això va marcar aquest partit de quarts de final, va perjudicar la seva selecció i va beneficiar la selecció espanyola. Una lesió al minut 70 que el va obligar a deixar el camp amb l'empat a un al marcador. El porter que el va substituir, Lamens, va fallar en l'acció del gol d'Espanya. No va aconseguir blocar la pilota després del xut de Cubarsí i el seu refús el va aprofitar Miquel Merino per marcar. Entre aquesta nit i la pròxima matinada quedarà definida la segona semifinal, sortirà dels partits de quarts Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada, hora nostra.
1: Trescat Info.
19: Segon fitxatge tancat del Barça 2026-2027, després de la incorporació d'Anthony Gordon, el pròxim serà el també extrem Karim Adeyemi. Pendents de la confirmació oficial, el Barça ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs del davanter alemany de 24 anys que està previst que arribi la setmana que ve a Barcelona i que faci ja la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick des del principi. El traspàs de Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. A més, el Dortmund es reserva un 20% dels drets del davanter en cas d'una futura venda per part del Barça. I encara l'equip blaugrana, però l'equip de bàsquet ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar per al Milà. Bright ha estat un dels pivots més físics i dominants de l'Eurolliga, jugant amb els Alguiris, i havia de ser un dels fitxatges estrella de la nova etapa del bàsquet blaugrana. El Barça ha arribat, d'altra banda, a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més davant de les ofertes que tenia de clubs com el València i el Panathinaikos. Avui es disputa la vuitena etapa del Tour de França, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu, a la general sense canvis. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc, és líder amb més de 2 minuts i mig d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Ahir, victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal. I el torneig de tennis a Wimbledon, avui final femenina, la jugaran les txeques Muchova i Noskova.

0: Són en punt 2:15 a Almeria. La situació avui és força més esperançadora per combatre l'incendi que ha cremat ja 6.600 hectàrees. Ha millorat la meteorologia, no hi bufa tan fort el vent, la humitat és més alta i això ajuda en les tasques d'extinció. Segons l'últim balanç oficial, s'han cremat aquestes 6.600 hectàrees i hi ha 12 persones mortes. Aquí a casa nostra, la calor 8 dona una treva, hi ha 57 municipis en màxim risc d'incendis i es manté el Pla Alfa en nivell 4 a 13 comarques, amb restriccions d'accés a 8 parcs naturals i amb uns bombers que continuen treballant en els incendis que hi ha hagut aquesta setmana, que estan ja estabilitzats o controlats. La Generalitat, us ho hem explicat, destinarà 400 milions d'euros als pobles de menys de 5.000 habitants i les capitals de comarca de menys de 15.000, tot plegat en el Pla de Pobles, destinat a rehabilitar nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits, que són la gran majoria de Catalunya. Els pròxims minuts escoltarem també l'Espai i l'Hemicicle, aquí a l'antena de 3CAT Info, un resum d'una setmana en què el Parlament s'ha començat a tramitar una proposició de llei per frenar la compra especulativa d'habitatges. Ens ho explicarà la Marta Corbalán. Quan faltin 6 minuts per arribar a la una, actualitat esportiva, Albert, amb quins titulars?
1: Amb la pole de Marc Márquez al seu circuit talismà, el circuit de Sachsenring, i amb rècord de pista inclòs, la del Gran Premi d'Alemanya és la seva tercera pole de la temporada i la novena en aquest circuit, on hi ha guanyat 9 vegades a la categoria reina. Segon ha estat Àlex Márquez, la tercera posició per Digian Antonio, 3 Ducatis d'ons al davant a la primera fila, mentre que el líder Jorge Martín sortirà 9è. I entre aquesta nit i aquesta pròxima matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol, que sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada. Espanya i França jugaran dimarts la primera, després que la selecció espanyola guanyés ahir Bèlgica per 2-1.
0: Tot això en una tarda que serà assolellada, en general, amb el permís de les nuvolades, que sí que hi haurà el Pirineu i Prepirineu i que poden deixar algun ruixat. Farà calor, una calor intensa, de ple estiu, amb màximes al voltant dels 35 graus i molta xafogor a la costa. A partir de demà pugen encara més les temperatures. Bé, doncs a aquesta hora podem anar en directe cap a Almeria, cap a aquest punt de comandament del Parc de Bombers de Torre. Allà hi tenim l'Alba Barbosa. Bon dia de nou, Alba.
2: Bon dia, Marta.
0: Per explicar-vos l'última hora d'aquest incendi, on els serveis d'emergència intenten aprofitar aquestes bones condicions que us estem explicant, aquestes bones condicions meteorològiques per combatre l'incendi que hi crema. Calculen que fins les 4 d'aquesta tarda les condicions del vent seran favorables, no bufarà, per tant, un vent tan fort, i s'intentarà, per tant, doncs, accelerar aquestes feines per apagar un incendi que ha cremat fins ara 6.600 hectàrees. Albert, què ens pots explicar des d'aquí?
2: Sí, l'incendi continua actiu, és complex, ho reconeixen totes les autoritats, però els bombers aprofiten aquestes hores per atacar el foc. Una finestra d'oportunitat, diuen, amb les condicions favorables, amb poc vent i amb una humitat més alta. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, acaba de fer una compareixença davant els mitjans de comunicació, ha avançat que hi ha algun punt del perill que han pogut estabilitzar.
3: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
2: Destaquen això, que l'estratègia per primera vegada ha passat a atacar el foc, a diferència d'aquestes últimes hores que el que feien era defensar-se'n. Ha fet una crida Bolaños a la població perquè atengui les instruccions de les autoritats per facilitar tant la lluita contra el foc com per autoprotegir-se. En aquest sentit, per desobeir les ordres d'evacuació, ahir la nit la Guàrdia Civil va detenir dues persones que no volien marxar de casa tot i tenir el foc a tocar. S'han enviat a Madrid les mostres d'ADN de les 12 víctimes mortals per intentar identificar-les i es continuen pentinant les diferents zones per si es poguessin localitzar alguna de les 23 persones que per ara no s'han trobat. Hi ha 7 denúncies presentades i el foc ha afectat 6.600 hectàrees i per ara no amenaça zones habitades.
0: Molt bé, Alba, doncs és l'última hora que l'Alba Barbosa ens porta des d'aquest parc de bombers, des d'aquest comandament del parc de bombers de Torre a Almeria sobre aquest incendi que hi crema. Alba, gràcies i fins després. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
4: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
5: El Parlament ha posat la directa i ha començat a tramitar per la via ràpida una proposició de llei per frenar la compra especulativa d'habitatge. L'objectiu de la iniciativa impulsada pels comuns és que només es pugui comprar un pis si és per viure-hi com a residència habitual o per llogar-lo sempre que respectin els topalls de preus establerts. Amb aquesta llei, pionera a l'estat espanyol, es vol evitar que ningú no pugui fer negoci amb la compra d'immobles. Avui en parlarem de tot plegat amb la presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Calviac. Benvinguts a l'Hemicicle. El PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP han votat a favor que la proposició de llei es tramiti per la via ràpida, tot i que difícilment es podrà aprovar abans de l'agost. El motiu és que Junts i el Partit Popular han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que atempta contra el dret a la propietat privada. Els promotors, els propietaris i la patronal Foment del Treball també han carregat contra aquesta proposició de llei. Consideren que només contribuirà a desincentivar l'oferta d'habitatges i a greuge els problemes per accedir-hi. El president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, ja ha anunciat que faran tot el possible perquè aquesta nova regulació acabi al Tribunal Constitucional.
6: Batallarem perquè això vagi al Constitucional. Nosaltres, ni els de l'administració ni quins governen, no són ningú per dir-li a la gent com ha de viure.
5: La directora general de l'Associació de Propietaris Som Habitatge, Anna Puigdevall, creu que aquesta normativa genera inseguretat jurídica i perjudica el mercat immobiliari.
7: Va més enllà de lo que permet a l'urbanisme de regular els usos del sòl. Aquest és un dels punts de vulneració. També tenim una vulneració important de tot el que seria el dret de la propietat privada i de com s'utilitza aquesta propietat privada. Tenim faltes de competència del legislador català. També tenim vulneració del dret europeu, de la lliure circulació de capital.
5: A l'altre extrem hi ha el sindicat de llogateres, a qui tampoc no acaba d'agradar aquesta llei, però per motius oposats. La consideren poc ambiciosa i creuen que pot quedar en paper mullat perquè deixa en mans dels ajuntaments la seva aplicació. Segons el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, això pot provocar que la prohibició de la compra especulativa s'apliqui en uns municipis i en d'altres no, depenent del color polític de cada ajuntament.
8: Si aquesta llei s'aprova tal com l'han pactat el PSC i els comuns, l'endemà de la seva aprovació no tindrà cap efecte. En canvi, el que hem de fer és que s'apliqui directament en aquells municipis que ja hem detectat que tenen problemes d'accés a l'habitatge.
5: La proposició de llei permetrà als ajuntaments limitar la compra especulativa en aquelles zones de mercat residencial tensionat on hi ha dificultats per accedir a un habitatge.
4: Té la paraula.
9: Jessica Albiach, presidenta dels Comuns al Parlament de Catalunya.
5: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Parlament ha començat a tramitar per la via ràpida la proposició de llei dels comuns per prohibir la compra especulativa d'habitatge. La llei, però, no agrada ni a propietaris, ni a promotors, ni a Foment del Treball, perquè creuen que desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Què els hi respondria?
9: Que agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Sembla una broma pesada, sembla una broma de mal gust. Mira, el 60% de les compres d'habitatge que s'han fet en el nostre país s'han pagat al comptat. Estem parlant de 300.000, 400.000, 500.000 euros, que evidentment això qualsevol família normal, vaja, almenys amb les que jo me relacione, doncs no ho podem pagar de cop, no? I per tant això el que ens està demostrant és que qui està acaparant habitatge, i dic acaparar amb totes les lletres, perquè està havent una acumulació d'habitatge en molt poques mans, és gent rendista, és a dir, gent que directament no treballa, que té ja molts pisos que els posa de lloguer i que amb això segueix invertint en pisos, o estem parlant de fons d'inversió. I aquí s'està produint, bueno, una lluita entre David i Goliat, no? On els grans, no? I a més defensats, com dius, per la patronal de Foment, pels promotors, volen seguir amb aquestes regles del mercat que només els afavoreixen a ells, i nosaltres el que volem és posar peu en paret i dir molt clar és que una família, una casa, les cases són per viure, al final en una casa és on tu pots estar tranquil·la, és el teu refugi, és on tu pots crear el teu projecte vital, estar amb la teua família, descansar, tindre dret a la salut, és a dir, és el més essencial, no? I d'on depenen molts drets. I per tant, nosaltres el que pensem és que hem de caminar en la línia en la que ja han fet altres països europeus, que és blindar aquest accés a l'habitatge.
5: Per motius totalment diferents, la llei tampoc no acaba de satisfer ara mateix el sindicat de llogateres perquè la veu poc efectiva i creu que pot acabar en paper mullat si es deixa la seva aplicació en mans dels ajuntaments. Creuen que es podria deixar en mans de la Generalitat l'aplicació i la regulació de la compra especulativa?
9: Què passa? Nosaltres el que fem és modificar la llei d'urbanisme. La proposta que hem treballat és modificar la llei d'urbanisme perquè en aquelles zones que ja estan declarades tensionades, és a dir, on el preu encara és més alt, els ajuntaments tinguin la capacitat d'aplicar aquesta normativa. És cert que tu te pots trobar amb un ajuntament en mans, per exemple, de Junts per Catalunya o del Partit Popular, que ne tenim alguna a Catalunya també, que diguen, jo això no ho apliqué. Però què passa? Quina és l'alternativa? Que siga la Generalitat la que directament diga, no, no, en aquest municipi que és zona tensionada, i de fet en tots els municipis de zona tensionada s'ha d'aplicar aquesta limitació. Però aquí el que hem d'acabar de veure és no entrar a envair les competències municipals. Per tant, per nosaltres és molt important que aquesta llei puga tirar endavant, que estiga blindada jurídicament, perquè sabem que els poderosos no estan interessats en que puga aprovar-se, i per tant hem de fer-la amb totes les garanties. Clar que si el govern de la Generalitat ho aplica en tots els municipis seria més efectiva i més directa, però el que no volem trobar-nos és amb que ens ho acaben recorrent per invasió de competències i que la tomba.
5: Junts per Catalunya i el Partit Popular ja han anunciat que portaran la llei al Consell de Garanties Estatutàries perquè, segons diuen, atempta contra el dret a la propietat privada. És sòlida jurídicament aquesta proposta, aquesta llei que han impulsat els comuns?
9: La llei està blindada jurídicament i el que reconeix també és la funció social de l'habitatge, que a més està recollida en la Constitució i que és un dret bàsic universal, no? Passa que no es garanteix, però vaja, cap sorpresa que Junts per Catalunya i que el Partit Popular estiguen defensant els interessos dels fons voltor, estiguen defensant els interessos dels rendistes i dels grans propietaris. Ho estem veient també contínuament quan han votat en contra de la regulació dels lloguers turístics, dels lloguers de temporada, de regular els lloguers d'habitacions, és a dir, totes aquelles mesures que tant des del Parlament com des del Congrés hem anat impulsant per garantir-li a la gent que puga tindre una casa digna, el Partit Popular i Junts sempre s'han posat d'esquenes.
5: La regulació de la compra especulativa és la columna vertebral del pacte de pressupostos que el seu partit va signar amb el govern. Un altre dels punts que van acordar és crear una direcció general de disciplina d'habitatge per inspeccionar i multar els incompliments de la llei de l'habitatge. Quan es crearà aquesta direcció general?
9: Doncs mira, la creació d'aquesta Direcció General de Disciplina en Habitatge la vam aprovar la setmana passada a la Llei de Mesures, que és la llei que acompanya els pressupostos. Ara necessitem que el govern de la Generalitat faci un nou decret ja per la creació en concret i el nomenament de la persona que ocuparà aquesta Direcció General, i per tant la Direcció General de Disciplina en Habitatge podria estar en funcionament ja durant el mes d'agost. És una cosa immediata i per nosaltres és molt important perquè, com sabeu, hi vam pactar ja en els anteriors suplements de crèdit, no?, que és el que substituïa els pressupostos, perquè no teníem pressupostos. Vam crear un règim sancionador per multar a tots aquells propietaris que se salten la normativa de la llei d'habitatge, ja siga el topall de preus de lloguer, ja siga quan tu anuncies un pis que tinga tota la informació i saber quin era el preu anterior, però això no s'està complint. I de la mateixa manera, i sempre poso el mateix exemple, però és que jo crec que és molt gràfic, que quan tu te saltes la llei de trànsit, te saltes un límit de velocitat, a tu te multen o te trauen punts del carnet, si tu incompleixes la llei d'habitatge, també has de tindre una sanció. I aquí tenim fons voltors, que estan comprant edificis sencers, fent fora als veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
5: Diu que aquesta direcció general ja podria estar en funcionament a l'agost. Això vol dir que el decret el govern l'aprovarà aquest mes de juliol abans de marxar de vacances.
9: Això és el que hem pactat. Encara tenim 15 dies de juliol per davant i per nosaltres és una urgència.
5: Quin perfil de persona dirigirà aquest nou organisme?
9: És una persona que ha de ser de consens entre el govern de la Generalitat i els comuns. És una persona que ha de ser independent, però sobretot ha de ser una persona que tinga una trajectòria sòlida de lluita per l'accés i de defensa del dret a l'habitatge i sobretot també que tinga experiència i que no li tremolen les cames quan ha de sancionar a un fons voltor. I aquí vull ser molt insistent, però és que necessitem algú dins del govern, necessitem una persona que d'una vegada per totes des de dins del govern s'atreveixi a parar-li els peus als fons voltor.
5: Amb els pressupostos de la Generalitat ja aprovats, com afronten els comuns la segona part de la legislatura?
9: Nosaltres li hem dit molt clar al govern, nosaltres som oposició, una oposició constructiva, evidentment. Nosaltres cada vegada que s'hagi de negociar alguna cosa pel bé de la ciutadania i que pensem que va en el bon sentit, nosaltres hi serem negociant, però el que no pot esperar de cap de les maneres el govern és un xec en blanc i cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats nosaltres estarem empenyent-lo i obligant-lo a rectificar.
5: Diu que el seu partit farà rectificar el govern quan s'equivoqui de prioritats. Justament aquesta setmana hem sentit el president Salvador Illa tornant a defensar l'ampliació de l'aeroport del Prat en aquest context d'emergència climàtica. Pot fer trontollar l'ampliació del Prat la legislatura, el futur de la legislatura?
9: Jo sí que voldria ser clara, l'ampliació de l'aeroport del Prat és per nosaltres una línia vermella, és evidentíssima, però és que no estem parlant de que sigui una cosa immediata, estem parlant com a mínim de 4-5 anys endavant i a més nosaltres pensem que aquesta és una batalla que hem de donar des d'Europa. Europa seria la primera que s'oposaria a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
5: Canviem ja de registre, ens endinsem en el terreny més personal i demano ara si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té previst fer algun viatge aquestes vacances?
9: Sí, me n'aniré 15 dies, vaig a Irlanda.
5: Practica algun esport?
9: Mira, ara mateix estic fent pilates.
5: Li plantejo dues propostes i en tria una. Què preferiria en aquest estiu, un festival de música o fer un retir de ioga?
9: Ara quedaré una mica a hierbes, però jo crec que preferiria un retir de ioga. Saps què passa? Que m'agrada molt la música, però els festivals comencen a atabalar-me bastant. Crec que preferiria una cosa més tranquil·la.
5: Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup se n'aniria a dinar i podria fer una sobretaula distesa?
9: Amb la Marta Vilalta, per exemple, d'Esquerra.
5: Té algun llibre que ens recomanaria per llegir aquest estiu?
9: Mira, porto tot l'any una mica obsessionada amb una escriptora que es diu Delfín de Vigan, que me la va introduir una amiga, i qualsevol d'ella, a mi n'hi ha un que m'agrada especialment, que a més tracta tot el tema de les xarxes socials i els infants, que és Els nens són els reis.
5: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
9: Que s'aprove ja la llei de compres especulatives i que puguem fer fora els fons voltor del nostre país, perquè és que estan expulsant directament els veïns i les veïnes de casa seva.
5: Jèssica Albiach, presidenta del grup dels Comuns al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
9: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
4: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
0: Passen 4 minuts ja de 3:15. Moment, doncs, a 3Cat Info de fer un cop d'ull al trànsit, situació a les carreteres amb la Carmina Malagarriga. Bon dia de nou, Carmina.
10: Bon dia, Marta. L'N240 continua totalment tallada a Montblanc per un accident on s'han vist implicats 4 cotxes i un autobús. Els bombers han excarcerat 2 persones d'un dels cotxes que estaven atrapades. Aquest accident afecta també les vies de l'entorn, tant l'AP2 des de l'Espluga de Francolí com la C14. A banda d'aquest accident, també tenim altres punts de retenció, estan a la P7, a Sant Cugat del Vallès, i també del Papiola, Gelida, i també a Tarragona, en sentit sud. També a la P7 de Mollet, a la Roca del Vallès i a Maçanet de la Selva, en sentit nord. A la C32, perdó, a Tordera, per enllaçar amb la G600. També a la C32, a Montgat, Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, en sentit nord. I en sentit sud, a Sant Boi de Llobregat i de Castelldefels a Sitges. Finalment, també a Sant Vicenç de Calders, cap a Calafell. A la B24 hi ha retencions a Vallirana, cap a Vilafranca. A l'N340 al Vendrell, en sentit sud. A l'N145 a les Valls de Valira, cap a Andorra. A la C60 a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. Tant a la C65 com a la C35 a Llagostera, cap als municipis de la Vall d'Aro. A la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. Tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, i a Barcelona la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs. De moment, això és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
0: Amb el Gori Massip.
11: La temperatura matinal d'aquest dissabte, si fa o no fa, s'ha mantingut en valors semblants als d'ahir, amb aquests valors tòrrids a la façana costanera al voltant dels 25 graus, 24 a Sitges, 24 a Tarragona, 25 al centre de la ciutat de Barcelona i mínimes tropicals per damunt dels 20 a bona part de l'interior. Hem tingut alguns núvols de matinada anant travessant el país, de sud-oest cap a nord-est, i encara es mantenen en alguns sectors de les comarques de Girona. Aquí, fins i tot, amb alguna gotellada o bé, mullar el terra i poca cosa més. En molts casos són el que anomenem virga, és a dir, precipitació que s'evapora abans d'arribar al terra. Un dissabte de calor intensa, però no extrema, lluny dels valors de fons dies, màximes entre els 32 i 37 graus, però puntualment per sobre cap a la zona del Pla de Lleida i per sota la façana costanera, però aquí amb més sensació d'aixafogor. Demà diumenge, alguns núvols prims més, una temperatura que començarà a repuntar i a l'espera d'una tercera onada de calor que arribaria al seu màxim entre dimarts i dimecres.
12: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
13: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
14: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
13: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
12: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Per primera vegada, un hospital públic de Girona ha començat a fer reconstruccions de clítoris a dones que han patit una mutilació genital. Fins ara, aquestes intervencions només es podien fer a Barcelona. S'ha establert, a més, un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Des de Salt, Fèlix Martín.
15: Les operacions de reconstrucció de clítoris les han començat a fer a l'Hospital de Santa Caterina de Salt, al Gironès. Fins ara només se'n feien a l'Hospital Clínic o la Clínica de Xeus a Barcelona. Salt, amb molta població immigrada d'origen subsaharià, és precisament un dels municipis de Catalunya on s'han detectat més casos de mutilació genital femenina. En el primer any de funcionament de la nova unitat han atès ja 22 dones i a 5 els han fet una reconstrucció del clítoris. Han començat a Salt, però la intenció és estendre-ho a tota la demarcació i en aquest punt és bàsic que expliquen la col·laboració amb els ambulatoris, els serveis socials i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ho ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
16: Tenim un circuit establert en primària, que és bastant àgil, perquè ens puguin derivar aquelles dones a la unitat hospitalària que requereixin o vulguin informar-se sobre la possibilitat de fer una cirurgia reconstructiva.
15: I posa en valor que finalment es disposi de la nova unitat de cirurgia Salt, que eviti a aquestes dones haver d'anar a Barcelona, perquè això feia desistir moltes afectades.
16: El problema que hi havia era que pel fet que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint desistien de continuar amb el procés.
15: A més de l'operació, a Salt es fa un procés d'acompanyament mèdic i psicològic de la dona afectada, que també pot seguir tractament amb fisioteràpia. En els últims anys, més de 200 dones s'han fet aquesta reconstrucció a la de Xeus o al Clínic.
4: Esports.
0: Fins la una, Albert Benet, bon dia.
1: Què tal, bon dia. Marc Márquez ha fet la pole al seu circuit Talismà, al circuit de Sachsenring i amb rècord de pista inclòs. I amb doblet dels germans Márquez a la classificació del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, el seu germà Àlex ha estat segon, a només 61 mil·lèsimes.
13: 3CAT Info.
1: És la tercera pole de la temporada per a Marc Márquez i la novena en aquest circuit on hi ha guanyat 9 vegades a la categoria reina.
17: Cuando se lo dije dentro del box se quedaron con la cara, digo, mañana me apetece arriesgar. Vi ayer que hice 19-3 y bueno, era la primera vez que sentía que quería hacer el récord, que tenía ganas de tener el récord con las 1000 aquí en Sachsenring, por eso también he hecho 3 time attacks para intentar conseguir la primera línia i la pole, però bueno, ese 19-0 ayer lo vi factible.
1: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. La segona posició, ho dèiem, ha estat per Àlex Márquez i la tercera per a Fabio Di Gianantonio, per tant, 3 Ducatis al davant a la primera fila. Ara sentireu també a DAZN Àlex Márquez parlant d'aquest frec a frec, aquesta rivalitat amb el seu germà Marc.
17: Es lo que tiene coincidir con gente así, ¿no? Que te quita todo lo que tú puedes... Pero bueno, igualmente esto da mucho más valor lo que hemos hecho hoy, pero todavía sí, Marc aquí tiene un poquito más, sobre todo cuando bajan los neumáticos. Él es capaz de controlar muy bien esos tiempos, ese grip y sobre todo no cometer errores porque lo tiene muy por la mano.
1: Per la seva banda, el líder Jorge Martín sortirà novè i el segon classificat del Mundial, Marco Bezzecchi, és baixa. S'ha fet una fractura de clavícula esquerra en una caiguda i haurà de passar pel quiròfan. La cursa sprint a les 3 de la tarda amb transmissió a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
13: L'actualitat esportiva a fons.
1: Entre aquesta nit i la pròxima matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada, hora nostra. Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals del Mundial i se cita en França dimarts per un lloc per a la final, després de guanyar Bèlgica per 2-1 als quarts de final. Lamine Yamal, sense por, a França. Són declaracions a Televisió Espanyola.
18: Yo creo que si se le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy... de tot mundial, per a mi les dos mejores i bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
1: Amb Pedri suplent, la selecció espanyola es va avançar amb un gol del que era el seu substitut a l'11 titular, Fabián Ruiz, al minut 30. Al 41, just abans del descans, Bèlgica va empatar amb un gol de Cateler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest mundial. I ja al final, al minut 88, Miquel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Va ser després d'un xut de Cubarsí. Un altre cop el jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal, a l'equip espanyol. Una lesió del porter del Madrid, Courtois, al minut 70 el va obligar a deixar el camp amb l'empat a un al marcador. El porter que el va substituir, Lamens, va fallar en l'acció del gol d'Espanya, no va aconseguir blocar la pilota després del xut de Cubarsí i el seu refús el va aprofitar Miquel Merino per marcar aquest gol.
13: 3CAT Info.
1: Segon fitxatge tancat del Barça 2026-2027. Després de la incorporació d'Anthony Gordon, el pròxim serà el també extrem Karim Adeyemi. Pendents de la confirmació oficial, el Barça ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs del davanter alemany de 24 anys, que està previst que arribi la setmana que ve a Barcelona i que faci ja la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. El traspàs de Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. El Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter en cas d'una futura venda per part del Barça. Avui es disputa la 8a etapa del Tour de França, 180 quilòmetres des de Périgord fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Ahir victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la 7a etapa del Tour. Merlier va ser el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Agedmó i Bordeus.
19: Long time I can't follow. He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa, a veure on em porta. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
20: I told to myself, no, you're gonna fight till the finish.
1: A la general, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc, és líder amb més de 2 minuts i mig d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El torneig de tennis de Wimbledon avui es disputa la final femenina, la jugaran les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova, serà a les 5 de la tarda. Continua la incertesa amb el pròxim projecte del Barça de bàsquet, encara sense entrenador. El club ha sabut en les últimes hores que no podrà comptar amb el que havia de ser un dels fitxatges estrella de la nova etapa del bàsquet blaugrana, el pivot nord-americà Moses Bright. Estava fitxat, tot i que encara no s'havia fet oficial, i pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida, estipulada en el contracte, per fitxar per al Milà. Jugant amb els Alguiris, Bright ha estat un dels pivots més físics i dominants de l'Eurolliga. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé dues temporades més davant de les ofertes que tenia de clubs com el València i el Panathinaikos.
3: Trescat Info.

0: És la una. Els bombers han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre de l'incendi que crema Almeria. Les pròximes hores, mentre no hi bufa vent, són claus per mirar de combatre el foc. S'ha declarat un incendi de vegetació a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Segons els bombers, el flanc dret del foc s'aproxima a l'urbanització al Casalot. Els bombers demanen el confinament de la població i que es talli la via del tren en aquest punt. 57 municipis amb màxim risc d'incendi a Catalunya. Avui dissabte, els agents rurals mantenen el pla Alfa a nivell 4 a 13 comarques. La dada és molt inferior a la de dimecres i dijous en el pic de l'última onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. La Generalitat posa en marxa el Pla de Pobles, destinat als pobles de menys de 5.000 habitants per rehabilitar nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits, que són la gran majoria de Catalunya. S'invertiran 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys. El líder suprem de l'Iran fa una crida a la venjança per la mort del seu pare. En un missatge escrit, Mojtaba Khamenei qualifica els Estats Units i Israel de criminals i assassins. Hores abans, Trump ha amenaçat de destruir l'Iran si Teheran intenta matar-lo. El cap de la diplomàcia iraniana s'ha desplaçat a Oman per reprendre les negociacions. El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea a Congo, una malaltia que transmeten les paparres. El pacient presenta símptomes compatibles amb la malaltia que mai s'ha detectat a Catalunya. Aquest any a Europa només s'ha confirmat un cas a Salamanca. Mor un home ofegat a la platja Cambrils. L'incident va passar ahir a la nit, quan a la platja ja no hi havia vigilància i després que durant el dia hi onegessin les banderes groga i vermella. Amb aquestes ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I el Festival Cruïlla tanca portes avui amb Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig Band, entre d'altres. En la jornada d'aquest divendres, David Byrne, exlíder dels Talking Heads, ha omplert l'escenari principal de públic al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: Esports. Marc Márquez ha fet la

0: Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada. Espanya i França jugaran dimarts la primera semifinal després que la selecció espanyola guanyés ahir Bèlgica per 2-1.
1: I pel que fa al temps, aquesta tarda serà assolellada en general, amb el permís de nuvolades al Pirineu i Prepirineu que poden deixar algun ruixat. Calor intensa de ple estiu, amb màximes ubicades clarament per sobre dels 35 graus i xafogor a la costa. A partir de demà, la temperatura començarà un nou repunt.
2: 3Cat Info.
1: Passen 4 minuts de la una, us informa Montse Garcia.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Els serveis d'emergències miren d'aprofitar les bones condicions meteorològiques per combatre l'incendi que crema Almeria, calculant que fins a les 4 de la tarda les condicions de vent seran favorables. Les flames han cremat fins a unes 6.600 hectàrees. Anem cap al punt de comandament del Parc de Bombers de Torre Almeria, Alba Barbosa.
3: Sí, l'incendi continua actiu, és complex, ho reconeixen totes les autoritats, però els bombers aprofiten aquestes hores per atacar el foc. Una finestra d'oportunitat, diuen, amb les condicions favorables, amb poc vent i amb una humitat més alta. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, acaba de fer una compareixença davant els mitjans de comunicació. Ha avançat que hi ha algun punt del perímetre que han pogut estabilitzar.
4: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
3: Destaquen això, que l'estratègia per primera vegada ha passat a atacar el foc, a diferència d'aquestes últimes hores que el que feien era defensar-se'n. Ha fet una crida Bolaños a la població perquè atengui les instruccions de les autoritats per facilitar tant la lluita contra el foc com per autoprotegir-se. En aquest sentit, per desobeir les ordres d'evacuació, ahir la nit la Guàrdia Civil va detenir dues persones que no volien marxar de casa tot i tenir el foc a tocar. S'han enviat a Madrid les mostres d'ADN de les 12 víctimes mortals per intentar identificar-les i es continuen pentinant les diferents zones per si es poguessin localitzar alguna de les 23 persones que per ara no s'han trobat. Hi ha 7 denúncies presentades i el foc ha afectat 6.600 hectàrees i per ara no amenaça zones habitades.
1: Gràcies, Alba Barbosa. S'ha declarat un incendi de vegetació a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Segons informen els bombers, el foc és a prop de la urbanització El Casalot. El flanc dret de l'incendi s'hi aproxima i demanen el confinament de la població. També reclamen que es talli la via del tren en aquest punt. S'han mobilitzat 9 dotacions terrestres i un helicòpter. Perquè a casa nostra hi ha 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi, on els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers, a banda d'aquest foc de Mont-roig del Camp, continuen treballant a les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Recordem que els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sant Manat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. Mig quart passa ara de la una del migdia. Els sindicats reclamen a les empreses canvis en organització de les feines, modificació dels horaris de les jornades laborals i també de la roba i els vehicles de treball per protegir adequadament els treballadors davant dels episodis de calor extrema. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
1: Els sindicats demanen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els treballadors han d'aturar-se, però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
6: Caldria conscienciar

0: sobretot al teixit empresarial, que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
1: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. Alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys. Avui ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qual qualificat d'eina transformadora.
2: La realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
1: Doncs els alcaldes d'aquests pobles de menys de 5.000 habitants coincideixen a dir que l'aportació de més recursos és un primer pas per fer front a les singularitats del món rural. Bergós de Cervera, Alba Mor.
3: Alcaldes presents a l'acte on Salvador Illa ha fet l'anunci han destacat que la convocatòria suposa una gran injecció econòmica per invertir en projectes de futur i de retruc revertir el despoblament. En parlen el president d'Eines de Repoblament Rural i alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, i el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà.
4: És una injecció important de projectes de futur, no? Ja no sol la inversió econòmica que és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
5: Els municipis que tenim unes dificultats econòmiques, o sigui, tenim dificultats econòmiques en el sentit doncs, de dir que a nivell d'impostos doncs, cobrem, tenim molt poca recaptació, no? Doncs sí, que tots aquests ajuts doncs, ajuden doncs, en aquesta millora. El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
3: D'entre els quatre eixos d'inversió, alcaldes de les quatre demarcacions, sobretot, han destacat la previsió de presentar propostes en matèria d'habitatge i de promoció econòmica.
1: I abans de marxar de vacances, el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. Aquest nou organisme estarà ja en funcionament a l'agost i centralitzarà tot el cos d'inspectors encarregats d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, després que el seu partit pactés amb el govern la creació d'una direcció general específica a canvi del seu suport als pressupostos de la Generalitat. El Biac ha explicat que la persona que estarà al capdavant de la nova estructura haurà de ser algú a qui no li tremoli el pols per posar multes.
6: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
1: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus, com per exemple fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall marcat. Sumar està celebrant aquesta hora una assemblea per escollir nova direcció. És la tercera en 3 anys i ho fa en un moment de dificultats internes en un partit amb estructura dèbil, cares poc conegudes, i que ha patit batalles internes i renúncies. Sumar, a més, arrossega un historial de mals resultats electorals i ho té clar encara, no té clar encara el seu encaix de cara a les pròximes eleccions generals. Repassem amb la Tània Tàpia les principals crisis d'un partit que va néixer fa 3 anys de la mà de Yolanda Díaz.
7: Sumar celebra aquest cap de setmana la tercera assemblea per escollir nova direcció. Ja no queda pràcticament ningú dels afins a Yolanda Díaz i prenen les regnes d'un projecte molt debilitat, cares desconegudes. Ara liderarà el partit el tàndem format per Verónica Martínez Barbero, actual portaveu de Sumar al Congrés, i Rosa Martínez, secretària d'Estat de Drets Socials. El partit va viure el primer sotrac després dels mals resultats de les eleccions europees de 2024. L'endemà, Yolanda Díaz va fer un pas al costat.
8: He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente.
7: La van substituir Carlos Martínez i Lara Hernández el primer, mesos després, i al·legant motius de salut, va deixar el càrrec. Hernández ho ha fet aquesta setmana passada perquè ha patit, diu, una campanya de desprestigi per una denúncia interna d'assetjament laboral que s'ha acabat arxivant.
9: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
7: Aquest dissabte Sumar estrenarà la tercera direcció. Entre els càrrecs que es mantenen a l'executiva destaca Ernest Urtasun, un ministre de Cultura i dels Comuns. El seu partit defensa que jugui dos papers. Aina Vidal, portaveu dels Comuns al Congrés.
10: Nosaltres estem orgulloses de mantenir una relació molt estreta amb Sumar. Ells són el nostre referent estatal, així com nosaltres ho som a Catalunya.
7: Sumar reconfigura en un moment on encara no té clar l'encaix electoral per a les generals. Treballa fa temps amb Més Madrid, Esquerra Unida i Comuns per fer un projecte plegats, un projecte que no té encara ni nom ni candidat. La seva contribució en vots serà vital per donar opcions al PSOE de revalidar el govern progressista.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: L'Iran ha anunciat que en les pròximes hores el seu líder suprem, Mojtabà Khamenei, emetrà un missatge a la nació sobre el funeral del seu pare, Ali Khamenei, mort el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i Israel. Per ara no han transcendit més detalls, però en aquests mesos de guerra, Mojtabà Khamenei, ferit el primer dia del conflicte, no s'ha mostrat mai en públic. L'anterior missatge li va llegir una presentadora de la televisió estatal. El missatge arribarà després que Donald Trump hagi amenaçat de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo, tal com apunten algunes informacions, segons les quals Israel hauria fet aquest advertiment a Washington. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té 1 milió de míssils que apunten a la República Islàmica i és capaç d'allargar la guerra durant almenys un any. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia iraniana s'ha desplaçat a Oman per reprendre les negociacions després de retreure a Washington que hagin incomplert els compromisos de l'alto al foc. I la Xina es prepara per l'arribada del tifó Babi, que fins ara ha obligat a evacuar més d'un 1,5 milió de persones de l'est del país. Pequín ha emès l'alerta vermella per la previsió de la tempesta de vent i pluja que ha d'escombrar l'Àsia continental en les pròximes hores. Hi ha centenars de vols cancel·lats. El tifó Babi ha fet prop de 90 ferits a Taiwan, que manté l'alerta a bona part de l'illa per la tempesta de vent i pluja i pel risc d'esllavissades. Precisament a les Filipines, el moviment de terra ha provocat la mort d'una quinzena de persones. El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i altres fenòmens meteorològics extrems com tempestes i tornados. Passa un minut d'un quart de dues. Connexió amb el nostre equip viari per saber com se circula per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bon dia.
12: Bon dia, Montse. L'N240 continua totalment tallada a Montblanc per un accident on s'han vist implicats 4 cotxes i un autobús. Els bombers han excarcerat 2 persones d'un dels cotxes que estaven atrapades. L'accident ha fet 2 ferits greus, una dona i un home. Aquest accident afecta també les vies de l'entorn, a més de l'N240, la P2 des de l'Espluga de Francolí i també la C14. Les retencions també les trobem a la P7 de Castellbisbal a Gelida, i també a Tarragona i a l'Hospitalet de l'Infant, tot això en sentit sud. I de Mollet a Vilanova del Vallès i també a Maçanet de la Selva en sentit nord. A la C32, retencions a Montgat, Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar en sentit nord i a Sant Boi de Llobregat i de Castelldefels a Sitges en sentit sud. També a Sant Vicenç de Calders, cap a Calafell. A la B24, a Vallirana, cap a Vilafranca. A l'N340, al Vendrell, en sentit sud. A l'N145, a les Valls de Valira, cap a Andorra. A la C60, a Argentona, per enllaçar amb la C32, en sentit sud. Tant a la C65 com a la C35, a Llagostera, cap a la Vall d'Aro. També a la B10 i a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat. Tant a la C58 com a la C33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs, i la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. Afegim que continua tallada la 22 al Macelles, en sentit Lleida, per l'incendi d'un vehicle que va cremar ahir a la tarda. I acabarem dient també que la circulació de trens de la línia R16 està interrompuda entre Cambrils i Tortosa per l'incendi proper a la zona de vies entre l'Hospitalet de l'Infant i Rifà. Això és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
11: El temps.
1: A Mangor i Massip.
13: La tarda d'aquest dissabte serà assolellada en conjunt, però amb el permís de nuvolades que creixeran cap al Pirineu, Prepirineu, poden deixar fins i tot algun ruixat o alguna tempesta cap al sector més oriental, entre el Ripollès, Garrotxa, potser també entre Osona i el Lluçanès, i tot plegat amb calor intensa, de ple estiu, canicular, però ja no tan extrema com els darrers dies. Avui veiem que les màximes quedin ubicades entre els 32 i els 36 o 37 graus en molts casos, però sí que cap a les comarques de Ponent s'enfilaran els termòmetres fins als 38 o 39 graus. Més xafogó cap a la façana costanera amb aquest vent de marinada també que s'anirà imposant durant les immediates hores. De cara a demà diumenge el que hem d'esperar és més núvols prims, un cel més entreninat i també s'hi afegirà l'arribada de pols en suspensió, aquesta calitja que farà que la visibilitat doncs, es redueixi i també s'empobreixi la qualitat de l'aire. Tot plegat a l'espera d'un nou repunt de la calorada, concretament de la tercera onada de calor de l'estiu que començaria demà, però sobretot s'intensificaria de cara a dilluns, dimarts, dimecres, amb termòmetres escarrament per sobre dels 40 graus.
11: Tresca Info.
14: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a Diari de Girona. Informa't sense límits, descobreix newsletters exclusives, nous passatemps, una app renovada i els avantatges del club. Sortejos, descomptes i experiències úniques. Subscriu-te a Diari de Girona. De Girona, de valent.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: Tresca Info.
1: Repàs ara l'agenda castellera d'aquest cap de setmana amb en David Prat i Josep Almirall.
16: Aguanta'm bé, per la feina, Iral.
17: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de Tresca Info.
18: Arriba la Diada de les Cultures d'Altafulla, una de les cites més destacades del mes de juliol. Aquest dissabte, a 7:45, a la plaça del Pou d'Altafulla hi actua la colla local dels castellers, acompanyada de la colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona.
19: És un dissabte farcit de diades interessants, com la d'estiu dels castellers de Sants, que es celebra a les 6 a la plaça d'Osca de la capital de Catalunya. Els borinots estaran acompanyats dels capgrossos de Mataró i els castellers d'Esplugues. I a la mateixa hora a Berga, els castellers locals actuen a la plaça de Sant Pere amb els castellers de Sabadell i els de Viladecans.
18: A la Granada, a les 6, diada de festa major amb els Xiquets de Reus, els Xicots de Vilafranca i la colla de Sant Pere i Sant Pau. I a 7:45, a la plaça Gardunya de Barcelona, la degana de la capital actua acompanyada dels castellers de Cornellà.
19: Aquest dissabte, 6:45, també hi ha castells a la plaça de Sant Magí de Tarragona. Els Xiquets del Serrallo estaran acompanyats dels bordegassos de Vilanova, els castellers de Lleida i la jove de Sitges. I a la mateixa hora, a Esparreguera, la colla local actuarà a la plaça de l'Ajuntament acompanyada dels moixiganguers d'Igualada.
18: A Pallejà, a la tarda, a la plaça mossèn Jacín Verdaguer, hi podreu veure els Marjaners de Guissona, els castellers del Pallars i els de Montcada i Reixac, i també els castellers de Ladroc. I a Súria, a les 6, els Salats actuen a la plaça de la Serradora amb els Manyacs de Parets i la colla de Vacarisses.
19: Finalment, a l'Hospitalet de Llobregat, a les 6, la colla local actua a Bellvitge amb els castellers de Mollet, els de Santa Coloma i els Bailets de Gelida. A Cambrils, a les 7, els Xiquets locals actuen amb els castellers de Cerdanyola a la plaça mossèn Batalla. A la mateixa hora, a la plaça del Casal de Cunit, hi haurà els castellers del Foix de Cubelles, els de Mediona i els Torraires de Montblanc. A Òpol i Perellós, a la Catalunya Nord, els castellers de Figueres també actuen en el marc de la Festa Catalana. I a Porto Cristo, a Mallorca, els Alots de Llevant i els castellers de Mallorca actuaran a 7:45 a la plaça del Jup.
18: Diumenge a la tarda hi ha una altra de les diades destacades del juliol, la del quadre de Santa Rosalia de Torredembarra. A quarts de set, a la plaça de la Vila, els nois de la Torre actuaran acompanyats de la colla joves Xiquets de Valls i la colla joves Xiquets de Tarragona.
19: La resta de diades d'aquest diumenge estan programades al voltant del migdia. A la plaça Major de Vic hi actuaran els Segals, els Marrecs de Sal i els Castellers de la Vila de Gràcia. Al carrer Blai de Barcelona, els Castellers del Poble Sec, els de Sant Cugat i els de Mollet. I a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Badalona.
18: A Castelldefels, a la plaça de les Palmeres, els castellers locals actuen a partir de les 11 amb els Castellers de Terrassa i els de Molins de Rei. I a Platja d'Aro, a la plaça del Mil·lenari, hi haurà els Castellers de Sant Padó i els Minyons de Santa Cristina.
19: I aquest diumenge al migdia encara hi ha previstes tres diades més. A Esparreguera, a la plaça Santa Eulàlia, hi podreu veure la colla local. A Vilaverd, a la plaça Catalunya, hi haurà els Torraires de Montblanc. I a Banyeres del Penedès, a la plaça de l'Hom, hi actuen els Minyons de l'Arbós i els Castellers de Sant Vicenç dels Horts.
18: Del més interessant que hi hagi passat, us en donarem els detalls aquest diumenge a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info de 21 a 22 hores. A l'informatiu casteller, 3 rondes.
17: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
20: Bon dia. Marc Márquez ha fet la pole al seu circuit talismà, el circuit de Sachsenring, i amb rècord de pista inclòs i amb doblet dels germans Márquez a la classificació del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, el seu germà Àlex ha estat segon a només 61 mil·lèsimes. És la tercera pole de la temporada per a Marc Márquez i la novena en aquest circuit, on hi ha guanyat 9 vegades a la categoria reina.
21: Hemos reducido el time attack, que ayer lo tenía muy fuerte, y hemos ganado en ritmo de carrera, que era lo que buscaba, así que tengo que gestionar una cosita en la sprint y a partir d'allí intentar luchar por la victoria.
20: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. La segona posició, ho dèiem, ha estat per Àlex Márquez i la tercera per a Fabio Di Gianantonio, per tant, tres Ducatis al davant, a la primera fila. Ara sentireu també a DAZN Àlex Márquez.
22: Hemos hecho un paso adelante muy bueno. Ayer ya estaba bastante cerca, pero me faltaba algo en el tren delantero, un poquito más de confianza, un poquito más de giro. Hoy lo hemos encontrado, así que a ver cómo va la sprint. Saldré a disfrutar y a dar lo mejor de mí.
20: Per la seva banda, el líder Jorge Martín sortirà novè i el segon classificat del Mundial, Marco Bezzecchi, és baixa. S'ha fet una fractura de clavícula esquerra en una caiguda i haurà de passar pel quiròfan. La cursa esprina a les 3 de la tarda amb transmissió a l'app de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
17: L'actualitat esportiva a fons.
20: Entre aquesta nit i la pròxima matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada, hora nostra. Steil Solbakken, seleccionador de Noruega.
23: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
20: Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals i se cita en França dimarts per un lloc a la final després de guanyar Bèlgica per 2-1 ahir als quarts de final. Lamine Yamal sense por a França. Són declaracions a Televisió Espanyola.
24: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
20: Un Lamine que va fer un partit molt complet, però sense trobar porteria.
24: La verdad que no me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. O sea, mientras gane el Mundial, yo creo que nadie en esta sala me va a decir no has marcado, no sé, hemos ganado y ya está. Entonces, mientras vayamos pasando, estaré muy contento y eso, lo importante es el equipo y pasando de ronda.
20: Amb Pedri suplent, la selecció espanyola es va avançar amb un gol del que era el seu substitut a l'11 titular, Fabián Ruiz, al minut 30. Just abans del descans, al 41, Bèlgica va empatar amb un gol de Dekeleer. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial. I ja al final, al minut 88, Mikel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Va ser després d'un xut de Cubarsí, un altre cop el jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal. Va ser el descompte. Una lesió del porter del Madrid, Courtois, al minut 70 el va obligar a deixar el camp amb l'empat a un al marcador. El porter que el va substituir, Lamens, va fallar en l'acció del gol d'Espanya, no va aconseguir blocar la pilota després del xut de Cubarsí i el seu refús el va aprofitar Mikel Merino per marcar aquest gol.
17: Trescat Info.
20: Segon fitxatge al sac del Barça 2026-2027, després de la incorporació d'Anthony Gordon. El pròxim serà el també extrem Karim Adeyemi. Pendents de la confirmació oficial, el Barça ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs del davanter alemany de 24 anys, que està previst que arribi la setmana que ve a Barcelona i que ja faci la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. El traspàs d'Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. El Dortmund, per la seva banda, es reserva un 20% dels drets del davanter en cas d'una futura venda per part del Barça.
17: 3CAT Info.
0: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
20: Avui es disputa la 8a etapa del Tour de França, 180 quilòmetres des de Périgueux fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Ahir, victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier, de l'equip Soudal, a la 7a etapa del Tour. Merlier va ser el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Jetmo i Bordeus.
2: Oh, feel really well.
3: Em fa sentir molt bé. És tot just el meu tercer Tour i la meva quarta victòria d'etapa. Fa sentir molt, molt orgullós.
20: Sense canvis a la general, l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar continua amb el mallot groc. És líder amb més de 2 minuts i mig d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El torneig de tennis de Wimbledon avui es disputa la final femenina. La jugaran les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. Serà a partir de les 5 de la tarda. I continua la incertesa amb el pròxim projecte del Barça de bàsquet, encara sense entrenador. El club ha sabut en les últimes hores que no podrà comptar amb el que havia de ser un dels fitxatges estrella de la nova etapa del bàsquet blaugrana, el pivot nord-americà Moses Bright. Estava fitxat, tot i que encara no s'havia fet oficial, i pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar per al Milà. Jugant amb els Alguiris, Bright ha estat un dels pivots més físics i dominants de l'Eurolliga.

0: Dos quarts de dues, informacions destacades a aquesta hora. Els bombers han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre de l'incendi que crema Almeria les pròximes hores. Mentre no hi bufa vent, són claus per mirar de combatre el foc. A casa nostra s'ha declarat un incendi de vegetació a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Segons els bombers, el flanc dret del foc s'aproxima a l'urbanització al Casalot. Els bombers demanen el confinament de la població i que es talli la via del tren en aquest punt. I és que hi ha 57 municipis en màxim risc d'incendi. Avui dissabte, els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivells 4 a 13 comarques. La dada és molt inferior a la de dimecres i dijous, en el pic de l'última onada de calor, però també es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. I la Generalitat posa en marxa el Pla de Pobles, destinat als pobles de menys de 5.000 habitants per rehabilitar nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits, que són la gran majoria de Catalunya. S'invertiran 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys. A partir d'ara anirem al Festival Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El mestre Jordi Savall, acompanyat d'una vintena de músics, ha reivindicat la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo. I a partir de 3:15, Jordi Baró ens parlarà de Somalilàndia a l'espai d'informació internacional Mapa Mundi.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Marc Márquez ha fet la pole al circuit de Sachsenring i amb rècord de pista inclòs. La del Gran Premi d'Alemanya és la seva tercera pole de la temporada i la novena en aquest circuit, on hi ha guanyat 9 vegades a la categoria reina. Àlex Márquez ha estat segon a només 61 mil·lèsimes, mentre que el segon classificat del Mundial, Marco Bezzecchi, es baixa pel cap de setmana per una fractura de clavícula que el farà passar pel quiròfan. I entre aquesta nit i aquesta pròxima matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol. Sortirà dels partits Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa, Espanya i França jugaran dimarts la primera.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda serà assolellada en general, amb el permís de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar algun ruixat, calor intensa de ple estiu, amb màximes ubicades clarament per sobre dels 35 graus i xafogó a la costa. A partir de demà, la temperatura començarà un nou repunt. Ara passen 3 minuts de 2:15 del migdia.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Els serveis d'emergències miren d'aprofitar les bones condicions meteorològiques per combatre l'incendi que crema Almeria, calculant que fins a les 4 de la tarda les condicions de vent seran favorables. Les flames han cremat fins ara unes 6.600 hectàrees. Anem cap al punt de comandament del Parc de Bombers de Torre Almeria amb l'Alba Barbosa.
3: Sí, l'incendi continua actiu, és complex, ho reconeixen totes les autoritats, però els bombers aprofiten aquestes hores per atacar el foc, una finestra d'oportunitat, diuen, amb les condicions favorables, amb poc vent i amb una humitat més alta. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, acaba de fer una compareixença davant els mitjans de comunicació. Ha avançat que hi ha algun punt del perímetre que han pogut estabilitzar.
4: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
3: Destaquen això, que l'estratègia per primera vegada ha passat a atacar el foc, a diferència d'aquestes últimes hores que el que feien era defensar-se'n. Ha fet una crida Bolaños a la població perquè atengui les instruccions de les autoritats per facilitar tant la lluita contra el foc com per autoprotegir-se. En aquest sentit, per desobeir les ordres d'evacuació, ahir la nit la Guàrdia Civil va detenir dues persones que no volien marxar de casa tot i tenir el foc a tocar. S'han enviat a Madrid les mostres d'ADN de les 12 víctimes mortals per intentar identificar-les i es continuen pentinant les diferents zones per si es poguessin localitzar alguna de les 23 persones que per ara no s'han trobat. Hi ha 7 denúncies presentades i el foc ha afectat 6.600 hectàrees i per ara no amenaça zones habitades.
0: Els bombers treballen per contenir un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de 2 hores i a hores d'ara estan treballant per contenir el cap del foc que ha arribat a les vies del tren. Per precaució i pel fum, s'ha demanat el confinament de la urbanització al Casalot i també que tota la gent que viu a prop de la via del tren a la urbanització Miami Platja es quedi a casa, amb portes i finestres tancades. Hi ha hagut algun focus secundari, però estan tots sota control. La línia R16 s'ha tallat entre Cambrils i Tortosa. Els bombers han mobilitzat 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per extingir-lo tan ràpid com puguin. Perquè hi ha 57 municipis de 13 comarques avui en nivell màxim per risc d'incendi, on els agents rurals mantenen el pla Alfa en nivell 4. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. Alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics de les poblacions més petites del país. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys. Avui ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho ha qualificat d'eina transformadora.
5: La realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: Els alcaldes d'aquests pobles de menys de 5.000 habitants coincideixen a dir que l'aportació de més recursos és un primer pas per fer front a les singularitats del món rural. Bergós de Cervera, Alba Mor.
6: Alcaldes presents a l'acte on Salvador Illa ha fet l'anunci han destacat que la convocatòria suposa una gran injecció econòmica per invertir en projectes de futur i de retruc revertir el despoblament. En parlen el president d'Eines de Repoblament Rural i alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, i el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà.
7: És una injecció important de projectes de futur, no? Ja no sol la inversió econòmica que és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
8: Els municipis que tenim unes dificultats econòmiques, o sigui, tenim dificultats econòmiques en el sentit doncs, de dir que a nivell d'impostos doncs, cobrem, tenim molt poca recaptació, no? Doncs sí, que tots aquests ajuts doncs, ajuden doncs, en aquesta millora. El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
6: D'entre els 4 eixos d'inversió, alcaldes de les 4 demarcacions, sobretot, han destacat la previsió de presentar propostes en matèria d'habitatge i de promoció econòmica.
0: El clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo. El pacient està en una unitat d'aïllament de l'hospital amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia que transmeten les paparres. Segons avança el diari Ara, el possible cas va visitar el nord d'Espanya en una zona amb molta presència d'aquests paràsits que transmeten el virus. A Catalunya hi ha hagut altres casos sospitosos de febre hemorràgica de Crimea, Congo, però fins ara no se n'ha confirmat mai cap. La majoria de persones infectades amb el virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. La mortalitat, però, pot arribar a ser del 30%. Aquest any a Europa només n'han detectat un cas a Salamanca. Els experts alerten que aquest tipus de malalties són cada cop més freqüents perquè el canvi climàtic afavoreix la proliferació de paparres. Hi ha hagut un nou ofegament a les platges catalanes. Un home de 47 anys ha mort aquesta nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forés Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís es va rebre a 11:15 de la nit. 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc dels fets, tot i que les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint per una aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident ja no hi havia servei de vigilància. Durant tot el dia d'ahir van onejar les banderes grogues i vermelles per l'estat del mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Escoles i instituts incorporaran infermeres per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Els departaments d'Educació i Salut han fet una prova pilot en 57 centres del Vallès Oriental i el Maresme amb 204 alumnes amb necessitats de cures de diferents nivells i ara la voluntat és estendre la mesura a tots els centres públics i concertats els pròxims dos cursos. Sara Canyete.
9: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
10: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
9: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: 4 minuts i arribarem a 2:45 del migdia. Llargues cues a les benzineres de Moscou i altres grans ciutats russes per la falta de combustible. L'increment d'atacs ucraïnesos contra les principals refineries de Rússia ha provocat una crisi d'abastiment. El govern de Putin ha prohibit les exportacions de combustible per garantir el consum intern. Vicent Mifsud.
11: Més de la meitat de regions russes està patint la falta de combustible a les benzineres i el preu de la gasolina ha pujat més d'un 2% l'última setmana i el dièsel gairebé el 3,5%. El govern reconeix que la situació ha generat una crisi al país i gran preocupació entre la població, com explica el viceprimer ministre Alexander Novak.
12: És evident que la situació actual a les gasolineres causa preocupació entre la gent. El govern continuarà prenent mesures addicionals per abordar els reptes i estabilitzar la situació.
11: De moment s'han suspès les exportacions de combustible i preveuen importar derivats del petroli en les pròximes setmanes.
12: En primer lloc, hem augmentat l'activitat de les refineries que funcionen al màxim nivell, hem posat al mercat les reserves de combustible, hem escurçat els terminis per a les reparacions rutinàries i hem ajornat les reparacions programades. I també hem prohibit totalment l'exportació de benzina i querosè.
11: Tot i això, l'aport dels russos de quedar-se sense combustible ha provocat una afluència massiva a les estacions de servei i ha fet incrementar la demanda en un terç respecte a l'any passat, cosa que agreuja la situació.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: David Byrne fascina un cop més el públic barceloní dins del Festival Cruïlla. L'exlíder de Talking Heads ha omplert l'escenari principal de públic que no va parar de ballar. Anem cap al Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
13: David Byrne ha tornat a fer ballar tots els seus músics en un espectacle total. Vestits de blau de dalt a baix, guitarristes, teclistes, violoncel·listes, fins i tot els percussionistes portaven els instruments penjant mentre feien coreografies. Ja des de l'inici el concert ha recuperat cançons de Talking Heads, però no ho ha fet amb èxits fàcils, sinó amb l'etèria Heaven. En un nou gir a l'estil de David Byrne, el músic nord-americà d'origen escocès ha mostrat fotografies al mercat de Sant Antoni mentre intentava dir en castellà que en cada barri de Barcelona hi ha un mercat i mirava de dir els noms dels productes que s'hi trobaven. Contrast absolut amb les imatges dels suburbis presumptament perfectes dels Estats Units que ha projectat tot seguit amb And She Was, una de les més conegudes del repertori de Talking Heads. Entre cançó i cançó anava fent reflexions en veu alta. Tenen emocions els animals? L'amor i l'amabilitat són una forma de resistència? I el públic celebrava les cançons de Talking Heads com Psycho Killer, Once in a Lifetime o l'imprescindible Burning Down the House. Avui, Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig Band compartiran jornada amb Jovanotti, The Hives i Tudor Cinema Club.
0: I el mestre Jordi Savall ha inaugurat el Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà. Ho ha fet reivindicant la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo. Hi ha assistit la Núria Paraire.
14: 1271. Segon viatge dels Polo. ara ja amb el jove Marco Polo.
15: Un narrador ha anat guiant els espectadors per les diferents etapes del recorregut, un viatge que el mestre Savall ha recreat amb peces musicals, sobretot del segle XIII, de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central. Acompanyat per una vintena de músics de Síria, Armènia o Sri Lanka, i cadascú amb el seu instrument més característic. Així, Savall ha transportat els espectadors a una època de contacte entre cultures, totes les que va conèixer l'explorador des que va sortir de Venècia fins que va arribar a la Xina.
16: I al mateix temps veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I en aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
15: El públic ha escoltat atent entre els assistents fans de fa temps, alguns vinguts des de Londres.
17: We are looking especially for Jordi Savall. We are real fans.
18: No l'he vist, però l'he sentit molt, sí. Sóc un fan del Jordi Savall, sí.
19: El vaig veure fa molts anys a la Universitat de Barcelona, al Paranimf, i em vaig enamorar completament i no he tingut oportunitat des d'aleshores i doncs volia repetir.
15: Als 83 anys, Savall es mostra preocupat pel seu llegat. Agraeix que l'Ajuntament de Barcelona li hagi concedit un pis per a les oficines de la seva fundació, però lamenta que no hi ha un lloc per assajar-hi. Reivindica que la música antiga, és com un museu viu.
0: Passa un minut de 3:15, cop d'ull al trànsit. Carmina Malagarriga, bon dia.
20: Bon dia, Montse. Doncs continua tallada l'N240 a Montblanc en tots dos sentits per l'accident on s'han vist implicats 4 cotxes i un autobús. L'accident finalment ha fet 2 ferits greus, una dona i un home, i altres ferits lleus. Aquest accident afecta no només l'N240, també les vies de l'entorn, tant a l'AP2, a l'Espluga de Francolí, com també a la C14. Queden retencions a l'AP 7, de Castellbisbal a Gelida i també a Tarragona en sentit sud, i al tram nord de la P7 de Montmeló a la Roca del Vallès i també a Maçanet de la Selva en sentit nord. A banda d'això, hem de dir que l'A7 està tallada entre l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp en tots els sentits pel foc que crema a Mont-roig. Per aquest mateix motiu, la circulació de l'R16 està interrompuda entre Cambrils i Tortosa. També queden retencions encara a la C32 a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord, a Sitges en sentit sud i a Sant Vicenç de Calders cap a Calafell. A l'N340 al Vendrell, en sentit sud, a la N145 a les Valls de Valira, cap a Andorra, a la C60 a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. Tant a la C65 com a la C35 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda Litoral, a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
1: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
21: Calor intensa aquesta tarda de dissabte, intensa però ja no extrema, com els darrers dies. Màximes entre els 32 i els 37 graus, en molts casos cap a l'interior sobretot, i de fins a 38, 39, potser 40 cap al Pla de Lleida, a Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre, i ambient més xafogós cap a la façana costanera, tot plegat amb domini del sol, però amb el permís d'aquestes nuvolades de tarda cap al Pirineu, Prepirineu, que poden arribar a deixar algun xàfec o alguna tamborinada. Demà, diumenge, el que hem d'esperar són més núvols prims, cel enteranyinat, enterbolit a estones, un sol una mica més apagat en alguns moments, i aquesta pols en suspensió que començarà a arribar, calitja amb mala visibilitat i una qualitat de l'aire que pot començar a empobrir-se. De fet, aquesta pols en suspensió anirà més al llarg de la setmana, com també ho farà la calor. Aquesta calorada que remunta temperatures cap amunt, la tercera onada de calor de l'estiu que es presenta, doncs, intensa, de cara a dimarts i dimecres, sobretot, amb aquestes temperatures que passaran de llarg dels 40 graus.
1: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
22: Somalilàndia, un país per Israel.
2: Somalilàndia, una regió del nord de Somàlia amb uns 6 milions d'habitants que va declarar unilateralment la seva independència el 1991, té moneda, bandera, parlament i eleccions i una estabilitat inusual en una regió convulsa. Però feia més de 30 anys que aquesta antiga colònia britànica lluitava sense èxit per ser reconeguda internacionalment i ha trencat finalment l'aïllament diplomàtic. Al desembre, Israel va anunciar per sorpresa que considera Somalilàndia com un estat sobirà independent. Fins a dia d'avui és l'únic país que ha fet el pas.
4: We agreed on the mutual appointment of ambassadors.
2: És el ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, al gener, per primer cop de visita a Hargeisa, la capital de Somalilàndia. Els dos països han acordat l'obertura d'ambaixades recíproques, s'estableixen relacions diplomàtiques, però què més busca Israel amb el reconeixement? Ubicar a Somalilàndia una base militar? Enviar-hi palestins de Gaza? El reconeixement té a veure amb la rivalitat d'Israel amb l'Iran?
22: Una ubicació privilegiada per a Israel.
2: No hi ha dubte entre els experts sobre el principal motiu del reconeixement. Somalilàndia té un emplaçament estratègic amb accés al Golf d'Aden i al Mar Roig i a un dels corredors marítims més transitats i sensibles del planeta. Per Israel és també una manera de ser més a prop, a uns 300 quilòmetres, de la zona del Iemen controlada pel moviment armat dels Houthis, aliats de l'Iran i defensors de la causa palestina en la Guerra de Gaza, cosa que els ha portat a disparar drons i míssils els últims 3 anys contra Israel. S'especula amb la idea que Israel instal·li una base militar a Somalilàndia. Omar Mahmoud és analista al think tank International Crisis Group.
23: No hem vist que es comenci a construir res, ni res per l'estil, però sens dubte forma part de les possibilitats. Pels interessos d'Israel de contrarrestar els Houthis, necessitarien algun tipus de presència militar allà. Crec que la discussió encara està en curs, les avaluacions encara estan en curs, però sens dubte està dins del ventall de possibilitats.
2: Somalilàndia, al seu torn, espera tancar un acord comercial amb Israel, a qui també ha ofert accés a les seves reserves de minerals.
22: Un reconeixement, de moment, únic.
24: We are expecting all member states of the United Nations to recognize.
2: El president de Somalilàndia espera un reconeixement de tots els països de l'ONU, però el desig està molt lluny de la realitat. Els experts no esperen a priori un efecte dòmino. Somalilàndia ha pressionat sense èxit per obtenir el reconeixement dels Estats Units, que defensen la decisió d'Israel, però també la integritat de Somàlia. Etiòpia i Kènia, els països amb qui té més relació a la banya d'Àfrica, tampoc han fet el pas, i el reconeixement d'Israel ha generat reaccions en bloc en contra de la Unió Africana, la Lliga Àrab, la Xina, la Unió Europea, Turquia o Egipte. Els experts apunten al risc que Somalilàndia quedi aïllada.
23: Tot i que Somalilàndia ha obtingut el reconeixement d'Israel, això també l'ha aïllat, en certa manera, perquè hi ha hagut diversos països que hi han reaccionat en contra, i per diverses raons. No els agrada que Israel tingui un peu en aquesta part del món, o estan donant suport a una Somàlia unida. Pel que fa a una allau de països, crec que serà molt més aviat un degoteig, tenint en compte alguns dels costos que hi ha.
22: El vincle amb Gaza.
2: Què hi ha de cert en les informacions que Israel podria utilitzar Somalilàndia per reubicar-hi de forma forçosa palestins de Gaza? Els experts no ho veuen probable i expliquen que en un país musulmà la guerra d'Israel a la franja genera rebuig, malgrat el reconeixement. Hani Ibrahim és investigadora al think tank Royal United Services Institute amb base a Nairobi, a Kènia.
25: Hi ha la perspectiva moral pel que fa a com se senten realment els habitants del país sobre estar associats amb Israel. Somalilàndia ha tingut una llarga història de ser molt pro-Palestina. Això situa Somalilàndia una mica en una posició de peix que es mossega la cua. Estan contents d'haver estat reconeguts, però es troben que la seva posició estratègica s'està utilitzant en contra seva.
2: Ara bé, Somalilàndia, en un gest polític d'acostament extra al govern israelià, no obrirà l'ambaixada a Tel Aviv, com la majoria de països, sinó a Jerusalem, amb un estatus en disputa entre israelians i palestins.
22: És un reportatge de Jordi Baró amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
0: Albert Benet, bon dia.
26: Bon dia. Marc Márquez ha fet la pole al circuit Talismà, el circuit de Sachsenring, amb rècord de pista inclòs i amb doblet dels germans Márquez a la classificació del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El seu germà Àlex ha estat segon a només 61 mil·lèsimes. És la tercera pole de la temporada per a Marc Márquez i la novena en aquest circuit, on hi ha guanyat 9 vegades a la categoria reina.
3: Hemos reducido el time attack, que ayer lo tenía muy fuerte, y hemos ganado en ritmo de carrera, que era lo que buscaba, así que tengo que gestionar una cosita en la sprint y a partir d'allí intentar luchar por la victoria.
26: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. La segona posició, ho dèiem, ha estat per a Àlex Márquez i la tercera per a Fabio Di Gianantonio. Per tant, tres Ducatis a la primera fila, tres Ducatis al davant. Ara sentireu també a DAZN Àlex Márquez.
5: Hemos hecho un paso adelante muy bueno. Ayer ya estaba bastante cerca, pero me faltaba algo en el tren delantero, un poquito más de confianza, un poquito más de giro. Hoy lo hemos encontrado, así que a ver cómo va la sprint. Saldré a disfrutar y a dar lo mejor de mí.
26: El segon classificat del Mundial, Marco Bezzecchi, és baixa. S'ha fet una fractura de la clavícula esquerra en una caiguda i haurà de passar pel quiròfan. Per la seva banda, el líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà novè. La cursa sprint a les 3 de la tarda, d'aquí una mica més d'una hora, amb transmissió a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: L'actualitat esportiva a fons.
26: Segon fitxatge tancat del Barça 2026-2027, després de la incorporació d'Anthony Gordon, el pròxim serà el també extrem Karim Adeyemi. Pendents de la confirmació oficial, la confirmació definitiva, el Barça ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs del davanter alemany de 24 anys, que està previst que arribi la setmana que ve a Barcelona i que ja faci la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. El traspàs de Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables subjectes a títols i partits jugats. El Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter en cas d'una futura venda per part del Barça.
1: 3CAT Info.
26: Entre aquesta nit i la pròxima matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada a hora nostra. El Noruega-Anglaterra serà una altra oportunitat per als aficionats del Barça de veure en acció Anthony Gordon en un duel al gol entre Erling Haaland i Harry Kane. Steil Solbakken, seleccionador de Noruega.
6: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
26: Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals i se cita en França dimarts per un lloc a la final, després de guanyar Bèlgica per 2-1 ahir als quarts de final. Lamine Yamal sense por a França. Declaracions a Televisió Espanyola.
7: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros. Somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial. Para mí las dos mejores. Y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
26: Un Lamine que va fer un partit molt complet, però sense trobar porteria.
7: La verdad que no me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. O sea, mientras gane el Mundial, yo creo que nadie en esta sala me va a decir no han marcado, no sé, hemos ganado y ya está. Entonces, mientras vayamos pasando, estaré muy contento y eso, lo importante es el equipo y pasando de ronda.
26: Amb Pedri suplent, la selecció espanyola es va avançar amb un gol del que era el seu substitut a l'11 titular, Fabián Ruiz, al minut 30. Just abans del descans, al minut 41, Bèlgica va empatar amb un gol de Cateler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial i ja al final, al minut 88, Mikel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Va ser després d'un xut de Cubarsí, un altre cop el jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal al descompte. Una lesió del porter del Madrid, Courtois, al minut 70, el va obligar a deixar el camp amb l'empat a 1 al marcador. El porter que el va substituir, Lamens, va fallar en l'acció del gol d'Espanya, no va aconseguir blocar la pilota després del xut de Cubarsí i el seu refús el va aprofitar Mikel Merino per marcar el gol.
1: 3CAT Info.
26: Avui es disputa la 8a etapa del Tour de França, 180 quilòmetres des de Périgord fins a Bergerac, propicis per a l'esprint massiu. Ahir victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Soudal a la 7a etapa. Merlier va ser el més ràpid després dels 175 quilòmetres entre Jetmó i Bordeus.
8: Oh, feel really well.
9: Em fa sentir molt bé. És tot just el meu tercer tour i la meva quarta victòria d'etapa. Fa sentir molt, molt orgullós.
26: A la general sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc. És líder amb més de 2 minuts i mig d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El torneig de tenis de Wimbledon avui es disputa la final femenina. La jugaran les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova a partir de les 5 d'aquesta tarda. Continua la incertesa amb el pròxim projecte del Barça de bàsquet, encara sense entrenador. El club ha sabut en les últimes hores que no podrà comptar amb el que havia de ser un dels fitxatges estrella de la nova etapa, el pivot nord-americà Moses Bright. Estava fitxat, tot i que encara no s'havia fet l'anunci oficial, però pagarà els 900.000 euros establerts de la seva clàusula de sortida per fitxar per al Milà. Jugant amb els Alguiris, Bright ha estat un dels pivots més físics i dominants de l'Eurolliga.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Catalunya Ràdio.
8: Els bombers d'Almeria van a contracorrent per aprofitar les hores de treva del vent en un incendi que ja afecta 6.600 hectàrees. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablancas.
10: Y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde.
8: A les 4 d'aquí 2 hores, deia el ministre Félix Bolaños, el balanç de víctimes es manté en els 12 morts, falta localitzar 23 persones, i el govern andalús, en boca del conseller d'Emergències, que ha tornat a rebutjar la polèmica pel no enviament de missatges SOS Alert.
11: Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo...
8: Avui tothom ha mirat de rebaixar aquesta presumpta polèmica, inclosos diferents líders polítics habitualment enfrontats, i la qüestió és que, a l'espera del que faci el vent, l'incendi continua actiu. Anem amb l'última hora al centre de comandament del parc de bombers de Torre, Almeria. Alba Barbosa. Alba, bon dia.
12: Bon dia, sí, actiu, però amb condicions favorables que els 500 efectius de bombers aprofiten per frenar les flames i poder perimetrar el foc que ara no amenaça zones habitades. Hi ha prop de 1.500 persones desallotjades, la majoria reubicades en cases de familiars i hotels. El foc afecta ja 6.600 hectàrees. Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar amb les autòpsies i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid per analitzar-les.
8: Aquí a Catalunya estem pendents d'un altre foc que s'ha declarat fa una estona a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. És un incendi de vegetació a prop de l'urbanització El Casalot. Ens acaben d'informar que el tenen estabilitzat els bombers. En qualsevol cas, s'ha demanat el confinament d'aquesta i altres urbanitzacions. L'última hora que teníem és que estava tallada la via del tren en aquest punt. També l'autovia 7 entre Mont-roig i l'Hospitalet de l'Infant. Actualitzem tot plegat. Equip Diari, Carmina Malagarriga, explica'ns. Bon dia.
20: Bon dia, David. Dues incidències importants hi ha hagut aquest matí a les carreteres. L'última provocada, efectivament, com deies, per l'incendi a Mont-roig del Camp. Està tallada la 7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig, i també s'ha interromput la circulació de trens de la línia R16 entre Cambrils i Tortosa. A més, fa pocs minuts s'ha reobert l'N240 a Montblanc, que ha estat tallada durant bona part d'aquest matí per un accident on s'han vist implicats 4 cotxes i un autobús. L'accident finalment ha fet 2 ferits greus, una dona i un home. I finalment direm que encara hi ha retencions importants tant a la C65 com a la C35 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, i a la P7 a Martorell en sentit sud. Això és tot des de l'equip viari.
8: De la crònica internacional, nou episodi de la retòrica bèl·lica Washington-Teheran. El líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, sense mostrar-se en públic tampoc aquesta vegada, ha fet una crida a la venjança per la mort del seu pare. Això després que Donald Trump hagi amenaçat de destruir-los si, com se suposa que li ha dit Israel, intenten assassinar-lo. També us explicarem com s'ho ha fet Alemanya per desbloquejar la compra d'uns míssils Tomahawk nord-americans per destinar-los a la guerra contra Rússia. De tornada a Catalunya, la Generalitat ha anunciat que destinarà 400 milions d'euros en 4 anys per rehabilitar nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels pobles més petits, els de menys de 5.000 habitants, que són la immensa majoria del país. I de la cultura, sabrem com ha arrencat el Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols,

0: matinada, Noruega, Anglaterra d'una banda i Argentina, Suïssa juguen aquesta plaça. I també posarem el foc al motor, on en el Gran Premi d'Alemanya el circuit Talisma de Marc Márquez, el Tro de Cervera, ha fet la pole i el seu germà ha estat segon.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Avui calor, però tirant normaleta alta per l'època que som, però demà sembla que torna a pujar. Gori Massip, bon dia.
3: Bon dia, David. Doncs sí, un dia de calor avui menys sufocant, canicular, de ple estiu, els valors més alts cap als 38-39 cap al Pla de Lleida, també déu-n'hi-do cap a la Conca de Tremp, Terres de l'Ebre i xafogó intensa cap a la costa, tot plegat amb sol i algun ruixat que pot caure a cavall del Ripollès, Lluçanès, Osona o potser també el Berguedà o la Cerdanya. Demà més núvols prims, arriba pols en suspensió, calitja mal la visibilitat i la temperatura inicia un nou repunt, la tercera onada de calor de la temporada d'aquest estiu, que arribaria al màxim al voltant de dimecres.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
2: 2:05. Els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi d'Almeria, que ja ha cremat més de 6.600 hectàrees, aprofitant una finestra de bon temps. De fet, han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre del foc, que continua en qualsevol cas actiu. Tot i això, les autoritats, Alba Barbosa, des del centre de comandament del Parc de Bombers de Torre, s'han mostrat aquest matí moderadament optimistes, podríem dir, amb la situació, no?
4: Sí, els bombers aprofiten ara que les condicions els són favorables fins a les 4, amb poc vent i humitat alta. Ataquen el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi que ha cremat ja 6.600 hectàrees avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
5: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado. Y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
4: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Bédar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per mirar de trobar algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos Almeria.
6: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas. Entonces, vivienda por vivienda, comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
4: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Bédar.
7: Pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil, però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
4: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels.
2: Alba, amb la situació d'emergència en dansa, sembla que totes les parts miren de rebaixar la tensió sobre els missatges d'alerta als telèfons mòbils que, recordem-ho, no es van enviar.
4: Sí, des del govern espanyol no han volgut entrar a valorar la decisió i el conseller d'Emergències andalús ha assegurat que les alertes a la població no es van enviar seguint criteris tècnics i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona. Antonio Sanz, conseller.
8: Siempre se activa con criterios técnicos, no tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
4: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
2: Alba, Alba Barbosa, des d'Almeria, moltes gràcies per aquesta última hora. Fins ara, bon dia.
4: Fins ara, bon dia.
2: Els experts defensen una bona política de prevenció d'incendis, però també creuen que fa falta més consciència social. Per l'enginyer forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramon Molina, no queda més remei que adaptar-se al foc. N'ha parlat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
9: Quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
2: A Els bombers han aconseguit

0: És notícia de fa només uns minuts, estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia amb un roig del camp, el Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de dues hores i el cap de l'incendi que ha arribat a les vies del tren s'ha pogut contenir també fa tot just uns minuts. S'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, Miami Platja, la Marina i Costa del Zafir, serà a Riera.
1: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'una i aviat han aconseguit que el foc deixés de créixer en dues direccions. Després, els esforços s'han centrat en el cap de l'incendi, que és el motor del foc i que ha arribat, com dèiem, a les vies del tren. Per precaució i per tot el que està generant, s'ha demanat aquest confinament a casa de tota la gent que viu en aquestes zones pròximes a l'incendi i s'ha tallat també la circulació ferroviària entre Cambrils i Tortosa. La població ha rebut un SLR demanant-los que tanquin portes i finestres i, malgrat, com diem, el foc ja no creix, es demana que aquesta recomanació es mantingui. Hi ha hagut algun foc secundari, però ràpidament s'ha pogut controlar i els bombers hi estan abocant tots els esforços, hem de dir, amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris.
0: Avui, Sara, és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi.
1: Sí, en tots aquests punts els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, això vol dir que el risc és, per tant, extrem i que s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que passa en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara estan treballant per extingir tots els focs que hem tingut aquesta setmana, els de Guimerà i Navarcles, que estan estabilitzats, i també els de Sant Manat, el pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia, que estan controlats.
0: Davant dels episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que modifiquin els horaris laborals i que adaptin la roba i els vehicles de feina per protegir de manera adequada els treballadors. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, avisa que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per implantar aquests canvis.
2: Aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: Mentre aquí els incendis marquen l'actualitat, la Xina es prepara per l'arribada del tifó Babi. Pequín ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones de l'est del país, que ha emès l'alerta vermella per la previsió de la tempesta de vent i pluja en Uriahar.
3: Els xinesos es preparen per al pitjor i hi ha centenars de vols cancel·lats. Als carrers i als comerços, la gent se les empesca per fer front al temporal que en les pròximes hores ha d'escombrar l'Àsia continental.
4: N'he après per internet. La cinta adhesiva redueix la tensió sobre el vidre i el fa una mica més resistent. Hem reforçat els vidres amb llistons de fusta i hem posat sacs de sorra les entrades per evitar que hi entri l'aigua del mar o de la pluja.
3: En el seu pas per Taiwan, el tifó Babi ha fet prop de 90 ferits i es manté l'alerta a bona part de l'illa. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa d'aquest temporal ha provocat la mort d'una quinzena de persones. A la Xina, el tifó arriba després d'una setmana de desastres naturals amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i altres fenòmens meteorològics extrems com tempestes i tornados.
0: De seguida recuperem la crònica internacional. Abans, però, us ampliem aquesta notícia, una de les destacades d'aquest informatiu, aquest incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Saludem l'alcalde d'aquesta localitat, el senyor Fran Morancho. Alcalde, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Ens confirma el que dèiem, s'ha estabilitzat, per tant, s'entén que en un temps relativament curt, parlàvem de dues hores, això s'ha superat o s'ha normalitzat?
5: Sí, sí, estem parlant d'un incendi d'unes 6 hectàrees, perquè ja està bastant controlat, que tot just va tocar el nucli de Miami Platja i que ha provocat el fet de confinar doncs, una part del nucli de Miami Platja, Costa Zèfir, Via Marina i Casalot.
0: Les persones confinades es mantenen confinades?
5: En un principi sí, perquè encara no s'ha rebut el missatge per aixecar el confinament.
0: De quantes persones estem parlant?
5: Ho desconec perquè l'àmbit no és concret, perquè parla d'una zona, concretament el nucli de la platja, la que toca el tren, part d'una urbanització, per tant no t'ho puc dir una xifra.
0: Entenc que vostè ha parlat amb algunes de les persones que estan afectades d'aquestes urbanitzacions, què li han explicat?
5: Bé, la població ha actuat amb molta tranquil·litat. És un foc que, tot i que està a prop de la població, hi ha hagut una reacció molt ràpida del cos de bombers, que des d'aquí doncs, aprofito per felicitar-los. Han vingut moltes dotacions, hi havia 3 mitjans aeris i el foc en una estona relativament curta, per dir-ho d'alguna manera, ha estat controlat i això doncs, la població estava tranquil·la.
0: Dèiem que és un incendi de vegetació. Ens podria descriure una mica la zona on ha passat aquest foc?
5: Bé, doncs és una zona que està tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
0: Se'n saben les causes? Pot ser que sigui provocat?
5: Sí, és possible que sigui provocat, encara no tenim confirmació, però com deia, és una zona que en l'últim mes i mig doncs, hi han hagut 3 incendis, on mai hi havia hagut incendis en aquesta zona, i bé, com deia, la policia local ja ha obert una línia d'investigació, hi ha càmeres a prop, i bueno, mirarem a veure si dona bons resultats.
0: Se'n sap alguna cosa d'aquesta línia d'investigació?
5: No, en un principi no.
0: Doncs és l'alcalde de Mont-roig del Camp, el Baix Camp, que ens ha actualitzat tota la informació sobre aquest incendi de vegetació en aquesta localitat. S'ha aconseguit estabilitzar i en temps rècord. Alcalde, moltes gràcies. Fins ara, bon dia.
5: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Un 3:15 de la tarda, a l'Iran, el líder suprem Mojtabà Khamenei fa una crida a la venjança després de les amenaces a Donald Trump que, Núria, promet destruir la República Islàmica si Teheran l'intenta matar.
3: El cap de la diplomàcia iraniana ha aterrat aquest matí a Oman per intentar reprendre les negociacions i també el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, però les paraules dels líders de l'Iran i dels Estats Units van en línia absolutament contrària. En un missatge escrit, Mojtabà Khamenei ha qualificat els Estats Units i Israel de criminals i assassins per la mort del seu pare i predecessor en el primer missatge des del funeral d'Ali Khamenei. El nou líder suprem, que encara no s'ha deixat veure en públic, ha promès represàlies, com ho ha fet hores abans, també en un missatge a les xarxes de matinada, Donald Trump. El president nord-americà ha pujat el to i ha assegurat que té un miler de míssils preparats que apunten l'Iran i que és capaç d'allargar la guerra durant almenys un any.
0: Doncs parlant de Donald Trump, Alemanya comprarà míssils Tomahawk als Estats Units, una operació que desbloqueja un projecte que havia aturat fins ara el president nord-americà i que, a la pràctica, suposa un nou pas, un mes, en la militarització europea contra Rússia. Anem a Berlín, corresponsal Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. Els míssils Tomahawk que llançaven aquesta primavera els vaixells de guerra nord-americans sobre l'Iran són un clàssic de l'arsenal dels Estats Units des dels anys 80. Aquesta setmana el canceller alemany Friedrich Merz anunciava per sorpresa que la República Federal comprarà aquest míssil de mig abast als Estats Units. Fins ara Merz s'havia trobat amb la negativa de Trump de subministrar-lo, el motiu que podria ser interpretat com una amenaça per Rússia. Però la situació, tal com explicava el canceller, s'ha capgirat.
7: Tanquem així un forat estratègic important en la nostra defensa i al mateix temps treballarem per desenvolupar un sistema propi europeu per estacionar-lo a Europa.
6: Amb els Tomahawk, Alemanya adquireix una arma que pot arribar més enllà de Moscou. Davant la consulta si Rússia interpretaria els Tomahawk com una amenaça que contribuiria a l'escalada militar, el portaveu del govern alemany, Stephen Mayer, s'ha limitat a parlar de legítima defensa.
8: Tot el que fem, també en el marc de l'OTAN, l'OTAN com a organització que s'integra i forma part de la cooperació europea, al final són passos perquè ens puguem defensar, perquè no ens hagin de defensar.
6: Qui ja s'ha mobilitzat són els moviments pacifistes a Alemanya. Estacionar míssils de creuer de mitjà abast és una escalada armamentista molt perillosa, avisen. Sobretot perquè aquests míssils, que permeten una reacció molt ràpida davant d'una amenaça, comporten també el risc d'haver avaluat la situació de forma equivocada. El míssil, però, potser ja s'ha llançat.
9: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
10: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: BQN pregunta... Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
13: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
14: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
15: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
16: Hola a tothom.
15: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
0: Dues i vint. Els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets, diuen, amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles, volíem dir, destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se n'han de beneficiar al voltant de 750 municipis. Crònica des de Bergós de Cervera, de l'Alba Mor.
17: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mària Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
18: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
19: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
20: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
17: Els primers edils preveuen proposar sobretot iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
0: I unes 200 persones s'han concentrat a Figueres contra el que anomenen còctel de projectes traçats a l'Empordà. Anem a Figueres, Berta Artigas Fontàs.
21: Han aprofitat que la consellera Sílvia Paneque participava en un acte al Centre Esport Figuerenc per concentrar-se a la porta. Pagesos, veïns i ambientalistes, aplegats sota diferents entitats, s'han manifestat en contra del que denominen com un còctel de projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energies renovables, com el Plàter o el Parc Eòlic Marí a la Badia de Roses, però també es mostren en contra de l'ampliació del Logis Empordà i del projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant.
22: El Plàter que s'està tirant endavant per la Generalitat de Catalunya no ens interessa, no ens interessa gens, està fet d'esquenes al territori, està fet sense participació, està fet sense transparència i el que volem és que es refaci, perquè no hi ha un estudi de l'impacte que tindrà sobre l'agricultura, sobre la nostra activitat professional, sobre el nostre mitjà de vida.
21: Espino de Las, de Unió de Pagesos. Els manifestants han portat xiulets i han repicat cassoles i els crits s'han sentit des de dins de la sala on es feia l'acte organitzat per Premsa Ibèrica.
23: Cerdo repugnante. Estos ojos.
0: Calixto Vieito ha estrenat el muntatge La verdadera història de Ricardo III, el teatre grec, protagonitzada per l'actor argentí Joaquín Furriel. És un dels títols destacats de l'edició enguany del Festival Grec, Marta Vives.
24: Calixto Vieito parteix d'un reportatge de la BBC del 2012 quan uns arqueòlegs van trobar les suposades restes de Ricard III sota un pàrquing de Leicester. A partir d'aquí reflexiona sobre quin lloc ocupa la crueltat quan es converteix en regla. Una pregunta que plana a la verdadera història de Ricardo III. Un muntatge on Vieito explora els límits de la violència i ho fa amb tot allò que ens té acostumats, és a dir, amb extrems i amb un desplegament d'emocionalitat física sobre l'escenari. Qui posa el cos i l'ànima, el de rei, és l'actor argentí Joaquín Furriel, que ofereix una interpretació al límit de la bogeria. Shakespeare serveix de nou per parlar de la maldat humana i dels abusos de poder. De la veritat, relat i de com els poderosos manipulen el relat en un muntatge on l'histrionisme crea una distància massa gran amb l'espectador.
0: El mestre Jordi Savall, reconegut per recuperar la música antiga, ha inaugurat el festival Porta Ferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, reivindicant la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo. Aquest vespre serà el torn de la companyia Antonio Gades, que retrà homenatge al compositor Manuel de Falla amb l'espectacle Fuego. Les dues actuacions s'han programat a l'espai Port. Crònica des de Sant Feliu de Guíxols, de la Núria Paraire.
1: Amb el mar Mediterrani a tocar el mar del que va partir Marco Polo cap a la Xina, el mestre Savall ha recreat el viatge amb peces musicals, sobretot del segle XIII, de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, acompanyat per una vintena de músics de Síria, Armènia o Sri Lanka. Savall ha transportat els assistents a una època de contacte entre cultures.
2: I al mateix temps veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres.
1: Entre el públic, fans de fa temps, alguns vinguts des de Londres.
4: We are looking especially for Jordi Savall. We are real fans.
5: No l'he vist, però l'he sentit molt. L'he sentit molt, sí. Sóc un fan. Sóc un fan del Jordi Savall, sí, sí.
16: El vaig veure fa molts anys a la Universitat de Barcelona, al Paranimf, i em vaig enamorar completament i no he tingut oportunitat des d'aleshores i doncs volia repetir.
1: Als 83 anys, Savall es mostra preocupat pel seu llegat, reclama més recursos perquè reivindica la música com un museu viu.
0: 5 minuts i 2:45 arriben als esports. El menú és bastant complet. Hi ha futbol, hi ha ciclisme, hi ha motociclisme, hi ha tennis. Per on comences, Marc Andrés? Molt bon dia.
25: Bon dia. Doncs comencem per futbol, perquè aquesta passada nit ha quedat definida la primera semifinal del Mundial. La disputaran Espanya i França després que ahir la selecció espanyola guanyés Bèlgica per 2-1 amb gols de Fabián Ruiz a la primera part i Miquel Merino ja a les acaballes. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars: Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, amb aquest últim sent designat millor jugador del partit. En acabar l'enfrontament, el futbolista de Mataró va fer una petita prèvia de les semifinals contra França. Són declaracions de Televisió Espanyola.
26: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
25: A la selecció espanyola, per cert, els blaugrana Pedri i Ferran Torres van ser suplents, però van tenir minuts a la segona part. Per part belga, el porter del Madrid, Thibaut Courtois, es va lesionar i va haver de ser substituït. Així i tot, Courtois va afirmar que hauria pogut seguir.
27: No, he dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, ¿sabes? Que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido. Si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema. O sea, para mí también el equipo siempre va ante todo, y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
25: Així doncs, primera semifinal definida, França-Espanya, dimarts que ve, mentre la segona semifinal quedarà definida aquesta matinada. A les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra i ja a les 3, Argentina-Suïssa. I per tancar el bloc futbolístic, una notícia del Barça, ja que Karim Adeyemi serà futbolista blaugrana la temporada que ve. El club ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany per 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. A més, el Dortmund es reserva un 20% d'una futura venda del davanter. Adeyemi aterrarà la setmana que ve a Barcelona, llest per fer la pretemporada sota les ordres de Hansi Flick. Doblet dels germans Márquez a la classificació del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Marc Márquez ha fet la pole al seu circuit talismà a Sachsenring i amb rècord de pista inclòs. N'ha parlat a DAZN.
28: Cuando se lo dije dentro del box, se quedaron con la cara. Digo, mañana me apetece arriesgar. Vi ayer que hice 19-3 y bueno, era la primera vez que sentía que quería hacer el récord, que tenía ganas de tener el récord con las 1000 aquí en Sachsenring. Por eso también he hecho 3 time attacks para intentar conseguir la primera línea y la pole, pero bueno, ese 19-0 ayer lo vi factible.
25: Per la seva banda, Àlex Márquez ha estat segon a només 61 mil·lèsimes i ha explicat que lluitarà pel podi.
29: Hemos hecho un paso adelante muy bueno. Ayer ya estaba bastante cerca, pero me faltaba algo en el tren delantero, un poquito más de confianza, un poquito más de giro. Hoy lo hemos encontrado, así que a ver cómo va la sprint. Saldré a disfrutar y a dar lo mejor de mí.
25: El líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà novè i els catalans Alex Rins i Maverick Viñales sortiran des de la setena final fila de graella. En aquesta classificació, el segon a la general, Marco Bezzecchi, ha caigut i s'ha fracturat la clavícula esquerra. L'italià haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà la resta del cap de setmana. Aquesta tarda, a partir de les 3, es farà la cursa sprint d'aquest Gran Premi i la seguirem amb la transmissió de l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En tenis, aquesta tarda a les 5 es disputarà la final femenina de Wimbledon, un duel entre dues tenistes txeques, Carolina Muixova i Linda Noskova. Totes dues disputaran la seva primera final a l'Olingan Club i qui guanya aixecarà el primer Grand Slam de la seva trajectòria. Demà diumenge serà torn per a la final masculina entre Zverev i Jannik Sinner. Ahir tots dos van guanyar en 3 sets les seves respectives semifinals. Zverev ho va fer davant la sorpresa del torneig, el britànic Arthur Ferri, mentre Sinner es va imposar a Novak Djokovic, un Zverev que buscarà el seu segon Grand Slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu 7è Grand Slam i el segon a Wimbledon de manera consecutiva.
3: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
25: I per tancar el bloc esportiu, mirem cap al Tour de França, on ja tenim en marxa la 8a etapa, un recorregut de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac en una etapa força plana, amb només dos ports de quarta categoria i que probablement acabi decidint-se a l'esprint. Precisament a l'esprint es va decidir l'etapa d'ahir, a la 7a, que es va endur el belga Tim Merlier de l'equip Quick-Step. A la general no hi van haver canvis. L'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, continua dominant la classificació amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: Benvinguts, bona tarda. Són 2:45, cursa contrarrellotge abans que canviïn les condicions meteorològiques per combatre el foc que crema Almeria i que ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. Els bombers aconsegueixen estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'havia declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, ha cremat 6 hectàrees i ha obligat a confinar per precaució 4 urbanitzacions. La policia investiga si ha estat un foc provocat. I els sindicats demanen a les empreses que adecuïn els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posi traves en l'aplicació. Fins al punt de les 3 de la tarda us explicarem també que els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. Xavier Duch, Mariona Escoda, Marc Pociello i Anna Vall de Neu protagonitzen el musical No són maneres de tractar una dona. Premiat als Butaca el 2004 i que dues dècades després torna a escena al Teatre Gaudí de Barcelona. Aquesta hora amb el Marc Andrés busquem el titular esportiu. Marc, que destaquem? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs que d'aquí menys de 30 minuts, a les 3 de la tarda, començarà la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Marc Márquez sortirà des de la primera posició després d'haver fet la pole aquest matí, amb rècord del circuit inclòs. El seu germà Àlex sortirà segon, havent-se quedat a 61 mil·lèsimes. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Tot això una tarda de dissabte estable en conjunt, parlem del temps, però amb algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. Amb calor intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o 40 graus de les comarques de Ponent. Demà, el termòmetre iniciarà un nou repunt. Ara passen 3 minuts de 2:45. Els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi d'Almeria, que ja ha cremat més de 6.600 hectàrees, aprofitant una finestra de bon temps. De fet, han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre del foc, que continua actiu. Tot i això, les autoritats s'han mostrat aquest matí moderadament optimistes amb la situació actual. Connectem de nou amb el Centre de Comandament Avançat del Parc de Bombers de Turre. Ho estem seguint amb l'Alba Barbosa.
2: Els bombers aprofiten que les condicions els són favorables aquest migdia, amb poc vent i humitat alta, per atacar el foc que ara no amenaça zones habitades. L'incendi, que ha cremat 6.600 hectàrees, avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Vedar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per veure si troben algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos a Almeria. Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Vedar. La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels. El conseller andalús d'Emergències, Antonio Sanz, ha assegurat que les alertes a la població no es van enviar, seguint criteris tècnics, i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona. La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
0: Gràcies, Alba Barbosa. Els experts, continuem parlant d'incendis, destaquen les condicions extremes meteorològiques d'aquest incendi d'Almeria. Temperatures molt altes, humitat baixa i fortes ratxes de vent. Segons el responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramón Molina, en aquest cas també s'hi suma l'acumulació de matolls i vegetació als barrancs, molts d'ells inaccessibles. Ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
3: Tenemos todo, tenemos una bomba de relojería, está todo para que sea una bomba, ¿no? Que es lo que ha pasado, ¿no? Desgraciadamente.
0: Per aquest especialista en enginyeria forestal, la dispersió de la població en petits masos ha dificultat la prevenció i l'extinció del foc. però malauradament Molina admet que molts pobles i ciutats no els quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc.
3: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
0: A Catalunya, els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de dues hores i el cap de l'incendi, que ha arribat a les vies del tren, s'ha pogut contenir també al cap d'una estona. S'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, Miami Platja, la Marina i Costa del Zafir, per precaució i pel fum que genera aquestes flames. La població ha rebut un alert demanant-los que tanquin portes i finestres i ara, fa tot just uns minuts, n'han rebut un altre avisant-los que el confinament ja es pot aixecar. Els bombers hi estan abocant tots els esforços amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. En una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp ha revelat que sospiten que algú ha provocat aquest foc.
4: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Avui és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques a nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa al nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Dos quarts i mig de 3 de la tarda, Alemanya comprarà míssils Tomahawk als Estats Units, una operació que desbloqueja un projecte que havia aturat fins ara Donald Trump i que suposa un nou pas en la militarització europea contra Rússia. Berlín, Jordi Regàs.
5: Els míssils Tomahawk que llançaven aquesta primavera els vaixells de guerra nord-americans sobre l'Iran són un clàssic de l'arsenal dels Estats Units des dels anys 80. Aquesta setmana el canceller alemany Friedrich Merz anunciava per sorpresa que la República Federal comprarà aquest míssil de mig abast als Estats Units. Fins ara Merz s'havia trobat amb la negativa de Trump de subministrar-lo, el motiu que podria ser interpretat com una amenaça per Rússia. Però la situació, tal com explicava el canceller, s'ha capgirat.
6: Tanquem així un forat estratègic important en la nostra defensa i al mateix temps treballarem per desenvolupar un sistema propi europeu per estacionar-lo a Europa.
5: Amb els Tomahawk, Alemanya adquireix una arma que pot arribar més enllà de Moscou. Davant la consulta si Rússia interpretaria els Tomahawk com una amenaça que contribuiria a l'escalada militar, el portaveu del govern alemany, Stephen Mayer, s'ha limitat a parlar de legítima defensa.
7: Tot el que fem, també en el marc de l'OTAN, l'OTAN com a organització que s'integra i forma part de la cooperació europea, al final són passos perquè ens puguem defensar, perquè no ens hagin de defensar.
5: Qui ja s'ha mobilitzat són els moviments pacifistes a Alemanya. Estacionar míssils de creuer de mitjà abast és una escalada armamentista molt perillosa, avisen. Sobretot perquè aquests míssils, que permeten una reacció molt ràpida davant d'una amenaça, comporten també el risc d'haver avaluat la situació de forma equivocada. El míssil, però, potser ja s'ha llançat.
0: Llargues cues a les benzineres de Moscou i altres grans ciutats russes per la falta de combustible. L'increment d'atacs ucraïnesos contra les principals refineries del país ha provocat una crisi d'abastiment. El govern de Putin ha prohibit les exportacions de combustible per garantir, Vicent Mifsud, el consum intern.
8: Més de la meitat de regions russes està patint la falta de combustible a les benzineres i el preu de la gasolina ha pujat més d'un 2% l'última setmana i el dièsel gairebé el 3,5%. El govern reconeix que la situació ha generat una crisi al país i gran preocupació entre la població, com explica el viceprimer ministre Alexander Novak.
7: És evident que la situació actual a les gasolineres causa preocupació entre la gent. El govern continuarà prenent mesures addicionals per abordar els reptes i estabilitzar la situació.
8: De moment s'han suspès les exportacions de combustible i preveuen importar derivats del petroli en les pròximes setmanes.
7: En primer lloc, hem augmentat l'activitat de les refineries que funcionen al màxim nivell, hem posat al mercat les reserves de combustible, hem escurçat els terminis per les reparacions rutinàries i hem ajornat les reparacions programades. I també hem prohibit totalment l'exportació de benzina i querosè.
8: Tot i això, l'aport de russos de quedar-se sense combustible ha provocat una afluència massiva a les estacions de servei i ha fet incrementar la demanda en un terç respecte a l'any passat, cosa que agreuja la situació.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ara falten 4 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els dos pròxims cursos. Sara Canyete.
10: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
11: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
10: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: Un hospital públic de Girona ha aconseguit reconstruir per primera vegada el clítoris de víctimes de mutilació genital, una intervenció que fins ara només es podia fer a Barcelona. La iniciativa s'acompanya d'un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Sal Fèlix Martín.
12: En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la Clínica de Xeus o l'Hospital Clínic de Barcelona. I ara s'hi ha afegit l'Hospital de Santa Caterina de Sal, al Gironès. Sal, precisament, és un dels municipis del país amb més casos detectats. Es tracta d'un pas endavant, ha destacat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
13: No disposàvem d'un circuit clar per on vehiculitzar aquesta atenció. Sí que és cert que si hi havia una persona que tenia molt clar que volia fer-se una cirurgia reconstructiva, la podíem enviar a Barcelona. El problema que hi havia era que pel fet que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint desistien de continuar amb el procés.
12: En el primer any de funcionament de la nova unitat quirúrgica a Sal han atès 22 dones i a 5 ja els han fet una reconstrucció del clítoris.
0: Mor una persona ofegada a la platja a Cambrils. És un home de 47 anys i ha mort aquesta nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forés Regaral, d'aquesta localitat del Baix Camp. En el moment de l'incident ja no hi havia servei de vigilància i durant tot el dia ahir havien onejat les banderes groga i vermella. Des de mitjans de juny ja han mort 10 persones a les platges catalanes. I les borses passen per un bon moment i tenen camí per recórrer si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Segons els experts, els principals índexs poden establir nous rècords, com de fet ja han marcat durant el conflicte. És el cas de l'IBEX 35 espanyol. Els diversos episodis bèl·lics que hi ha hagut fins ara han tingut impacte, però no tant com tenien abans, i després la recuperació dels mercats és més ràpida. Si l'enfrontament no s'agreuja, hi ha marge per més pujades suportades en els bons resultats que estan tenint les empreses. Emili Bizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
14: Les perspectives que tenen les empreses espanyoles, europees i americanes és d'un benefici. Llavors, doncs, per això la borsa està cap amunt, perquè en si la situació econòmica a nivell global no és per llançar coet. L'únic que els beneficis empresarials i que tenen molt bones perspectives.
0: Segons diuen, les empreses tecnològiques hauran de confirmar la rendibilitat de les inversions que estan fent i també que hi pot haver correccions en la gran revalorització que han tingut les seves accions. Hem arribat tocats a 3:45 de la tarda, 3CatInfo, primària de servei. Un apunt de la mobilitat perquè s'ha restablert la circulació dels trens a les línies R13 i R14 de Rodalies entre les estacions de Vinaixa a les Garrigues i la plana Picamoixons a l'Alt Camp. El tram estava tallat per un robatori de cable i s'havia habilitat un servei alternatiu per carretera. Precisament, Renfe recuperava aquest dissabte el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Protecció Civil ja ha donat per finalitzada la prealerta del pla Ferrocat per aquesta manca d'atenció a la catenària.
9: El temps.
0: Goni Massip.
15: Tarda de dissabte, assolellada en conjunt, però amb algunes nuvolades que creixen a punts del Pirineu i del Prepirineu, i que és possible que aquesta tarda arribin a descarregar doncs, algun ruixat, algun xàfec, fins i tot alguna tronada, tot plegat amb calor intensa d'estiu, però una mica menys sufocant. Esperem que els valors més elevats se situïn cap al Pla de Lleida, al voltant dels 38-39, potser fregant la marca dels 40 graus. També calor molt intensa a la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre, i la xafogor serà notable a tota la façana costanera. De cara a demà, diumenge, repetirem una nova nit tòrrida a la façana costanera, tropical a punts de l'interior, i com a novetat arribaran núvols prims, pols en suspensió, calitja, mala visibilitat, i doncs també es pot empobrir aquesta qualitat de l'aire. Núvols prims que aniran guanyant extensió a mesura que avanci el diumenge, i a diferència d'avui no esperem ruixats de tarda, però sí aquesta calitja i aquesta pols en suspensió i una temperatura que serà elevada. Calor de ple estiu, canicular, podem fregar els 40 cap a les comarques de Ponent i de nou més de 33, 34, 35 a la major part de l'interior. Una calor que ha d'anar més els propers dies, la setmana entrant, de fet, esperem la tercera onada de calor de l'estiu que arribaria al punt àlgid entre dimarts i sobretot dimecres, quan el mercuri se situarà més de 10 graus per sobre del que seria habitual al nivell de referència de 850 hectopascals a 1.500 metres d'altitud.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Ara falten 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda. El Teatre Gaudí de Barcelona recupera aquest estiu el premiat musical No són maneres de tractar una dona, de Douglas J. Cohen, una comèdia en clau de thriller d'humor negre sobre un assassí en sèrie perseguit per un detectiu i l'estranya relació que s'estableix entre ells. Estarà en cartell fins a finals de juliol, Ignasi Abad.
16: Soc a la portada d'aquests diaris i altres noticiaris, però no surto al Times!
17: Guardonat amb dos premis Butaca el 2004, No són maneres de tractar una dona, torna als escenaris dues dècades després amb un repartiment nou en estat de Gràcia, encapçalat per Xavi Duc, un dels actors més bregats en el gènere musical a casa nostra, i que aquí assumeix el repte de ficar-se en la pell d'un cruel assassí en sèrie amb aires de Jeffrey Dahmer.
18: Hi ha aquest mirall molt amb l'avui en dia, aquesta cosa de la set de la fama, del reconeixement, no? Té obsessió en sortir als diaris, en fer com que la seva mare se senti orgullosa d'ell i comença des de la seva psicopatia a assassinar perquè veu que si mates algú ets un article al diari, no?
16: Ja sóc famós, això sí que és vida.
17: Duc camina per la fina línia que separa el terror i l'humor en un musical que representa la segona experiència professional en el gènere de Marion Escoda després del Petit Príncep.
19: S'assembla zero a la Rosa del Petit Príncep, s'assembla una mica a mi, però tampoc molt, i m'agrada perquè m'està ensenyant coses. M'agradaria ser més Sara a la vida, per tant, sí, surto de la zona de confort.
20: Per fi ja té el que desitjava, però jo tot això ho canviava per estar els dos sols a un lloc privat.
17: Acompanyen Marion Escoda i Xavi Duc, Marc Porcielo i Anna Valldeneu i una excel·lent banda de músics que interpreten en directe la partitura de No són maneres de tractar una dona amb aires del Broadway clàssic dels anys 80 i tocs de jazz.
16: Per fi!
0: Aquests dies Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es converteix en l'epicentre de la música i els balls populars amb la 14a edició del Campus Ebre Folk. Enguany, els organitzadors estan aclaparats per les inscripcions rebudes, sobretot per part dels més joves. Tarragona, Jordi Barranca.
21: De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes...
1: Ebrefolk treballa per reivindicar els elements que formen part de la cultura popular catalana, però que a partir del segle XVIII van començar a perdre terreny. Les rondalles, els fandangos o les jotes són alguns dels elements més icònics. Enguany, les inscripcions a tallers i conferències han estat tot un èxit. Un cop han passat la seixantena, els organitzadors, de fet, han hagut d'aturar el procés. Una prova de la feina feta en la recuperació del patrimoni cultural català. Lluís Flores és el coordinador d'Ebrefolk.
21: No ens havia passat mai, perquè normalment el perfil sol ser d'una persona entre 40, 55 anys, 35, 55, però enguany no sé si va també en les dinàmiques de revitalització de la música popular, de les noves tendències, també això reforça el programa que tenim d'Erasmus.
1: Un dels plats forts és, com sempre, la ballada de versadors i rapers que s'ha fet aquesta passada nit. Hi ha hagut participants a Andalusia, Múrcia o l'Argentina. Aquesta 14a edició està dedicada al gènere de les seguidilles, un gènere potser més conegut si parlem del bolero.
21: Però sí que està més que documentat, no?, al Principat i a les Terres de l'Ebre també, sobretot com a final del ball de plaça, però també com a ball de saló, no?, com a ball d'escola també està documentat. Per tant, hem ajuntat al voltant d'este gènere diversos especialistes.
1: El pròxim capus de Prefolk serà la Gosa Roquetes al Baix Ebre. Coincidint amb les festes de la Cinta, també se'n farà una a Tortosa i de l'11 al 13 de setembre se'n farà una a Benassal, a l'Alt Maestrat.

0: De seguida els esports amb el Marc Andrés, però abans us expliquem que Girona es convertirà des d'avui fins al 19 de juliol en la capital del cant coral infantil i juvenil amb el Cantat Júnior. El festival, que se celebra cada 3 anys en una ciutat europea diferent, torna a Catalunya per segon cop després de Vic l'any 2005. Hi participaran prop de 1.200 cantaires de 43 cors de 12 països diferents. L'inici serà amb un open shinking de la plaça de l'1 d'octubre. El concert inaugural serà un repertori de música tradicional catalana. Albert Olivés, coordinador d'aquest festival, explica alguns dels actes que s'hi faran.
1: Els actes més singulars seran el concert inaugural, que serà el diumenge 12 a 8:45 del vespre a les escales de la catedral, que segur que serà un moment així com molt màgic. Després, els dies 13, 14 i 16 a la tarda, tenim concerts a diversos espais de Girona. Hi ha 4 espais que acullen concerts de les corals participants i són concerts gratuïts i oberts al públic general.
0: Durant la setmana hi haurà més de 40 activitats a 13 espais de la ciutat. El festival es tancarà amb concerts finals a l'Auditori de Girona. I ara fins a les 3.
2: Esports.
0: Punt la crònica amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
3: Bona tarda. Doblet dels germans Márquez de la classificació del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
2: 3CAT Info.
3: Marc Márquez ha fet la pole al seu circuit talismà a Sachsenring i amb rècord de pista inclòs. El Tro de Cervera n'ha parlat a The Zone.
4: Cuando se lo dije dentro del box, se quedaron con la cara. Digo, mañana me apetece arriesgar. Vi ayer que hice 19-3 y bueno, era la primera vez que sentía que quería hacer el récord, que tenía ganas de tener el récord con las 1000 aquí en Sachsenring. Por eso también he hecho 3 time attacks para intentar conseguir la primera línea y la pole. Pero bueno, ese 19-0 ayer lo vi factible.
3: Per la seva banda, Àlex Márquez ha estat segon a només 61 mil·lèsimes del seu germà, a un Àlex Márquez que ha explicat que lluitarà pel podi aquest cap de setmana.
5: Hemos hecho un paso adelante muy bueno. Ayer ya estaba bastante cerca, pero me faltaba algo en el tren delantero, un poquito más de confianza, un poquito más de giro. Hoy lo hemos encontrado, así que a ver cómo va la sprint. Saldré a disfrutar y a dar lo mejor de mí.
3: El líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà novè i els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales sortiran des de la setena fila de la graella. En aquesta classificació, per cert, el segon a la general, Marco Bezzecchi, ha caigut i s'ha fracturat la clavícula esquerra. L'italià haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà la resta del cap de setmana. Ara, a partir de les 3 de la tarda, per tant, d'aquí 5 minuts, es farà la cursa sprint d'aquest Gran Premi, una cursa sprint que seguirem amb la retransmissió de l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I no deixem el motociclisme, perquè en aquest cas en el Mundial Femení, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park, la cinquena cita de la temporada. La cursa l'ha guanyada Maria Herrera, líder del Mundial, una Maria Herrera que demà mateix, a la segona cursa, podria revalidar el títol de campiona del món. Pel que fa a la resta de catalanes, en aquesta primera cursa, Sara Sánchez ha estat sisena i Ivonne Serpa ha acabat setena. La segona cursa d'aquest cap de setmana serà demà diumenge a les 2 del migdia. Aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit, a les 11, Noruega-Anglaterra, i ja a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. L'altra semifinal la disputaran Espanya i França després que ahir la selecció espanyola guanyés Bèlgica per 2-1, amb gols de Fabián Ruiz a la primera meitat i Miquel Merino ja a les acaballes del partit. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars. Van ser Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, amb aquest últim sent designat millor jugador del partit. En acabar l'enfrontament, el futbolista de Mataró va fer una petita prèvia de les semifinals contra França. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
3: A la selecció espanyola, per cert, els blaugranes Pedri i Ferran Torres van ser suplents, però van sortir a la segona meitat. Per part belga, per cert, el porter del Madrid, Thibaut Courtois, es va lesionar i va haver de ser substituït. Així tot, Courtois va afirmar que hauria pogut seguir jugant.
7: No, he dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar, pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
3: I tancarem el bloc futbolístic parlant de notícies a casa nostra. Primer, el futbol femení, la notícia més recent, perquè l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per les properes dues temporades. La migcampista de 22 anys prové del Tenerife.
8: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
3: I parlem ara una altra vegada de futbol masculí, una notícia que vam conèixer ahir a la nit, i és que Karim Adeyemi serà futbolista del Barça la temporada que ve. El club blaugrana ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany per una xifra al voltant d'uns 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables. Aquests 7 depenen dels títols i partits jugats que pugui aconseguir Adeyemi amb el Barça. A més, el Dortmund es reserva un 20% d'una futura venda del davanter si el Barça l'acaba venent a un altre club. Adeyemi, per cert, aterrarà a Barcelona la setmana que ve, llest ja per començar a fer la pretemporada sota les ordres del tècnic Hansi Flick.
2: Trescat Info.
3: En tennis, aquesta tarda a les 5 es disputarà la final femenina de Wimbledon, un duel entre dues tenistes txeques, Carolina Muixova, la número 9 del món, i Linda Noskova, en aquest cas la número 12. Totes dues disputaran la seva primera final a l'Olingan Club i qui guanya més aixecarà el primer gran slam de la seva trajectòria. Demà diumenge serà torn per a la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Ahir tots dos van guanyar en 3 sets les seves respectives semifinals. Zverev, en el seu cas, ho va fer davant la sorpresa del torneig, el britànic Arthur Ferry, mentre Sinner es va imposar a Novak Djokovic. Zverev, que va jugar la primera semifinal, feia broma a l'hora de valorar un possible rival a la final de demà.
9: I hope I can play a junior, that would be great.
10: Espero poder jugar contra un júnior. Això seria genial, encara que sigui l'actual campió o algú que ha guanyat aquí 48 vegades com Novak Djokovic. No serà fàcil. És igual contra qui sigui. He de confiar en mi mateix. He de creure que puc guanyar i això és el que faré.
3: Un Zverev que buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam al segon a Wimbledon de manera consecutiva.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I per tancar el bloc esportiu, recordem que al Tour de França ja tenim en marxa la vuitena etapa, un recorregut de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac, en un recorregut força pla amb dos ports de quarta categoria. Queden 114 quilòmetres pel final d'aquesta etapa.
2: 3CAT Info.

0: En punt les 3. Cursa contrarrellotge abans que canviïn les condicions meteorològiques per combatre el foc que crema Almeria i que ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. Els bombers aconsegueixen estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'havia declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp. Ha cremat 7 hectàrees i ha obligat a confinar per precaució 4 urbanitzacions. L'alcalde dona per fet que ha estat provocat. Els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. Els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. La Xina ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones per l'arribada del tifó Babi, que en les pròximes hores ha d'entrar per l'est del país. En el seu pas per Taiwan ha fet prop de 90 ferits i a les Filipines una esllavissada de terra pel temporal de vent i pluja ha provocat la mort d'una quinzena de persones. El líder suprem de l'Iran fa una crida a la venjança per la mort del seu pare després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si Teheran intenta matar-lo. Tot i l'escalada verbal entre els dos líders, el cap de la diplomàcia iraniana intenta reprendre les negociacions a Oman. Aquest vespre, el festival Porta Ferrada acull la companyia Antonio Gades amb la representació de Fuego, una obra coreogràfica que commemora el 150è aniversari de Manuel de Falla.
1: Esports. Esport en directe. A aquesta hora comença la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP amb Marc Márquez sortint des de la pole i Àlex Márquez segon. La cursa l'estem seguint en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. També a aquesta hora tenim en directe la 8a etapa del Tour de França, 180 quilòmetres força plans entre Périgueux i Bergerac, amb Tadej Pogacar com a líder. Queden 111 quilòmetres per la meta i tenim un grup d'escapats de 3 ciclistes. I aquesta matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol. A les 11 de la nit es jugarà el Noruega-Anglaterra i a les 3 Argentina-Suïssa.
0: I pel que fa al temps, tarda de dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent. Demà el termòmetre iniciarà un nou repunt.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi d'Almeria, que ja ha cremat més de 6.600 hectàrees aprofitant una finestra de bon temps. De fet, han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre

0: noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
1: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Vedar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per veure si troben algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos a Almeria.
2: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas. Entonces, vivienda por vivienda, comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
1: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Vedar.
3: Estàvem aquí passant les vacances. Vam arribar el dilluns passat, ens havíem d'estar fins a aquesta nit, o sigui, pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil, però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
1: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels. El conseller andalús d'Emergències, Antonio Sanz, ha assegurat que les alerta a la població no es va enviar, seguint criteris tècnics, i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona.
4: Siempre s'activa con criterios técnicos. No tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensaje de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensaje. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
1: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
5: Els experts destaquen les condicions extremes meteorològiques de l'incendi d'Almeria, temperatures molt altes, humitat baixa i fortes ratxes de vent. Segons el responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramón Molina, en aquest cas també s'hi suma l'acumulació de matolls i vegetació als barrancs, molts d'ells inaccessibles. Són declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
6: Tenemos todo, tenemos una bomba de relojería, está todo para que sea una bomba, ¿no?, que es lo que ha pasado, ¿no?, desgraciadamente.
5: Per aquest especialista en enginyeria forestal, la dispersió de la població en petits masos ha dificultat la prevenció i l'extinció del foc, però, malauradament, Molina admet que molts pobles i ciutats no els quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc.
6: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
5: A casa nostra, els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de dues hores i al cap de l'incendi, que ha arribat a les vies del tren, s'ha pogut contenir també al cap d'una estona. Durant poc més d'una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, Miami Platja, La Marina i Costa de Safir per precaució i pel fum que generava el foc. Els bombers hi estan abocant tots els esforços, amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que sospiten que algú ha provocat el foc.
7: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
5: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Avui és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà, l'Anoia, ja estan controlats. I davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: S'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de

0: una aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
1: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
2: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
1: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció.
3: A 3Cat Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
5: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: 4 minuts i arribarem a un quart de 4 de la tarda. La Xina es prepara per l'arribada del tifó Babi. Pequín ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones de l'est del país, que ha emès l'alerta vermella per la previsió de la tempesta de vent i pluja. Els xinesos es preparen pel pitjor i hi ha centenars de vols cancel·lats. Als carrers i als comerços, la gent se les empesca per fer front al temporal que en les pròximes hores ha d'escombrar l'Àsia continental.
8: N'he après per internet. La cinta adhesiva redueix la tensió sobre el vidre i el fa una mica més resistent. Hem reforçat els vidres amb llistons de fusta i hem posat sacs de sorra a les entrades per evitar que hi entri l'aigua del mar o de la pluja.
1: En el seu pas per Taiwan, el tifó Babi ha fet prop de 90 ferits i es manté l'alerta a bona part de l'illa. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat la mort d'una quinzena de persones. A la Xina, el tifó arriba després d'una setmana de desastres naturals amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i altres fenòmens meteorològics extrems com tempestes i tornados. A l'Iran, el líder suprem Mojtaba Khamenei fa una crida a la venjança després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si intenten matar-lo. En un missatge escrit, Mojtaba Khamenei ha qualificat els Estats Units i Israel de criminals i assassins per la mort del seu pare i predecessor en el primer missatge des del funeral d'Ali Khamenei. El nou líder suprem, que encara no s'ha deixat veure en públic, ha promès represàlies, com ho ha fet hores abans en un missatge a les xarxes de matinada Donald Trump. El president nord-americà ha pujat el to i ha assegurat que té un miler de míssils preparats que apunten l'Iran i que és capaç d'allargar la guerra durant almenys un any. Malgrat les amenaces creuades entre els líders de l'Iran i els Estats Units, el cap de la diplomàcia iraniana ha aterrat aquest matí a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. I Alemanya comprarà míssils Tomahawk als Estats Units, una operació que desbloqueja un projecte que havia aturat fins ara Donald Trump i que suposa un nou pas en la militarització europea contra Rússia. Berlín, Jordi Regàs.
9: Els míssils Tomahawk que llançaven aquesta primavera els vaixells de guerra nord-americans sobre l'Iran són un clàssic de l'arsenal dels Estats Units des dels anys 80. Aquesta setmana el canceller alemany Friedrich Merz anunciava per sorpresa que la República Federal comprarà aquest míssil de mig abast als Estats Units. Fins ara Merz s'havia trobat amb la negativa de Trump de subministrar-lo, el motiu que podria ser interpretat com una amenaça per Rússia. Però la situació, tal com explicava el canceller, s'ha capgirat.
10: Tanquem així un forat estratègic important en la nostra defensa i al mateix temps treballarem per desenvolupar un sistema propi europeu per estacionar-lo a Europa.
9: Amb els Tomahawk, Alemanya adquireix una arma que pot arribar més enllà de Moscou. Davant la consulta si Rússia interpretaria els Tomahawk com una amenaça que contribuiria a l'escalada militar, el portaveu del govern alemany menys Steffenmayer, s'ha limitat a parlar de legítima defensa.
11: Tot el que fem, també en el marc de l'OTAN, l'OTAN com a organització que s'integra i forma part de la cooperació europea, al final són passos perquè ens puguem defensar, perquè no ens hagin de defensar.
9: Qui ja s'ha mobilitzat són els moviments pacifistes a Alemanya. Estacionar míssils de creuer de mitjà abast és una escalada armamentista molt perillosa, avisen. Sobretot perquè aquests míssils, que permeten una reacció molt ràpida davant d'una amenaça, comporten també el risc d'haver avaluat la situació de forma equivocada. El míssil, però, potser ja s'ha llançat.
1: I un apunt cultural abans d'obrir àrea de servei. El mestre Jordi Savall, reconegut per recuperar la música antiga, ha inaugurat el Festival Porta Ferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, reivindicant la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo. Aquest vespre serà el torn de la companyia Antonio Gades, que retrà homenatge al compositor Manuel de Falla amb l'espectacle Fuego. Les dues actuacions s'han programat a l'Espai Pont. A Sant Feliu de Guíxols, Núria Paraire.
12: Amb el mar Mediterrani a tocar, el mar del que va partir Marco Polo cap a la Xina, el mestre Savall ha recreat el viatge amb peces musicals, sobretot del segle XIII, de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, acompanyat per una vintena de músics de Síria, Armènia o Sri Lanka. Savall ha transportat els assistents a una època de contacte entre cultures.
13: I amb els assistents veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres.
12: Entre el públic, fans de fa temps, alguns vinguts des de Londres.
14: We are looking especially for Jordi Savall. We are real fans.
15: No l'he vist, però l'he sentit molt, sí. I sóc un fan del Jordi Savall, sí.
16: El vaig veure fa molts anys a la Universitat de Barcelona, al Paraninf, i em vaig enamorar completament i no he tingut oportunitat des d'aleshores i doncs volia repetir.
12: Als 83 anys, Savall es mostra preocupat pel seu llegat, reclama més recursos perquè reivindica la música com un museu viu.
1: Passa gairebé 2 minuts d'un quart de 4 de la tarda.
3: El temps.
1: Amb en Gori Massip.
17: Tarda de dissabte, assolellada en conjunt, però amb algunes nuvolades que creixen a punts del Pirineu i del Prepirineu, i que és possible que aquesta tarda arribin a descarregar doncs, algun ruixat, algun xàfec, fins i tot alguna tronada, tot plegat amb calor intensa d'estiu, però una mica menys sufocant. Esperem que els valors més elevats se situïn cap al Pla de Lleida, al voltant dels 38-39, potser fregant la marca dels 40 graus. També calor molt intensa a la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre, i la xafogor serà notable a tota la façana costanera. De cara a demà, diumenge, repetirem una nova nit tòrrida a la façana costanera, tropical a punts de l'interior, i com a novetat arribaran núvols prims, pols en suspensió, calitja, mala visibilitat, i doncs també es pot empobrir aquesta qualitat de l'aire. Núvols prims que aniran guanyant extensió a mesura que avanci el diumenge, i a diferència d'avui no esperem ruixats de tarda, però sí aquesta calitja i aquesta pols en suspensió i una temperatura que serà elevada. Calor de ple estiu, canicular, podem fregar els 40 cap a les comarques de Ponent i de nou més de 33, 34, 35 a la major part de l'interior. Una calor que ha d'anar més els propers dies, la setmana entrant, de fet, esperem la tercera onada de calor de l'estiu que arribaria al punt àlgid entre dimarts i sobretot dimecres, quan el mercuri se situarà més de 10 graus per sobre del que seria habitual al nivell de referència de 850 hectopascals a 1.500 metres d'altitud.
3: 3CAT Info.
18: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
19: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
1: Els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n beneficiaran al voltant de 750 municipis. Vergós de Cervera, Alba Mor.
20: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mario Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
21: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
22: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
23: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
20: Els primers edils preveuen proposar sobretot iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
1: Precisament, el president d'Esquerra Republicana ha reivindicat el paper del seu partit en la posada en marxa d'aquest pla de pobles. Oriol Junqueras ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
24: Un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del pla de pobles que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
1: 9 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Aquest juliol el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A l'agost hauria de començar a funcionar i la idea és que coordini el centenar d'inspectors que s'han d'encarregar de sancionar els incomplidors. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, després que el seu partit pactés amb el govern la creació d'una Direcció General específica a canvi del seu suport als pressupostos de la Generalitat.
25: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
1: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus, com per exemple fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall marcat. Mentrestant, el sindicat de llogateres insisteix que la llei que acaben d'aprovar per limitar la compra especulativa a Catalunya no funcionarà si el govern no aconsegueix que s'apliqui amb rapidesa. I recordem que tal com s'ha redactat la norma, és potestat de cada Ajuntament de Catalunya decidir si ho fa. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista, moltes iniciatives quedaran paralitzades. Mor una persona ofegada a la platja Cambrils. És un home de 47 anys i ha mort aquesta nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forés Regueral d'aquesta localitat del Baix Camp. En el moment de l'incident ja no hi havia servei de vigilància i durant tot el dia ahir havien onejat les banderes groga i vermella. Des de mitjans de juny ja han mort 10 persones a les platges catalanes. I els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes en diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els 2 pròxims cursos. Sara Canyete.
26: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
27: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
26: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
1: Esports. Marc Andrés, bona tarda.
0: Bona tarda. Esport en directe tenim en marxa. Tot just, de fet, acaba de finalitzar la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa sprint que hem seguit en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: Aquesta operació remuntada.
4: Sí, home, jo crec que... Mira, a més, Marc Márquez, que aconsegueix la 19a victòria sprint. Per tant, és la quarta de la temporada, la 19a victòria sprint, que vol dir que ja és el pilot amb més victòries sprint, una més que Jorge Martín, 5 més que Pecco Bagnaia. El més normal, el que ens diu la lògica, és que Marc Márquez demà ha d'aspirar a la victòria, encara que sigui el doble de voltes. Ell ha fet unes declaracions avui, baixant de la moto també a DAZN, dient... He sacrificat una mica la volta ràpida per aconseguir més ritme de cursa i el tinc. Tinc el ritme per guanyar. Hem passat de grans moments d'Aprilia al que sembla que ara és, doncs, hora negra, clarament, d'Aprilia, amb les lesions i amb els mals resultats, sobretot, de l'equip oficial.
2: I ara veig un Jorge Martín, no sé si ha enfadat amb la moto, ha enfadat amb ell mateix, ha baixat de la moto. I
0: doncs, com ha dit el Damià Aguilar, Marc Márquez, que ha guanyat aquesta cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, segon ha estat Àlex Márquez i tercer Fabio Di Gianantonio. De fet, el mateix ordre en què tots tres sortien, perquè tant Marc Márquez com Àlex Márquez han estat primer i segon a la classificació d'aquest matí. Un Marc Márquez que ha fet la pole en el circuit de Sachsenring, amb rècord de pista inclòs, mentre Àlex Márquez ha estat segon a només 61 mil·lèsimes. Una sessió de classificació important, perquè el segon a la general, Marco Bezzecchi, ha caigut i s'ha fracturat la clavícula esquerra. L'italià haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà la resta del cap de setmana. Ara, com dèiem, s'acaba de fer la cursa sprint i demà, a partir de les dues del migdia, es farà la cursa llarga d'aquest Gran Premi i també la seguirem amb la transmissió de l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I el Mundial de Motociclisme Femení, per cert, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park. La cursa l'ha guanyada Maria Herrera, líder del Mundial, que demà mateix podria revalidar el títol de campiona del món. Pel que fa a la resta de catalanes, Sara Sánchez ha estat sisena i Ivonne Serp ha acabat setena. La segona cursa d'aquest cap de setmana serà demà també a les dues del migdia.
1: 3CAT Info.
0: I també en directe mirem cap al Tour de França, on ja tenim en marxa la vuitena etapa, un recorregut de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac, en una etapa força plana amb només dos ports de quarta categoria i que molt probablement s'acabi decidint a l'esprint. Una etapa a la qual encara li queda molt, li queden 95 quilòmetres. Tenim un grup de 3 ciclistes escapats a 1 minut i 30 segons del gran grup, on s'hi troba el líder de la general, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, que continua dominant amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra, i ja a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. L'altra semifinal la disputaran Espanya i França després que ahir la selecció espanyola guanyés Bèlgica per 2-1, amb gols de Fabián Ruiz a la primera part i Miquel Merino ja a les acaballes. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars, Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, amb aquest últim sent designat millor jugador del partit. En acabar l'enfrontament, el futbolista de Mataró va fer una petita prèvia de les semifinals contra França. Són declaracions a Televisió Espanyola.
5: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
0: A la selecció espanyola, per cert, els blaugranes Pedri i Ferran Torres van ser suplents, però van tenir minuts a la segona meitat. I per tancar el bloc futbolístic, parlem d'una notícia del Barça, ja que Karim Adeyemi serà futbolista blaugrana la temporada que ve. El club ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany per 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, subjectes a títols i partits guanyats, partits jugats, aquests 7 variables. A més, el Dortmund es reserva un 20% d'una futura venda del davanter que pugui fer el Barça. Adeyemi aterrarà la setmana que ve a Barcelona, llest per fer la pretemporada sota les ordres de Hansi Flick. I l'espanyol femení, per cert, ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, un fitxatge per a les properes dues temporades per una migcampista de 22 anys que prové del Tenerife.
6: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
19: Trescat Info.
0: I acabarem aquest bloc esportiu amb tennis, perquè d'aquí una hora i mitja aproximadament, a les 5 de la tarda, es disputarà la final femenina de Wimbledon, un duel entre dues tennistes txeques, Carolina Muixova, la número 9 del món, i Linda Noskova, la número 12. Totes dues, a més, disputaran la seva primera final a l'All England Club i, a més qui guanyi, aixecarà el primer gran slam de la seva trajectòria. Demà diumenge serà torn per a la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner.

0: Dos quarts de quatre, informacions destacades a aquesta hora. Els bombers treballen contra rellotge a Almeria per combatre el foc abans que canviïn les condicions meteorològiques. Un incendi que ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. A casa nostra, els bombers aconsegueixen estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'havia declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp. Ha cremat 7 hectàrees i ha obligat a confinar per precaució 4 urbanitzacions. L'alcalde dona per fet que ha estat provocat. A tot això, els sindicats demanen a les empreses que adecuïn els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. I els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. A partir de 3 quarts de 4 parlarem de l'intercanvi de cases, una forma de passar les vacances que augmenta a casa nostra. La plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis.
1: Esports.
0: Marc Andrés, què ens destaques a aquesta hora? Bona tarda.
2: Bona tarda, parlem de MotoGP perquè Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya. De fet, ho està fent en un cap de setmana brillant. Marc Márquez ha fet la pole aquest matí i ara fa uns minuts s'ha endut la cursa sprint amb el seu germà Àlex acabant segon. Tercer ha estat Fabio Di Gianantonio. Una gran cap de setmana que podrien culminar demà també amb la cursa llarga. Una cursa llarga on Marc Márquez sortirà des de la pole i es començarà a les 2 del migdia i la seguirem a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: I pel que fa al temps, tarda de dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats, fregant els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent. Demà el termòmetre iniciarà un nou repunt. Passen 3 minuts de 2 quarts de 4 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi d'Almeria, que ja ha cremat més de 6.600 hectàrees, aprofitant una finestra de bon temps. De fet, han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre del foc, que continua actiu. Tot i això, les autoritats s'han mostrat aquest matí moderadament optimistes amb la situació. Connectem amb el centre de comandament del Parc de Bombers de Torrealba Barbosa.
3: Els bombers aprofiten que les condicions els són favorables aquest migdia, amb poc vent i humitat alta per atacar el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi que ha cremat 6.600 hectàrees avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
4: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
3: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Vedar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per veure si troben algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos a Almeria.
5: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas. Entonces, vivienda por vivienda, comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
3: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Vedar.
6: Estàvem aquí passant les vacances. Vam arribar el dilluns passat, ens havíem d'estar fins a aquesta nit, o sigui, pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil, Però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
3: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels. El conseller andalús d'Emergències, Antonio Sanz, ha assegurat que les alertes a la població no es va enviar, seguint criteris tècnics, i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona.
7: Siempre se activa con criterios técnicos. No tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
3: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
0: Els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de dues hores i el cap de l'incendi, que ha arribat a les vies del tren, s'ha pogut contenir també al cap d'una estona. Durant poc més d'una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, Miami, Platja, la Marina i Costa de Zèfir per precaució i pel fum que generava el foc. Els bombers hi estan abocant tots els esforços amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que sospiten que algú ha provocat el foc.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Avui és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim pel risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. I la Xina es prepara per l'arribada del tifó Babi. Pequín ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones de l'est del país, que ha emès l'alerta vermella per la previsió de la tempesta de vent i pluja. Els xinesos es preparen pel pitjor i hi ha centenars de vols cancel·lats. Als carrers i als comerços, la gent se les empesca per fer front al temporal que en les pròximes hores ha d'escombrar l'Àsia continental.
9: N'he après per internet. La cinta adhesiva redueix la tensió sobre el vidre i el fa una mica més resistent. Hem reforçat els vidres amb llistons de fusta i hem posat sacs de sorra a les entrades per evitar que hi entri l'aigua del mar o de la pluja.
0: En el seu pas per Taiwan, el tifó Babi ha fet prop de 90 ferits i es manté l'alerta a bona part de l'illa. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat la mort d'una quinzena de persones. A la Xina, el tifó arriba després d'una setmana de desastres naturals, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i altres fenòmens meteorològics extrems com tempestes i tornados. I els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n beneficiaran al voltant de 750 municipis. Bergós de Cervera, Alba Mor.
10: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mària Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
11: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
12: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
13: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
10: Els primers edils preveuen proposar sobretot iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una empresa catalana construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial a Flix, a la Ribera d'Ebre. L'anunci s'ha fet aquest matí a l'espai on s'ubicarà l'equipament, en una part dels terrenys d'Aircross, on hi havia la planta de clor. Flix, Ariadna Escoda.
13: La companyia Sanmar Group serà l'encarregada de tirar endavant el projecte anomenat Flix Data Centers, pel qual invertiran més de 1.000 milions d'euros. L'objectiu és que el centre es comenci a posar en marxa l'any vinent i que estigui a ple rendiment el 2029. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i preveu la creació de 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
14: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i... diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I, per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Flix. No?
13: Segons Illa, aquest projecte no competirà amb la gigafactoria que es planteja a Móra la Nova, sinó que es complementarà. Ara bé, la factoria de Flix serà més gran tant en potència com en superfície. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que estudiarà com l'observació d'aquest fenomen influeix en els bioritmes i la resposta fisiològica del nostre cos. Ens ho explica la Montse Poblet.
15: Sabem que quan hi ha un eclipsi, les aus deixen de cantar i tornen als nius, que els ratpenats i altres espècies nocturnes s'activen, que algunes flors es tanquen, però ningú ha mesurat fins ara què passa amb les nostres emocions i com a conseqüència amb el nostre cos quan milers de persones observen alhora un fenomen com aquest. L'Institut de Recerca Vall d'Hebron i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya s'han proposat respondre a la pregunta amb un experiment de ciència ciutadana en què esperen que s'apuntin com a mínim unes 5.000 persones. Maria Jesús Cruz i Eduard Masana són els dos responsables de l'experiment.
16: Que podrem tenir moltes dades de gent que veurà l'eclipsi de forma total, de forma parcial, amb la qual tot això ens aportarà molta informació que fins ara no teníem.
17: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn doncs, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
15: A partir de demà, a la web eclipsicatalunya.cat ja estarà disponible l'aplicació Solaris per rellotges intel·ligents. Dos dies abans de l'eclipsi, també mentre duri el fenomen, i dos dies després mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els participants.
0: Un hospital públic de Girona ha aconseguit reconstruir per primera vegada el clítoris de víctimes de mutilació genital, una intervenció que fins ara només es podia fer a Barcelona. La iniciativa s'acompanya d'un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Salt, Fèlix Martín.
18: En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la Clínica de Xeus o l'Hospital Clínic de Barcelona. I ara s'hi ha afegit l'Hospital de Santa Caterina de Salt, al Gironès. Salt, precisament, és un dels municipis del país amb més casos detectats. Es tracta d'un pas endavant, ha destacat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
19: No disposàvem d'un circuit clar per on vehiculitzar aquesta atenció. Sí que és cert que si hi havia una persona que tenia molt clar que volia fer-se una cirurgia reconstructiva, la podíem enviar a Barcelona. El problema que hi havia era que pel fet que es havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint doncs, desistien de continuar amb el procés.
18: En el primer any de funcionament de la nova unitat quirúrgica a Salt han atès 22 dones i a 5 ja els han fet una reconstrucció del clítoris.
0: El Teatre Gaudí de Barcelona recupera aquest estiu el premiat musical No són maneres de tractar una dona, de Douglas J. Cohen, una comèdia en clau de thriller d'humor negre sobre un assassí en sèrie perseguit per un detectiu i l'estranya relació que s'estableix entre ells. Estarà en cartell fins a finals de juliol. L'obra l'ha vist l'Ignasi Abad.
20: Soc a la portada d'aquests diaris i altres noticiaris,
2: però no surto al Times.
21: Guardonat amb dos premis Butaca el 2004, No són maneres de tractar una dona torna als escenaris dues dècades després amb un repartiment nou en Estat de Gràcia, encapçalat per Xavi Duch, un dels actors més bregats en el gènere musical a casa nostra i que aquí assumeix el repte de ficar-se en la pell d'un cruel assassí en sèrie amb aires de Jeffrey Dahmer.
22: Hi ha aquest mirall molt amb l'avui en dia, aquesta cosa de la set de la fama, del reconeixement, no? Té obsessió en sortir als diaris, en fer com que la seva mare se senti orgullosa d'ell i comença des de la seva psicopatia a assassinar perquè veu que si mates algú ets un article al diari, no?
2: Ja sóc famós, això sí que és vida.
21: Duch camina per la fina línia que separa el terror i l'humor en un musical que representa la segona experiència professional en el gènere de Mariona Skoda després del Petit Príncep.
23: S'assembla zero a la Rosa del Petit Príncep, s'assembla una mica a mi, però tampoc molt, i m'agrada perquè m'està ensenyant coses. M'agradaria ser més Sara a la vida, per tant, sí, surto de la zona de confort.
24: Per fi ja té el que desitjava, però jo tot això ho canviava per estar els dos sols a un lloc privat.
21: Acompanyen Mariona Skoda i Xavi Duch, Marc Porcielo i Anna Valldeneu i una excel·lent banda de músics que interpreten en directe la partitura de No són maneres de tractar una dona amb aires del Broadway clàssic dels anys 80 i tocs de jazz.
0: Passeu un minut i mig de 3:15.
1: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
25: Tarda de dissabte, estable en conjunt, però amb nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, que durant les immediates hores no descartem que puguin deixar algun ruixat, algun xàfec o alguna tamborinada. A la resta, sol i calor intensa de ple estiu, però ja no de rècord. Els valors més elevats cap als 38, 39 graus cap a les comarques de Ponent, Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre i aquesta xafogó notable a la façana costanera amb aquest vent de marinada que s'imposarà arreu. Demà diumenge, com a novetat, arribaran núvols prims que s'aniran estenent per totes les comarques a mesura que avanci el dia i també pols en suspensió, calitja, aquesta mala visibilitat que ens acompanyarà, de fet, durant els dies vinents, durant la setmana entrant, quan esperem també que el mercuri pugi i de quina manera. La tercera onada de calor de l'estiu que ens portarà temperatures ja demà diumenge per sobre o al voltant dels 40 graus i sobretot dilluns, dimarts, dimecres, punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
26: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
27: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
28: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
29: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
28: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
3: de que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres pel primer intercanvi va ser una altra casa i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
29: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
4: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados, hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
29: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris, però no l'únic. També hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
4: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
3: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera d'un intercanvi de cases que podries fer amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, ¿no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
29: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en un altre llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa.
0: I aquests dies Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es converteix en l'epicentre de la música i els balls populars amb la 14a edició del Campus Ebre Folk. Enguany els organitzadors estan aclaparats per les inscripcions rebudes, sobretot per part dels joves. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Ebre Folk treballa per reivindicar els elements que formen part de la cultura popular catalana, però que a partir del segle XVIII van començar a perdre terreny. Les rondalles, els fandangos o les jotes són alguns dels elements més icònics. Enguany, les inscripcions a tallers i conferències han estat tot un èxit. Un cop han passat la 60a, els organitzadors, de fet, han hagut d'aturar el procés. Una prova de la feina feta en la recuperació del patrimoni cultural català. Lluís Flores és el coordinador d'Ebre Folk.
6: No ens havia passat mai, perquè normalment el perfil sol ser d'una persona entre 40, 55 anys, 35, 55, però enguany no sé si va també en les dinàmiques de revitalització de la música popular, de les noves tendències, també això reforça el programa que tenim d'Erasmus.
5: Un dels plats forts és, com sempre, la ballada de versadors i rapers que s'ha fet aquesta passada nit. Hi ha hagut participants a Andalusia, Múrcia o l'Argentina. Aquesta 14a edició està dedicada al gènere de les seguidilles, un gènere potser més conegut si parlem del bolero.
6: Però sí que està més que documentat, no?, al Principat i a les Terres de l'Ebre també, sobretot com a final del ball de plaça, però també com a ball de saló, no?, com a ball d'escola també està documentat. Per tant, hem ajuntat al voltant d'este gènere diversos especialistes.
5: El pròxim Campus d'Ebre Folk serà la Gosa Roquetes al Baix Ebre. Coincidint amb les festes de la Cinta, també se'n farà una a Tortosa i de l'11 al 13 de setembre se'n farà una a Benassal, a l'Alt Maestrat.

0: Esports. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda. Fa pocs minuts que ha acabat la cursa sprint del Gran Premi a Alemanya de MotoGP al circuit de Sachsenring, al circuit Talismà, per Marc Márquez, i amb grans notícies pel Tro de Cervera, una cursa sprint que hem seguit en directe a l'Univers MotoGP, a la via web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, amb el Damià Aguilar. Com ha anat això, Damià? Bona tarda.
2: Bona tarda, Marc Márquez ha guanyat amb autoritat aquesta cursa sprint, li retalla 8 punts al líder Jorge Martín, de manera que el Tro de Cervera ja s'acosta a 32 punts del líder del campionat des de la cinquena posició de general. Han pujat també al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. En baixada la moto, Marc Márquez, declaracions, si més no, sorprenents a Dazón.
3: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: Marc Márquez, que de moment ara mateix no es consideraria el favorit per aquesta cursa llarga de demà. El líder Jorge Martín ha acabat sisè i Marco Bezzecchi no ha pogut córrer per una lesió, una fractura de clavícula que s'ha fet en una caiguda a la classificació. Els altres catalans, Alec Rins i Maverick Viñales, no han puntuat. En aquest Mundial, Martín continua com a líder, 197 punts, a 11 punts Bezzecchi, que demà tampoc no pot córrer, a 13 punts Di Gianantonio, a 23 Ogura i a 32 Marc Márquez. Demà a les dues, la cursa llarga des d'un quart d'hora abans l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Damià. Molt atents, per tant, aquest cap de setmana amb un Marc Márquez que, recordem-ho, està en el seu circuit Talismà i, de fet, a la pole que ha fet aquest matí ha aconseguit el rècord de la pista. I més notícies de motor, perquè el Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa del cap de setmana a Donington Park.
4: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
1: La cursa l'ha guanyada Maria Herrera, líder del Mundial, que demà mateix podria revalidar el títol de campiona del món. Pel que fa a la resta de catalana, Sara Sánchez ha estat sisena i Ivonne Serpa ha acabat setena. La segona cursa d'aquest cap de setmana serà demà diumenge a les dues del migdia.
0: 3CAT Info.
1: També en directe mirem cap al Tour de França, on tenim en marxa la vuitena etapa, un recorregut de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac, en una etapa força plana, amb només dos ports de quarta categoria i que probablement s'acabi decidint a l'esprint. Ara mateix queden 72 quilòmetres per arribar a la meta i continua el grup d'escapats de 3 ciclistes a 1 minut i 47 segons del gran grup, on s'hi troba el dominador d'aquest Tour de França, el ciclista eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, que, recordem, manté 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i també té més de 3 minuts d'avantatge sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Parlem de futbol perquè aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra, una oportunitat única pels noruecs, com admet el seu entrenador, Ståle Solbakken.
5: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: Ja a les 3 de la matinada es tancaran les eliminatòries de quarts de final amb l'Argentina-Suïssa. L'altra semifinal la disputaran Espanya i França després que ahir la selecció espanyola guanyés per 2-1 Bèlgica amb gols de Fabián Ruiz a la primera part i Miquel Merino ja a les acaballes. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars. Són Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, amb aquest últim sent designat millor jugador del partit. En acabar l'enfrontament, el futbolista de Mataró va fer una petita prèvia de les semifinals contra França. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Yo creo que si se le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
1: A la selecció espanyola, per cert, els blaugranes Pedri i Ferran Torres van ser suplents, però van tenir minuts a la segona part. Per cert, en un últim apunt de Mundial, en notícies molt tristes, de fet, el jugador de Sud-àfrica, Jayden Adams, ha mort a l'edat de 25 anys. El jugador, de fet, havia jugat 3 partits en aquest mateix Mundial amb la Bafana i ha estat trobat mort en un hotel de Ciutat del Cap. En notícies més positives, per tancar el bloc futbolístic, comencem amb una notícia d'aquest mateix matí, perquè l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda coneguda futbolísticament com a Bicho. Per les properes dues temporades, la migcampista prové del Tenerife i té només 22 anys.
7: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
1: I en clau blaugrana, en aquest cas masculí, perquè ahir vam saber que Karim Adeyemi serà futbolista del Barça la temporada que ve. El club ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany per uns 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, uns variables subjectes a títols i partits jugats. A més, el Dortmund es reserva un 20% d'una futura venda del davanter. Adeyemi aterrarà la setmana que ve a Barcelona, llest per a fer la pretemporada sota les ordres de Hansi Flick.
0: Trescat Info.
1: En tenis, aquesta tarda a les 5 es disputarà la final femenina de Wimbledon, un duel entre dues tenistes txeques, Carolina Muixova, la número 9 del món, i Linda Noskova, la número 12. Totes dues disputen la seva primera final a l'All England Club i, a més, qui guanyi, aixecarà el primer gran slam de la seva trajectòria.
0: Trescat Info.
8: Bona tarda, són les 4. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia de curs, 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representats el personal docent i els sindicats. Cursa contrarrellotge abans que canviïn les condicions meteorològiques per combatre el foc que crema Almeria i que ja ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. I els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'havia declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp. Ha cremat 7 hectàrees i ha obligat a confinar per precaució diverses urbanitzacions. L'alcalde dona per fet que ha estat provocat. Els sindicats demanen a les empreses que adecuïn els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. Els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n podran beneficiar unes 750 localitats. La Xina ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones per l'arribada del tifó Babi, que en les pròximes hores ha d'entrar per l'est del país. En el seu pas per Taiwan ha fet prop de 90 països i a les Filipines una esllavissada de terra per aquest temporal de vent i pluja ha provocat la mort d'una quinzena de persones. I el líder suprem de l'Iran fa una crida a la venjança per la mort del seu pare després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si Teheran intenta matar-lo. Tot i l'escalada verbal entre els dos líders, el cap de la diplomàcia iraniana intenta reprendre les negociacions a Oman.
0: Esports.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder del campionat, Jorge Martín. Àlex Márquez ha estat segon i Fabio Di Giannantonio tercer. També a aquesta hora tenim en directe la 8a etapa del Tour de França, 180 quilòmetres força plans entre Périgueux i Bergerac, amb Tadej Pogacar com a líder. Queden 67 quilòmetres per la meta i un grup de 3 escapats a més de 2 minuts del gran grup. I aquesta matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol. A les 11 de la nit es juga el Noruega-Anglaterra i a les 3 de la matinada l'Argentina-Suïssa. A l'altra part del quadre, França i Espanya jugaran l'altra semifinal.
8: I pel que fa al temps, tarda de dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent. Demà, el termòmetre iniciarà un nou repunt.
0: Trescat Info.
8: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3CAT Info.
8: I de seguida actualitzem quina és la situació de l'incendi que crema des de dijous a Almeria, però abans una notícia que acabem de saber i que hem destacat en titulars, que és que els mestres i professors estan convocats a la vaga el primer dia de curs, això és el 8 de setembre. Ho han decidit avui en Assemblea Educativa de Catalunya, que és un nou espai de debat que aplega professionals de l'educació i també representants sindicals i que s'han reunit avui a Sant Celoni, al Vallès Oriental. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies per què consideren que han de seguir mobilitzant-se.
9: Que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.

0: ha fet ha cremat més de 6.600 hectàrees. Encara hi ha 1.500 evacuats de la zona on es van trobar les 12 persones mortes i encara hi continua havent 23 persones desaparegudes. Connectem amb el centre de comandament del Parc de Bombers de Torre. Allà hi tenim l'Alba Barbosa.
1: Els bombers aprofiten que les condicions els són favorables aquest migdia, amb poc vent i humitat alta per atacar el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi que ha cremat 6.600 hectàrees avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
2: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
1: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Vedar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per veure si troben algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos a Almeria.
3: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas. Entonces, vivienda por vivienda, comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
1: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Vedar.
4: Estàvem aquí passant les vacances. Vam arribar el dilluns passat, ens havíem d'estar fins a aquesta nit, o sigui, pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil, però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
1: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels. El conseller andalús d'Emergències, Antonio Sanz, ha assegurat que les alerta a la població no es va enviar, seguint criteris tècnics, i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona.
5: Siempre s'activa con criterios técnicos. No tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensaje de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensaje. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
1: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
0: Els experts destaquen les condicions extremes meteorològiques d'aquest incendi d'Almeria. Parlem de temperatures molt altes, humitat baixa i fortes ratxes de vent. Segons el responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramon Molina, en aquest cas també s'hi suma l'acumulació de matolls i vegetació als barrancs i que molts d'ells són inaccessibles. N'ha parlat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
6: Tenemos todo, tenemos una bomba de relojería, está todo para que sea una bomba, ¿no?, que es lo que ha pasado, ¿no?, desgraciadamente.
0: Per aquesta especialista en enginyeria forestal, la dispersió de la població en petits masos ha dificultat la prevenció i l'extinció del foc. Malauradament, però, Molina admet que molts pobles i ciutats no els quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc.
6: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
0: També hi ha incendis actius a aquesta hora a Catalunya. De fet, els bombers treballen en un incendi de vegetació a Camarasa, a la Noguera. Crema vegetació agrícola i forestal a prop del nucli de Fontllonga. Això és a tocar de la C-13. S'han mobilitzat 20 dotacions terrestres i també 5 mitjans aeris. Abans, els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de 2 hores i el cap de l'incendi, que ha arribat a les vies del tren, s'ha pogut contenir també al cap d'una estona. S'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zafir i unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que genera el foc. La població ha rebut un SLR que els demanava tancar portes i finestres i al cap d'una hora n'han rebut un altre avisant que el confinament ja es podia aixecar. De tota manera, es demana restringir en encara la mobilitat a tota la zona afectada. Els bombers hi han abocat tots els esforços amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris de seguida que ha començat el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp ha revelat que segurament algú havia provocat aquest

0: aquest incendi.
1: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, aquest incendi ha cremat 7 hectàrees. Avui és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques de tot el país en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el Pla Alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sant Manat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. I davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i que modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els seus treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Tot i així, la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar alguns d'aquests canvis.
3: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc i no només al camp o a la construcció. I aquesta nit ha mort una persona ofegada a la platja de Cambrils. És un home de 47 anys i ha mort mentre es banyava a la platja Prat d'en Forés Regueral d'aquesta localitat del Baix Camp. En el moment de l'incident ja no hi havia servei de vigilància i durant tot el dia ahir havien onejat les banderes groga i vermella. Des de mitjans de juny han mort 10 persones a les platges catalanes.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I ho hem destacat també en titulars. Els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n beneficiaran al voltant de 750 municipis. Ens ho explica des de Bargós de Cervera, Alba Mor.
5: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mària Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
6: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
7: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
8: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
5: Els primers edils preveuen proposar sobretot iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
0: Precisament, el president d'Esquerra Republicana ha reivindicat el paper del seu partit en la posada en marxa d'aquest Pla de Pobles. Oriol Junqueras ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra que s'està fent a Sant Celoni.
9: Un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
0: Ara és 4:15 de la tarda. Ens aturem un moment i actualitzem la previsió del temps.
4: El temps.
0: És una crònica del Gori Massip.
10: Tarda de dissabte, assolellada en conjunt, però amb algunes nuvolades que creixen a punts del Pirineu i del Prepirineu, i que és possible que aquesta tarda arribin a descarregar doncs, algun ruixat, algun xàfec, fins i tot alguna tronada, tot plegat amb calor intensa d'estiu, però una mica menys sufocant. Esperem que els valors més elevats se situïn cap al Pla de Lleida, al voltant dels 38-39, potser fregant la marca dels 40 graus. També calor molt intensa a la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre, i l'aixafogor serà notable a tota la façana costanera. De cara a demà diumenge, repetirem una nova nit tòrrida a la façana costanera, tropical a punts de l'interior, i com a novetat arribaran núvols prims, pols en suspensió, calitja, mala visibilitat, i doncs també es pot empobrir aquesta qualitat de l'aire. Núvols prims que aniran guanyant extensió a mesura que avanci el diumenge, i a diferència d'avui no esperem ruixats de tarda, però sí aquesta calitja i aquesta pols en suspensió i una temperatura que serà elevada. Calor de ple estiu, canicular, podem fregar els 40 cap a les comarques de Ponent i de nou més de 33, 34, 35 a la major part de l'interior. Una calor que ha d'anar més els propers dies, la setmana entrant, de fet. Esperem la tercera onada de calor de l'estiu que arribaria al punt àlgid entre dimarts i sobretot dimecres, quan el mercuri se situarà més de 10 graus per sobre del que seria habitual al nivell de referència de 850 hectopascals a 1.500 metres d'altitud.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart de 5 de la tarda i hem de passar per la Xina perquè aquest país s'està preparant per l'arribada del tifó Babi. Pequín ha obligat a evacuar a prop de 2 milions de persones de l'est del país que ha emès l'alerta vermella per la previsió de la tempesta de vent i de pluja. Els xinesos es preparen pel pitjor i hi ha centenars de vols cancel·lats. Als carrers i als comerços, la gent se les empesca per fer front al temporal que en les pròximes hores ha d'escombrar l'Àsia continental.
11: N'he après per internet. La cinta adhesiva redueix la tensió sobre el vidre i el fa una mica més resistent. Hem reforçat els vidres amb llistons de fusta i hem posat sacs de sorra a les entrades per evitar que hi entri l'aigua del mar o de la pluja.
0: En el seu pas per Taiwan, el tifó Babi ha fet prop de 90 ferits i es manté l'alerta a bona part de l'illa. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa d'aquest temporal ha provocat la mort d'una quinzena de persones. A la Xina, el tifó arriba després d'una setmana de desastres naturals amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i altres fenòmens meteorològics extrems com tempestes o tornados. I encara en l'àmbit internacional, a l'Iran, el líder suprem, Mojtaba Khamenei, fa una crida a la venjança després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si intenten matar-lo. En un missatge escrit, Mojtaba Khamenei ha qualificat els Estats Units i Israel de criminals i d'assassins per la mort del seu pare i predecessor, en el que és el primer missatge des del funeral d'Ali Khamenei. El nou líder suprem, que encara no s'ha deixat veure en públic, ha promès represàlies, com ho ha fet hores abans en un missatge a les xarxes de matinada Donald Trump. El president nord-americà ha pujat al to i ha assegurat que té un miler de míssils preparats que apunten a l'Iran i que és capaç d'allargar la guerra durant almenys un any. Malgrat les amenaces creuades entre els líders de l'Iran i els Estats Units, el cap de la diplomàcia iraniana ha aterrat aquest matí a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. I a tot això, les borses passen per un bon moment i tenen camí per recórrer si és que no hi ha un daltabaix amb aquesta última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Segons els experts, els principals índexs poden establir nous rècords, com ha fet ja en mercat durant el conflicte. És el cas de l'IBEX 35 espanyol. Els diversos episodis bèl·lics que hi ha hagut fins ara han tingut impacte, però no tant com tenien abans, i després la recuperació dels mercats és més ràpida. Si l'enfrontament no s'agreuja, hi ha marge per a més pujades suportades en els bons resultats que estan tenint les empreses. Emili Bizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
12: Les perspectives que tenen les empreses espanyoles, europees i americanes és d'un benefici. Llavors, doncs, per això la borsa està cap amunt, perquè si la situació econòmica a nivell global no és per llançar coet, l'únic que els beneficis empresarials i que tenen molt bones perspectives.
0: De fet, els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es podrien haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com ara les petrolieres per l'increment del preu del cru o els bancs per les pujades de tipus d'interès per frenar la inflació. La tecnologia i la intel·ligència artificial també han impulsat els mercats, però el transvasament d'inversors cap a aquest sector ha obert oportunitat en d'altres sectors amb companyies infravalorades i que ara poden resultar més atractives. Xavier Brun és professor universitari i director de renda variable de la gestora Trea.
13: La força que estima i abraça la intel·ligència artificial i la tecnologia i diu això encara de pujar més, o la gent que diu que aquest barri anomenat qualitat, doncs els preus per metre quadrat estan molt baratos. Llavors veurem aquesta segona meitat de l'any la gent o els inversors on volen anar a viure.
0: Assegura que les empreses tecnològiques hauran de confirmar la rendibilitat de les inversions que estan fent i també que hi pot haver correccions en la gran revalorització que han tingut les seves accions. I precisament la multinacional Apple ha demandat la companyia d'intel·ligència artificial OpenAI per robatori d'informacions confidencials a través de la contractació d'antics empleats. La denúncia posa en un punt màxim de tensió la relació entre totes dues empreses que el 2024 van pactar integrar la tecnologia del ChatGPT inventada per OpenAI a la gamma de productes Apple. Des d'aleshores, però, la relació entre tots dos socis ha degradat fins a arribar ara als tribunals. Apple acusa l'altra empresa de fer-se de manera il·lícita amb els seus secrets tecnològics per desenvolupar els seus propis models. Actualment, uns 400 antics empleats d'Apple treballant per OpenAI, circumstància que propicia el traspàs d'informació. L'ofensiva judicial d'Apple pot complicar la pròxima entrada en borsa d'OpenAI, una companyia valorada en uns 750.000 milions d'euros que preveu el seu desembarcament a l'electrònica de consum com a gran motor de creixement.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tornem ara a Catalunya. Aquest juliol el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei com els topalls dels preus del lloguer. A l'agost hauria de començar a funcionar i la idea és que coordini el centenar d'inspectors que s'han d'encarregar de sancionar els incomplidors. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info, després que el seu partit pactés amb el govern la creació d'una direcció general específica a canvi del seu suport als pressupostos de la Generalitat.
14: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus, com per exemple fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall marcat. Mentrestant, el sindicat de llogateres insisteix que la llei que acaben d'aprovar per limitar la compra especulativa a Catalunya no funcionarà si el govern no aconsegueix que s'apliqui amb rapidesa. Recorden que, tal com s'ha redactat la norma, és potestat de cada Ajuntament de Catalunya decidir i si ho fa. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran paralitzades. I una empresa catalana construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial a Flix, a la Ribera d'Ebre. L'anunci s'ha fet aquest matí a l'espai on s'ubicarà l'equipament, en una part dels terrenys d'Aircross, on hi havia la planta de clor. Ens ho explica des de Flix, Ariadna Escoda.
15: La companyia Sanmar Group serà l'encarregada de tirar endavant el projecte anomenat Flix Data Centers, pel qual invertiran més de 1.000 milions d'euros. L'objectiu és que el centre es comenci a posar en marxa l'any vinent i que estigui a ple rendiment el 2029. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i preveu la creació de 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
16: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i, diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I, per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Flix. No?
15: Segons ella, aquest projecte no competirà amb la gigafactoria que es planteja a Móra la Nova, sinó que es complementarà. Ara bé, la factoria de Flix serà més gran tant en potència com en superfície. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
0: 5 minuts i seran 2:15.
4: Esports.
0: Amb el Marc Andrés, bona tarda.
17: Bona tarda, Esport en directe. Tenim en marxa la 8a etapa del Tour de França.
18: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
17: 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac en una etapa força plana i una etapa que està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda. Menys de 50 quilòmetres per al final, 49 ara mateix. Es manté a la fuga tres homes amb gairebé 2 minuts d'avantatge respecte del gran grup, 1:51. Aquests tres ciclistes, que no són perillosos a la general, són el francès Thibaut Guernalec, el corredor de Caja Rural Jacob Otruba i Liam Slock, el corredor del Lotto, tots tres que mantenen aquest marge, com deia, de pràcticament 2 minuts respecte del gran grup en una jornada, ja ho anunciaves, que no és perillosa. De fet, el gran enemic avui torna a ser la calor, una etapa amb només 2 ports de quarta categoria que són lluny de meta i que s'acabarà resolent a l'esprint. La fuga, des d'un bon inici de només 3 corredors, té pràcticament cap possibilitat d'èxit, i és que els equips dels sprinters estan controlant molt bé la situació des del darrere. Per tant, la pel·lícula de l'etapa, el que veurem en els propers quilòmetres és aquests tres ciclistes que mantenen aquest avantatge totalment controlada pel pilot, pels que venen per darrere, un gran grup on hi són tots els favorits, començant per Tadej Pogacar, i que quan s'acosti el tram final, els últims 10 quilòmetres segurament ja s'haurà neutralitzat l'escapada del dia perquè els equips dels sprinters puguin treballar amb tranquil·litat per col·locar bé els seus homes i buscar la victòria d'etapa avui, abans que comencin a aparèixer dies amb una mica més de dificultats que no pas les que estem veient avui.
19: Gràcies, Isaac. Un Isaac que ja ho deia, avui l'etapa es decidirà a l'esprint, potser pocs canvis a la general, una general que, recordem-ho, domina l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i li retalla 8 punts al líder, Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts d'aquest líder en la 5ª posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa, a The Zone.
20: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
19: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. En el cas del petit dels germans Márquez, ell ha deixat clar que el germà gran, Marc, és el favorit.
21: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos. Veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
19: Els altres catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, no han puntuat. Bé, Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió aquesta cursa sprint. L'italià ha caigut a la classificació d'aquest matí i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i, a més, tampoc podrà competir a la cursa llarga de demà. Una cursa llarga amb Marc Márquez des de la pole demà a les 2 de la tarda, que seguirem, evidentment, en directe a l'Univers MotoGP i a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I el Mundial, per cert, de motociclisme femení, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
22: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
19: La cursa l'ha guanyada Maria Herrera, líder del Mundial, que demà mateix podria revalidar el títol de campiona del món. Pel que fa a la resta de catalanes, Sara Sánchez ha estat 6ª i Ivonne Serpa ha acabat 7ª. La segona cursa del cap de setmana serà demà a les 2 del migdia. I aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra. Una oportunitat única pels noruecs que li traspassen tota la pressió a Anglaterra. Ho diu el seleccionador noruec Ståle Solbakken.
23: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
19: L'altra semifinal, per cert, dèiem que aquest partit a les 11, Noruega-Anglaterra, i a les 3 de la matinada, l'Argentina-Suïssa. L'altra semifinal la disputaran, ara sí, Espanya i França, després que ahir la selecció espanyola guanyés per 2-1 a Bèlgica, amb gols de Fabián Ruiz i Miquel Merino. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars. Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal. Pedri i Ferran Torres, 2 blaugranes, van sortir a la segona meitat.
4: L'actualitat esportiva a fons.
19: I d'aquí una mitja hora, a partir de les 5 de la tarda, començarà la final femenina de Wimbledon, un duel 100% txec, amb 2 tenistes txeques, com dèiem, Carolina Muixova i Linda Noskova, la que guanyi aixecarà el primer gran slam de la seva trajectòria.

0: Ara són 4:45 de la tarda i a aquesta hora estem destacant novetats de l'inici del curs escolar. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha convocat una vaga pel primer dia de classes, això és el 8 de setembre. Emplacen el govern a convocar la mesa de negociació amb el comitè de vaga aquest mateix estiu per aconseguir uns consensos i una millora real del sistema públic. A més, també continuem molt pendents de l'incendi que crema des de dijous a Almeria. Els bombers han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre i apunten que les pròximes hores, mentre no hi bufa vent, seran clau per mirar de combatre aquest foc. Mentrestant, a Catalunya, els bombers han estabilitzat ja l'incendi de Mont-roig del Camp i s'ha aixecat el confinament de les 3 urbanitzacions afectades. El foc ha afectat unes 7 hectàrees de terreny. L'alcalde dona per fet que ha estat provocat. A més, des d'ara i fins a les 5 de la tarda també destacarem un nou pas en la militarització europea contra Rússia. Concretament explicarem que Alemanya comprarà míssils Tomahawk als Estats Units. També destacarem que els pròxims 2 cursos als departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries i que durant l'eclipsi solar del 12 d'agost, d'aquí a un mes mal comptat, es farà un experiment massiu de ciència ciutadana per estudiar com influeix aquest fenomen en els bioritmes i la resposta fisiològica del nostre cos. I en esports, què destacarem, Marc?
1: Doncs parlem de motor, perquè Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i li retalla 8 punts al líder, Jorge Martín. El tro de Cervera és ara a 32 punts. Àlex Márquez ha estat segon i Fabio Di Gianantonio ha completat el podi. La cursa llarga serà demà a les 2 del migdia, amb protagonisme per Marc Márquez, que surt des de la pole, i la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: I pel que fa al temps, tarda de dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o fins i tot els 40 graus a les comarques de Ponent. Demà el termòmetre iniciarà un nou repunt. Ara passen 3 minuts de 4:45 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I com dèiem, els mestres i professors de l'escola pública estan convocats a la vaga el primer dia de curs. Això és el 8 de setembre. Ho han decidit avui en l'Assemblea Educativa de Catalunya, que és un nou espai de debat que aplega professionals de l'educació i representants sindicals. S'han reunit avui a Sant Celoni, al Vallès Oriental. La portaveu d'aquesta Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies per què consideren que han de seguir mobilitzats.
3: Que el cicle de mobilitzacions ha de continuar, perquè no s'ha escoltat les demandes que des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Ara els docents demanen al Departament d'Educació que convoqui la mesa de negociació aquest mateix estiu per intentar acostar posicions. Ara són els sindicats presents en aquesta assemblea els qui han de convocar aquesta vaga, recordem, el 8 de setembre, primer dia de curs. Aquests sindicats són l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT, la Coordinadora Obrera Social, que dona suport a l'Assemblea Educativa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Parlem ara de l'incendi d'Almeria que crema des de dijous. El foc ja no amenaça zones habitades i els bombers aprofiten per atacar-lo amb tots els mitjans. Ja hi ha alguns flancs estabilitzats, però en conjunt el foc continua actiu. De fet, ha cremat ja més de 6.600 hectàrees. Encara hi ha 1.500 veïns d'aquesta zona que estan evacuats. És la zona on es van trobar les 12 persones mortes i encara hi ha també 23 persones desaparegudes. Anem, doncs, cap al centre de comandament del Parc de Bombers de Torre. Allà hi tenim l'Alba Barbosa.
4: Els bombers aprofiten que les condicions els són favorables aquest migdia, amb poc vent i humitat alta per atacar el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi que ha cremat 6.600 hectàrees avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
5: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado. y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
4: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Vedar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per veure si troben algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos a Almeria.
6: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas, entonces vivienda por vivienda comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
4: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Vedar.
7: Estàvem aquí passant les vacances, vam arribar el dilluns passat, ens havíem d'estar fins a aquesta nit, o sigui, pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil, però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
4: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels. El conseller andalús d'Emergències, Antonio Sanz, ha assegurat que les alerta a la població no es va enviar, seguint criteris tècnics, i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona.
8: Siempre s'activa con criterios técnicos. No tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
4: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
0: Gràcies, Alba, i actualitzem també la situació dels incendis que hi ha actius ara mateix a Catalunya. Els bombers d'entrada treballen a aquesta hora en un incendi de vegetació a Camarasa, això és a la Noguera, crema vegetació agrícola i forestal a prop del nucli de Fontllonga, això és a tocat de la C-13. S'han mobilitzat de moment 20 dotacions terrestres i també 5 mitjans aeris. Abans, els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de dues hores i al cap de l'incendi, que ha arribat a les vies del tren, s'ha pogut contenir també al cap d'una estona. S'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zafir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava aquest incendi. La població ha rebut un SOS que els demanava tancar portes i finestres i al cap d'una hora n'han rebut un altre avisant que el confinament ja es podia aixecar. De tota manera, es demana encara restringir la mobilitat a tota la zona afectada. Els bombers hi han abocat tots els esforços amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris de seguida que ha començat el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp ha revelat que segurament algú havia provocat el foc.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, aquest incendi ha cremat unes 7 hectàrees de terreny. Tot plegat en un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. És exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que han tingut aquesta última setmana. Són els de Guimerà i Navarcles, que estan estabilitzats, però també els de Sant Manat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia, que ja estan controlats.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Unes 200 persones s'han concentrat avui a Figueres contra el que anomenen un còctel de projectes que afecten l'Empordà. Protesten contra el Platar, el Parc Eòlic Marí de Roses, però també contra el trasllat de l'estació de Figueres. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
10: Han aprofitat que la consellera Sílvia Paneque participava en un acte al Centre Esport Figuerenc per concentrar-se a la porta. Pagesos, veïns i ambientalistes, aplegats sota diferents entitats, s'han manifestat en contra del que denominen com un còctel de projectes traçats a l'Empordà. La majoria majoria relacionats amb la producció d'energies renovables com el Plàter, el Parc Eòlic Marí, a la Badia de Roses, però també es mostren en contra de l'ampliació del Logis Empordà i del projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant.
11: El Plàter que s'està tirant endavant per la Generalitat de Catalunya no ens interessa, no ens interessa gens, està fet d'esquenes al territori, està fet sense participació, està fet sense transparència i el que volem és que es refaci, perquè no hi ha un estudi de l'impacte que tindrà sobre l'agricultura, sobre la nostra activitat professional, sobre el nostre mitjà de vida.
10: Espino de Las, de Unió de Pagesos. Els manifestants han portat xiulets i han repicat cassoles i els crits s'han sentit des de dins de la sala on es feia l'acte organitzat per Premsa Ibèrica.
0: Més coses, ho hem destacat al sumari. Alemanya comprarà míssils Tomahawk als Estats Units. Una operació que desbloqueja un projecte que havia aturat fins ara Donald Trump i que suposa un nou pas en la militarització europea contra Rússia. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
12: Els míssils Tomahawk que llançaven aquesta primavera els vaixells de guerra nord-americans sobre l'Iran són un clàssic de l'arsenal dels Estats Units des dels anys 80. Aquesta setmana el canceller alemany Friedrich Merz anunciava per sorpresa que la República Federal comprarà aquest míssil de mig abast als Estats Units. Fins ara Metz s'havia trobat amb la negativa de Trump de subministrar-lo, el motiu que podria ser interpretat com una amenaça per Rússia. Però la situació, tal com explicava el canceller, s'ha capgirat.
13: Tanquem així un forat estratègic important en la nostra defensa i al mateix temps treballarem per desenvolupar un sistema propi europeu per estacionar-lo a Europa.
12: Amb el Tomahawk, Alemanya adquireix una arma que pot arribar més enllà de Moscou. Davant la consulta si Rússia interpretaria els Tomahawk com una amenaça que contribuiria a l'escalada militar, el portaveu del govern alemany, Steffenmayer, s'ha limitat a parlar de legítima defensa.
14: Tot el que fem, també en el marc de l'OTAN, l'OTAN com a organització que s'integra i forma part de la cooperació europea, al final són passos perquè ens puguem defensar, perquè no ens hagin de defensar.
12: Qui ja s'ha mobilitzat són els moviments pacifistes a Alemanya. Estacionar míssils de creuer de mitjà abast és una escalada armamentista molt perillosa, avisen. Sobretot perquè aquests míssils, que permeten una reacció molt ràpida davant d'una amenaça, comporten també el risc d'haver avaluat la situació de forma equivocada. El míssil, però, potser ja s'ha llançat.
0: I encara de l'àmbit internacional, la presidenta de Moldàvia, Maia Sandu, ha designat un candidat a primer ministre per posar fi a la crisi de govern que viu aquest país des de fa una setmana. La cap de l'Estat ha designat l'empresari pro-europeu Vasile Tofan, que demà farà 44 anys, a qui ha encarregat precisament com a prioritat fer avançar el país en el camí de la integració cap a la Unió Europea. Tofan ha de rebre encara el vistiplau del Parlament. El nou candidat és economista i soci principal d'un fons d'inversió especialitzat en Ucraïna i Moldàvia. L'antic primer ministre, Alexandru Munteanu, va dimitir arran de les crítiques per la gestió de la crisi econòmica que viu el país. Juntament amb ell va caure la resta del seu govern. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims dos cursos. Sara Canyete.
15: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
16: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en el centre educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
15: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: I l'Hospital Clínic clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo. El pacient està en una unitat d'aïllament de l'hospital amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia que transmeten les paparres. La persona infectada hauria visitat el nord d'Espanya en una zona amb molta presència d'aquests paràsits que transmeten el virus. La majoria de persones infectades amb aquest virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. La mortalitat, però, pot arribar a ser del 30%. Ara són 4:45 de la tarda. Ens aturem un moment i actualitzem la previsió del temps.
2: El temps.
0: És una crònica del Gori Massip.
17: Tarda de dissabte, estable en conjunt, però amb nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, que durant les immediates hores no descartem que puguin deixar algun ruixat, algun xàfec o alguna tamborinada. A la resta, sol i calor intensa de ple estiu, però ja no de rècord. Els valors més elevats cap als 38, 39 graus cap a les comarques de Ponent, Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre i aquesta xafogó notable a la façana costanera amb aquest vent de marinada que s'imposarà arreu. Demà diumenge, com a novetat, arribaran núvols prims que s'aniran estenent per totes les comarques a mesura que avanci el dia i també pols en suspensió, calitja aquesta mala visibilitat que ens acompanyarà de fet durant els dies vinents, durant la setmana entrant, quan esperem també que el mercuri pugi i de quina manera. La tercera onada de calor de l'estiu que ens portarà temperatures ja demà diumenge per sobre o al voltant dels 40 graus i sobretot dilluns, dimarts, dimecres, punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ara són 4:45 de la tarda, passa un minut i us expliquem, hem destacat el sumari, que l'eclipsi solar del 12 d'agost, d'aquí a un mes mal comptat, s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que estudiarà com l'observació d'aquest fenomen pot influir en els bioritmes i també en la resposta fisiològica del nostre cos. Ens ho explica la Montse Poblet.
18: Sabem que quan hi ha un eclipsi, les aus deixen de cantar i tornen als nius, que els ratpenats i altres espècies nocturnes s'activen, que algunes flors es tanquen, però ningú ha mesurat fins ara què passa amb les nostres emocions i com a conseqüència amb el nostre cos quan milers de persones observen alhora un fenomen com aquest. L'Institut de Recerca Vall d'Hebron i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya s'han proposat respondre a la pregunta amb un experiment de ciència ciutadana en què esperen que s'apuntin com a mínim unes 5.000 persones. Maria Jesús Cruz i Eduard Masana són els dos responsables de l'experiment.
19: Que podrem tenir moltes dades de gent que veurà l'eclipsi de forma total, de forma parcial, amb la qual tot això ens aportarà molta informació que fins ara no teníem.
20: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn doncs, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
18: A partir de demà, a la web eclipsicatalunya.cat ja estarà disponible l'aplicació Solaris per rellotges intel·ligents. Dos dies abans de l'eclipsi, també mentre duri el fenomen, i dos dies després mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els participants.
2: Trescat Info. Insostenibles. La crisi climàtica a 3Cat Info. Amb Montse Poblet.
0: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic influeix en els incendis forestals i de què es pot fer per reduir-ne la intensitat. Xerrarem amb Edgar Nebot, tècnic del Graf dels Bombers, i després us ensenyarem un projecte de la Fundació Pau Costa per augmentar la resiliència dels boscos davant dels incendis.
21: L'estiu del 2025 a Espanya s'han cremat més de 380.000 hectàrees. A tot Europa el balanç és d'un milió d'hectàrees calcinades, la xifra més alta dels últims 20 anys.
22: És la lluita contra els incendis que afecten fins a 6 comunitats autònomes. Hi ha un miler de desallotjats, un mort...
23: Ciutadans està aquí, fatal. Podia haver cremat tranquil·lament, perquè va sortir foc per tot arreu.
24: Estamos rodeados de lume por todos sus sitios.
25: Es que esto no lo esperaba nadie. Encima, como había tanto monte...
26: El que tenim és uns ecosistemes forestals, uns boscos estressats. És a dir, que estan començant en una part, entrar fora de rang.
18: Entrar fora de rang implica situar-se en un terreny desconegut a causa d'unes temperatures que pugen a una velocitat inèdita i unes sequeres molt intenses per les quals no estan preparats, els debiliten i els fan més vulnerables als focs.
26: Llavors aquest còctel el que fa és que cremin més fàcilment, perquè com que el contingut d'humitat és menor i, diguem-ne, hi ha més branques i fulles mortes i, per tant, crema més fàcilment, els incendis són més intensos. I al ser més intensos, més fàcilment se'ns escapen de la capacitat d'extinció.
18: La recepta, almenys mentre no aconseguim frenar els efectes del canvi climàtic, passa per una gestió diferent dels boscos.
26: Hem de recuperar espais oberts. Això vol dir que hem de recuperar l'activitat agrícola i ramadera que havia hagut en aquest país, perquè farà que el paisatge sigui més segur.
18: Deixem el parc de bombers i ens traslladem a l'espai natural de l'Alta Garrotxa, on acompanyem l'Ona Lai, geògrafa de la Fundació Pau Costa, en una visita tècnica al bosc.
1: Ara mateix té una superfície forestal que ocupa gran part del territori, cap al 90% del territori, i en la majoria d'espais es tracta de boscos molt densos i parlem de superfície forestal contínua, densa i majoritàriament sense gestió.
18: Avui l'Ona ha d'anar a un dels punts estratègics de gestió que, seguint les instruccions dels bombers, s'han de crear en aquesta zona. Són espais oberts dins del bosc per facilitar les operacions d'extinció, però també per evitar que els focs es propaguin i s'acabin convertint en grans incendis.
1: És una mica més endavant i aleshores em volia mirar una mica, doncs això, límits de l'actuació...
18: L'Ona es mira el terreny i ja ens pot dir en què consisteix estirà la feina, que aquest cop inclourà unes 4 hectàrees.
1: Tallar arbustos, tallar arbres i eliminar o reduir el combustible. Doncs que hi havia, per tant, passem d'una densitat molt alta de combustible a un espai on tenim 10 arbres.
18: Però no sempre les màquines són la solució. El foc també es fa servir per crear aquests espais. És el que es coneix com a cremes prescrites que executen els bombers i aquí ja se n'han fet.
1: Un exemple de l'ús del foc tècnic i d'una crema prescrita és una crema que es va fer a la finca de Monars, al Coma Negra, i llavors en aquesta finca pública hi ha uns lots de pastura que es distribueixen per diferents pastors, i un dels pastors que hi pastura, i específicament el que ara mateix està mantinguent l'estructura que va generar aquest foc tècnic, és el Víctor Rojas, de l'explotació Arcàdia.
3: Jo em concentro en zones, prefereixo fer una franja de 25 o 30 metres ben gestionada, no et dic que quedi com l'asfalt, però molt pelat. No, és que aquí està sobrepasturat, sí, però si mantenc un tallafocs ample, puc salvar desenes de milers d'hectàrees a l'altre costat.
18: El que fan el Víctor i les seves ovelles és el que es coneix com a pastura dirigida. L'objectiu no només és alimentar els animals, també ha de canviar el paisatge i augmentar la seva resiliència davant dels focs. I això requereix tècnica.
3: Nosaltres posem unes pletes elèctriques, quan tu estàbules al bestiar és quan realment arrana. Perquè si no l'animal només fa que florejar. Si jo entro en un bufet lliure, menjaré, si m'agrada molt la carn, menjaré el bacon, em menjaré la cansalada, però si no menjaré l'amanida. El bestiar igual. Per tant, quan les tanco, no tenen possibilitat. Antigament estic dient, te menjaràs les puntes més dolces de l'herba, però et menjaràs també la zona més fibrosa de la planta, mal arrenada fins a baix.
18: Sense el Víctor i el seu ramat, o la Laura i les seves vaques, els espais oberts es tornarien a tancar ràpidament i no veuríem el que l'Ona ens ensenya abans de marxar, les diferències que hi ha al bosc on han actuat i el que no s'ha tocat.
1: Aquí, per exemple, és un lloc que es veu molt bé, allà on està pasturat, i com és allà on està pasturat. És a dir, hi ha una densitat d'arbustos molt i molt i molt elevada. A més, com pots veure, per exemple, aquí tenim aquest pi que està mort, és a dir, que hi ha molta competència pel recurs de l'aigua, que ara mateix és escàs. En canvi, si veiem a l'altre costat, doncs veiem un bosc molt més obert, no hi ha estrat arbustiu, o n'hi ha, però molt reduït, i això és gràcies a que hi ha un ramat de vaques que està pasturant aquí i, per tant, està mantinguent el sotabosc.
18: I això què suposa quan hi ha un incendi?
1: Que no hi ha combustible d'escala. Per tant, un foc de superfície li costa molt més pujar les capçades dels arbres. I la intensitat d'un incendi que es pugui produir aquí és molt menor de la que es pugui produir en aquest altre costat, on, com veiem, hi ha una densitat de combustible molt i molt i molt elevada.
2: Insostenibles. Esports.
0: Fins a les 5 de la tarda amb el Marc Andrés. Bona tarda.
4: Bona tarda. Esport en directe. Tenim en marxa la 8a etapa del Tour de França, una etapa de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac, en un recorregut força pla, amb només dos ports de quarta categoria que, de fet, els ciclistes ja han superat. I és que ara mateix queden 24 segons per arribar a la meta en una etapa que, en principi, s'ha de decidir a l'esprint, i ara mateix, dels tres escapats que havien començat l'etapa, només en queda un. Es tracta de el belga Liam Slock, de l'equip Lotto Intermarché. Un Liam Slock que ara mateix es troba a 1 minut i 20 segons del gran grup. A priori l'han d'atrapar i a priori aquesta etapa s'ha de decidir a l'esprint. Per tant, el dubte, evidentment, serà qui guanya aquesta etapa. Ara falta de 23 quilòmetres i 700 metres, però el que no hi haurà gaires canvis és a la general, on l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, continua dominant la classificació amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Bisma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i li retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts de Martín en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, això sí, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa, com unes paraules a The Zone.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
4: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio, i precisament Àlex Márquez creu que per la cursa llarga de demà el seu germà és clarament favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos, que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
4: Els altres catalans a la cursa sprint, Alec Rins i Maverick Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, segon a la classificació del Mundial, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la sessió del matí i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà a la cursa llarga de demà. Una cursa llarga amb Marc Márquez des de la Pol demà diumenge a les 2 de la tarda i que seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I un altre punt de ciclisme, perquè el Mundial femení, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
7: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
4: La cursa l'ha guanyada Maria Herrera, líder del Mundial, que demà mateix podria revalidar el títol de campiona del món. Pel que fa a la resta de catalanes, Sara Sánchez ha estat sisena i Ivon Serpa ha acabat setena. La segona cursa d'aquest cap de setmana a Donington Park serà demà també a les 2 del migdia. Parlem ara de futbol perquè aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial. Aquesta nit, a les 11, Noruega-Anglaterra. Una oportunitat, podríem dir, única pels noruecs, però que traspassen tota la pressió del partit a la selecció rival, Anglaterra. Ho explica el seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken.
8: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
4: I ja a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
9: És un equip que compite con las mejores selecciones. Siempre sale adelante, aunque a lo mejor puede ganar o perder, pero siempre compite. Tiene tradición en los mundiales, tiene jugadores de experiencia, físicamente son fuertes. Complicado, va a ser un rival difícil y lo respetamos como a todos y por algo ha llegado a esta distancia.
4: L'altra semifinal la disputaran Espanya i França després que ahir la selecció espanyola guanyés Bèlgica per 2-1 amb gols de Fabián Ruiz i Miquel Merino. Un partit on quatre futbolistes catalans van ser titulars, Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, aquest últim, per cert, millor jugador del partit, i a la segona part van jugar els blaugranes Pedri i Ferran Torres. I per tancar el bloc de Mundial hem de donar una notícia trista perquè el jugador de Sud-àfrica, Jayden Adams, ha mort a l'edat de 25 anys. El jugador, de fet, havia jugat 3 partits en aquest mateix Mundial amb els Bafana Bafana i ha estat trobat mort en un hotel de Ciutat del Cap. I per tancar el bloc futbolístic fem dos apunts més positius. Un d'aquest matí, ja que l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per les properes dues temporades. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
10: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
4: I ahir a la nit vam saber que Karim Adeyemi serà futbolista del Barça la temporada que ve. El club ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany per 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, aquests subjectes a títols i partits jugats. A més, el Dortmund es reserva un 20% d'una futura venda que pugui fer el Barça del davanter. Adeyemi aterrarà la setmana que ve a Barcelona, llest per fer la pretemporada sota les ordres de Hansi Flick. I acabarem amb tennis perquè d'aquí pocs segons, de fet a partir de les 5 de la tarda, s'ha de començar a disputar la final femenina de Wimbledon, una final 100% txeca entre Carolina Muixova i Linda Noskova.
2: Trescat Info.

0: Els bombers treballen a aquesta hora en un incendi forestal a Camarasa de la Noguera. El foc és a prop del nucli de Fontllonga i ha travessat la C-13. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres. S'han mobilitzat 20 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible i evitar que es faci gran. Fins ara ha cremat 7 hectàrees. Al migdia, els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un altre incendi a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant una hora. Cursa contra rellotge abans que canviïn les condicions meteorològiques per combatre el foc que crema Almeria i que ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia del curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i dels sindicats. Els sindicats demanen a les empreses que adecuïn els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. Els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. La Xina ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones per l'arribada del tifó Babi, que en les pròximes hores ha d'entrar per l'est del país. En el seu pas per Taiwan ha fet prop de 90 ferits. I a les Filipines, una esllavissada de terra pel temporal de vent i pluja ha provocat la mort d'una quinzena de persones. El líder suprem de l'Iran fa una crida a la venjança per la mort del seu pare després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si Teheran intenta matar-lo. Tot i l'escalada verbal entre els dos líders, el cap de la diplomàcia iraniana intenta reprendre les negociacions a Oman. I el Festival Cruïlla tanca portes avui amb Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig Bang, entre d'altres. Ahir, David Byrne, l'exlíder de Talking Heads, va omplir l'escenari principal al Parc del Fòrum de Barcelona i també hi van actuar Mishima, Stan Steele o Alosa, entre d'altres grups musicals.
1: Esports.
2: A aquesta hora tenim en directe la 8a etapa del Tour de França, 16 quilòmetres pel final d'aquesta etapa de 180 quilòmetres entre Pericot i Bergerac. Una etapa que ara mateix està guanyant el belga Stlock, un Liam Stlock escapat, a 1 minut i 18 segons del gran grup, on s'hi troba el líder d'aquest Tour de França, Tadej Pogacar. També a aquesta hora, d'aquí uns 5 minutets, ha de començar la final de Wimbledon, la final femenina, final 100% txeca, entre Carolina Mukova i Linda Noskova. I en motor, Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i li retalla 8 punts al líder, Jorge Martín. Àlex Márquez ha estat segon i Fabio Di Gian Antonio tercer. La cursa llarga serà demà a les 2 del migdia.
0: Amb tarda de dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent. Demà el termòmetre iniciarà un nou repunt.
1: 3CAT Info.
0: 5 de la tarda i 5 minuts, us acompanya Xavier Palau. Els bombers treballen a aquesta hora en un incendi forestal a Camarasa, la Noguera. Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i ja ha travessat la C-13. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres. S'han mobilitzat 20 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible. De moment, ha cremat 7 hectàrees i els bombers informen que les flames han entrat a l'espai protegit del Montsec de Rubies. Al migdia, els bombers han aconseguit estabilitzar en temps rècord un altre incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de 2 hores i el cap de l'incendi, que ha arribat a les vies del tren, s'ha pogut contenir també al cap d'una estona. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del

0: 5 per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi d'Almeria ja no amenaça zones habitades i els bombers aprofiten per atacar-lo amb tots els mitjans. Ja hi ha alguns flancs estabilitzats, però en conjunt el foc continua actiu i, de fet, ha cremat més de 6.600 hectàrees. Encara hi ha 1.500 evacuats de la zona on es van trobar les 12 persones mortes. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts que hi ha fins ara. Busquem l'última hora amb el centre de comandament d'aquest parc de bombers de Torre, Almeria, amb l'Alba Barbosa.
2: Els bombers aprofiten que les condicions els són favorables aquest migdia, amb poc vent i humitat alta per atacar el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi que ha cremat 6.600 hectàrees avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
3: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado. Y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
2: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Vedar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per veure si troben algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos a Almeria.
4: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas. Entonces, vivienda por vivienda, comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
2: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Vedar.
5: Estàvem aquí passant les vacances. Vam arribar el dilluns passat, ens havíem d'estar fins a aquesta nit, o sigui, pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil, però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
2: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels. El conseller andalús d'Emergències, Antonio Sanz, ha assegurat que les alertes a la població no es van enviar, seguint criteris tècnics, i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona.
6: Siempre s'activa con criterios técnicos. No tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensaje de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensaje. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
2: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
0: Els experts destaquen les condicions extremes meteorològiques d'aquest incendi d'Almeria, temperatures molt altes, humitat baixa i fortes ratxes de vent. Segons el responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramón Molina, en aquest cas també s'hi suma l'acumulació de matolls i vegetació als barrancs, molts d'ells inaccessibles. Ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
7: Tenemos todo, tenemos una bomba de relojería, está todo para que sea una bomba, ¿no?, que es lo que ha pasado, ¿no?, desgraciadamente.
0: Per aquest especialista en enginyeria forestal, la dispersió de la població en petits masos ha dificultat la prevenció i l'extinció del foc. Però, malauradament, Molina admet que a molts pobles i ciutats no els quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc.
7: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
0: Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
8: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos,
1: veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen

0: augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
1: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
2: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
1: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 5 de la tarda i 12 minuts, els mestres i professors estan convocats a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit avui en l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou espai de debat que aplega professionals de l'educació i representants sindicals que avui s'ha reunit a Sant Celoni, al Vallès Oriental. La portaveu d'aquesta assemblea, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies per què consideren que han de seguir mobilitzats.
4: Que el cicle de mobilitzacions ha de continuar, perquè no s'ha escoltat les demandes que des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
1: Els docents també insten el Departament d'Educació a convocar la mesa de negociació aquest estiu per acostar posicions. Ara són els sindicats presents a l'Assemblea els qui han de convocar la vaga. Aquests són l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Social, COS, que donen suport a l'Assemblea Educativa. Els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles, destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n beneficiaran al voltant de 750 municipis. Bargós de Cervera, Alba Mor.
5: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mària Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
6: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
7: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs, podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
8: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
5: Els primers edils preveuen proposar, sobretot, iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
1: Precisament, el president d'Esquerra Republicana ha reivindicat el paper del seu partit en la posada en marxa d'aquest pla de pobles. Oriol Junqueras ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
9: Un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
1: Hem arribat a un quart de sis de la tarda. Sintonitzeu 3Cat Info. D'aquesta hora ens posem al dia pel que fa a la mobilitat i també al temps. Us expliquem pel que fa a la mobilitat que s'ha restablert la circulació dels trens a les línies R13 i R14 de Rodalies entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues, i la plana Puig de Moixons, a l'Alt Camp. El tram estava tallat per un robatori de cable i s'havia habilitat un servei alternatiu per carretera. Precisament, Renfe recuperava aquest dissabte el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Puig de Moixons, un cop finalitzats els treballs que s'hi van fer al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Protecció Civil ja ha donat per finalitzada la prealerta del pla Ferrocat per aquesta manca d'atenció a la catenària.
3: El temps.
1: A punt la crònica amb el Goni Massip.
10: Tarda de dissabte, assolellada en conjunt, però amb algunes nuvolades que creixen a punts del Pirineu i del Prepirineu, i que és possible que aquesta tarda arribin a descarregar doncs, algun ruixat, algun xàfec, fins i tot alguna tronada, tot plegat amb calor intensa d'estiu, però una mica menys sufocant. Esperem que els valors més elevats se situïn cap al Pla de Lleida, al voltant dels 38-39, potser fregant la marca dels 40 graus. També calor molt intensa a la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre, i l'aixafogor serà notable a tota la façana costanera. De cara a demà diumenge, repetirem una nova nit tòrrida a la façana costanera, tropical a punts de l'interior, i com a novetat arribaran núvols prims, pols en suspensió, calitja, mala visibilitat, i doncs també es pot empobrir aquesta qualitat de l'aire. Núvols prims que aniran guanyant extensió a mesura que avanci el diumenge, i a diferència d'avui no esperem ruixats de tarda, però sí aquesta calitja i aquesta pols en suspensió i una temperatura que serà elevada. Calor de ple estiu, canicular, podem fregar els 40 cap a les comarques de Ponent i de nou més de 33, 34, 35 a la major part de l'interior. Una calor que ha d'anar més els propers dies, la setmana entrant, de fet, esperem la tercera onada de calor de l'estiu que arribaria al punt àlgid entre dimarts i sobretot dimecres, quan el mercuri se situarà més de 10 graus per sobre del que seria habitual al nivell de referència de 850 hectopascals a 1.500 metres d'altitud.
11: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
12: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
13: Los hospitales destruidos. No hay medicamento.
14: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
15: El 90% de la población vive en la pobreza.
16: El comunismo es hambre y miseria, ¿oye?
11: 30 minuts. Cuba, la fi de l'utopia. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info. 5 de la tarda i 18 minuts. La Xina es prepara per l'arribada del tifó Babi. Pequín ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones de l'est del país, que ha emès l'alerta vermella per la previsió de la tempesta de vent i pluja. Els xinesos es preparen per la pitjor i hi ha centenars de vols cancel·lats. Als carrers i als comerços, la gent, les empreses també, se les empesquen per fer front a aquest temporal que en les pròximes hores ha d'escombrar l'Àsia continental.
17: N'he après per internet. La cinta adhesiva redueix la tensió sobre el vidre i el fa una mica més resistent. Hem reforçat els vidres amb llistons de fusta i hem posat sacs de sorra a les entrades per evitar que hi entri l'aigua del mar o de la pluja.
1: En el seu pas per Taiwan, el tifó Babi ha fet prop de 90 ferits i es manté l'alerta a bona part de l'illa. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat la mort d'una quinzena de persones. A la Xina, el tifó arriba després d'una setmana de desastres naturals, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i altres fenòmens meteorològics extrems, com tempestes i tornados. A l'Iran, el líder suprem, Mojtaba Khamenei, fa una crida a la venjança després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si intenten matar-lo. En un missatge escrit, Mojtaba Khamenei qualifica els Estats Units i Israel de criminals i assassins per la mort del seu pare i predecessor en el primer missatge des del funeral d'Ali Khamenei. El nou líder suprem, que encara no s'ha deixat veure en públic, ha promès represàlies, com ho ha fet hores abans en un missatge a les xarxes de matinada Donald Trump. El president nord-americà ha pujat el to i ha assegurat que té un miler de míssils preparats que apunten l'Iran i que és capaç d'allargar la guerra durant almenys un any. Malgrat les amenaces creuades entre els líders iranians i nord-americans, el cap de la diplomàcia iraniana ha aterrat aquest matí a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Les forces de seguretat de Nigèria han alliberat més de 40 nens segrestats fa 2 mesos per homes armats a qui el govern acusa de pertànyer al grup jihadista Boko Haram. Les autoritats han explicat que el rescat s'havia planificat feia temps i han anunciat que durant l'operació han tingut algunes baixes. El segrest va passar el 15 de maig a 3 escoles del sud-est del país. Els raptors es van emportar 46 nens i diversos professors. Una de les mares denunciava així la situació que viuen d'inseguretat.
18: Si els bandits alliberen els meus fills, no els permetré mai més tornar a l'escola en aquesta ciutat, Yawota. Aquí ja no hi haurà més escola per ells. Cap pare o mare enviaria voluntàriament un fill a una escola on uns bandits han segrestat estudiants. No podem permetre que els nostres fills tornin a aquesta escola, no en aquesta ciutat una altra vegada. És impossible.
1: Després de l'alliberament, els nens els han traslladat a un centre mèdic situat en una base militar. L'exèrcit ha assegurat que l'operació ha permès desmantellar diversos amagatalls del grup en zones boscoses i que altres detencions, a més zones del país, l'han desorganitzat completament. La presidenta de Moldàvia, Maia Sandu, ha designat un candidat a primer ministre per posar fi a la crisi de govern que viu aquest país des de fa una setmana. La cap de l'Estat ha designat l'empresari pro-europeu Vasile Tofan, que demà farà 44 anys, a qui ha encarregat precisament com a prioritat fer avançar el país en el camí de la integració cap a la Unió Europea. Tofan ha de rebre encara el vistiplau del Parlament. El nou candidat és economista i soci principal d'un fons d'inversió especialitzat en Ucraïna i Moldàvia. L'antic primer ministre, Alexandru Munteanu, va dimitir arran de les crítiques per la gestió de la crisi econòmica que viu el país. Juntament amb ell va caure la resta del seu govern.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La multinacional Apple demanda la companyia d'intel·ligència artificial OpenAI per el robatori d'informacions confidencials a través de la contractació d'antics empleats. La denúncia posa en punt màxim d'atenció la relació entre totes dues empreses que el 2024 van pactar integrar la tecnologia de ChatGPT inventada per OpenAI a la gamma de productes Apple, però des d'aleshores la relació entre tots dos socis s'ha degradat fins a arribar ara als tribunals. Apple acusa aquesta empresa d'obtenir de manera il·lícita els seus secrets tecnològics per desenvolupar els seus propis models. Actualment, uns 400 empleats d'Apple treballen en aquesta empresa OpenAI, circumstància que propicia el traspàs d'informació. L'ofensiva judicial d'Apple pot complicar la pròxima entrada en borsa d'OpenAI, una companyia valorada en uns 750.000 milions d'euros que preveu desembarcar a l'electrònica de consum com a gran motor de creixement. I les borses passen per un bon moment i tenen camí per recórrer si no hi ha un daltabaix amb una última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Segons els experts, els principals índexs poden establir nous rècords, com de fet ja han marcat durant el conflicte. És el cas de l'IBEX 35 espanyol. Els diversos episodis bèl·lics que hi ha hagut fins ara han tingut impacte, però no tant com tenien abans. I després de la recuperació dels mercats és més ràpida. Si l'enfrontament no s'agreuja, hi ha marge per més pujades suportades en els bons resultats que estan tenint les empreses. Emili Bisuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
19: Les perspectives que tenen les empreses espanyoles, europees i americanes és d'un benefici. Llavors, doncs, per això la borsa està cap amunt, perquè en si la situació econòmica a nivell global no és per llançar coet. L'únic que els beneficis empresarials i que tenen molt bones perspectives.
1: Segons diuen, les empreses tecnològiques hauran de confirmar la rendibilitat de les inversions que estan fent i també que hi pot haver correccions en la gran revalorització que han tingut les seves accions. I ara fins a 6:15.
3: Esports.
1: A punt la crònica amb el Marc Andrés, amb Esport en directe, sobretot el Tour de França en aquesta etapa d'avui.
20: Exacte,
1: Marc.
20: Perquè fa escassos minuts que s'ha acabat aquesta vuitena etapa del Tour de França.
21: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
20: Una etapa de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerà, en una etapa força plana que ens ha seguit en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda. Com ha acabat això?
22: Què tal? Bona tarda. Una etapa que s'ha acabat ara fa uns instants amb victòria a l'esprint de Tim Merlier, el belga, que repeteix després d'imposar-se ahir. Avui ha tornat a guanyar de nou amb un esprint mostrant la seva superioritat. Molt ràpid, molt veloç, molt fi, molt elegant. És cert que el belga ha sortit des d'una posició molt endarrerida, però ràpidament, amb una alta punta de velocitat, ha anat remuntant posicions fins a per la part central de la carretera, que acabar-se imposant per davant de Biniam Girmay i d'Olaf Koy i Jasper Philipsen, que ha estat el quart classificat. Celebració amb el braç dret amunt de Tim Merlier, que es torna a imposar a l'esprint en una jornada marcada per ben poques coses, però sobretot per l'heroïcitat de Liam Slock, el ciclista de Lotto Intermarché, que s'ha fugat des del primer quilòmetre, primer juntament amb dos ciclistes més, després ja en solitari, i que ha aguantat, ha resistit fins a un quilòmetre de meta. Poc abans de la flam ruix del triangle vermell de l'últim quilòmetre està quan el gran grup, comandat per als equips dels sprinters, l'ha neutralitzat, Liam Slock. Per tant, gran protagonista de la jornada, però la victòria que ha estat per a Tim Merlier, el del Soudal, l'esprinter més en forma en aquest Tour de França, que aconsegueix la seva segona victòria d'etapa. A la general no hi ha canvis. Tadej Pogacar es manté com a líder amb 2:42 respecte de Jonas Vingegaard.
1: Gràcies, Isaac. Això pel que fa a la vuitena etapa. Demà, novena etapa, uns 185 quilòmetres amb certs moments de muntanya. De fet, tenim un port de segona categoria i dos de tercera, un trajecte, un recorregut entre Malemort i Ussel. I en tennis, també en directe, ha començat la final femenina de Wimbledon. Un duel entre dues tenistes txeques, Carolina Muixova, la número 9 del món, i Linda Noskova, la número 12. Totes dues, per cert, estan disputant la seva primera final a l'All England Club, i qui guanyi aixecarà el primer gran slam de la seva trajectòria. Una final que de moment domina Linda Noskova per 4 jocs a 1 al primer set. Per tant, ja li ha trencat el servei a Muixova, i la txeca número 12 del món, en aquest cas, va directe a guanyar el primer set. Demà diumenge, per cert, serà torn per a la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Parlem de motor, perquè Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i li retalla 8 punts al líder, Jorge Martín. El Tro de Cervera ara és a 32 punts en la cinquena posició de la general. Això sí, tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa. Són a DAZN.
0: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista. Entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
1: Han pujat al podi, per tant l'han completat també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. I precisament Àlex Márquez ha explicat que ell veu per la cursa llarga de demà el seu germà com a clar favorit.
2: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos, que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
1: Els altres catalans a MotoGP, Àlex Rins i Maverick Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà a la cursa llarga de demà. Un Bezzecchi que, recordem-ho, és segon a la general. La cursa llarga, per cert, serà amb Marc Márquez des de la Pol demà a les 2 de la tarda. Una cursa llarga que seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Això mentre el Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
4: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
1: La cursa a la guanyada Maria Herrera, líder del Mundial, que demà mateix podria revalidar el títol de campiona amb la cursa demà a les 2 del migdia. A la resta de catalanes, Sara Sánchez ha estat sisena i Ivonne Serpa ha acabat setena.
3: 3CAT Info.
1: I aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra, una oportunitat única pels noruecs. Ja a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. L'altra semifinal la disputaran Espanya i França, després que ahir, recordem-ho, la selecció espanyola guanyés Bèlgica per 2-1 amb gols de Fabián Ruiz i Miquel Merino. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars, Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, i a la segona part van jugar els blaugranes Pedri i Ferran Torres.

0: Benvinguts a la tarda, són 6:15.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora pendents de la feina i del treball dels bombers, que a aquesta hora treballen, com diem, en aquest incendi forestal a Camarasa, a la Noguera. Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i ja ha travessat la C-13. Ara avança en direcció nord. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres. S'ha mobilitzat 26 dotacions terrestres i 17 mitjans aeris amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible. De moment, ha cremat 7 hectàrees i els bombers informen que les flames han entrat a l'espai protegit de la Montsec de Rubies. I Almeria cursa contra rellotge abans que canviïn les condicions meteorològiques per combatre el foc que crema en aquesta demarcació, al sud d'Espanya, i que ha provocat la mort de 12 persones. Segons l'últim balanç oficial, ja s'han cremat més de 6.600 hectàrees. I també us hem destacat que els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia del curs, el 8 de setembre, ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan en què hi ha representants del personal docent i dels sindicats. En aquest segon tram informatiu us parlarem de la Fira del Ferro Pirinenc, que celebra aquest cap de setmana a Linz la 14a edició, dedicada al patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, coincidint amb el 10è aniversari del reconeixement de les falles del Pirineu com a patrimoni de la humanitat. Una setantena de forjadors participen en aquestes diferents activitats programades d'una fira que reivindica el vincle entre el ferro i aquesta tradició ancestral de la Vall Ferrera. I també us explicarem que l'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient de viatjar. També aquesta hora busquem el titular esportiu. Passa pel Tour de França, Marc.
2: Sí, perquè fa pocs instants que ha finalitzat la 8a etapa i Tim Merlier, el belga del Quick Step, ha tornat a guanyar la seva segona victòria consecutiva en aquest Tour de França. Una victòria a l'esprint després que els ciclistes atrapessin a l'únic escapat de la jornada. Un Merlier, com dèiem, que guanya el seu segon, la seva segona etapa consecutiva, mentre la general no es mouen les coses, no es mouen les classificacions i Tadej Pogacar continua líder a més de 2 minuts i 40 segons del segon classificat, Jonas Vingegaard.
0: I un últim titular pel temps, amb una tarda dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent. Demà, diumenge, el termòmetre iniciarà un nou repunt. Els bombers, com dèiem, treballen a aquesta hora en un incendi forestal a Camarasa, la Noguera. Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i ja ha travessat la C-13. Ara avança en direcció nord. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres. S'han mobilitzat 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible. De moment, ha cremat 7 hectàrees i els bombers informen que les flames han entrat a l'espai protegit del Montsec de Rúbies. La carretera C-13 està tallada de Camarasa a Vilanova de Tallà. Fa poca estona, els bombers també han pogut controlar un altre incendi de vegetació. Havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han pogut estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions de Casalot, a la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que genera el foc. En aquests moments es demana restringir la mobilitat a tota la zona afectada. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que segurament algú havia provocat el foc.
1: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Avui és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el Pla Alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimarà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sant Benet, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. L'incendi d'Almeria ja no amenaça zones habitades i els bombers aprofiten per atacar-lo amb tots els mitjans. Ja hi ha alguns flancs estabilitzats, però en conjunt el foc continua actiu. De fet, ha cremat més de 6.600 hectàrees. Encara hi ha 1.500 evacuats de la zona on es van trobar les 12 persones mortes. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem fins a Turre, al centre de comandament d'aquest parc de bombers. Ho estem seguint amb l'Alba Barbosa.
3: Els bombers aprofiten que les condicions els són favorables aquest migdia, amb poc vent i humitat alta per atacar el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi que ha cremat 6.600 hectàrees avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
4: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado. Y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
3: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Vedar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per veure si troben algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos a Almeria.
5: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas. Entonces, vivienda por vivienda, comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
3: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa, entre elles una turista catalana que passava uns dies a Vedar.
6: Estàvem aquí passant les vacances. Vam arribar el dilluns passat, ens havíem d'estar fins a aquesta nit, o sigui, pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil, però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
3: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels. El conseller andalús d'Emergències, Antonio Sanz, ha assegurat que les alertes a la població no es va enviar, seguint criteris tècnics, i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona.
7: Siempre s'activa con criterios técnicos. No tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensaje de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensaje. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
3: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 minuts i arribem a 6:15. Els mestres i professors estan convocats a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit avui en l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou espai de debat que aplega professionals de l'educació i representants sindicals que avui s'ha reunit a Sant Celoni, al Vallès Oriental. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies per què consideren que han de seguir mobilitzats.
9: Que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Els docents també insten el Departament d'Educació a convocar la mesa de negociació aquest estiu per acostar posicions. Ara són els sindicats presents a l'Assemblea els qui han de convocar la vaga. Aquests són l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Social, que donen suport a l'assemblea educativa. Mor una persona ofegada a la platja a Cambrils. És un home de 47 anys i ha mort aquesta nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forés Regaral, d'aquesta localitat del Baix Camp. En el moment de l'incident ja no hi havia servei de vigilància i durant tot el dia ahir havien onejat les banderes groga i vermella. Des de mitjans de juny ja han mort 10 persones a les platges catalanes. Unes 200 persones s'han concentrat a Figueres contra el que anomenen com a còctel de projectes traçats a l'Empordà. Protesten contra el Plàter, el parc eòlic marí de Roses, però també contra el trasllat de l'estació de Figueres. Anem fins a aquesta localitat. Berta Artigas Fontàs.
10: Han aprofitat que la consellera Sílvia Paneque participava en un acte al Centre Esport Figuerenc per concentrar-se a la porta. Pagesos, veïns i ambientalistes, aplegats sota diferents entitats, s'han manifestat en contra del que denominen com un còctel de projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energies renovables, com el Plàter o el Parc Eòlic Marí a la Badia de Roses, però també es mostren en contra de l'ampliació del Logis Empordà i del projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant.
11: El Plàter que s'està tirant endavant per la Generalitat de Catalunya no ens interessa, no ens interessa gens, està fet d'esquenes al territori, està fet sense participació, està fet sense transparència i el que volem és que es refaci, perquè no hi ha un estudi de l'impacte que tindrà sobre l'agricultura, sobre la nostra activitat professional, sobre el nostre mitjà de vida.
10: Espino de Las, de Unió de Pagesos. Els manifestants han portat xiulets i han repicat cassoles i els crits s'han sentit des de dins de la sala on es feia l'acte organitzat per Premsa Ibèrica.
0: Sumar, la formació política ha renovat avui la seva direcció. Les noves líders del partit són l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Només hi havia una candidatura i ha obtingut gairebé el 96% dels suports. L'actual vicepresidenta del govern espanyol i fundadora d'aquest partit, Yolanda Díaz, es desvincula completament de la direcció perquè no formava part de la llista. L'única cara coneguda d'aquesta nova executiva de Sumar és el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dels Comuns, però encara no se sap exactament quin càrrec ocuparà.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que estudiarà com l'observació d'aquest fenomen influeix en els bioritmes i la resposta fisiològica del nostre cos. Montse Poblet.
12: Sabem que quan hi ha un eclipsi les aus deixen de cantar i tornen als nius, que els ratpenats i altres espècies nocturnes s'activen, que algunes flors es tanquen, però ningú ha mesurat fins ara què passa amb les nostres emocions i com a conseqüència amb el nostre cos quan milers de persones observen alhora un fenomen com aquest. L'Institut de Recerca Vall d'Hebron i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya s'han proposat respondre a la pregunta amb un experiment de ciència ciutadana en què esperen que s'apuntin com a mínim unes 5.000 persones. Maria Jesús Cruz i Eduard Masana són els dos responsables de l'experiment.
13: Que podrem tenir moltes dades de gent que veurà l'eclipsi de forma total, de forma parcial, amb la qual tot això ens aportarà molta informació que fins ara no teníem.
14: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
12: A partir de demà, a la web eclipsicatalunya.cat ja estarà disponible l'aplicació Solaris per rellotges intel·ligents. Dos dies abans de l'eclipsi, també mentre duri el fenomen, i dos dies després, mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els participants.
0: La Fira del Ferro Pirinenc celebra aquest cap de setmana a Lins la 14a edició, dedicada al patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Coincidint amb el desè aniversari del reconeixement de les falles del Pirineu com a patrimoni de la humanitat, una setantena de forjadors participaran en les diferents activitats programades d'una fira que reivindica el vincle entre el ferro i aquesta tradició ancestral de la Vall Ferrera. Alins, Pau Rovira.
15: Sota el lema Encendre la memòria, forjar el futur, la fira ofereix demostracions de forja en viu, un curs especialitzat per a professionals, mercat d'artesania, visites guiades i activitats culturals. També vol posar en valor altres manifestacions reconegudes per la UNESCO i consolidar Alins com el referent dels oficis tradicionals al Pirineu. És l'alcalde del municipi, Manel Pérez.
16: Sí, és el patrimoni de UNESCO i també, com va lligat a les falles, estem molt contents perquè, diguéssim, les dues coses culturals que fem aquí a la Vall Ferrera, diguéssim, lligarem, podrem lligar falles i podrem lligar fira, no?
15: Gràcies a iniciatives formatives com aquesta, el mestre forjador Valentí Martí assegura que l'ofici viu un moment de recuperació.
17: Tothom et deia el mateix. El meu pare era ferrer, però jo he deixat perquè no es guanyava bé la vida. Ara, des de fa uns anys, gràcies doncs, a coses com aquesta, hi ha hagut com un renaixement. Gent que s'ha interessat una altra vegada per aquest món i veus que hi ha gent que hi posa interès i que n'hi ha algun que hi ha muntat el seu talleret.
15: La Fira del Ferro, a més, forma part d'un projecte europeu que promou la cooperació entre territoris pirinencs al voltant d'aquest metall i el seu patrimoni.
0: El temps. Ara falten 14 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Tenim a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
18: La temperatura continua sent alta, tot i això ha baixat entre 1 i 4 graus respecte a dies anteriors. Per exemple, avui la més alta a Lleida ha arribat als 38 graus, ahir arribaven pràcticament als 40. I la previsió és que aquesta tarda tinguem aquesta calor un palet més moderada, amb alguns ruixats que estan apareixent al Pirineu Oriental, sobretot al sector de la Catalunya Nord, i petits ruixadets que s'han format entre les Guilleries, el Montseny i zones pròximes. Bé, la tarda, a la resta, serà assolellada. Demà torna a pujar la temperatura. De fet, tornarà a començar una altra onada de calor, la tercera de la temporada, i això farà que registrin temperatures de fins a 40 graus, 39 o 40 graus, per exemple, a la zona del Segrià, valors per sobre els 35-36 graus a molts punts de l'Alt Pirineu, que és on tenim avisos activats de calor extrema demà al centre del dia. A la resta, també, a moltes zones de l'interior es passaran àmpliament els 35 graus. Demà un dia de sol, però també amb alguns núvols que poden formar-se a la Costa Brava, també al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, i capes de núvols prims a la resta i molta pols en suspensió, pols sahariana, que deixarà una atmosfera tèrbola. En pròxims dies s'intensifica l'onada de calor i sembla que de cara a dimecres arribarem al màxim.
0: La crònica de l'Eloi Cordomí.
19: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
20: Somalilàndia, un país per Israel.
21: Somalilàndia, una regió del nord de Somàlia amb uns 6 milions d'habitants que va declarar unilateralment la seva independència el 1991, té moneda, bandera, parlament i eleccions i una estabilitat inusual en una regió convulsa. Però feia més de 30 anys que aquesta antiga colònia britànica lluitava sense èxit per ser reconeguda internacionalment i ha trencat finalment l'aïllament diplomàtic. Al desembre, Israel va anunciar per sorpresa que considera Somalilàndia com un estat sobirà independent. Fins a dia d'avui és l'únic país que ha fet el pas.
22: We agreed on the mutual appointment of ambassadors.
21: És el ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, al gener, per primer cop de visita a Hargeisa, la capital de Somalilàndia. Els dos països han acordat l'obertura d'ambaixades recíproques. S'estableixen relacions diplomàtiques. Però què més busca Israel amb el reconeixement? Ubicar a Somalilàndia una base militar? Enviar-hi palestins de Gaza? El reconeixement té a veure amb la rivalitat d'Israel amb l'Iran?
20: Una ubicació privilegiada per a Israel.
21: No hi ha dubte entre els experts sobre el principal motiu del reconeixement. Somalilàndia té un emplaçament estratègic amb accés al Golf d'Aden i al Mar Roig i a un dels corredors marítims més transitats i sensibles del planeta. Per Israel és també una manera de ser més a prop, a uns 300 quilòmetres, de la zona del Iemen controlada pel moviment armat dels Houthis, aliats de l'Iran i defensors de la causa palestina en la Guerra de Gaza, cosa que els ha portat a disparar drons i míssils els últims 3 anys contra Israel. S'especula amb la idea que Israel instal·li una base militar a Somalilàndia. Omar Mahmoud és analista al think tank International Crisis Group.
23: No hem vist que es comenci a construir res, ni res per l'estil, però sens dubte forma part de les possibilitats. Pels interessos d'Israel de contrarrestar els Houthis, necessitarien algun tipus de presència militar allà. Crec que la discussió encara està en curs, les avaluacions encara estan en curs, però sens dubte està dins del ventall de possibilitats.
21: Somalilàndia, al seu torn, espera tancar un acord comercial amb Israel, a qui també ha ofert accés a les seves reserves de minerals.
20: Un reconeixement, de moment, únic.
24: We are expecting all member states of the United Nations to recognize...
21: El president de Somalilàndia espera un reconeixement de tots els països de l'ONU, però el desig està molt lluny de la realitat. Els experts no esperen a priori un efecte dòmino. Somalilàndia ha pressionat sense èxit per obtenir el reconeixement dels Estats Units, que defensen la decisió d'Israel, però també la integritat de Somàlia. Etiòpia i Kènia, els països amb qui té més relació a la banya d'Àfrica, tampoc han fet el pas, i el reconeixement d'Israel ha generat reaccions en bloc en contra. de la Unió Africana, la Lliga Àrab, la Xina, la Unió Europea, Turquia o Egipte. Els experts apunten al risc que Somalilàndia quedi aïllada.
23: Tot i que Somalilàndia ha obtingut el reconeixement d'Israel, això també l'ha aïllat, en certa manera, perquè hi ha hagut diversos països que hi han reaccionat en contra, i per diverses raons. No els agrada que Israel tingui un peu en aquesta part del món, o estan donant suport a una Somàlia unida. Pel que fa a una allau de països, crec que serà molt més aviat un degoteig, tenint en compte alguns dels costos que hi ha.
20: El vincle amb Gaza.
21: Què hi ha de cert en les informacions que Israel podria utilitzar Somalilàndia per reubicar-hi de forma forçosa palestins de Gaza? Els experts no ho veuen probable i expliquen que en un país musulmà la guerra d'Israel a la franja genera rebuig, malgrat el reconeixement. Hani Ibrahim és investigadora al think tank Royal United Services Institute amb base a Nairobi, a Kènia.
1: Hi ha la perspectiva moral pel que fa a com se senten realment els habitants del país sobre estar associats amb Israel. Somalilàndia ha tingut una llarga història de ser molt pro-Palestina. Això situa Somalilàndia una mica en una posició de peix que es mossega la cua. Estan contents d'haver estat reconeguts, però es troben que la seva posició estratègica s'està utilitzant en contra seva.
21: Ara ve Somalilàndia en un gest polític d'acostament extra al govern israelià, no obrirà l'ambaixada a Tel Aviv, com la majoria de països, sinó a Jerusalem, amb un estatus en disputa entre israelians i palestins.
20: És un reportatge de Jordi Baró amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
0: L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Change té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu ens faran més de 7.000 intercanvis. Sentim el reportatge que ens ha preparat la Marta Sánchez.
2: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi a cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
4: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
2: S'ha de confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
5: De que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres pel primer intercanvi va ser una altra casa i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
4: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
6: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues, de manera totalmente generosa.
4: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic. També hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
6: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
5: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera d'un intercanvi de cases que podries fer amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de quatre, que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
4: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o al House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar alhora que es cuida la mascota de la casa.
0: I ara tanquem informatiu. Fins a les 6.
19: Esports.
0: A punt amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
3: Bona tarda. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim en declaracions tot just acabar aquesta 8a etapa.
7: I thought it was over, so I gave it a try to come back.
9: Pensava que s'havia acabat, però he intentat remuntar els ciclistes que s'havien escapat. He anat tan ràpid que he decidit provar-ho fins al final i he arribat als darrers 50 metres pensant que no podria més.
7: But I have in the last 50 meters I can't push anymore.
3: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slok. El ciclista s'ha afogat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de la meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts de fet sobre el seu company d'equip a l'Emirates Isaac del Toro. Demà es farà la 9a etapa de mitja muntanya, amb un port de segona categoria i dos de tercera. Seran 185 quilòmetres i mig entre Malmor i Ussel.
19: 3CAT Info.
3: En tenis en directe tenim ja en joc la final femenina de Wimbledon, un duel entre dues tenistes txeques, Carolina Mukova, la número 9 del món, i Linda Noskova, la número 12. Totes dues estan disputant la seva primera final a l'All England Club i qui guanya aixecarà el seu primer gran slam a la carrera. De moment, qui té l'avantatge és Noskova, que s'ha endut de manera còmoda i contundent el primer set, 2-6, i en aquest segon set, de moment, les dues tenistes txeques estan empatades a un joc i totes dues han guanyat el joc a favor del seu servei. Ara serveix Noskova amb avantatge. Demà diumenge serà torn per a la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner, un Zverev que, recordem-ho, busca el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el seu primer de tota la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. I fem un últim apunt de tenis perquè Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger a Bastad a Suècia després d'emportar-se a la final d'endur-se a la final, més ben dit, contra la tenista suïssa Valtert. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
10: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
3: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez precisament ha deixat clar que el seu germà és el favorit per demà la cursa llarga.
11: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
3: Els altres catalans, Maverick Viñales i Àlex Rins, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc a més competirà a la cursa llarga de demà. Una cursa llarga amb Marc Márquez des de la Pol demà a les 2 del migdia i que seguirem, com sempre, a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
19: 3CAT Info.
3: I acabarem parlant de futbol perquè aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra, una oportunitat única per als noruecs. Ja a les 3 de la matinada, l'últim quart de final, el partit que tancarà aquestes eliminatòries, Argentina-Suïssa. Argentina i Suïssa i Noruega-Anglaterra jugaran una de les semifinals, l'altra la vam confirmar ahir a la nit i serà entre Espanya i França.
19: Trescat Info.
8: Bona tarda, són les 6. Els bombers treballen aquesta hora en un incendi forestal a Camarasa, a la Noguera. El foc és a prop del nucli de Fontllonga i ha travessat la C13. S'ha demanat als veïns d'aquesta zona que es confinin a casa i que tanquin portes i finestres. S'han mobilitzat 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible. L'incendi d'Almeria dona una petita treva i ja no amenaça zones habitades. Els bombers han aconseguit contenir alguns flancs, però el foc continua actiu i ja ha arrasat 6.600 hectàrees. La Guàrdia Civil continua buscant intensament 23 persones desaparegudes. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia del curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, que és un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i també dels sindicats. L'Iran alerta que no respectarà el preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington continua violant els seus termes i el líder suprem promet revenja per l'assassinat del seu pare. Els dos països apugen el to de les amenaces, tot i que els atacs han disminuït aquests últims dies i que continuen les reunions amb finalitats diplomàtiques. Ha donat negatiu al pacient ingressat per un possible cas positiu de febre hemorràgica de Crimea-Congo després que les proves diagnòstiques hagin descartat la possibilitat del contagi. El pacient evoluciona favorablement i continua ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona, on se li estan fent més estudis per determinar l'origen dels símptomes. Els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. I el Festival Cruïlla tanca avui portes amb Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig Band, entre d'altres. Ahir, David Byrne, l'exlíder de Talking Heads, va omplir l'escenari principal al Parc del Fòrum de Barcelona i també hi van actuar Mishima, Standstill o Alosa, entre d'altres.
19: Esports.
3: Tim Merlé ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. És la segona victòria consecutiva d'etapa al Tour del ciclista belga. A la general, Pogacar continua amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Vingegaard. En directe a aquesta hora tenim en joc ja el segon set de la final femenina de Wimbledon. Final 100% txeca entre Carolina Mukova i Linda Noskova. Una Noskova que s'està imposant per 2-1 al segon set. 2-2, volíem dir el segon set. Estan empatades, però el primer set Noskova se l'ha endut per 2-6. I Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder, Jorge Martín. Àlex Márquez ha estat segon i Fabio Di Gianantonio tercer. La cursa llarga serà demà a les 2 del migdia.
8: I pel que fa al temps, tarda de sol i de calor, però menys extrema que en dies anteriors. També estan creixent nuvolades que deixen alguns ruixats al Pirineu Oriental i de manera molt aïllada en altres llocs del nord-est. Demà diumenge tornarà a disparar-se la temperatura.
19: 3CAT Info.
8: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Els bombers treballen a aquesta hora en un incendi forestal a Camarasa, a la Noguera. Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i ja ha travessat la C13. Ara avança en direcció nord-est, empès per la marinada. El cap de l'incendi continua provocant focus secundaris i s'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i que tanquin portes i finestres. S'han mobilitzat per ara 55 dotacions, 11 d'aèries, amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible. De moment, ha cremat una vintena d'hectàrees i els bombers precisen que afecta la serra dels Llaners. Això és a tocar de Montsec de Rubies, però que no ha entrat encara a l'espai natural. Fa poca estona els bombers, a més, han pogut controlar ja un altre incendi de vegetació, el que havia començat a cremar al migdia a Montroig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han pogut estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu en algunes urbanitzacions per precaució i pel fum que generava aquest foc. En aquests moments, però, es demana encara restringir la mobilitat a tota la zona afectada. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Montroig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que segurament algú havia provocat aquest incendi.
12: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
8: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat unes 7 hectàrees de terreny. Tot això en un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta última setmana. Els de Guimarà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sant Manat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. I a aquesta hora, 6:06 de la

0: 0, això és a Los Gallardos, i allà hi tenim a l'Alba Barbosa. Bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, un foc que ja fa 48 hores que creme, va començar a les afores de Los Gallardos i va estendre's molt ràpid per la serra en direcció cap a Vedar. És un poble d'uns 1.000 habitants. Los Gallardos, perquè us feu una idea, és un poble que queda entre el mar i la serra on hi ha aquest incendi, a la vall, diguéssim. I el Víctor és un dels veïns de Vedar que ens hem trobat aquí a Los Gallardos, està allotjat a una casa d'un familiar i va veure com començava el foc, que tot apunta que va ser per la caiguda d'un cable elèctric. El podem sentir a ell i també a la veïna de Vedar, que va pujar a tocar les campanes per alertar els veïns.
2: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas y...
3: Lo que pasa es que no les dio tiempo a salir, porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
4: Pero es que corrió 15 kilómetros en cuestión de horas.
1: Expliquen això, que el foc avançava molt ràpid, que l'alcalde sí que els va avisar, anava porta per porta, i han pogut pujar al poble a buscar medicaments, també els deixen entrar si tenen explotacions ramaderes. Expliquen que hi ha molts habitatges afectats, encara no hi ha una xifra oficial tancada, però sí que aquest matí les autoritats ens asseguraven que seran segur més d'una desena. El foc crema sobretot pins i vegetació, i asseguren que sí que l'Ajuntament va avisar els veïns, també per WhatsApp, però que les flames avançaven molt ràpid. La meitat dels censats a Vedar són estrangers. El foc continua actiu, afecta ja 6.600 hectàrees, però no es preveuen per ara més desallotjaments. Les víctimes mortals, 12, no s'han pogut identificar amb les autòpsies i s'esperen els resultats de l'anàlisi de l'ADN. També hi ha 23 persones sense localitzar.
0: Doncs és l'Alba Barbosa, enviada especial de 3Cat Info a Los Gallardos. Gràcies, Alba. Fins ara, bona tarda.
1: Fins ara, bona tarda.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara passen 9 minuts de les 6 de la tarda. Els mestres i professors estan convocats a la vaga el primer dia del curs. Això és el 8 de setembre. Ho han decidit avui en l'Assemblea Educativa de Catalunya, que és un nou espai de debat que aplega professionals de l'educació i també representants sindicals. S'han reunit avui a Sant Celoni, això és el Vallès Oriental. La portaveu d'aquesta Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies per què consideren que cal seguir mobilitzant-se.
6: Que el cicle de mobilitzacions ha de continuar, perquè no s'ha escoltat les demandes que des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Els docents també insten el Departament d'Educació a convocar la mesa de negociació aquest estiu per acostar posicions. Ara són els sindicats presents a l'Assemblea els qui han de convocar la vaga. Aquests són l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Social, que, com diem, donen suport a aquesta Assemblea Educativa.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I del món, l'Iran ha advertit que deixarà de complir el preacord de pau firmat amb els Estats Units el 17 de juny si Washington continua violant els seus termes. Ho ha dit l'ambaixador del país a l'ONU, Amir Saeed Irabani, després d'una setmana d'atacs i amenaces contínues d'una banda i de l'altra.
7: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: I és que el líder suprem iranià, Mujtaba Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare, assassinat, recordem, pels Estats Units, hores després que Donald Trump hagi assegurat que té un miler de míssils que apunten a l'Iran per si intenten matar-lo a ell. Malgrat aquesta pujada de to, però, els esforços diplomàtics continuen i, de fet, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i també el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. I mentrestant, a França, un sondeig revela que la ultradretana Marine Le Pen guanya 4 punts en intenció de vot després que dimarts un tribunal la va condemnar per malversació a un any d'arrest domiciliari amb ús d'artefacte electrònic i ella va reiterar que es vol presentar a les eleccions presidencials. Segons aquest sondeig, Le Pen guanyaria la primera volta, l'abril que ve, amb un 36% dels vots. Segons els analistes, la candidata de l'ultradreta suma ara mateix els vots dels qui la veuen veuen com una víctima de la justícia. El mateix sondeig diu que en cas que es fessin ara les eleccions presidencials,

0: presidencials, Le Pen guanyaria també la segona volta contra qualsevol dels altres candidats. I encara de l'àmbit internacional, les forces de seguretat de Nigèria han alliberat més de 40 nens segrestats fa 2 mesos per homes armats, a qui el govern acusa de pertànyer al grup jihadista Boko Haram. Les autoritats han explicat que el rescat s'havia planificat feia temps i han anunciat que durant l'operació han tingut algunes baixes. El segrest va passar el 15 de maig a 3 escoles del sud-est del país. Els raptors es van emportar 46 nens i també diversos professors. Una de les mares denunciava així la situació d'inseguretat amb què viuen.
1: Si els bandits alliberen els meus fills, no els permetré mai més tornar a l'escola en aquesta ciutat, Yawota. Aquí ja no hi haurà més escola per ells. Cap pare o mare enviaria voluntàriament un fill a una escola on uns bandits han segrestat estudiants. No podem permetre que els nostres fills tornin a aquesta escola, no en aquesta ciutat una altra vegada. És impossible.
0: Després de l'alliberament, els nens els han traslladat a un centre mèdic situat a una base militar. L'exèrcit ha assegurat que l'operació ha permès desmantellar diversos amagatalls del grup en zones boscoses i que altres detencions a més zones del país l'han desorganitzat completament. I a l'est de la Xina, situació de màxima alerta davant l'arribada del tifó Babi, que obliga a evacuar prop de 2 milions de persones a la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb 1 miler de quilòmetres d'amplada. La consigna de les autoritats davant d'aquesta amenaça meteorològica és clara. Cal preparar-se pel pitjor davant la pluja i els vents huracanats que venen. Per això es demana a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
2: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem. No sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
0: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i també a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits i es manté l'alerta a bona part de l'illa. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat la mort d'una quinzena de persones. Ara és 6:45 de la tarda, ens aturem i actualitzem la previsió del temps.
3: El temps.
0: És una crònica de l'Eloi Cordomí.
4: La temperatura continua sent alta, tot i això ha baixat entre 1 i 4 graus respecte a dies anteriors. Per exemple, avui la més alta a Lleida ha arribat als 38 graus, ahir arribàvem pràcticament als 40. I la previsió és que aquesta tarda tinguem aquesta calor un palet més moderada, amb alguns ruixats que estan apareixent al Pirineu Oriental, sobretot al sector de la Catalunya Nord, i petits ruixadets que s'han format entre les Guilleries, el Montseny i zones pròximes. Bé, la tarda, a la resta, serà assolellada. Demà torna a pujar la temperatura. De fet, tornarà a començar una altra onada de calor, la tercera de la temporada, i això farà que registrin temperatures de fins a 40 graus, 39 o 40 graus, per exemple, a la zona del Segrià, valors per sobre els 35-36 graus a molts punts de l'Alt Pirineu, que és on tenim avisos activats de calor extrema demà al centre del dia. A la resta, també, a moltes zones de l'interior es passaran àmpliament els 35 graus. Demà un dia de sol, però també amb alguns núvols que poden formar-se a la Costa Brava, també al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, i capes de núvols prims a la resta i molta pols en suspensió, pols sahariana, que deixarà una atmosfera tèrbola. En pròxims dies s'intensifica l'onada de calor i sembla que de cara a dimecres arribarem al màxim.
5: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Ara passa 6:45 de la tarda i tenim novetats sobre el pacient que estava ingressat, que està ingressat encara, a l'Hospital Clínic de Barcelona amb simptomatologia compatible amb la febre hemorràgica de Crimea-Congo. Les novetats són que el resultat ha sigut negatiu en les proves que li han realitzat per detectar aquesta malaltia. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i, com diem, es manté en estudi ingressat a l'Hospital Clínic per fer-li un diagnòstic un cop descartada la possibilitat del contagi. El departament Departament de Salut assegura que aquest episodi no suposa cap perill per a la població i recorda que la malaltia es transmet principalment a través de les paparres. La majoria de persones infectades amb aquest virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. Tot i això, la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat encara cap cas.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim ara crònica política i parlem de Sumar, del partit que ha renovat avui la seva direcció. Les noves líders d'aquest partit són l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i també la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Només hi havia una candidatura i ha obtingut gairebé el 96% dels suports. L'actual vicepresidenta del govern espanyol i fundadora del partit, Yolanda Díaz, es desvincula completament de la direcció perquè no formava part d'aquesta llista. L'única cara coneguda de la nova executiva de Sumar és el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dels Comuns, però encara no se sap exactament quin càrrec ocuparà. L'Assemblea també ha aprovat per una àmplia majoria un document d'estratègia política. En aquest text reconeixen el desgast que els suposen les causes judicials que afecten el seu soci de govern, el PSOE, i obren la porta a aliances conjunturals amb forces independentistes després de l'oferiment de Gabriel Rufián de presentar una llista conjunta de les esquerres a les properes eleccions espanyoles. De fet, la coalició de Sumar té pendent escollir cap de llista per les generals previstes per l'any que ve, després que recordem que al febrer Yolanda Díaz descartés tornar a liderar la candidatura. I mentrestant, a Catalunya, aquest juliol el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que s'assaltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A l'agost hauria de començar a funcionar i la idea és que coordini el centenar d'inspectors que s'han d'encarregar de sancionar els incomplidors. Ho ha avançat la líder dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info, després que el seu partit pactés amb el govern la creació d'una direcció general específica a canvi del seu suport als pressupostos de la Generalitat.
6: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus, com per exemple fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall marcat. I els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n beneficiaran al voltant de 750 municipis. Ens ho explica des de Bargós de Cervera, l'Alba Mor.
7: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mària Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
8: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
9: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
10: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
7: Els primers edils preveuen proposar sobretot iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
0: Una empresa catalana construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial a Flix, a la Ribera d'Ebre. L'anunci s'ha fet aquest matí a l'espai on s'ubicarà l'equipament, en una part dels terrenys d'Aircross, que és on hi havia la planta de clor. Ens ho explica des de Flix, Ariadna Escoda.
11: La companyia Summer Group serà l'encarregada de tirar endavant el projecte anomenat Flix Data Centers, pel qual invertiran més de 1.000 milions d'euros. L'objectiu és que el centre es comenci a posar en marxa l'any vinent i que estigui a ple rendiment el 2029. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i preveu la creació de 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
12: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i, diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Flix. No?
11: Segons Illa, aquest projecte no competirà amb la gigafactoria que es planteja a Móra la Nova, sinó que es complementarà. Ara bé, la factoria de Flix serà més gran tant en potència com en superfície. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
0: I aquesta nit ha mort ofegada una persona a la platja a Cambrils. És un home de 47 anys i ha mort mentre es banyava a la platja Prat d'en Forés Regueral d'aquesta localitat del Baix Camp. En el moment de l'incident ja no hi havia servei de vigilància i durant tot el dia ahir havien onejat les banderes groga i vermella. Des de mitjans de juny ja han mort 10 persones a les platges catalanes.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I de seguida arriben els esports, però abans hem de passar pel Parc del Fòrum de Barcelona. 73.000 persones hauran passat per aquesta edició del Festival Cruïlla quan el festival tanqui aquesta matinada. Jovanotti, Els Pets o Rigoberta Bandini són alguns dels atractius d'aquesta última jornada. Ho està seguint tot plegat des del Parc del Fòrum, el Marc Ruiz.
13: Els 73.000 visitants d'aquest any al Cruïlla representen una caiguda de 9.000 respecte a l'any anterior, que va ser de rècord. En canvi, la jornada de dijous, amb 20.000 espectadors, va ser el dijous amb més públic de la història del festival, una xifra aconseguida per la nostàlgia de bandes com Pixies o Garbage. El director Jordi Herreruela defensa que aquest any el públic s'ha repartit molt més entre els escenaris.
14: Possiblement aquesta sensació de que el públic es distribueix per tota l'activitat i no es concentra unitàriament a veure els caps de cartell és el somni de qualsevol director de festival, perquè el que vol dir és que ha generat una dinàmica de curiositat, d'interès, de descoberta.
13: La jornada de dimecres adreçada al públic jove és la que més els costa consolidar perquè creuen que el cap de cartell marca molt. La majoria del públic és català i, segons Herreruela, això demostra que es poden fer grans esdeveniments pensats pel públic local.
14: És estrany, però és necessari. No tots els grans esdeveniments que es fan a Barcelona s'han de dirigir al públic internacional, sinó que també s'han de dirigir en primera instància al públic local, i és raro fer-ho quan no utilitzes la llengua pròpia.
13: Els Pets, Jovanotti, Rigoberta Bandini, Joan Batista o Tutor Cinema Club són alguns dels grans noms de la jornada.
0: 5 minuts i seran 2:15.
3: Esports.
0: Amb el Marc Andrés, bona tarda.
15: Bona tarda. Ara mateix parlarem de tots els esports que hi ha, però estem molt atents a la final femenina de Wimbledon perquè estem a punt de tenir una campiona, tot i que just en aquests moments Carolina Muixova guanya el joc en el segon set i, per tant, allarga una mica més el partit. Ara mateix Linda Noskova, que ja havia guanyat el primer set, està guanyant el segon per 5 jocs a 3 i, per tant, podríem estar a punt de nomenar una nova campiona a Wimbledon si Noskova guanya el proper joc. De moment, però, ens centrem en l'actualitat esportiva que ja ha succeït, com per exemple que Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França, una victòria a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva.
16: Didn't feel like this all the time until the last minute.
17: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
15: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Schlock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac Del Toro. Demà es farà la 9a etapa de mitja muntanya i amb un recorregut, atenció, modificat. Com a mesura excepcional, l'organització del Tour ha retallat els quilometratges i ha passat dels 185 quilòmetres previstos als 175, dels 155, volíem dir, 30 quilòmetres retallats. D'aquesta forma, i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida de l'etapa serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans, cap a 6:15 de la tarda. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
3: 3CAT Info.
15: I ara sí, tornem a l'All England Club per comentar i explicar-vos aquesta final femenina de Wimbledon que ara mateix està a punt de guanyar la txeca Linda Noskova. Una final que, recordem, és 100% txeca, ja que Noskova està jugant contra la també txeca Carolina Mušová. De moment, com diem, primer set se l'ha endut Noskova 2-6 i en aquest segon set està guanyant Noskova 5-3 i ara mateix té el servei per guanyar aquest títol, el que seria, per cert, el seu primer Gran Slam en la seva també primera final de Gran Slam, mentre Mušová busca també el seu primer Gran Slam en el que és, el, això sí, la seva segona final de Gran Slam, ja que va perdre una edició de Roland Garros. Demà diumenge, com a dada de Wimbledon, serà torn per a la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner, un Zverev que buscarà el seu segon Gran Slam consecutiu després de guanyar el primer de tota la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè Gran Slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. També un apunt que hem de fer de tennis, perquè Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenge de Bastad a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Baltert. De seguida que hi hagi novetats a Wimbledon amb aquesta final femenina, anirem cap allà i en parlarem, però de moment Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder, Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa, a The Zone.
18: Crec que Anglaterra té...
19: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
15: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez, precisament, ha deixat clar que el seu germà és favorit.
20: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
15: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià, segon a la general del Mundial, ha caigut a la sessió de classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà a la cursa llarga de demà. Una cursa llarga amb Marc Márquez des de la Pol demà a les 2 del migdia. La cursa llarga que seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I el Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
21: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
15: La cursa l'ha guanyada Maria Herrera. Sara Sánchez ha estat sisena, la també catalana Ivonne Serpa ha acabat setena. La segona cursa del cap de setmana serà demà a les 2 del migdia.
3: 3CAT Info.
15: I aquesta matinada, recordem-ho, es definiran les semifinals del Mundial de Futbol. A les 11 juga el Noruega-Anglaterra i a les 3 de la matinada l'Argentina-Suïssa. I tancarem aquest bloc deixant en punt de campionat el torneig de Wimbledon per la txeca Linda Noskova.

0: Ara són 6:45 de la tarda i a aquesta hora estem destacant que els bombers treballen en un incendi forestal a Camarasa, a la Noguera. El foc és a prop del nucli de Fontllonga i ha travessat la C-13. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i que tanquin portes i finestres. S'han mobilitzat 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible. Aquesta tarda els bombers ja han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia amb un roig del camp, això és el Baix Camp. A més, també continuem molt pendents de l'incendi que crema des de dijous a Almeria. El foc dona ara una petita triba i ja no amenaça zones habitades. Fins ara ha arrasat 6.600 hectàrees. La Guàrdia Civil continua buscant intensament les 23 persones desaparegudes. I també estem destacant novetats de l'inici del curs escolar. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha convocat una vaga pel primer dia de classe, és el 8 de setembre. Emplacen el govern a convocar la taula de negociacions amb el comitè de vaga per aquest mateix estiu. I abans d'arribar a les 7 de la tarda, també destacarem que els pròxims dos cursos els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. A més, també explicarem que els sindicats reclamen a les empreses que protegeixin de manera adequada els treballadors davant dels continus episodis de calor extrema. I passarem també per la Garriga, on avui es presenta un nou volum de les monografies del Montseny, una publicació anual que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís. Quan faltin 5 minuts per les 7 als esports, amb quins titulars, Marc?
1: Doncs estem molt pendents ara mateix de la final femenina de Wimbledon, que continua en joc. Estàvem esperant un punt de campionat i una victòria de Linda Noskova, però continua en marxa aquest joc. De fet, ara mateix tornen a igualar a 40 Linda Noskova i Carolina Muixova. Una Linda Noskova que, si guanya un joc més, ja serà campiona de Wimbledon i aixecarà el seu primer gran slam a l'edat de 21 anys. Però, de moment, aquest joc continua i ara mateix torna a tenir punt de trencament de joc Carolina Muixova.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i de calor, però menys extrema que en dies anteriors. També estan creixent nuvolades que deixen alguns ruixats al Pirineu Oriental i de manera molt aïllada en altres llocs del nord-est. Demà, diumenge, tornarà a disparar-se la temperatura. Ara passen 3 minuts de 6:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, els bombers treballen a aquesta hora en un incendi forestal a Camarasa, això és a la Noguera. Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i ja ha travessat la C-13. Ara el foc avança en direcció nord-est, empès per la marinada. El cap de l'incendi continua provocant focus secundaris i s'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i que tanquin portes i finestres. S'han mobilitzat 55 dotacions, 11 d'aèries, amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible. De moment ha cremat una vintena d'hectàrees i els bombers precisen que afecta la serra dels Llaners a tocar de Montsec de Rúbies, però que no ha entrat a l'espai natural. A més, fa poca estona els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia amb un roig del camp, al Baix Camp. En temps rècord han pogut estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu en algunes urbanitzacions que eren properes al foc i en aquests moments encara es demana restringir la mobilitat a tota la zona afectada. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que segurament algú havia provocat aquest foc.
3: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Tot això en un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el Pla Alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut tingut aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Mentrestant, pel que fa a l'incendi que crema des de dijous a Almeria, ja no amenaça zones habitades i els bombers aprofiten per atacar-lo amb tots els mitjans disponibles. Ja hi ha alguns flancs estabilitzats, però en conjunt, com diem, el foc continua actiu. De fet, ha cremat més de 6.600 hectàrees. Encara hi ha 1.500 persones evacuades de la zona on es van trobar les 12 persones mortes i la Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem, doncs, a la zona zero d'aquest incendi, a Los Gallardos. Allà hi tenim l'Alba Barbosa.
4: El foc va començar a les afores de Los Gallardos. És un municipi que queda entre la serra que està cremant i el mar i va estendre's molt ràpid per la serra en direcció cap a Béder, un poble d'uns 1.000 habitants. El Víctor va veure com començava el foc, que tot apunta que va ser per la caiguda d'un cable elèctric. El podem sentir a ell i també a la veïna de Béder, que va pujar a tocar les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas, que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
4: Expliquen que l'alcalde els avisava porta per porta. Han pogut pujar avui al poble a buscar medicaments, també els deixen entrar si tenen explotacions ramaderes i afirmen que hi ha molts habitatges afectats. Encara no hi ha una xifra oficial, però en seran més de 10 i el foc crema sobretot pins i vegetació. Diuen que sí que l'Ajuntament els va avisar també per WhatsApp, però que les flames avançaven molt ràpid.
7: Lo que pasa que no nos dio tiempo a salir. Porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
5: Pero es que corrió 15 kilómetros en cuestión de hora.
4: La meitat dels censats a Béder són estrangers, molts del Regne Unit. El foc continua actiu, afecta ja 6.600 hectàrees, però no es preveuen més desallotjaments. Les víctimes mortals, 12, no s'han pogut identificar amb les autòpsies i s'esperen ara els resultats de l'anàlisi de l'ADN. També hi ha 23 persones sense localitzar.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mestres i professors de l'Escola Pública Catalana estan convocats a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit avui en l'Assemblea Educativa de Catalunya, que és un nou espai de debat que aplega professionals de l'educació i també representants sindicals. S'han reunit avui a Sant Celoni, al Vallès Oriental. La portaveu d'aquesta Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies per què consideren que han de seguir mobilitzats.
8: Que el cicle de mobilitzacions ha de continuar, perquè no s'ha escoltat les demandes que des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Els docents també insten el Departament d'Educació a convocar la mesa de negociació aquest estiu per acostar posicions. Ara són els sindicats presents a l'Assemblea els qui han de convocar la vaga. Aquests són la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Social, que, com diem, són els sindicats que donen suport a aquesta Assemblea Educativa. I els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot que s'ha fet a una seixantena d'escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre més de 200 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els dos pròxims cursos. Sara Canyete.
9: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
10: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
9: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: Un hospital públic de Girona ha aconseguit reconstruir per primera vegada el clítoris de víctimes de mutilació genital, una intervenció que fins ara només es podia fer a Barcelona. La iniciativa s'acompanya d'un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Ens ho explica des de Salt el Fèlix Martín.
11: En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la Clínica de Xeus o l'Hospital Clínic de Barcelona. I ara s'hi ha afegit l'Hospital de Santa Caterina de Salt, al Gironès. Salt, precisament, és un dels municipis del país amb més casos detectats. Es tracta d'un pas endavant, ha destacat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
12: No disposàvem d'un circuit clar per on vehiculitzar aquesta atenció. Sí que és cert que si hi havia una persona que tenia molt clar que volia fer-se una cirurgia reconstructiva, la podíem enviar a Barcelona. El problema que hi havia era que pel fet que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint doncs, desistien de continuar amb el procés.
11: En el primer any de funcionament de la nova unitat quirúrgica a Salt han atès 22 dones i a 5 ja els han fet una reconstrucció del clítoris.

0: Avui es presenta a la Garriga un nou volum de les monografies del Montseny, una publicació anual totalment consolidada i que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís. Des del 1986, més de 400 autors hi han publicat articles sense ànim de lucre. La col·lecció permet tenir un ampli coneixement científic, històric, literari i social relacionat amb el Montseny. És un reportatge de la Montse Mir amb el muntatge de Joan Arroyo.
1: Els ratpenats del Montseny. Blanca Nadal Cullell, la primera dona flabiolaire en una copla. El castell de Tagamanent. Joan Maragall, Tagamanent i la masia de la Figuera. Són alguns dels articles que des del 1986 i sense interrupcions l'Associació Amics del Montseny ha publicat en un volum anual. El primer va ser un recopilatori d'escrits de l'historiador Antoni Pladevall, que és l'autor que durant tots aquests anys més articles hi ha portat. Carola Duran és membre del Consell de Redacció i també hi ha escrit una desena de textos.
2: Un dels col·laboradors, que era l'Antoni Pladevall, era historiador i, per tant, vaig començar per aquí. Però és que ara hi ha tota mena de temes i, per tant, doncs, jo penso que s'ha convertit una mica com una enciclopèdia del Montseny, perquè pots trobar des de músics, pots trobar folklore, pots trobar història, pots trobar temes econòmics.
1: El d'aquest any és el volum 41. L'any passat, coincidint amb el 40, el director Òscar Ferrarons va fer un recull bibliogràfic dels articles publicats que em permet veure l'evolució.
3: Sense comptar el d'aquest any, hem publicat 712 articles diferents de 417 autors, no? I això suma més de 10.000 pàgines, no? I a més ens vam entretenir a fer tot un estudi bibliogràfic. El 75% dels autors han estat homes, però també l'article constatava que en els últims 3 anys, per exemple, s'han igualat els percentatges d'homes i dones.
1: Cada any reben diversos estudis i escrits, sempre amb una temàtica al voltant del Montseny. Han de seguir uns criteris establerts i el Consell de Redacció en fa la tria i dona les recomanacions que calen perquè el resultat final sigui coherent i homogeni. No és una activitat remunerada i cal la voluntat de diverses persones.
2: Un dels primers, el Joan Campanyà i Ros, va fer la gran tasca fins que pràcticament va desaparèixer. I, per tant, se li ha d'agrair aquesta voluntat d'anar recopilant coses i anar entrevistant gent i anar buscant diners i anar buscant col·laboracions per poder publicar cada any el volum de les monografies.
1: Les monografies van començar com una publicació impresa, però els últims anys també és digital. De moment, la idea és continuar amb aquesta doble versió. Els exemplars impresos es reparteixen en institucions i biblioteques, però també n'hi ha a la venda.
3: Els socis de l'Associació Amics del Montseny, que són l'associació que ha dit aquestes monografies, en reben un exemplar. Els autors també, com a gratificació, en reben dos exemplars. Nosaltres en repartim a diferents universitats, museus o biblioteques, però també, si algú no és soci ni el vol consultar a la biblioteca, el pot comprar.
1: Una altra particularitat de la publicació és la il·lustració de la coberta, un dibuix inèdit relacionat amb algun dels textos.
3: Aquest any, per exemple, la coberta és de la Creu de Campins, que té unes reminiscències modernistes i es va estar fet per uns deixebles de Gaudí, perquè hi ha un article dins que parla d'això.
1: Cada any la publicació es presenta a una població diferent de l'àrea del Montseny.
0: Ara són 6:45 de la tarda.
4: El temps.
0: I a aquesta hora actualitzem la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
5: La temperatura continua sent alta, tot i això ha baixat entre 1 i 4 graus respecte a dies anteriors. Per exemple, avui la més alta a Lleida ha arribat als 38 graus, ahir arribàvem pràcticament als 40. I la previsió és que aquesta tarda tinguem aquesta calor un palet més moderada, amb alguns ruixats que estan apareixent al Pirineu Oriental, sobretot al sector de la Catalunya Nord, i petits ruixadets que s'han format entre les Guilleries, el Montseny i zones pròximes. Bé, la tarda, la resta, serà assolellada. Demà torna a pujar la temperatura. De fet, tornarà a començar una altra onada de calor, la tercera de la temporada, i això farà que registrin temperatures de fins a 40 graus, 39 o 40 graus, per exemple, a la zona del Segrià, valors per sobre els 35-36 graus a molts punts de l'Alt Pirineu, que és on tenim avisos activats de calor extrema demà al centre del dia. A la resta, també, a moltes zones de l'interior es passaran àmpliament els 35 graus. Demà un dia de sol, però també amb alguns núvols que poden formar-se a la Costa Brava, també al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, i capes de núvols prims a la resta i molta pols en suspensió, pols sahariana, que deixarà una atmosfera tèrbola. En pròxims dies s'intensifica l'onada de calor i sembla que de cara a dimecres arribarem al màxim.
0: Gràcies, Eloi. De fet, davant d'aquests continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i que modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els seus treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquests dies, Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es converteix en l'epicentre de la música i els balls populars amb la 14a edició del Campus Ebre Folk. Enguany, els organitzadors estan aclaparats per les inscripcions rebudes, sobretot per part dels joves. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Ebre Folk treballa per reivindicar els elements que formen part de la cultura popular catalana, però que a partir del segle XVIII van començar a perdre terreny. Les rondalles, els fandangos o les jotes són alguns dels elements més icònics. Enguany, les inscripcions a tallers i conferències han estat tot un èxit. Un cop han passat la 60a, els organitzadors, de fet, han hagut d'aturar el procés. Una prova de la feina feta en la recuperació del patrimoni cultural català. Lluís Flores és el coordinador d'Ebre Folk.
8: No ens havia passat mai, perquè normalment el perfil sol ser d'una persona entre 40, 55 anys, 35, 55, però enguany no sé si va també en les dinàmiques de revitalització de la música popular, de les noves tendències, també això reforça el programa que tenim d'Erasmus.
7: Un dels plats forts és, com sempre, la ballada de braçadors i rapers que s'ha fet aquesta passada nit. Hi ha hagut participants a Andalusia, Múrcia o l'Argentina. Aquesta 14a edició està dedicada al gènere de les seguidilles, un gènere potser més conegut si parlem del bolero.
8: Però sí que està més que documentat, no?, al Principat i a les Terres de l'Ebre també, sobretot com a final del ball de plaça, però també com a ball de saló, no?, com a ball d'escola també està documentat. Per tant, hem ajuntat al voltant d'este gènere diversos especialistes.
7: El pròxim Campus d'Ebre Folk serà la Gosa Roquetes al Baix Ebre. Coincidint amb les festes de la Cinta, també se'n farà una a Tortosa i de l'11 al 13 de setembre se'n farà una a Benassal, a l'Alt Maestrat.
4: Trescat Info. Un país per voltar. El turisme a Trescat Info. Amb Fèlix Martín.
9: Avui viatgem fins a la ciutat de Balaguer per conèixer el seu passat musulmà i visitar les restes que en queden i que són molt visibles. La capital de la Noguera compta amb el jaciment arqueològic d'època andalusina més gran que es conserva a Catalunya. Es tracta del Pla del Matà, que va ser el nucli originari de la ciutat i que va quedar abandonat l'any 1105. La zona, que ocupa 27 hectàrees, rebrà en un termini de 3 anys un impuls per a la seva recuperació i difusió, amb un projecte batejat amb el nom de Renaixement. Hi ha anat el nostre company Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
10: Hola, Fèlix.
9: Ets, podríem dir, a la zona 0, on va néixer Balaguer.
10: Exacte, Fèlix. I m'acompanya la directora del Museu de la Noguera, Carme Alós.
11: Som al Pla del Matà de Balaguer, que és com si diguéssim la zona 0 de la ciutat de Balaguer. Aquí va començar tot, aquí va néixer la ciutat. És el primer barri que neix com a campament militar, segurament a inicis del segle VIII, durant el primer terç, amb l'arribada de les tropes àrabs i berbers que han entrat al 711 per l'estret de Gibraltar.
10: El primer que ens atrau és l'antiga muralla, de la qual es conserven uns 700 metres, amb 27 torres que estan més o menys en bon estat i que, de fet, aquest 2026 s'iniciarà la seva restauració integral. Som a la part alta de la ciutat, en una zona presidida pel Santuari Basílica del Sant Crist, que hem de pensar que, de fet, és on hi havia l'antiga mesquita. Prospeccions arqueològiques i geofísiques ens indiquen que tot el subsol està ocupat.
11: Per tant, tenim un gran barri de la ciutat andalusina amb tot el que això implica, doncs segurament d'altres mesquites, de places, d'altres infraestructures que la ciutat necessités, no? Espais per a socs, mercats, tot això segurament està conservat. Igual que també una gran macbara o cementiri que ja estem excavant.
9: Precisament hi ha un projecte per recuperar la Balaguer musulmana que porta amagada molts segles.
10: Això és el que pretén el projecte Renaixement del Pla d'Almatà, precisament fer aflorar l'estructura dels antics carrers. Una iniciativa que també preveu la construcció d'un edifici nou, un centre d'interpretació on els visitants podran passejar de forma immersiva i amb l'ús de les noves tecnologies visuals per una ciutat totalment reconstruïda.
11: Un dels eixos del projecte Renaixement és treure a la llum tota la ciutat, però no pas excavant-la, sinó fent aflorar els antics carrers i els espais públics. És a dir, deixar al descobert aquests carrers per a que el visitant es passegi pels carrers i deixar a la recerca tota la part d'intervenció arqueològica en les cases, en els espais... però, d'alguna manera, quan pugis al Pla d'Almatà, visualitzis aquesta ciutat del segle XI.
10: Trepitgem el jaciment, la part que ja s'ha excavat.
11: Bé, doncs ens trobem ara al parc arqueològic on podem passejar per un d'aquests carrers de l'antiga Medina i veure tres de les cases, no, que tenim excavades, en les que hem intervingut des de l'any 2004 fins ara.
10: Un jaciment que va quedar abandonat l'any 1105 i a sobre del qual mai es va construir.
11: És un jaciment que queda abandonat a l'any 1105 amb la conquesta del comte d'Urgell, Armengol V, i s'abandona, no s'hi torna a viure al damunt, per tant no hi ha una pressió urbanística com és els casos que ha passat, no, a Lleida, a Tortosa, on s'ha construït al damunt, aquí no, i per tant tenim la ciutat intacta tal com va quedar l'any 1105.
10: Per acabar, cita obligada a passar també pel Museu de la Noguera, al centre de Balaguer, que rep fins a 15.000 visitants a l'any. La seva directora ens convida a descobrir la Balaguer andalusina.
11: Convidem els oients, no, a venir a Balaguer a descobrir aquest món andalusí, que és un món que Catalunya ha estat d'alguna manera obviat durant moltíssim temps i que a Balaguer es fa cada vegada més evident, i jo us dic com a exemple de la història de la meitat sud del país durant 400 anys.
9: El muntatge musical és de Toni Subirats.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT.info.
12: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
13: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
12: Denuncien l'accés de burocràcia...
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
14: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
12: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
14: I de la resta del món.
12: Pendents de la cimera internacional...
14: Faci el temps que faci.
16: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
14: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: 5 minuts i seran les 7 de la tarda.
4: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda de nou.
17: Bona tarda. Cop de teatre a la final femenina de Wimbledon perquè està a punt de començar el tercer set en un duel que semblava que havia de finalitzar fa ben bé més de 30 minuts. En un duel 100% txec, Linda Noskova ha guanyat el primer set per 2-6 i tenia un avantatge de 2-5 al segon set sobre la seva compatriota Carolina Mukova. En aquest segon set, Noskova ha arribat a tenir 5 punts de campionat per proclamar-se campiona de Wimbledon i aixecar el seu primer gran slam. Però Mukova ha anat remuntant a poc, ha trencat dues vegades el servei de Noskova i ha acabat enduent-se el segon set per 7-5 i forçar el tercer i definitiu. Com dèiem, aquest tercer set acaba de començar amb el servei ara mateix favorable a Noskova, les tenistes jugant-se el primer punt d'aquest tercer set, amb totes dues, recordem-ho, buscant el primer gran slam de la seva carrera. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha acabat guanyant la seva segona etapa de manera consecutiva en aquest Tour.
18: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
17: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slok. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a l'últim quilòmetre abans de meta, quedant-se a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac Del Toro. Demà es farà la novena etapa de mitja muntanya i, atenció, amb un recorregut modificat. Com a mesura excepcional, l'organització del Tour ha retallat els quilometratges i passat dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta manera, i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres. La sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans, cap a 6:15 de la tarda. Tots i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada. Un de quarta categoria, 2 de tercera i un de segona.
4: Tresca Tinfo.
17: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara se'n queda a 32 en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa. A DAZN.
19: He ido muy incómodo toda la carrera. Hemos ganado, pero he ido bastante incómodo. Entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista. Entonces hay que entender exactamente què necessitamos para mañana 30 vueltas.
17: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio, un Àlex Márquez que ha deixat clar que per la cursa llarga de demà el seu germà Marc és el favorit.
20: Con el medio trasero Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados, así que veremos. Veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
17: Els altres dos catalans de la categoria, Àlex Rins i Maverick Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià, recordem-ho, segon a la general, ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga de demà. Una cursa llarga amb Marc Márquez des de la Pol demà diumenge a les 2:00 PM. Una cursa llarga que, evidentment, com sempre, seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Això mentre el Mundial del Motociclisme Femení, segona posició per a la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
21: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
17: La cursa l'ha guanyada Maria Herrera, líder del Mundial, que demà mateix podria revalidar el títol de campiona del món. Pel que fa a la resta de catalanes, Sara Sánchez ha estat sisena i Ivonne Serpa ha acabat setena. La segona cursa del cap de setmana serà demà a 2:00 PM.
4: L'actualitat esportiva a fons.
17: I en futbol, aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial. A 11:00 PM, Noruega-Anglaterra pel primer lloc en aquesta segona semifinal. I ja a 3:00 PM, les eliminatòries de quarts es tancaran amb el duel entre Argentina i Suïssa. Aquesta, com diem, serà la segona semifinal. La primera ja va quedar definida ahir. Serà entre Espanya i França, després que la selecció espanyola guanyés Bèlgica per 2-1 amb gols de Fabián Ruiz i Miquel Merino, un partit en què 4 futbolistes catalans van ser titulars, Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamin Yamal. També a la segona meitat van jugar els blaugranes Pedri i Ferran Torres, sortint des de la banqueta.
4: Trescat Info.

0: L'incendi de Camarasa a la Noguera ja ha arrasat una vintena d'hectàrees de massa forestal i ha obligat a confinar la població del nucli de Fontllonga. El cap del foc continua provocant focus secundaris empès per la marinada. A primera hora d'aquesta tarda, els bombers han aconseguit controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'incendi d'Almeria dona una petita treva i ja no amenaça zones habitades. Els bombers han aconseguit contenir alguns flancs, però el foc continua actiu i ja ha arrasat 6.600 hectàrees. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. Els sindicats reclamen a les empreses que protegeixin de manera adequada els treballadors davant dels continus episodis de calor extrema. Demanen modificacions dels horaris laborals i del vestuari de feina, entre d'altres, però hi ha empreses que hi posen traves pels costos econòmics i organitzatius que impliquen. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia del curs el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i dels sindicats. Els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n poden beneficiar unes 750 localitats. L'Iran alerta que no respectarà el preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington continua violant els seus termes i el líder suprem promet revenja per l'assassinat del seu pare. Els dos països apugen el to de les amenaces, tot i que els atacs han disminuït aquests últims dies i continuen les reunions amb finalitats diplomàtiques. A l'est de la Xina hi ha prop de 2 milions de persones evacuades davant l'arribada del tifó Babi, un dels pitjors de les últimes dècades. Pluges i vents huracanats han causat estralls al seu pas per les Filipines i Taiwan. I el Festival Cruïlla tancarà aquesta matinada amb 73.000 assistents. En són 9.000 menys que l'any passat i la direcció del festival creu que la disminució es deu a la jornada inaugural. Avui, últim dia, hi ha actuacions destacades com les de Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band i Rigoberta Bandini.
1: Esports.
2: Cop de teatre a la final femenina de Wimbledon. La txeca Linda Noskova ha tingut fins a 5 pilotes de partit per guanyar la final, però Carolina Mukova, també txeca, ha acabat remuntant i ara mateix les dues tenistes estan al tercer set, on Noskova s'ha imposat al primer joc. Totes dues tenistes, per cert, busquen el seu primer gran slam a la seva carrera. En ciclisme, Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint, la seva segona victòria consecutiva d'etapa. A la General Pogacar continua amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Vingegaard. I amb motor, Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder, Jorge Martín. Àlex Márquez ha estat segon i Fabio Di Gianantonio tercer. La cursa llarga serà demà al migdia a les 2.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i de calor, però menys extrema que en dies anteriors. També estan creixent nuvolades que deixen alguns ruixats al Pirineu Oriental i de manera molt aïllada en altres llocs del nord-est. Demà diumenge tornarà a disparar-se la temperatura.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 5 minuts de les 7 de la tarda. Us acompanya molt de gust fins a les 8, Xavier Palau.
1: 3Cat Info.
0: Els bombers treballant a aquesta hora en un incendi forestal a Camarasa, la Noguera, crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i ja ha travessat la C-13. Ara avança en direcció nord-est, empès per la marinada. El cap de l'incendi continua provocant focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres. S'han mobilitzat 55 dotacions, 11 d'aèries, amb la intenció de contenir-lo tan aviat com sigui possible. De moment ha cremat una vintena d'hectàrees i els bombers precisen que afecta la serra dels Llaners, a tocar del Montsec de Rúbies, però que no hi ha entrat a l'espai natural. D'altra banda, fa poca estona els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han pogut estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions de Casalot, la Marina i Costa del Cèfir. i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que genera el foc. En aquests moments es demana restringir la mobilitat a tota la zona afectada. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que segurament algú havia provocat l'incendi.
3: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Avui és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimarà i Navarcles estan estabilitzats i els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats.
1: 3CAT Info.
0: A Almeria, l'incendi ja no amenaça zones habitades i els bombers aprofiten per atacar-lo amb tots els mitjans. Ja hi ha alguns flancs estabilitzats, però en conjunt

0: que va pujar a tocar les campanes per alertar els veïns.
1: Empezamos en la carretera, vino un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
2: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana.
0: Expliquen que l'alcalde els avisava porta per porta. Han pogut pujar avui al poble a buscar medicaments, també els deixen entrar si tenen explotacions ramaderes i afirmen que hi ha molts habitatges afectats. Encara no hi ha una xifra oficial, però en seran més de 10 i el foc crema sobretot pins i vegetació. Diuen que sí que l'Ajuntament els va avisar també per WhatsApp, però que les flames avançaven molt ràpid.
3: Lo que pasa que no nos dio tiempo a salir. Porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
1: Pero es que corrió 15 kilómetros en cuestión de hora.
0: La meitat dels censats a Vedar són estrangers, molts del Regne Unit. El foc continua actiu, afecta ja 6.600 hectàrees, però no es preveuen més desallotjaments. Les víctimes mortals, 12, no s'han pogut identificar amb les autòpsies i s'esperen ara els resultats de l'anàlisi de l'ADN. També hi ha 23 persones sense localitzar.
4: En aquest incendi d'Almeria, la dispersió dels veïns en petits masos ha dificultat molt que el foc es pogués preveure i ara també està fent molt difícil extingir-lo. Els experts admeten que a molta gent a partir d'ara no els quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc. Juan Ramon Molina, responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba, al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
4: En aquest cas també s'hi ha sumat l'acumulació de matolls i vegetació als barrancs, molts d'ells inaccessibles. Una bomba de rellotgeria, segons l'expert. I els sindicats reclamen a les empreses canvis en l'organització de les feines, modificació dels horaris de les jornades laborals i també de la roba i els vehicles de treball per protegir adequadament els treballadors davant dels episodis de calor extrema. Santi Mònica Pérez és responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
4: Els sindicats demanen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els treballadors han d'aturar-se. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
7: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
4: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció.
8: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: 7 de la tarda i 11 minuts, mestres i professors estan convocats a la vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Aquesta decisió s'ha pres avui a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou espai en què professionals de l'educació i representants sindicals debatran cap a on volen avançar com a estructura col·lectiva. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que, tot i haver anunciat la vaga pel primer dia de curs, pretenen seguir mobilitzats de cara a l'estiu.
9: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació.
4: Ara són els sindicats presents a l'Assemblea els qui han de convocar la vaga. Aquests són la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Social, la COS.

0: Abordem altres qüestions. Hem de fer referència al Pla de Pobles que s'ha presentat avui des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni. El president de l'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reivindicat el paper del seu partit en la posada en marxa del Pla de Pobles. Oriol Junqueras ha assegurat que el nou pla representa una millora de la igualtat d'oportunitats a tot el territori.
1: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
0: I és que els alcaldes d'arreu del país celebren l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la inversió de 400 milions d'euros pel món rural en el marc del desplegament d'aquest Pla de Pobles. Els diners serviran per fer un primer pas per blindar el futur del món rural i impulsar iniciatives per fer front al despoblament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Les pròximes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
3: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. Mentrestant, el sindicat de llogateres insisteix que la llei que acaben d'aprovar per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si el govern l'aplica amb rapidesa. I recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista, moltes iniciatives quedaran paralitzades.
2: El temps.
0: A punt, la crònica amb l'Eloi Gordomí.
4: La temperatura continua sent alta, tot i això ha baixat entre 1 i 4 graus respecte a dies anteriors. Per exemple, avui la més alta a Lleida ha arribat als 38 graus, ahir arribàvem pràcticament als 40, i la previsió és que aquesta tarda tinguem aquesta calor un palet més moderada, amb alguns ruixats que estan apareixent al Pirineu Oriental, sobretot al sector de la Catalunya Nord, i petits ruixadets que s'han format entre les Guilleries, el Montseny i zones pròximes. Bé, la tarda, la resta, serà assolellada. Demà torna a pujar la temperatura, de fet, tornarà a començar una altra onada de calor, la tercera de la temporada, i això farà que registrin temperatures de fins a 40 graus, 39 o 40 graus, per exemple, a la zona del Segrià, valors per sobre els 35-36 graus a molts punts de l'Alt Pirineu, que és on tenim avisos activats de calor extrema demà al centre del dia. A la resta, també, a moltes zones de l'interior es passaran àmpliament els 35 graus. Demà un dia de sol, però també amb alguns núvols que poden formar-se a la Costa Brava, també al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, i capes de núvols prims a la resta i molta pols en suspensió, pols sahariana, que deixarà una atmosfera tèrbola. En pròxims dies s'intensifica l'onada de calor i sembla que de cara a dimecres arribarem al màxim.
2: 3cat Info.
5: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3cat.
2: 3cat Info.
0: 7 de la tarda i 17 minuts. Sumar ha renovat avui la direcció. Les noves líders del partit són l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Només hi havia una candidatura i ha obtingut gairebé el 96% dels suports. L'actual vicepresidenta del govern espanyol i fundadora del partit, Yolanda Díaz, es desvincula completament de la direcció perquè no formava part de la llista. L'única cara coneguda de la nova executiva de Sumar és el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dels Comuns, però encara no se sap exactament quin càrrec ocuparà. L'Assemblea també ha aprovat per una àmplia majoria un document d'estratègia política. En aquest text reconeixen el desgast que els suposen les causes judicials que afecten el seu soci de govern, el PSOE, i obren la porta a aliances conjunturals amb forces independentistes després de l'oferiment de Gabriel Rufián de presentar una llista conjunta de les esquerres a les properes eleccions espanyoles. De fet, la coalició de Sumar té pendent escollir cap de llista per les generals previstes per l'any que ve, després que al febrer Yolanda Díaz descartés tornar a liderar la candidatura. Un home de 47 anys ha mort ofegat aquesta nit a la platja del Prat d'en Forés Regueral, a Cambrils, mentre es banyava. Els fets han tingut lloc quan el servei de vigilància ja havia finalitzat la jornada. Al llarg del dia d'ahir, la platja havia estat senyalitzada amb banderes groga i vermella per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de mitjans de juny. El pacient ingressat a l'Hospital Clínic amb sintomatologia compatible amb la febre hemorràgica de Crimea-Congo ha resultat negatiu en les proves realitzades per detectar la malaltia. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté en estudi al centre per fer-li un diagnòstic un cop descartada la possibilitat de contagi. El Departament de Salut assegura que aquest episodi no suposa cap perill per la població i recorda que la malaltia es transmet principalment a través de les paparres. La majoria de persones infectades amb el virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. Tot i això, la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment, a Catalunya no se n'ha registrat cap cas.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a la capital, Kiev. Els estralls provocats pels atacs russos palesen la indefensió ucraïnesa per falta de munició per la defensa aèria. L'Iran ha advertit que deixarà de complir el preacord de pau firmat amb els Estats Units el 17 de juny si Washington continua violant els seus termes. Ho ha dit l'ambaixador del país a l'ONU, Amir Sayed Iravani, després d'una setmana d'atacs i amenaces contínues d'una banda i l'altra.
6: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: I és que el líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare, assassinat pels Estats Units, hores després que Trump hagi assegurat que té un miler de míssils que apunten a l'Iran per si intenten matar-lo a ell. Malgrat aquesta pujada del to, els esforços diplomàtics continuen i, de fet, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Polònia ha commemorat avui l'aniversari d'un episodi històric que es manté enfrontat amb Ucraïna. Es tracta de l'anomenat genocidi de Volin, una massacre ètnica perpetrada durant la Segona Guerra Mundial atribuïda a l'UPA, inicials de l'exèrcit insurgent ucraïnès. En una cerimònia prop de la frontera amb aquest país, el president polonès, Karol Nawrocki, ha carregat contra aquesta organització liderada per l'ultranacionalista Stefan Bandera.
7: Espero, senyores i senyors, que el món ho vegi. Aquesta ideologia no només va causar la mort de 120.000 persones, sinó que tampoc no té cabuda avui ni a Polònia ni a l'Europa Unida. Això no és una ideologia, no són tropes, no són herois que, sens dubte, senyores i senyors, Europa estigui esperant.
0: Fa unes setmanes, Polònia va retirar una important condecoració al president ucraïnès Volodymyr Zelensky per haver batejat una unitat militar amb el nom de l'UPA. Zelensky, en revenja, va suspendre un viatge previst a Polònia. Els dos líders s'han trobat aquests dies a la cimera de l'OTAN, d'Ankara, per intentar desgelar les seves relacions. Torna la llum gradualment a Cuba després de l'apagada d'ahir a tota l'illa, la segona en menys d'una setmana i la quarta al llarg del 2026. Segons les autoritats, ja es garanteixen els serveis a tots els centres vitals, com hospitals i plantes d'abastiment d'aigua. L'apagada d'ahir va deixar sense llum més de 9 milions de cubans. Les autoritats atribueixen el problema a una avaria en una línia que va desencadenar una apagada massiva. Cuba pateix des del 2024 una crisi energètica greu, empitjorada pel bloqueig petrolier imposat pels Estats Units i una infraestructura obsoleta que provoca talls freqüents.

0: 73.000 persones hauran passat per aquesta edició del Cruïlla quan el festival tanqui aquesta matinada. Jovanotti, Els Pets o Rigoberta Bandini són alguns dels atractius d'aquesta última jornada. Anem al parc del Fòrum, Marc Ruiz.
1: Els 73.000 visitants d'aquest any al Cruïlla representen una caiguda de 9.000 respecte a l'any anterior, que va ser de rècord. En canvi, la jornada de dijous, amb 20.000 espectadors, va ser el dijous amb més públic de la història del festival. Una xifra aconseguida per la nostàlgia de bandes com Pixies o Garbage. El director Jordi Herreruel defensa que aquest any el públic s'ha repartit molt més entre els escenaris.
2: Possiblement aquesta sensació de que el públic es distribueix per tota l'activitat i no es concentra unitàriament a veure els caps de cartell. És el somni de qualsevol director de festival, perquè el que vol dir és que ha generat una dinàmica de curiositat, d'interès, de descoberta.
1: La jornada de dimecres adreçada al públic jove és la que més els costa consolidar, perquè creuen que el cap de cartell marca molt. La majoria del públic és català i, segons Herreruela, això demostra que es poden fer grans esdeveniments pensats pel públic local.
2: És estrany, però és necessari. No tots els grans esdeveniments que es fan a Barcelona s'han de dirigir al públic internacional, sinó que també s'han de dirigir en primera instància al públic local. I és raro fer-ho quan no utilitzes la llengua pròpia.
1: Els Pets, Jovanotti, Rigoberta Bandini, Joan Batista o Tutor Cinema Club són alguns dels grans noms de la jornada.
0: Fins a 8:15.
3: Esports.
0: Ja a l'estudi de 3CAT Info, Francesc Ripoll. Què tal, Francesc? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. I pendents de la final femenina de Wimbledon, que estan jugant la txeca Carolina Muchová, la número 9 del món, contra l'Índia Noskova, també txeca, és la número 12. Una final que ha anat al tercer set. Ara mateix tenim la final empatada a un set, 2-6, 7-5. I ara Noskova està guanyant aquest darrer set per 1-4, per tant té encarrilat el títol, el que seria el seu primer gran slam, la jugadora txeca Linda Noskova, partit que s'està jugant al All England Club del Regne Unit, on sempre juga aquest Wimbledon. Recta final d'aquesta final, qui guanyi aquest tercer set guanyarà el torneig de Wimbledon. Això és avui, la final femenina. Demà diumenge serà el torn per la final masculina entre Zverev i Jannik Sinner, un Zverev que buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i segon Wimbledon de manera consecutiva. I un últim apunt de tennis: Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger a Bastat, a Suècia, en guanyar la final a la tennista suïssa Valtert.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França, l'esprint. El belga del Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
5: Didn't feel like this all the time until the last minute.
6: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
4: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slok. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb domini de l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Demà es farà la novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i, passat els 185 quilòmetres previstos, els 155 quilòmetres d'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres. La sortida de l'etapa serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans, cap a 6:45 de la tarda. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder a la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
7: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
4: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
8: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos, veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
4: Demà la cursa llarga amb Marc Márquez des de la Pol a les 2 del migdia. Una cursa que estarem seguint en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra, una oportunitat única pels noruecs, com admet el seu entrenador, Ståle Solbakken.
9: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
4: I a les 3 de la matinada juga Argentina contra Suïssa. Aquesta seria una... D'aquests dos partits sortirà la segona semifinal. La primera, recordem, la disputaran a Espanya i França. I la selecció espanyola va derrotar Bèlgica per 2-1 i França va eliminar el Marroc.

0: Benvinguts, bona tarda amb els esports. Hem arribat a 8:15.
1: 3Cat Info.
0: I aquesta hora pendents de l'incendi de Camarasa a la Noguera, que ja ha arrasat una vintena d'hectàrees de massa forestal i ha obligat a confinar la població del nucli de Fontllonga. El cap del foc continua provocant focus secundaris empès per la marinada. Recordem que a primera hora de la tarda els bombers han aconseguit controlar un altre incendi de vegetació forestal que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Pendents també de l'incendi d'Almeria, que ha donat una petita treva i ja no amenaça zones habitades. Els bombers han aconseguit contenir alguns flancs, però el foc continua actiu i ja ha arrasat 6.600 hectàrees. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. I també us hem explicat que els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia del curs, el 8 de setembre. Ho han decidit avui a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i dels sindicats. Més continguts en aquesta segona mitja hora. Abans d'arribar al punt de les 8, us parlarem de l'experiment massiu de ciència ciutadana. Mesurarà durant l'eclipsi del 12 d'agost les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen astronòmic a través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir de demà a la web eclipsicatalunya.cat. Es mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de totes les persones que s'hi apuntin. I cap a 7:45 aproximadament, un nou espai d'aula oberta a l'educació a 3Cat Info amb Sara Cañete. Dels esports, pendents de la final femenina francesa de Wimbledon, que s'està allargant més del compte.
2: Sí, està a punt d'acabar, almenys és el que sembla, perquè l'estan disputant Mukova i Noskova. Les dues txeques, empat a un set, guanya Noskova per 2-5.
0: Tot això amb tarda de sol, de calor, però menys extrema que en dies anteriors. També estan creixent nuvolades que deixen alguns ruixats al Pirineu Oriental i de manera molt aïllada en altres llocs del nord-est. Demà, diumenge, tornarà a disparar-se la temperatura. Ara passen gairebé 4 minuts de 8:15. L'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera ja no avança. Els bombers treballen a aquesta hora amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com sigui possible. S'han mobilitzat una 60 de dotacions, 14 d'aèries. Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i ha travessat la C-13. La marinada l'ha anat empenyent durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Les dades provisionals indiquen que ha cremat una vintena d'hectàrees i els bombers precisen que afecta la serra dels Llaners, a tocar del Montsec de Rúbies, però que no ha entrat a l'espai natural. Aquesta tarda també els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han pogut estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions de Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja, per precaució i pel fum que genera el foc. En aquests moments es demana restringir la mobilitat a tota la zona afectada. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que segurament algú havia provocat el foc.
3: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Avui és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 33 de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els de Guimarà i Navarcles estan estabilitzats i els de Setmanat, el pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Mentrestant, l'incendi d'Almeria ja no amenaça zones habitades i els bombers aprofiten per atacar-lo amb tots els mitjans. Ja hi ha alguns flancs estabilitzats, però en conjunt el foc continua a aquesta hora actiu. I, de fet, ha cremat més de 6.600 hectàrees. Encara hi ha 1.500 evacuats de la zona on es van trobar les 12 persones mortes. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. Tornem a aquesta hora a la zona 0, a Los Gallardos, Almeria, amb l'Alba Barbosa.
1: El foc va començar a les afores de Los Gallardos, és un municipi que queda entre la serra que està cremant i el mar, i va estendre's molt ràpid per la serra en direcció cap a Béder, un poble d'uns 1.000 habitants. El Víctor va veure com començava el foc, que tot apunta que va ser per la caiguda d'un cable elèctric. El podem sentir a ell i també a la veïna de Béder, que va pujar a tocar les campanes per alertar els veïns.
4: Empezamos en la carretera, vino un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
5: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
1: Expliquen que l'alcalde els avisava porta per porta. Han pogut pujar avui al poble a buscar medicaments, també els deixen entrar si tenen explotacions ramaderes, i afirmen que hi ha molts habitatges afectats. Encara no hi ha una xifra oficial, però en seran més de 10, i el foc crema sobretot pins i vegetació. Diuen que sí que l'Ajuntament els va avisar, també per WhatsApp, però que les flames avançaven molt ràpid.
6: Lo que pasa que no nos dio tiempo a salir, porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
4: Y pero es que corrió 15 kilómetros en cuestión de hora.
1: La meitat dels censats a Béder són estrangers, molts del Regne Unit. El foc continua actiu, afecta ja 6.600 hectàrees, però no es preveuen més desallotjaments. Les víctimes mortals, 12, no s'han pogut identificar amb les autòpsies i s'esperen ara els resultats de l'anàlisi de l'ADN. També hi ha 23 persones sense localitzar.
0: Els sindicats reclamen a les empreses canvis en l'organització de les feines, modificació dels horaris de les jornades laborals i també de la roba i els vehicles de treball per protegir adequadament els treballadors davant els episodis de calor extrema. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
7: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats demanen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat a la feina que determinin automàticament quan els treballadors han d'aturar-se. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
8: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 minuts per arribar a 7:45. Mestres i professors estan convocats a la vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Aquesta decisió s'ha pres avui a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou espai en què professionals de l'educació i representants sindicals debatran cap a on volen avançar com a estructura col·lectiva. La portaveu d'aquesta Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que, tot i haver anunciat la vaga pel primer dia de curs, pretenen seguir mobilitzats de cara a l'estiu.
10: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació.
0: Ara són els sindicats presents a l'Assemblea els qui han de convocar la vaga. Aquests són la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Social. Les escoles incorporaran infermeres per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Els departaments d'Educació i Salut han fet una prova pilot a 57 centres del Vallès Oriental i el Maresme amb 204 alumnes amb necessitats de cures de diferents nivells, i ara la voluntat és estendre la mesura a tots els centres públics i concertats els propers dos cursos. Sara Canyete.
11: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia monitoratge de suport sanitari que rebia una formació específica. També se'ls atendrà en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
12: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
11: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova pilot tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
12: A vegades, les pròpies famílies que tenien por de com havia de fer aquestes cures aquesta persona, doncs modificaven el seu horari laboral per poder atendre el seu fill. Això és el que nosaltres creiem, que havien de fer un canvi, que havien de poder avançar a poder fer una atenció que sigués individual de cadascun dels nostres alumnes i que estigués a l'alçada del que és un sistema educatiu inclusiu.
11: Per fer aquest pla pilot s'ha creat un equip de pediatria territorial de referència per als centres educatius i s'ha assignat una infermera estable i de referència per a cada escola i institut.
0: Per primera vegada, un hospital públic de Girona ha començat a fer reconstruccions de clítoris a dones que han patit una mutilació genital. Fins ara, aquestes intervencions només es podien fer a Barcelona. A més, s'ha establert un sistema de treball conjunt amb els centres de detenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Sal, Fèlix Martín.
13: Les operacions de reconstrucció de clítoris les han començat a fer a l'Hospital de Santa Caterina de Sal, al Gironès. Fins ara només se'n feien a l'Hospital Clínic o la Clínica de Xeus a Barcelona. Sal, amb molta població immigrada d'origen subsaharià, és precisament un dels municipis de Catalunya on s'han detectat més casos de mutilació genital femenina. En el primer any de funcionament de la nova unitat han atès ja 22 dones i a 5 els han fet una reconstrucció del clítoris. Han començat a Sal, però la intenció és estendre-ho a tota la demarcació. I en aquest punt és bàsic que expliquen la col·laboració amb els ambulatoris, els serveis socials i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ho ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
14: Tenim un circuit establert en primària, que és bastant àgil, perquè ens puguin derivar aquelles dones a la unitat hospitalària que requereixin o vulguin informar-se sobre la possibilitat de fer una cirurgia reconstructiva.
13: I posa en valor que finalment es disposi de la nova unitat de cirurgia Sal, que eviti a aquestes dones haver d'anar a Barcelona, perquè això feia desistir moltes afectades.
14: El problema que hi havia era que pel fet de que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint desistien de continuar amb el procés.
13: A més de l'operació, Sal es fa un procés d'acompanyament mèdic i psicològic de la dona afectada, que també pot seguir tractament amb fisioteràpia. En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la de Xeus o al Clínic.
9: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
15: Què, anem plegant ja, no? Que aquí no veig la gent votant, ja.
0: I en marxa l'última jornada del Cruïlla amb artistes com Rigoberta Bandini, Jovanotti o Els Pets, aquí estem escoltant. Ho està seguit des del Parc del Fòrum de Barcelona, el Marc Ruiz.
16: Els Pets, amb homenatge a Black is Black de Los Bravos inclòs, han demostrat el seu poder de convocatòria a primera hora. Han repassat 40 anys d'èxits tan emotius com Vespre de 1995, o Pantalons curts i Genolls pelats, o tantes coses a fer. I tota aquesta experiència amb la solidesa del seu so dalt de l'escenari i amb el saber estar de Lluís Gavaldà, que es nota que es troba a casa i es permet fer broma dient, per exemple, que ell no té l'estat de forma de Brett Anderson de Suede, a qui també hem vist en aquesta edició del Cruïlla. I sembla mentida, però és probable que deixin fora del repertori Bon Dia. El músic empordanès Le Coq ha obert l'última jornada del Cruïlla pop elegant amb un punt de funky i ambientació electrònica influït pel pop i la chanson francesos. De fet, ha versionat la bicicleta d'Yves Montand, Ell canta en català i francès, que és la llengua de la seva mare. Enric Montlecoq dona importància també a la secció rítmica i, de fet, porta bateria i percussió dalt de l'escenari. Jovanotti, Rigoberto Bandini, The Hives o Tudor Cinema Club són alguns dels altres noms rellevants d'aquesta tarda. Una tarda de molta xafogor i probablement l'edició amb més ventalls de la història del Cruïlla.
9: El temps.
0: Amb el Cruïlla hem arribat tocats a 7:45, a punt la previsió meteorològica. La crònica és de l'Eloi Cordomí.
17: La temperatura d'avui ha estat una mica més suau que la dels dies anteriors. Ha fet molta calor, encara s'ha arribat als 38 graus a Lleida, però menys que aquests últims dies. S'han baixat en general entre 1 i 4 graus. De cara a demà, però, tornaran a pujar, i és que demà comença una altra onada de calor que es podria allargar bona part de la setmana que ve, fins dijous o divendres. De moment, a aquesta hora, destaquem també alguna tempesta que s'ha format, de moment, entre el Prepirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, nord d'Osona, té les hores comptades. Demà segurament tindrem un dia molt més estable, un dia més càlid, ja amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus en alguns llocs del Segrià i més de 35 graus a bona part de les comarques més interiors i fins i tot també en punts del Pirineu. La temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Dimecres segurament arribarà al màxim. Segurament entre dimarts i dimecres també repetiran alguns ruixets de tarda i de cara a dijous, divendres començarien a recular.
9: Tresca Info.
18: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
11: Obrim l'aula per parlar de comprensió lectora. Aquest curs, més de 500 centres participen a la xarxa de competència lectora, un espai de trobada on representants de diferents centres comparteixen coneixements i bones pràctiques, busquen estratègies, activitats i materials per millorar una habilitat que és clau en l'èxit educatiu. Visitem l'Institut Damià Campeny de Mataró, al Maresme, un dels centres que hi participa. L'Institut Damià Campeny de Mataró serveix d'exemple dels problemes de comprensió lectora que els professors detecten entre els alumnes.
19: Detecto que ells llegeixen, fan una lectura superficial i de seguida es frustren, troben que no ho entenen, perquè no s'aturen, no fan una relectura.
20: Amb les proves externes avui en dia, no, que són molt contextualitzades, hi ha molt de text, i moltes vegades les troben molt complicades i realment el que t'estan preguntant és ben senzill.
21: I clar, quan els preguntes molt simples, no? Com es deia el protagonista o on era, doncs veies, clar, que això ho entenien. Però quan ja feies una pregunta més complicada, llavors ja veies que es perdien.
11: Conscients d'aquesta realitat, el curs passat es van apuntar a la xarxa de competència lectora. Elena Romero és la cap d'estudis de l'Institut i professora de català.
22: Habilitar és assegurar que aquest procés sí que s'ha fet de forma conscient, perquè l'automatisme de la comprensió lectora és una cosa inconscient. Llavors, hi ha alumnes que tenen comprensió lectora de nivells diferents i quan estem a l'àmbit educatiu, la comprensió lectora és l'eina principal d'aprenentatge. Si no hi ha comprensió lectora, no pots aprendre, no?
11: El centre té dos representants que van a les trobades de la xarxa i que després traslladen els materials al centre on organitzen sessions de treball en bona part del claustre. Es treballen aspectes com la fluïdesa, l'adquisició de vocabulari o les estratègies de comprensió lectora.
22: Totes aquestes estratègies de comprensió lectora també estan treballades d'una en una, de manera que entenguem a nivell mental, racional, com funcionem, mostrar-ho als alumnes, fer un treball conjunt i després que els alumnes puguin desgranar aquella habilitat solets.
11: És precisament una d'aquestes estratègies, el resum, una de les que més costa als alumnes. En Lluc, l'Utger i la Bea són alumnes a secundària.
23: Quan ho explico i em demanen que ho resumeixi, no sé amb quines paraules resumir-ho, perquè no tinc aquesta capacitat.
24: M'agrada molt ficar detalls i explicar les coses ben explicades perquè s'entenguin, i llavors fico més coses de les que hauria de ficar. Perquè a vegades em passa igual que ells, i bueno, vull ficar més del que haig de ficar, però al final m'acabo donant compte i ho acabo resumint més.
11: I la Judit, l'Adrià i la Sali ens diuen quines són les matèries on la comprensió lectora els genera més dificultats.
25: A les matemàtiques hi ha moltes coses importants i com detectar el més important
2: a vegades costa. I penso que social, si és alguna cosa d'història o per l'estil, també ens pot costar.
3: Però et costa perquè són textos llargs?
2: Sí.
4: Socials, a vegades em costa entendre amb les dates i tot això em costa.
5: Hi ha exercicis que et demanen moltes coses i al final tu vas fent i et segueixes deixant coses de l'enunciat perquè ho has de llegir diversos cops.
11: Pel centre, un dels aspectes clau de la xarxa és la implicació de part important del claustre en la millora de la comprensió lectora, i això vol dir també que hi participen els professors de les matèries no lingüístiques. En Xevi Camps és professor de Biologia al centre.
20: I que moltes vegades doncs, plantegem un text i el ventilem en 20 minuts, no? Llegim ràpid, bueno, llegim, llegeix tu, llegeix l'altre, bueno, què extraiem? Vinga, unes preguntetes i seguim. I penso que això ens fa veure que ens hem d'aturar una mica. Ens hem d'aturar una mica, no donar per sobreentès que el que dèiem, no? Que aquestes estratègies ja les tenen, i donar una mica més de pausa.
11: Ara treballen per introduir i reforçar pràctiques com el modelatge. Laura Ruiz és professora de Socials.
19: Fer-ho jo primer, llegir jo el text, ostres, i això què vol dir? I doncs, em puc plantejar una altra cosa? Fer com aquest teatre davant dels alumnes, perquè ells vegin que el procés intern que ells han de seguir. Fer-ho junts, perquè finalment ja estiguin capacitats per fer-ho ells tots sols.
11: O focalitzant en el vocabulari.
19: A Socials utilitzem terminologia específica. És important aturar-se. Què vol dir això? I amb què es relaciona amb la resta del contingut? Llavors, clar, ens hem d'aturar, hem de llegir dos vegades, tres vegades, i fer-nos moltes preguntes per després entendre què és el que se'ns demana.
11: Però com destaca la Lídia Sánchez, que és professora de castellà, que els alumnes tinguin o no hàbit lector també marca la diferència.
21: És molt clar, i no només en la comprensió, sinó en l'expressió. Es nota moltíssim. Tu pots veure un alumne que llegeix i un alumne que no llegeix.
11: I això ja va més enllà de l'escola.
2: Jo crec que sóc bona lectora. Sempre que puc llegeixo, sempre que tinc una estona llegeixo.
23: Jo crec que llegeixo més dintre de classe o en horari escolar que fora a casa.
4: Jo, la veritat, no llegeixo molt. Però quan a l'escola diuen de llegir algun llibre, doncs el llegeixo amb ganes i la veritat que m'interessa, m'acaben interessant.
11: La comprensió lectora és fonamental a totes les matèries i reforçar-la amb iniciatives com la xarxa pot ser el camí per una millora global dels resultats. Tanquem l'aula.
18: Aula oberta.
0: Ara falten 7 minuts per arribar a les 8. Un experiment massiu de ciència ciutadana mesurarà durant l'eclipsi del 12 d'agost les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen astronòmic a través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir de demà diumenge a la web eclipsicatalunya.cat. Es mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de totes les persones que s'hi apuntin. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
6: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: És un estudi pioner, ja que mai s'han mesurat les alteracions del cos humà quan milers de persones viuen a la vegada un fenomen com aquest. Els dos responsables de l'experiment, Eduard Massana i Maria Jesús Cruz, confien arribar com a mínim a uns 5.000 participants.
25: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, doncs, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
6: Que podrem tenir moltes dades de gent que veurà l'eclipsi de forma total, de forma parcial, amb la qual tot això ens aportarà molta informació que fins ara no teníem.
0: Per poder valorar què canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures de dos dies abans, també se'n prendran mentre la lluna tapi el sol, i dos dies després del fenomen astronòmic. També es preguntarà als participants des d'on se'l miraran, però les dades seran totalment anònimes. I ara tanquem informatiu. Fins a les 8.
9: Esports.
0: A punt la crònica amb el Francesc Ripoll. Què tal, Francesc? Bona tarda.
1: Bona tarda. Ja tenim guanyadora del torneig femení de Wimbledon. Ha estat finalment Linda Noskova, que ha guanyat la final femenina. La txeca ha derrotat a la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i... Sí, i 3 a 6 és el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. Això ha estat avui, la final femenina. Demà, diumenge, estarà a torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner, un Zverev que buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. I un últim apunt en tenis. Paula Badós ha guanyat el torneig de Challenger a Bastat, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Waltert. Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga de Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
7: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
1: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Demà es farà la novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155 quilòmetres. D'aquesta forma, i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla etapa en 30 quilòmetres. La sortida de l'etapa serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans, cap a 6:15 de la tarda. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El Troa Cervera ara és a 32 punts al líder, en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
8: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
1: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
10: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos, veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
1: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà la cursa llarga, Marc Márquez des de la Pol a les 2:00 PM, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP, l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, el Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paula Ramos en la primera cursa.
12: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
1: Aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra, una oportunitat única pels noruecs, com admet el seu entrenador, Ståle Solbakken.
14: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: L'altra semifinal la disputaran Argentina i Suïssa a les 3 de la matinada. I un últim apunt de futbol abans d'acabar. L'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per les dues temporades vinents de 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
13: Trescat Info.
15: Bona tarda, són les 8. I aquesta hora pendents de l'incendi de Camarasa a la Noguera, que ja ha arrasat una vintena d'hectàrees de massa forestal i ha obligat a confinar la població del nucli de Fontllonga. El cap del foc continua provocant focus secundaris empès per la marinada. A primera hora de la tarda, els bombers han aconseguit controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia, amb un roig del camp, això és el Baix Camp. A Almeria, l'incendi dona una petita treva i ja no amenaça zones habitades. Els bombers han aconseguit contenir alguns flancs, però el foc continua actiu i ja ha arrasat 6.600 hectàrees. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga per al primer dia del curs, és a dir, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i dels sindicats. Resultat negatiu del pacient ingressat per un possible cas de febre hemorràgica de Crimea Congo, després que les proves diagnòstiques hagin descartat la possibilitat del contagi.
13: Trescat Info.
15: A aquesta hora tallem aquests titulars per explicar-vos que anem cap a Almeria, perquè allà hi tenim la compareixença del ministre Félix Bolaños per informar sobre l'última hora d'aquest incendi d'Almeria, que recordem ha deixat de moment un balanç de 12 persones mortes. Hi ha també 23 desapareguts i aquest matí deia que esperaven, deia el ministre, poder controlar una mica aquest incendi, i ara comença doncs aquesta compareixença de premsa que fa a la zona més afectada pel foc. Veiem ja el ministre amb tots els micròfons de tots els mitjans a punt i comença la seva compareixença.
16: Tiempo estaremos con este ruido de fondo. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta tercera comparecencia de prensa que hacemos durante el día de hoy. La primera fue del vicepresidente primero del gobierno andaluz y las dos siguientes, una por la mañana y esta por la tarde, que vamos a hacer para informar de cuáles son las últimas novedades que estamos teniendo en relación con la evolución del incendio. Acabamos de estar durante esta tarde, hemos visitado todo el equipo. El equipo, ¿se escucha bien?
17: Sí.
16: Muy bien. Pues iba diciendo.
15: El ministre que atura un moment la seva intervenció pel pas dels helicòpters, dels mitjans aèris, dels bombers, i ara de seguida la reprèn.
16: Pues una vez que hemos demostrado que estamos en directo, pues continuamos. Para decir que decía que durante esta tarde hemos visitado la zona afectada, el perímetro de la zona afectada. Hemos ido pues todo el equipo operativo que estamos en la coordinación del centro de mando, tanto el equipo de la Junta de Andalucía, el equipo también de la Diputación, el equipo de algunos alcaldes que estaban allí presentes. Hemos ido al perímetro del incendio, hemos llegado hasta el Marchal de Lubrín, hemos también parado en Vedar, hemos podido ver cuál es la afectación que ha tenido sobre el terreno el incendio. Esas 6.600 hectáreas, que esta es la primera noticia que quiero darles, porque son las mismas hectáreas afectadas esta mañana, con lo cual el fuego no ha avanzado nada en el día de hoy. Efectivamente, hemos aprovechado la ventana de oportunidad, la climatología favorable en viento y en humedad que hemos tenido durante el día de hoy, para intensificar esos trabajos para poder controlar el perímetro, y por tanto seguimos trabajando para poder dar por estabilizado el fuego y el perímetro, pues espero que lo antes posible. Será la dirección técnica de esta emergencia, de este incendio, quien lo determine cuando corresponda. Pues bien, hemos visto las zonas afectadas, hemos podido comprobar con nuestros propios ojos pues toda la afectación, todo el terreno que está quemado, pero también hemos podido comprobar cómo la práctica totalidad de las viviendas no están afectadas. Lo digo con cautela, por supuesto que hay algunas viviendas que sí pueden estar afectadas en mayor o menor medida, pero la inmensa mayoría de las viviendas que hemos podido ver en nuestra visita a las zonas afectadas, al perímetro, son viviendas que no están afectadas. Me lo confirma también el general de la Guardia Civil aquí presente, que me dice que en las 200, casi 250 viviendas que ellos han podido revisar una por una, la práctica totalidad de ellas no tienen afectación por el fuego, lo cual es una muy buena noticia para todas las personas que están desalojadas, para cuando, con todas las garantías y toda la seguridad, puedan volver a sus hogares. En este momento hay en torno a 1.400 personas que siguen fuera de sus viviendas, que siguen desalojadas. Ya no están en albergues, ya todas están o bien con familiares o bien en segundas residencias propias o bien en hoteles. Todo ese coste lo va a asumir el Gobierno de España, porque obviamente para los ayuntamientos, que son ayuntamientos pequeños en cuanto a presupuesto, pues puede ser un coste muy alto, pero sin embargo el Gobierno de España, por supuesto, que va a asumir ese coste. Y también es una noticia que quiero darles para todos ellos. El hecho de que ya estén todos o bien con familiares o bien en hoteles o bien en segundas residencias, quiero darles todo el ánimo, toda la fuerza. Entendemos y empatizamos con la situación que tienen fuera de sus casas y esperamos que lo antes posible sea una posibilidad que acaben, que puedan acceder a sus casas, que puedan acceder a sus viviendas, pero por supuesto esto hay que hacerlo con todas las garantías y sabiendo que de ninguna manera pueden estar afectados por el incendio. Como les decía hace un momento, el número de hectáreas afectadas siguen siendo la misma que esta mañana, y esto significa que el fuego no ha avanzado. Al revés, estamos nosotros avanzando, estamos atacando para poder controlar todo el perímetro del incendio y que cuanto antes se pueda dar por estabilizado. Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Y espero que mañana por la mañana, cuando demos información de nuevo por parte de las autoridades competentes, pues podamos tener noticias favorables en este sentido también. Pero quiero ser cauto y quiero repetir, subrayar la idea de que lo decimos con todas las cautelas. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego. Primero se tiene que estabilizar, después ha de controlarse y por último se extinguirá. Quiero también mandar un mensaje, nunca es suficiente, a todos esos servidores públicos que están haciendo ese trabajo sobre el terreno. Creo que es un trabajo, bueno, pues

0: vulnerables, cuando más dificultades tenemos, lo público sea nuestra red de seguridad y pueda garantizar nuestra integridad y también que el incendio se sofoca y finalmente se vuelve a la normalidad lo antes posible. Por tanto, agradecimiento a los servidores públicos que están luchando contra el fuego en estas horas, que llevan ya mucho tiempo haciéndolo. La perspectiva que tenemos con el incendio es favorable, la climatología nos ha acompañado durante el día de hoy, la ventana de oportunidad que hemos tenido durante el día se ha aprovechado con un trabajo intenso y también vamos a tener una buena climatología durante la noche, con buenas cifras y con buenas perspectivas tanto en viento como en humedad. Y esto hace que tengamos una perspectiva favorable en cuanto a lo que tiene que ser la estabilización del incendio en las próximas horas, con toda la cautela, porque ha de ser la dirección técnica del incendio quien lo determine. Y también, por supuesto, empatía a todas esas personas que están desalojadas de su casa, en torno a 1.400 personas, que esperemos que puedan volver pronto, pero han de entender que volverán cuando todas las condiciones de seguridad y de protección máxima podamos garantizarlas desde las autoridades. Y con esto, pues, termino esta intervención inicial y quedo a disposición de las preguntas.
1: Que se sabe de los
2: desaparecidos, ministro.
3: Doncs sentíem aquesta compareixença del ministre de la Presidència espanyol, Félix Bolaños, des d'Almeria, donant aquesta última hora sobre l'incendi en què els últims dies han mort, recordem, 12 persones. El foc, ha explicat, no ha avançat. Avui segueix amb la mateixa extensió de 6.600 hectàrees, pràcticament. Pràcticament ha dit que la perspectiva amb què treballen els equips d'emergència és poder estabilitzar l'incendi les pròximes hores. Ha dit que esperen ja demà al matí la nova compareixença que ofereixi poder dir ja que aquest incendi està estabilitzat. I que hi havia una altra bona notícia, deia, que és que tot i que continuen encara 1.400 persones desallotjades a causa d'aquest gran incendi, pràcticament quan han pogut accedir avui a la zona devastada ahir, que pràcticament totes les vivendes, pràcticament totes les 250 vivendes que han pogut revisar els cossos de seguretat, no n'hi havia pràcticament cap que estigués afectada per les flames. Com dèiem, l'última hora de l'incendi d'Almeria, que està fent aquesta compareixença que us hem ofert en bona part en directe aquí a 3Cat Info, 3Cat Informació, amb Félix Bolaños, el ministre de la Presidència espanyol.
4: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
3: Això pel que fa a Andalusia i a casa nostra. L'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera ja no avança. Els bombers treballen aquesta hora amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com sigui possible. S'han mobilitzat una seixantena de dotacions, 14 d'aèries, crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat, de fet, als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquesta hora podem anar sobre el terreny, podem saludar l'alcalde de Camarasa, és Pere Pedrol. Senyor Pedrol, molt bona tarda, gràcies per atendre'ns.
5: Bona tarda.
3: Expliqui'ns, alcalde, en primer lloc, quina és l'última hora? Com estan les coses ara mateix a la seva localitat?
5: Jo he estat baixant, ara mateix m'agafes amb el tractor, que he parat per parlar. M'agafes que he estat fent tallafocs al poble veí de la vora de Figuerola, perquè la zona que cremava nosaltres no podíem fer, o sigui, nosaltres pertanyem a una ADF i no podíem fer gran cosa, i m'he anat al poble de Figuerola a fer tallafocs. Quan ha començat a la tarda pintar una mica bastos perquè l'aire ajudava, el foc s'havia canalitzat per sota una línia de 25.000 de la llum, i clar, les medies aèries pobres tirant l'aigua d'alçada i no... Per allà però s'ha escapat una mica, el que passa és que el que és tocant el poble l'han parat molt bé i crec el que feia patir més, que pujar directe cap a Fontllonga, cap al poble. I s'ha escapat una ramificació del foc per la vora i és on estan atacant ara, però el que jo he vist des de Figuerola és que al principi veia una columna que feia por, i ara no es veu columna, es veu tot un flum blanc, clar, que això dona bona senyal. El foc és actiu, però penso jo, des de la meva ignorància, que ha estat bastant ben controlat pels bombers.
3: Mm-hmm. Ara li volia preguntar per l'orografia de la zona, perquè ens fes un dibuix d'aquesta zona i ens expliqués una mica què és el que s'ha cremat fins ara. Les dades provisionals d'agents rurals parlaven d'una vintena d'hectàrees, potser?
5: És mató, sí.

0: Més o menys és una cosa així, encara s'ha de calcular, això ho faran els experts, però més o menys s'ha cremat és matolls, carrasques, alzineres, no és bosc pròpiament dit, no és bosc pròpiament dit. I el que passa és que això se va disseminant perquè va cremant per sota, però no és un bosc com se pot entendre. Simplement són matolls baixos, ja dic, alguna alzinera, alguna carrasca. És el que, he vist jo que s'havia cremat.
1: I a Camarasa, al poble, com estan els veïns a aquesta hora? Més tranquils?
0: Bueno, a Camarasa estem tranquils. És la pedania de Folllonga, que és on s'ha posat foc, i allí, a veure, estan tranquils, però el foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
1: I se sap res, alcalde, sobre l'origen d'aquest foc que el pot haver provocat?
0: Ha començat per sota de la carretera del Doll, de la 13-13. S'està mirant el què. No soc la persona oportuna per aventurar-me a dir quines són les raons, ja són els professionals que han de mirar. Però ha començat per sota tocant del pantà, per sota de la carretera, i l'ha creuat tranquil·lament, perquè el vent li anava a favor i ha tirat amunt. Les raons no t'ho podré dir.
1: La carretera és la C-13, si no m'erro?
0: Sí, es diu la carretera del Doll, sí. Mm-hmm.
1: Perfecte, doncs Pere Pedrol, alcalde de Camarasa, moltes gràcies per atendre'ns i explicar els detalls d'aquesta última hora en aquesta lluita per acabar de poder estabilitzar aquest incendi que ha començat avui a la tarda. Moltes gràcies. Bona tarda.
0: Adéu-siau.
1: I de fet, a aquesta hora també estem pendents d'un altre incendi de vegetació, en aquest cas d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, crema a prop de la carretera T-244, això és a la Vall de l'Infern, i els bombers i treballen amb 11 dotacions terrestres i també un helicòpter. Aquesta tarda els bombers ja han pogut controlar un altre incendi de vegetació. Havia començat al migdia amb un Roig del Camp, això és el Baix Camp. En temps rècord han pogut estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi, que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat, recordem, el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir, i dues cases al costat de les vies del tren a Miami Platja, per precaució i també pel fum que generava el foc. En aquests moments es demana encara restringir la mobilitat a tota la zona afectada. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, revelava que és molt probable que algú hagi provocat el foc.
2: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
1: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi, en aquest cas, ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què recordem que el màxim a precaució, perquè tenim 57 municipis de 13 comarques diferents, en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla Alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que demà continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut també aquesta setmana. I a la Catalunya del Nord, els bombers han donat per controlat l'incendi que crema des de fa tot just una setmana i que va començar a Trevillac. El prefecte del departament ha assegurat que el foc està contingut en el seu perímetre i que ja no es pot propagar més. També ha valorat el fet que l'incendi no hagi cremat el massís d'Aspres. El foc ha cremat prop de 5.000 hectàrees i va obligar a principis d'aquesta setmana a evacuar uns 10.000 residents. Des d'ahir, els últims ja han pogut tornar a casa. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció. El foc va obligar a adaptar el recorregut del Tour de França diumenge passat i es va fer sense públic. Ara passen 2 minuts d'un quart de 9 de la tarda.
3: A aquesta hora tenim algun ruixat que descarrega al voltant del Prepirineu Oriental. Té les hores comptades, anirà desapareixent ràpidament. Tot això després d'un dia amb unes temperatures més baixes que les dels dies anteriors. Hem arribat a valors de fins a 38 graus a Lleida, i es va arribar a 40, 39 encara a Llimiana, al Pallars Jussà, però en general han baixat entre 1 i 4 graus a gairebé tot arreu. Demà tornaran a recuperar-se. Demà comença la tercera onada de calor de la temporada. Es preveu que les temperatures tornin a arribar als 40 graus pràcticament a les comarques de Ponent, i serà un dia amb sol, però també amb capes de núvols prims o fins i tot calitja amb força pols en suspensió. A primera hora es podran formar alguns núvols baixos, sobretot a la Costa Brava i també a l'extrem sud de Catalunya, preferentment també al voltant del Delta de l'Ebre, a prop de la costa, doncs. De cara a aquests pròxims dies, preveiem que l'onada de calor es vagi intensificant, la temperatura anirà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Entre dimarts i dimecres podrien repetir-se alguns ruixats de tarda al Pirineu.
1: Era la previsió del temps de l'Eloi Cordomé.
4: Tresca Info.
5: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
4: Tresca Info.
1: Més notícies destacades d'aquest dissabte. Mestres i professors estan convocats a la vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Aquesta decisió s'ha pres a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan en què professionals de l'educació i representants sindicals debatran cap on volen avançar com a estructura col·lectiva. Avui han fet aquesta primera trobada. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat que, tot i haver anunciat la vaga per al primer dia de curs, pretenen seguir mobilitzats de cara a l'estiu. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació.
1: Ara són els sindicats presents a l'Assemblea els qui han de convocar la vaga. Aquests són l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, Coordinadora Obrera i Social.
4: Trescat Info.
1: El pacient ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona amb simptomatologia compatible amb la febre hemorràgica de Crimea Congo ha resultat negatiu en les proves realitzades per detectar si tenia aquesta malaltia. Hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté en estudi al centre per fer-li un diagnòstic un cop descartada la possibilitat del contagi. El Departament de Salut assegura que aquest episodi no suposa cap perill per a la població i recorda que la malaltia es transmet principalment a través de les paparres. La majoria de persones infectades amb el virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. Tot i això, la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment, a Catalunya no se n'ha registrat cap cas.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart de nou, obrim plana internacional per explicar-vos que l'Iran ha advertit que deixarà de complir el preacord de pau firmat amb els Estats Units el 17 de juny si Washington continua violant els seus termes. Ho ha dit l'ambaixador del país a l'ONU, Amir Saeed Iravani, després d'una setmana d'atacs i amenaces contínues d'una banda i l'altra.
7: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
1: I és que el líder suprem iranià, Mujtaba Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare, assassinat pels Estats Units hores després que Donald Trump hagi assegurat que té un miler de míssils que apunten a l'Iran per si intenten matar-lo a ell. Malgrat aquesta pujada del to, els esforços diplomàtics continuen i, de fet, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Més coses també que ens porten en aquest cas cap a Veneçuela, perquè a Veneçuela concretament us expliquem que ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç fet públic avui per les autoritats. Aquesta nova xifra augmenta en 215 el nombre de víctimes mortals. Pel que fa a la xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica, arriba a 30.000. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: El govern veneçolà xifra en 25.000 les vivendes que cal edificar per assistir als afectats pel doble terratrèmol del 24 de juny passat. Més de 800 edificis han quedat afectats, quasi 200 d'ells ensorrats completament, absolutament del tot, destruïts. Fent de portaveu del govern, el president del Parlament veneçolà i número 2 del chavisme, Jorge Rodríguez, ha fet balanç de la catàstrofe amb xifres a la mà. 2.400 rescatistes internacionals segueixen treballant sobre el terreny, mirant de localitzar els coneguts com a supervivents miracle i també traient cossos sense vida de les runes. Jorge Rodríguez parlava d'aquesta manera als diferents països i governs del món, assegurant que Venezuela ha viscut una doble tragèdia.
9: Que no sufran una catàstrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de julio. Es inconmensurable lo que ese día pasó. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas. Eso puede haber significado que personas murieron por las mentiras o las falsedades o los bulos.
8: I també ha dit que calen diners, que calen fons per a la reconstrucció, i d'aquí que s'hagi tornat a reclamar al Regne Unit el desbloqueig de les reserves d'or que allà estan retingudes al Regne Unit. Són 1.900 milions de dòlars.
1: I en marxa l'última jornada del Cruïlla amb artistes com Rigoberta Bandini, Jove Noti o Els Pets. Ho està seguint des del parc del Fòrum en el Marc Ruiz.
10: Els Pets, amb homenatge a Black is Black de Los Bravos inclòs, han demostrat el seu poder de convocatòria a primera hora. Han repassat 40 anys d'èxits tan emotius com Vespre de 1995 o Pantalons curts i Genolls pelats o Tantes coses a fer. I tota aquesta experiència amb la solidesa del seu so dalt de l'escenari i amb el saber estar de Lluís Gavaldà, que es nota que es troba a casa i es permet fer broma dient, per exemple, que ell no té l'estat de forma de Brett Anderson de Suede, a qui també hem vist en aquesta edició del Cruïlla. I sembla mentida, però és probable que deixin fora del repertori Bon Dia. El músic empordanès Le Coq ha obert l'última jornada del Cruïlla pop elegant amb un punt de funky i ambientació electrònica influït pel pop i la chanson francesos. De fet, ha pressionat la bicicleta d'Yves Montand. Ell canta en català i francès, que és la llengua de la seva mare. Enric Mont Le Coq dona importància també a la secció rítmica i, de fet, porta bateria i percussió dalt de l'escenari. Jove Noti, Rigoberta Bandini, The Hives o Tudor Cinema Club són alguns dels altres noms rellevants d'aquesta tarda. Una tarda de molta xafogor i probablement l'edició amb més ventalls de la història del Cruïlla.
1: Esports. Fins arriba a dos quarts. Francesc Ripoll, bona tarda.
11: Bona tarda. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8 a la Santim.
12: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
11: Demà diumenge estarà a torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè Grand Slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. I un últim apunt de tennis, Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger a Bastat, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra, una oportunitat única pels noruecs, com admet el seu entrenador Ståle Solbakken.
13: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
11: Ja a les 3 de la matinada, Argentina, Suïssa. Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
14: És un equip que compite con las mejores selecciones, siempre sale adelante, aunque a lo mejor puede ganar o perder, pero siempre compite. Tiene tradición en los mundiales, tiene jugadores de experiencia, físicamente son fuertes. Complicado, va a ser un rival difícil y lo respetamos como a todos y por algo ha llegado a esta distancia.
4: L'actualitat esportiva a fons.
11: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga de Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva.
15: Didn't feel like this all the time until the last minute.
16: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
11: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slok. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates Isaac del Toro. Demà es farà la novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres als 155. La sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans, cap a 6:15 de la tarda. Tots i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
4: 3CAT Info.
11: I Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El Tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
17: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
11: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar també a DAZN que el seu germà és favorit.
18: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos, veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
1: Ara són 9:15, moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora. Hem seguit en directe la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, des d'Almeria. Ha dit que l'incendi no ha avançat gens avui i que en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'últim balanç de víctimes continua sent de 12 morts, 23 persones no localitzades i 6.600 hectàrees cremades. També hem parlat amb l'alcalde de Camarasa, la Noguera, per actualitzar la informació de l'incendi forestal que hi crema. El foc no avança i els bombers l'han aconseguit contenir abans no entrés al poble. La població del nucli de Fontllonga continua confinada. I en aquesta mitja hora següent, a banda d'ampliar-vos aquestes notícies, també us explicarem que els sindicats reclamen a les empreses que protegeixin de manera adequada els treballadors davant dels continus episodis de calor extrema. Demanen modificacions dels horaris laborals i del vestuari de feina, entre d'altres. Però hi ha empreses que hi posen traves pels costos econòmics i organitzatius que impliquen. Anirem també a Madrid, on avui es fa l'assemblea de Sumar, la tercera en 3 anys. Ha renovat la direcció. Les noves responsables del partit són l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. De la direcció se'n desvincula completament Yolanda Díaz. I detallarem que aquest mes el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. Les ajudes es destinaran a la millora dels nuclis urbans, al patrimoni, l'habitatge i a l'impuls de les infraestructures necessàries per acollir polígons d'activitat econòmica. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
11: Kalina Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing WTA.
1: Tot això amb un temps de ple estiu. Demà diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor. Farà sol amb alguns núvols prims i calitja. Al matí hi haurà núvols baixos matinals a la Costa Brava i al sud del país. I I anem, doncs, cap a Almeria, on el foc no ha avançat gens en tot el dia i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat avui el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 1.400 persones evacuades. Això sí, totes han estat reallotjades. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Turre, i tenim l'Alba Barbosa. Bona tarda, Alba.
19: Bona tarda, Eva. Sí, la perspectiva, ara ho deies, per part dels bombers és positiva per aquestes properes hores, amb condicions climatològiques que els són favorables. La superfície afectada no ha augmentat, es manté 6.600 hectàrees, i l'objectiu és ara poder donar el foc per perimetrat i estabilitzat. És l'actualització que en feia el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
20: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
19: No s'han pogut identificar les 12 víctimes mortals i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima. A aquesta hora es preparava un equip caní per marxar cap a la zona. S'enduen una gossa que busca persones desaparegudes. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
21: Ella, cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
19: La major part de les vivendes se les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Els acullen en cases de familiars, en hotels o en espais habilitats. A Los Gallardos, que és on va començar el foc, dos veïns de Bédar ens explicaven que van veure com el foc començava prop d'una carretera secundària per un cable elèctric caigut. El foc va avançar molt ràpid i asseguren que l'alcalde els avisava casa per casa i també els va demanar que toquessin les campanes.
22: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
23: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
19: El govern andalús no va enviar un missatge d'alert als telèfons mòbils perquè argumenten hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals se les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles mentre intentaven marxar a peu.
1: Gràcies, Alba Barbosa, des d'Almeria. Qualsevol novetat ens demanes pas aquí a la sintonia de 3CAT Info. Gràcies, fins ara.
19: Fins ara, gràcies.
1: I seguim parlant, però, d'incendis, perquè l'incendi forestal que crema a Camarasa, això és a la Noguera, tampoc avança. Els bombers treballen a aquesta hora amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com sigui possible. S'han mobilitzat una 60 de dotacions, 14 d'aèries, crema vegetació prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres. Pere Pedrol, el alcalde de Camarasa, en declaracions aquí a 3CAT Info.
0: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
1: Aquesta tarda els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat al migdia a Montroig del Camp, al Baix Camp, en temps rècord. Han pogut estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies de tren. També s'ha demanat durant una estona el confinament de diverses urbanitzacions de la zona. Sembla, segons explicava també en una entrevista a Catalunya Ràdio l'alcalde de Montroig del Camp, Fran Marancho, que és molt probable que algú hagi provocat aquest foc.
2: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita, doncs, que puguin ser provocats.
1: I en aquests dies en què estem pendents de diversos incendis simultanis, també per aquestes onades de calor, ja hem tingut la segona de l'estiu i demà ha de començar aquesta tercera onada de calor, i en aquest context els sindicats reclamen a les empreses canvis en l'organització de les feines, modificació dels horaris de les jornades laborals i també de la roba i els vehicles de treball per protegir adequadament els treballadors davant dels episodis de calor extrema. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
3: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
1: Els sindicats demanen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els treballadors han d'aturar-se. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
5: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
1: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. Parlant precisament del camp, recordem que aquesta setmana va morir un temporer a les comarques de Lleida a causa d'un cop de calor. I a França, la nova onada de calor ha obligat a tancar abans d'hora els monuments i museus de París, com ara la Torre Eiffel, que ha tancat a les 4 de la tarda. També el Louvre i el Museu Orsay. Per demà, les autoritats ampliaran de 24 a 37 el nombre de departaments en alerta vermella. En els territoris afectats s'ha activat un pla d'emergència que preveu l'obertura d'espais climatitzats i ha obligat a alterar l'etapa de demà del Tour de França, ens ho explicava en Francesc Ripoll, que es reduirà en 30 quilòmetres. L'onada de calor també ha provocat que es cancel·lin alguns dels actes previstos per a dimarts que ve, motiu del 14 de juliol, la Festa Nacional Francesa, com ara focs artificials o esdeveniments esportius a l'aire lliure. Les altes temperatures també han elevat el risc d'incendis forestals. Des de començaments d'any han cremat més de 25.000 hectàrees, el doble que fa un any. En el que portem d'estiu, les autoritats han detingut 32 sospitosos de provocar incendis forestals.
6: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
6: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
24: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: 5 minuts i arribarem a 9:15 de la política. Aquest cap de setmana estem pendents de Sumar, que ha renovat avui la direcció. Les noves líders del partit són l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Només hi havia una candidatura i ha obtingut gairebé el 96% dels suports. L'actual vicepresidenta del govern espanyol i fundadora del partit, Yolanda Díaz, recordem que es desvincula completament de la direcció perquè no formava part de la llista. L'única cara coneguda de la nova executiva de Sumar és el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Anem cap a Madrid, Talba Gil.
25: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent. Prova n'és que ha estat corejada a l'inici de l'acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
26: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso... Eso no es moderación, eso es barbarie.
27: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular i de Vox.
25: Tot plegat en ple procés de refundació i amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
1: I encara parlant de l'àmbit dels comuns, les pròximes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
8: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
1: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. Mentrestant, el sindicat de llogateres insisteix que la llei que acaben d'aprovar per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si el govern l'aplica amb rapidesa, i recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista, moltes iniciatives quedaran paralitzades.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: De l'àmbit internacional a Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy. Això és al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa, i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev. Els estralls provocats pels atacs russos palesen la indefensió ucraïnesa per falta de munició per a la defensa aèria. I Polònia ha commemorat avui l'aniversari d'un episodi històric que el manté enfrontat amb Ucraïna, precisament. Es tracta de l'anomenat genocidi de Volyn, una massacre ètnica perpetrada durant la Segona Guerra Mundial atribuïda a l'UPA, inicials de l'exèrcit insurgent ucraïnès. En una cerimònia prop de la frontera amb aquest país, el president polonès, Karol Nawrocki, ha carregat contra aquesta organització liderada per l'ultranacionalista Stepan Bandera.
9: Espero, senyores i senyors, que el món ho vegi. Aquesta ideologia no només va causar la mort de 120.000 persones, sinó que tampoc no té cabuda avui ni a Polònia ni a l'Europa Unida. Això no és una ideologia, no són tropes. No són herois que, sens dubte, senyores i senyors, Europa estigui esperant.
1: Fa unes setmanes, Polònia va retirar una important condecoració al president ucraïnès Volodymyr Zelensky per haver batejat una unitat militar amb el nom de l'UPA. Zelensky, en revenja, va suspendre un viatge previst a Polònia. Els dos líders s'han trobat aquests dies a la cimera de l'OTAN d'Ankara per intentar desgelar les seves relacions. En punt, 9:15.
6: El temps.
1: Amb l'Eloi Cordomí.
10: La temperatura d'avui ha estat una mica més suau que la dels dies anteriors. Ha fet molta calor, encara s'ha arribat als 38 graus a Lleida, però menys que aquests últims dies. S'han baixat en general entre 1 i 4 graus. De cara a demà, però, tornaran a pujar, i és que demà comença una altra onada de calor que es podria allargar bona part de la setmana que ve, fins dijous o divendres. De moment, a aquesta hora, destaquem també alguna tempesta que s'ha format, de moment, entre el Prepirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, nord d'Osona, té les hores comptades. Demà segurament tindrem un dia molt més estable, un dia més càlid, ja amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus en alguns llocs del Segrià i més de 35 graus a bona part de les comarques més interiors i fins i tot també en punts del Pirineu. La temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Dimecres segurament arribarà al màxim. Segurament entre dimarts i dimecres també repetiran alguns ruixats de tarda, i de cara a dijous, divendres, començarien a recular.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Alcaldes d'arreu del país celebren l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la inversió de 400 milions d'euros per al món rural en el marc del desplegament del Pla de Pobles. Els diners serviran per fer un primer pas per blindar el futur del món rural i impulsar iniciatives per fer front al despoblament, segons informa el govern. Vergós de Cervera, Alba Mor.
4: El Pla de Pobles arriba un any després de la constitució de l'Estatut de Municipis Rurals i suposa una injecció econòmica per començar a corregir les desigualtats amb els municipis més grans. Els batllers veuen la mesura com un suport per dotar-los d'eines per a fer nous projectes de retenció de talent i població al territori. Dinamitzar l'economia, augmentar l'oferta d'habitatge i rehabilitar espais degradats són les prioritats de batllers com Mario Urrea, de Torrebesses, Jaume Gilabert, de Montgai, i de Gael Rodríguez, de Portbou.
12: Municipis, si la gent no s'hi pot guanyar la vida, si no té activitat econòmica, no s'hi quedarà, continuarà marxant. Per tant, el pugui dinamitzar l'activitat econòmica, fer espais empresarials, espais per desenvolupar aquesta activitat econòmica.
13: En el cas de Montgai tenim diversos projectes que estem engegant. Un d'ells és una fase de construcció d'habitatge i després també el que és l'arranjament, sobretot d'una sèrie de carrers del poble que estan en una situació realment una precarietat.
14: Doncs a Portbou tenim un dèficit important d'inversió en l'espai públic, no, de dignificació de l'espai públic, i per tant centrarem molt, no, els recursos que puguem obtenir del Pla de Pobles en dignificar, en millorar, en fer més accessible, més maco el nostre espai públic, no?
4: La tasca dels alcaldes ara és idear aquestes propostes per presentar-les a la convocatòria d'ajuts que, segons el calendari del govern, es resoldrà al mes d'abril.
1: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reivindicat el paper del seu partit en la posada en marxa del Pla de Pobles. Des de l'acampada Jove d'Esquerra a Sant Celoni, Junqueras assegura que el nou pla representa una millora de la igualtat d'oportunitats a tot el territori.
15: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
6: 3CAT Info.
1: Més coses. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
16: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant, perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
17: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
16: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
18: De que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres, pel primer intercanvi, va ser una altra casa, i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
17: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
28: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad. Y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa pues de manera totalmente generosa.
17: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic, també hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
28: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
18: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podries fer amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, ¿no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de quatre que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
17: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa.
1: I abans dels esports, un parell de qüestions més. La multinacional Apple demanda la companyia d'intel·ligència artificial OpenAI per robatori d'informacions confidencials a través de la contractació d'antics empleats. La denúncia posa en un punt màxim de tensió la relació entre totes dues empreses que el 2024 van pactar integrar la tecnologia de ChatGPT, inventada per OpenAI, a la gamma de productes Apple. Però des d'aleshores, la relació entre tots dos socis s'ha degradat fins a arribar als tribunals. Apple acusa OpenAI d'obtenir de manera il·lícita els seus secrets tecnològics per desenvolupar els seus propis models. Actualment, de fet, uns 400 empleats d'Apple, exempleats, treballen per a OpenAI, circumstància que propicia, per tant, el traspàs d'informació. L'ofensiva judicial d'Apple pot complicar la pròxima entrada en borsa d'OpenAI, una companyia valorada en uns 750.000 milions d'euros que preveu desembarcar en l'electrònica de consum com a gran motor de creixement. I abans dels esports us expliquem també que a Cuba la llum va tornant de mica en mica després de l'apagada d'ahir a tota l'illa, la segona en menys d'una setmana i la quarta al llarg d'aquest 2026. Segons les autoritats, ja es garanteixen els serveis a tots els centres vitals, com hospitals i plantes d'abastiment d'aigua. L'apagada d'ahir va deixar sense llum més de 9 milions de cubans. Les autoritats atribueixen el problema a una avaria en una línia que va desencadenar una apagada massiva. Cuba, recordem, pateix des del 2024 una crisi energètica greu, empitjorada pel bloqueig petrolier imposat pels Estats Units i una infraestructura obsoleta que provoca talls freqüents.
6: Esports.
1: Fins a les 9, Francesc Ripoll.
0: Què tal? Bona nit.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Lina Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat a la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Gran Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8.
3: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
0: Demà, diumenge, estarà a torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner, un Zverev que buscarà el seu segon gran slam consecutiu, després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions de Jannik Sinner.
11: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
19: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble, la seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Gran Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
11: Let's see, but I'm looking forward to it.
0: I en l'últim punt de tenis, Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França, l'esprint, el belga de Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
5: Didn't feel like this all the time until until the last minute.
7: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
0: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slok. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general al Tour, continua amb el domini de l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar, amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip, l'Emirates, Isaac del Toro. Demà es farà la 9a etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma, i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres. La sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i aquests canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada. Un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder. Jorge Martín, el tro de Cervera, ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
20: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
0: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
21: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos, veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
0: La cursa llarga serà demà a les 2 del migdia. Marc Márquez és de la Pol, la seguirà en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I al Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
22: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
0: I aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra. A les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. I l'Espanyol femení ha fitxat la migcampista Clàudia Iglesias, més coneguda com a Bicho, que arriba a l'equip blanquiblau provinent del Tenerife.
23: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
6: Fresca Info.
24: Bona nit, són les 9. El foc d'Almeria no ha avançat gens en tot el dia i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Ha arrasat 6.600 hectàrees i la policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers treballen a aquesta hora amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com sigui possible. L'alcalde ha explicat a 3CAT Info que l'han aturat al peu del poble. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga per al primer dia del curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i els sindicats. L'Iran alerta que no respectarà el preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington continua violant els seus termes, i el líder suprem promet revenja per l'assassinat del seu pare. Els dos països apugen el to de les amenaces, tot i que els atacs han disminuït aquests últims dies i continuen les reunions amb finalitats diplomàtiques. A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. Sumar renova la direcció del partit. Les noves coordinadores són l'actual portaveu del Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. El Festival Cruïlla tancarà aquesta matinada amb 73.000 assistents. En són 9.000 menys que l'any passat, i la direcció del festival creu que la disminució es deu a la jornada inaugural. Avui, últim dia, hi ha actuacions destacades com les de Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band i Rigoberta Bandini.
6: Esports.
0: En futbol, aquesta matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial. A les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, i a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat a la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. I Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general, Pogacar continua líder. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
24: Pel que fa al temps, demà diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor. Farà sol amb alguns núvols prims i calitja. Al matí hi haurà núvols baixos matinals a la Costa Brava i al sud del país.
6: 3CAT Info.
24: Ara passen 3 minuts de les 9 del vespre. Salutacions, us informa Carola Gil. El foc d'Almeria no ha avançat gens en tot el dia i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat avui el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 1.400 persones evacuades. Això sí, totes han estat reallotjades. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
8: Sí, la perspectiva, ara ho deies, per part dels bombers és positiva per aquestes properes hores, amb condicions climatològiques que els són favorables. La superfície afectada no ha augmentat, es manté 6.600 hectàrees, i l'objectiu és ara poder donar el foc per perimetrat i estabilitzat. És l'actualització que en feia el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
9: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
8: No s'han pogut identificar les 12 víctimes mortals i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima. A aquesta hora es preparava un equip caní per marxar cap a la zona. S'enduen una gossa que busca persones desaparegudes. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
10: Ella, cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
8: La major part de les vivendes se les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Els acullen en cases de familiars, en hotels o en espais habilitats. A Los Gallardos, que és on va començar el foc, dos veïns de Bédar ens explicaven que van veure com el foc començava prop d'una carretera secundària per un cable elèctric caigut. El foc va avançar molt ràpid i asseguren que l'alcalde els avisava casa per casa i també els va demanar que toquessin les campanes.
4: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
12: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas y...
8: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles mentre intentaven marxar a peu.
24: En aquest incendi d'Almeria, la dispersió dels veïns en petits masos ha dificultat molt que el foc es pogués preveure i ara també està fent molt difícil extingir-lo. Els experts admeten que molta gent a partir d'ara no els quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc. Juan Ramon Molina, responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Córdoba, ho ha explicat al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
13: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
24: A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers treballen a aquesta hora amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com sigui possible. S'han mobilitzat una 60 de dotacions, 14 d'aèries, crema vegetació a prop del nucli de Pontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Pere Pedrol, alcalde de Camarasa, a 3Cat Info.
14: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè de vent

0: En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat el foc.
1: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que demà continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Els bombers de la Catalunya del Nord han donat per controlat l'incendi que crema des de fa tot just una setmana i que va començar a Trevillac. El prefecte del departament ha assegurat que el foc està contingut en el seu perímetre i que ja no es pot propagar més. També ha valorat el fet que l'incendi no hagi cremat el massís d'Aspres. El foc ha cremat prop de 5.000 hectàrees i va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Des d'ahir, els últims ja han pogut tornar a casa. El foc i el vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció. El foc va obligar a adaptar el recorregut del Tour de França diumenge passat i es va fer sense públic. Els sindicats reclamen a les empreses canvis en l'organització de les feines, modificació dels horaris, de les jornades laborals i també de la roba i els vehicles de treball per protegir adequadament els treballadors davant dels episodis de calor extrema que estem patint. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats demanen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els treballadors han d'aturar-se. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
3: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. A França, la nova onada de calor ha obligat a tancar abans d'hora els monuments i museus de París, com ara la Torre Eiffel, que ha tancat a les 4 de la tarda, el Louvre i el Orsay. Per demà, les autoritats ampliaran de 24 a 37 el nombre de departaments en alerta vermella. En els territoris afectats s'han activat un pla d'emergència que preveu l'obertura d'espais climatitzats i ha obligat a alterar l'etapa de demà del Tour de França, que es reduirà en 30 quilòmetres. L'onada de calor també ha provocat que es cancel·lin alguns dels actes previstos per dimarts que ve amb motiu del 14 de juliol, la Festa Nacional Francesa, com ara focs artificials o esdeveniments esportius a l'aire lliure. Les altes temperatures també han elevat el risc d'incendis forestals. Des de començaments d'any han cremat més de 25.000 hectàrees, el doble que ara fa un any. En el que portem d'estiu, les autoritats han detingut 32 sospitosos de provocar incendis forestals.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 2 minuts i serà 9:15 del vespre. Mestres i professors estan convocats a la vaga del 8 de setembre, el primer dia de curs. Aquesta decisió s'ha pres avui a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan en què professionals de l'educació i representants sindicals debatran cap on volen avançar com a estructura col·lectiva. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que, tot i haver anunciat la vaga per al primer dia de curs, pretenen seguir mobilitzats de cara ara aquest estiu?
5: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que

0: està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació.
1: Ara són els sindicats presents a l'Assemblea els que han de convocar la vaga. Aquests són la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Social. En clau política us expliquem que Sumar ha renovat avui la direcció. Les noves líders del partit són l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Només hi havia una candidatura i ha obtingut gairebé el 96% dels suports. L'actual vicepresidenta del govern espanyol i fundadora del partit, Yolanda Díaz, es desvincula completament de la direcció perquè no formava part de la llista. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
2: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent. Prova n'és que ha estat corejada a l'inici de l'acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernesto Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
3: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
4: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular i de Vox.
2: Tot plegat en ple procés de refundació i amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
5: El temps.
1: Eloi Cordomí.
6: A aquesta hora tenim algun ruixat que descarrega al voltant del Prepirineu Oriental. Té les hores comptades, anirà desapareixent ràpidament. Tot això després d'un dia amb unes temperatures més baixes que les dels dies anteriors. Hem arribat a valors de fins a 38 graus a Lleida i es va arribar a 40, 39 encara a Llimiana, al Pallars Jussà, però en general han baixat entre 1 i 4 graus a gairebé tot arreu. Demà tornaran a recuperar-se. Demà comença la tercera onada de calor de la temporada. Es preveu que les temperatures tornin a arribar als 40 graus pràcticament a les comarques de Ponent, i serà un dia amb sol, però també amb capes de núvols prims o fins i tot calitja amb força pols en suspensió. A primera hora es podran formar alguns núvols baixos, sobretot a la Costa Brava i també a l'extrem sud de Catalunya, preferentment també al voltant del Delta l'Ebre, a prop de la costa, doncs. De cara a aquests pròxims dies, preveiem que l'onada de calor es vagi intensificant, la temperatura anirà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Entre dimarts i dimecres podrien repetir-se alguns ruixats de tarda al Pirineu.
5: 3K Info.
7: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
8: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
9: Los hospitales destruidos. No hay medicamento.
10: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
11: El 90% de la población vive en la pobreza.
12: El comunismo es hambre y miseria hoy.
7: 30 minutos. Cuba, la fi de l'utopia. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional. L'Iran ha advertit que deixarà de complir el preacord de pau firmat amb els Estats Units el 17 de juny si Washington continua violant els seus termes. Ho ha dit l'ambaixador del país a l'ONU, Amir Saeed Iravani, després d'una setmana d'atacs i amenaces contínues d'una banda i l'altra.
13: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
1: I és que el líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units hores després que Donald Trump hagi assegurat que té un miler de míssils que apunten a l'Iran per si intenten matar-lo a ell. Malgrat aquesta pujada de to, els esforços diplomàtics continuen i, de fet, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Bizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
14: El boom de la borsa, l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
1: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses, fins i tot, es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades de tipus d'interès per frenar la inflació. Sentim Bizuete.
14: Les empreses estan guanyant diners cada vegada més i això, doncs, bueno, a curt termini, doncs, el mercat ho veu amb una complaença, no? amb una bona imatge, i això fa que l'inversor estigui còmode a la borsa.
1: Els sectors de la tecnologia i la intel·ligència artificial també han impulsat els mercats. 10 minuts i seran 9:45 a Veneçuela. Ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pel sisme del 24 de juny, segons l'últim balanç fet públic avui per les autoritats. Aquesta nova xifra augmenta en 215 el nombre de víctimes mortals. Pel que fa a la xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica, arriba a 30.000. Des que hi va haver els sismes, fa 17 dies, s'han registrat més d'un miler de rèpliques, entre les quals una de baixa intensitat aquest matí mateix. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: El govern veneçolà xifra en 25.000 les vivendes que cal edificar per assistir als afectats pel doble terratrèmol del 24 de juny passat. Més de 800 edificis han quedat afectats, quasi 200 d'ells ensorrats completament, absolutament del tot, destruïts. Fent de portaveu del govern, el president del Parlament veneçolà i número 2 del chavisme, Jorge Rodríguez, ha fet balanç de la catàstrofe amb xifres a la mà. 2.400 rescatistes internacionals segueixen treballant sobre el terreny, mirant de localitzar els coneguts com a supervivents miracle i també traient cossos sense vida de les runes. Jorge Rodríguez parlava d'aquesta manera als diferents països i governs del món, assegurant que Veneçuela ha viscut una doble tragèdia.
16: Que no sufran una catàstrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de julio. Es inconmensurable lo que ese día pasó. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas. Eso puede haber significado que personas murieron por las mentiras o las falsedades o los bulos.
15: I també ha dit que calen diners, que calen fons per a la reconstrucció i d'aquí que s'hagi tornat a reclamar al Regne Unit el desbloqueig de les reserves d'or que allà estan retingudes al Regne Unit. Són 1.900 milions de dòlars.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Què, anem plegant ja, no? Ah! Que aquí no veig, no veig la gent votant, ja. Vinga!
1: En marxa l'última jornada del Cruïlla amb artistes com Rigoberta Bandini, Giavonotti i o els Pets, que escoltem. Ho està seguint des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
18: Els Pets, amb homenatge a Black is Black de Los Bravos inclòs, han demostrat el seu poder de convocatòria a primera hora. Han repassat 40 anys d'èxits tan emotius com Vespre de 1995, o Pantalons curts i Genolls pelats, o Tantes coses a fer. I tota aquesta experiència amb la solidesa del seu so dalt de l'escenari i amb el saber estar de Lluís Gavaldà, que es nota que es troba a casa i es permet fer broma dient, per exemple, que ell no té l'estat de forma de Brett Anderson de Suede, a qui també hem vist en aquesta edició del Cruïlla. I sembla mentida, però és probable que deixin fora del repertori Bon Dia. El músic empordanès Le Coq ha obert l'última jornada del Cruïlla pop elegant amb un punt de funky i ambientació electrònica influït pel pop i la chanson francesos. De fet, ha versionat la bicicleta d'Yves Montand, Ell canta en català i francès, que és la llengua de la seva mare. Enric Montlecoq dona importància també a la secció rítmica i, de fet, porta bateria i percussió dalt de l'escenari. Jovanotti, Rigoberta Bandini, The Hives o Tudor Cinema Club són alguns dels altres noms rellevants d'aquesta tarda. Una tarda de molta xafogó i probablement l'edició amb més ventalls de la història del Cruïlla.

0: Esports. Amb en Francesc Ripoll, bona nit.
1: Bona nit. Aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit, a les 11, Noruega-Anglaterra, una oportunitat única pels noruecs, com admet el seu entrenador, Ståle Solbakken.
2: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: Ja a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa, Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
3: És un equip que compite con las mejores selecciones, siempre sale adelante, aunque a lo mejor puede ganar o perder, pero siempre compite. Tiene tradición en los mundiales, tiene jugadores de experiencia, físicamente son fuertes. Complicado, va a ser un rival difícil y lo respetamos como a todos y por algo ha llegado a esta distancia.
1: L'altra semifinal la disputaran Espanya i França i un altre punt del Mundial, el jugador de Sud-àfrica, Jaden Adams, ha mort a l'edat dels 25 anys. El jugador havia jugat 3 partits en aquest Mundial amb la selecció de Sud-àfrica i ha estat trobat mort en un hotel de Ciutat del Cap.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat a la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing WTA.
4: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
1: Demà diumenge serà torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Un Zverev que buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim Zverev.
5: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
1: I ara sentim Jannik Sinner.
6: Tough challenge, I mean, he's an incredible player and now he has this confidence.
7: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
6: Let's see, but I'm looking forward to it.
1: I en l'últim punt de tennis, Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger a Bastad, a Suècia, en guanya la final a la tennista suïssa Waltert.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga de Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
8: Didn't feel like this all the time until the last minute.
9: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
1: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Sloc, que s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Demà es farà la novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma, i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres. La sortida de l'etapa serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans, cap a 6:15 de la tarda. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona. I Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El Tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
10: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
1: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio, els altres catalans, Rins i Maverick Viñales no han puntuat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 2:15 del vespre, moment de repassar les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El foc d'Almeria no ha avançat gens en tot el dia i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Ha arrasat 6.600 hectàrees i la policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers treballen a aquesta hora amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com sigui possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. A punt tenim l'espai l'hemicicle amb Marta Corbalan. El resum d'una setmana en què el Parlament s'ha començat a tramitar una proposició de llei per frenar la compra especulativa d'habitatges. A més, aquesta setmana entrevista a Jéssica Albiach, presidenta del grup dels comuns al Parlament. I us detallarem que aquest mes el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que en futbol aquesta matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial a les 11 de la nit, Noruega Anglaterra, a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, demà diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor. Farà sol amb alguns núvols prims i calitja. Al matí hi haurà núvols baixos matinals a la Costa Brava i al sud del país.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha posat la directa i ha començat a tramitar per la via ràpida una proposició de llei per frenar la compra especulativa d'habitatge. L'objectiu de la iniciativa impulsada pels comuns és que només es pugui comprar un pis si és per viure-hi com a residència habitual o per llogar-lo sempre que respectin els topalls de preus establerts. Amb aquesta llei, pionera a l'Estat espanyol, es vol evitar que ningú no pugui fer negoci amb la compra d'immobles. Avui en parlarem de tot plegat amb la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach. Benvinguts a l'Hemicicle. El PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP han votat a favor que la proposició de llei es tramiti per la via ràpida, tot i que difícilment es podrà aprovar abans de l'agost. El motiu és que Junts i el Partit Popular han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que atempta contra el dret a la propietat privada. Els promotors, els propietaris i la patronal Foment del Treball també han carregat contra aquesta proposició de llei. Consideren que només contribuirà a desincentivar l'oferta d'habitatges i a greuge els problemes per accedir-hi. El president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, ja ha anunciat que faran tot el possible perquè aquesta nova regulació acabi al Tribunal Constitucional.
4: Batallarem perquè això vagi al Constitucional. Nosaltres, ni els de l'administració ni quins governen, no són ningú per dir-li a la gent com ha de viure.
3: La directora general de l'Associació de Propietaris Som Habitatge, Anna Puigdevall, creu que aquesta normativa genera inseguretat jurídica i perjudica el mercat immobiliari.
5: Va més enllà de lo que permet a l'urbanisme de regular els usos del sòl. Aquest és un dels punts de vulneració. També tenim una vulneració important de tot el que seria el dret de la propietat privada i de com s'utilitza aquesta propietat privada. Tenim faltes de competència del legislador català. També tenim vulneració del dret europeu, de la lliure circulació de capital.
3: A l'altre extrem hi ha el sindicat de llogateres, a qui tampoc no acaba d'agradar aquesta llei, però per motius oposats. La consideren poc ambiciosa i creuen que pot quedar en paper mullat perquè deixa en mans dels ajuntaments la seva aplicació. Segons el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, això pot provocar que la prohibició de la compra especulativa s'apliqui en uns municipis i en d'altres no, depenent del color polític de cada ajuntament.
6: Si aquesta llei s'aprova tal com l'han pactat el PSC i els comuns, l'endemà de la seva aprovació no tindrà cap efecte. En canvi, el que hem de fer és que s'apliqui directament en aquells municipis que ja hem detectat que tenen problemes d'accés a l'habitatge.
3: La proposició de llei permetrà als ajuntaments limitar la compra especulativa en aquelles zones de mercat residencial tensionat on hi ha dificultats per accedir a un habitatge.
2: Té la paraula.
7: Jéssica Albiach, presidenta dels Comuns al Parlament de Catalunya.
3: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Parlament ha començat a tramitar per la via ràpida la proposició de llei dels comuns per prohibir la compra especulativa d'habitatge. La llei, però, no agrada ni a propietaris, ni a promotors, ni a Foment del Treball, perquè creuen que desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Què els hi respondria?
7: Que agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Sembla una broma pesada, una broma de mal gust. Mira, el 60% de les compres d'habitatge que s'han fet en el nostre país s'han pagat al comptat. Estem parlant de 300.000, 400.000, 500.000 euros, que evidentment això qualsevol família normal, vaja, almenys amb les que jo me relacione, doncs no ho podem pagar de cop, no? I per tant això el que ens està demostrant és que qui està acaparant habitatge, i dic acaparar amb totes les lletres, perquè està havent una acumulació d'habitatge en molt poques mans, és gent rendista, és a dir, gent que directament no treballa, que té ja molts pisos que els posa de lloguer i que amb això segueix invertint en pisos, o estem parlant de fons d'inversió. I aquí s'està produint, bueno, una lluita entre David i Goliat, no? On els grans, no? I a més defensats, com dius, per la patronal de Foment, pels promotors, volen seguir amb aquestes regles del mercat que només els afavoreixen a ells, i nosaltres el que volem és posar peu en paret i dir molt clar és que una família, una casa, les cases són per viure, al final en una casa és on tu pots estar tranquil·la, és el teu refugi, és on tu pots crear el teu projecte vital, estar amb la teua família, descansar, tindre dret a la salut, és a dir, és el més essencial, no? I d'on depenen molts drets. I per tant nosaltres el que pensem és que hem de caminar en la línia en la que ja han fet altres països europeus, que és blindar aquest accés a l'habitatge.
3: Per motius totalment diferents, la llei tampoc no acaba de satisfer ara mateix el sindicat de llogateres, perquè la veu poc efectiva i creu que pot acabar en paper mullat si es deixa la seva aplicació en mans dels ajuntaments. Creuen que es podria deixar en mans de la Generalitat l'aplicació i la regulació de la compra especulativa?
7: Què passa? Nosaltres el que fem és modificar la llei d'urbanisme. La proposta que hem treballat és modificar la llei d'urbanisme perquè en aquelles zones que ja estan declarades tensionades, és a dir, on el preu encara és més alt, els ajuntaments tinguin la capacitat d'aplicar aquesta normativa. És cert que tu te pots trobar amb un ajuntament en mans, per exemple, de Junts per Catalunya o del Partit Popular, que ne tenim alguna a Catalunya també, que diguen, jo això no ho aplique. Però què passa? Quina és l'alternativa? Que siga la Generalitat la que directament diga, no, en aquest municipi que és zona tensionada, i de fet en tots els municipis de zona tensionada s'ha d'aplicar aquesta limitació. Però aquí el que hem d'acabar de veure és no entrar a envair les competències municipals. Per tant, per nosaltres és molt important que aquesta llei puga tirar endavant, que estiga blindada jurídicament, perquè sabem que els poderosos no estan interessats en que puga aprovar-se, i per tant hem de fer-la amb totes les garanties. Clar que si el govern de la Generalitat ho aplica en tots els municipis seria més efectiva i més directa, però el que no volem trobar-nos és amb que ens ho acaben recorrent per invasió de competències i que la tombe.
3: Junts per Catalunya i el Partit Popular ja han anunciat que portaran la llei al Consell de Garanties Estatutàries perquè, segons diuen, atempta contra el dret a la propietat privada. És sòlida jurídicament aquesta proposta, aquesta llei que han impulsat els comuns?
7: La llei està blindada jurídicament i el que reconeix també és la funció social de l'habitatge, que a més està recollida en la Constitució i que és un dret bàsic universal, no? Passa que no es garanteix, però vaja, cap sorpresa que Junts per Catalunya i que el Partit Popular estiguen defensant els interessos dels fons voltor, estiguen defensant els interessos dels rendistes i dels grans propietaris. Ho estem veient també contínuament quan han votat en contra de la regulació dels lloguers turístics, dels lloguers de temporada, de regular els lloguers d'habitacions, és a dir, totes aquelles mesures que tant des del Parlament com des del Congrés hem anat impulsant per garantir-li a la gent que pugui tindre una casa digna, el Partit Popular i Junts sempre s'han posat d'esquenes.
3: La regulació de la compra especulativa és la columna vertebral del pacte de pressupostos que el seu partit va signar amb el govern. Un altre dels punts que van acordar és crear una direcció general de disciplina d'habitatge per inspeccionar i multar els incompliments de la llei de l'habitatge. Quan es crearà aquesta direcció general?
7: Doncs mira, la creació d'aquesta Direcció General de Disciplina en Habitatge la vam aprovar la setmana passada a la Llei de Mesures, que és la llei que acompanya els pressupostos. Ara necessitem que el Govern de la Generalitat faci un nou decret ja per la creació en concret i el nomenament de la persona que ocuparà aquesta Direcció General, i per tant la Direcció General de Disciplina en Habitatge podria estar en funcionament ja durant el mes d'agost. És una cosa immediata i per nosaltres és molt important, perquè, com sabeu, hi vam pactar ja en els anteriors suplements de crèdit, no?, que és el que substituïa els pressupostos, perquè no teníem pressupostos. Vam crear un règim sancionador per multar a tots aquells propietaris que se salten la normativa de la llei d'habitatge, ja siga el topall de preus de lloguer, ja siga quan tu anuncies un pis que tinga tota la informació i saber quin era el preu anterior, però això no s'està complint. I de la mateixa manera, i sempre poso el mateix exemple, però és que jo crec que és molt gràfic, que quan tu te saltes la llei de trànsit, te saltes un límit de velocitat, a tu te multen o te trauen punts del carnet, si tu incompleixes la llei d'habitatge, també has de tindre una sanció. I aquí tenim fons voltors, que estan comprant edificis sencers, fent fora als veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
3: Diu que aquesta Direcció General ja podria estar en funcionament a l'agost. Això vol dir que el decret el govern l'aprovarà aquest mes de juliol, abans de marxar de vacances.
7: Això és el que hem pactat. Encara tenim 15 dies de juliol per davant i per nosaltres és una urgència.
3: Quin perfil de persona dirigirà aquest nou organisme?
7: És una persona que ha de ser de consens entre el govern de la Generalitat i els comuns. És una persona que ha de ser independent, però sobretot ha de ser una persona que tinga una trajectòria sòlida de lluita per l'accés i de defensa del dret a l'habitatge, i sobretot també que tinga experiència i que no li tremolen les cames quan ha de sancionar a un fons voltor. I aquí vull ser molt insistent, però és que necessitem algú dins del govern, necessitem una persona que d'una vegada per totes des de dins del govern s'atreveixi a parar-li els peus als fons voltor.
3: Amb els pressupostos de la Generalitat ja aprovats, com afronten els comuns la segona part de la legislatura?
7: Nosaltres li hem dit molt clar al govern, nosaltres som oposició, una oposició constructiva, evidentment. Nosaltres cada vegada que s'hagi de negociar alguna cosa pel bé de la ciutadania i que pensem que va en el bon sentit, nosaltres hi serem negociant, però el que no pot esperar de cap de les maneres el govern és un xec en blanc, i cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, nosaltres estarem empenyent-lo i obligant-lo a rectificar.
3: Diu que el seu partit farà rectificar el govern quan s'equivoqui de prioritats. Justament aquesta setmana hem sentit el president Salvador Illa tornant a defensar l'ampliació de l'aeroport del Prat en aquest context d'emergència climàtica. Pot fer trontollar l'ampliació del Prat la legislatura, el futur de la legislatura?
7: Jo sí que voldria ser clara. L'ampliació de l'aeroport del Prat és per nosaltres una línia vermella, és evidentíssima, però és que no estem parlant de que sigui una cosa immediata, estem parlant com a mínim de 4-5 anys endavant, i a més nosaltres pensem que aquesta és una batalla que hem de donar des d'Europa. Europa seria la primera que s'oposaria a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Canviem ja de registre, ens endinsem en el terreny més personal. Li demano ara si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té previst fer algun viatge aquestes vacances?
7: Sí, me n'aniré 15 dies, vaig a Irlanda.
3: Practica algun esport?
7: Mira, ara mateix estic fent pilates.
3: Li plantejo dues propostes i en tria una. Què preferiria en aquest estiu, un festival de música o fer un retir de ioga?
7: Ara quedaré una mica a hierbes, però jo crec que preferiria un retir de ioga. Saps què passa? Que m'agrada molt la música, però els festivals comencen a atabalar-me bastant. Crec que preferiria una cosa més tranquil·la.
3: Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup se n'aniria a dinar i podria fer una sobretaula distesa?
7: Amb la Marta Vilalta, per exemple, d'Esquerra.
3: Té algun llibre que ens recomanaria per llegir aquest estiu?
7: Mira, porto tot l'any una mica obsessionada amb una escriptora que es diu Delfín de Vigan, que me la va introduir una amiga, i qualsevol d'ella, a mi n'hi ha un que m'agrada especialment, que a més tracta tot el tema de les xarxes socials i els infants, que és Els nens són els reis.
3: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
7: que s'aprove ja la llei de compres especulatives i que puguem fer fora els fons voltor del nostre país, perquè és que estan expulsant directament els veïns i les veïnes de casa seva.
3: Jéssica Albiach, presidenta del grup dels Comuns al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
7: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
0: Passats 3:15, obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
8: Acabem un dia que ha estat una mica menys càlid que en dies anteriors. Les temperatures en general han baixat entre 1 i 4 graus. Màximes, per exemple, que han arribat als 38 graus a Lleida, la més alta. Ahir van arribar als 40. I a la majoria de comarques han quedat per sota dels 35, sobretot a l'interior, a la costa, al voltant dels 28 a 31 graus. De cara a demà, però, es torna a disparar la temperatura. Esperem màximes que s'acostaran als 40 graus, pràcticament, en alguns llocs de les comarques de Ponent i per sobre els 35 en algunes zones de l'Alt Pirineu. Molta calor i amb previsió que ens arribi aquesta massa d'aire càlid que anirà acompanyada de pols en suspensió. Per tant, calitja, força sol en general, algunes capes de núvols prims i alguns núvols baixos matinals que podrien aparèixer a primera hora entre la Costa Brava i també a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, sembla que l'episodi de calor s'intensifica, arribarà al seu màxim de cara a dimecres, amb previsió que entre dimarts i dimecres es formin alguns ruixats i tempestes de tarda, però sobretot al Pirineu.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Alcaldes d'arreu del país celebren l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la inversió de 400 milions d'euros per al món rural en el marc del desplegament del Pla de Pobles. Els diners serviran per fer un primer pas per blindar el futur del món rural i impulsar iniciatives per fer front al despoblament. Bargós, de Cervera, Alba Mor.
9: El Pla de Pobles arriba un any després de la constitució de l'Estatut de Municipis Rurals i suposa una injecció econòmica per començar a corregir les desigualtats amb els municipis més grans. Els batllers veuen la mesura com un suport per dotar-los d'eines per a fer nous projectes de retenció de talent i població al territori. Dinamitzar l'economia, augmentar l'oferta d'habitatge i rehabilitar espais degradats són les prioritats de batllers com Mario Urrea, de Torrebesses, Jaume Gilabert, de Montgai, i de Gael Rodríguez, de Portbou.
10: Municipis, si la gent no s'hi pot guanyar la vida, si no té activitat econòmica, no s'hi quedarà, continuarà marxant. Per tant, el pugui dinamitzar l'activitat econòmica, fer espais empresarials, espais per desenvolupar aquesta activitat econòmica.
11: En el cas de Montgai tenim diversos projectes que estem engegant, un d'ells és una fase de construcció d'habitatge i després també el que és l'arranjament, sobretot d'una sèrie de carrers del poble que estan en una situació realment una precarietat.
12: Doncs a Portbou tenim un dèficit important d'inversió en l'espai públic, no, de dignificació de l'espai públic, i per tant centrarem molt, no, els recursos que puguem obtenir del Pla de Pobles en dignificant, millorant, fer més accessible, més maco el nostre espai públic, no?
9: La tasca dels alcaldes ara és idear aquestes propostes per presentar-les a la convocatòria d'ajuts que, segons el calendari del govern, es resoldrà al mes d'abril.
0: Des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni, el president d'Esquerra Republicana ha reivindicat el paper del seu partit en la posada en marxa del Pla de Pobles. Oriol Junqueras assegura que el nou pla representa una millora de la igualtat d'oportunitats a tot el territori.
13: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
0: I a aquesta hora hem de treure el cap un moment al Parc del Fòrum de Barcelona, on hi ha en marxa l'última jornada del Festival Cruïlla. J Jovanotti, John Batista o Rigoberta Bandini són alguns dels principals noms d'aquesta última nit de concerts i ho està seguint en Marc Ruiz.
14: Jovanotti ha revolucionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky, hip-hop sense compassió. A la quarta cançó ja tenia tota la camisa xopa. Porta una banda completa amb guitarra, baix, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsen els altaveus també és de luxe. Després d'una introducció amb Pavarotti, Jovanotti ha arrencat amb Shiva, on apela el seu gust per la world music i l'espiritualitat. Ha buscat constantment la participació del públic, animant, homenatjant la seva ànima bessona Pau Donés amb la placa i repassant una discografia feta de hip-hop, funk i músiques africanes i llatines amb lletra en italià. Un sincretisme que ha atrapat el públic que omplia l'escenari principal. I no han faltat bombes com Positivo i L'Ombelico del Mondo. Una altra descàrrega d'energia positiva l'ha portat el nord-americà John Batiste, guanyador d'un Òscar per la banda sonora de Soul i múltiples guardons Grammy. També porta un set de congas sobre l'escenari. Aquest monstre del jazz contemporani comercial ha sortit a l'escenari amb una guitarra al coll i amb mig de Tell the Truth s'ha girat i ha fet un solo de piano drets i amb la guitarra encara penjada a l'esquena. Un espectacle.
2: 3CAT Info.
0: Xavi Duch, Mariona Escoda i Anna Valldeneu protagonitzen el musical No són maneres de tractar una dona, premiat als Butaca 2004 i que dues dècades després torna a escena al Teatre Gaudí de Barcelona. És una peculiar comèdia negra sobre la persecució d'un assassí en sèrie per part d'un detectiu amb poca traça. Ignasi Abad.
15: I mentre aquí l'espero, sola quasi desespero, quan un sonat és que em fa competència.
16: Pot semblar estrany centrar un musical en la figura d'un assassí en sèrie, però No són maneres de tractar una dona, Douglas J. Cohen planteja una hàbil barreja de comèdia estripada, humor negre i història d'amor. La que tenen el detectiu interpretat per Marc Bosillo i la testimoni d'un dels crims a qui dona vida Mariona Escoda. La guanyadora de la primera edició d'Eufòria canvia radicalment de registre després d'interpretar la Rosa del Petit Príncep.
17: Té una profunditat emocional bastant bèstia, jo crec. Pot agradar realment a tothom i gent que busqui, jo què sé, una cosa diferent dels musicals que estem acostumats. És bastant fosc a molts moments i això a mi m'encanta.
18: Veig els titulars de demà. La ciutat en ple s'enfotrà.
16: La foscor de part de la trama està canalitzada a través de l'humor, explica Maria Garrido, codirectora de l'espectacle, juntament amb Xenia Reguant.
19: Pot arribar a ser una mica humor macabre en alguns moments, en tot cas segur que és humor negre, però també hi ha alguns moments que l'humor és molt tendre i hi ha moments que és molt clown, gairebé.
16: Xavi Duch, que entoma el repte de ficar-se en la pell d'un assassí en sèrie caminant sobre la fina línia entre el terror i l'humor, diu que aquest musical té molts elements per agradar al públic.
20: És un espectacle molt true crime, no? D'aquesta cosa que està tan de moda, que ens agrada tant. És un còctel de moltes coses. Suma una comèdia molt estripada, molt divertida. Després, a nivell musical, és una delícia. Tenim quatre músics en directe, la partitura... És dels 80, la partitura. Toca amb molts estils diferents, a nivell vocal també està molt bé. Són molts ingredients a nivell teatral, a nivell musical, a nivell de visió, que fa que sigui molt atractiu.
18: Soc famós, va mama, estima...
16: No són maneres de tractar una dona, es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona fins al 26 de juliol.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que la multinacional Apple demanda la companyia d'intel·ligència artificial OpenAI per robatori d'informacions confidencials a través de la contractació d'antics empleats. La denúncia posa en un punt màxim de tensió la relació entre les dues empreses que el 2024 van pactar integrar la tecnologia de ChatGPT, inventada per OpenAI a la gamma de productes d'Apple. Però des d'aleshores, la relació entre tots dos socis s'ha degradat fins a arribar ara als tribunals. Apple acusa OpenAI d'obtenir de manera il·lícita els seus secrets tecnològics per desenvolupar els seus propis models. Actualment, uns 400 exempleats d'Apple treballen per a OpenAI, circumstància que propicia el traspàs d'informació.
2: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll, bona nit.
1: Bona nit. Aquesta matinada quedaran definides les semifinals del Mundial de Futbol. Aquesta nit a les 11, Noruega-Anglaterra. Noruega que surt amb Nyland a la porteria. Ryerson, Ayer, Hegem i Møller-Wolf a la defensa. Berg, Berge, Ødegaard al mig del camp, a dalt Sørloth, Schjelderup i Haaland. Mentrestant, Anglaterra que sortirà amb Pickford sota pals, Konsa, Stones, Guehi i O'Reilly a la defensa. Rice, Anderson i Bellingham al mig del camp. Madueke, Gordon, jugador del Barça, i Harry Kane a dalt. És una oportunitat única pels noruecs de classificar-se per les semifinals, tal com admet el seu entrenador, Ståle Solbakken.
21: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
1: L'altra semifinal, l'altra plaça de la semifinal se la disputaran Argentina i Suïssa, partit a les 3 de la matinada. Sentim Lionel Scaloni, el seleccionador argentí.
22: Es un equipo que compite con las mejores selecciones, siempre sale adelante, aunque a lo mejor puede ganar o perder, pero siempre compite. Tiene tradición en los mundiales, tiene jugadores de experiencia, físicamente son fuertes. Complicado, va a ser un rival difícil y lo respetamos como a todos y por algo ha llegado a esta distancia.
1: L'altra semifinal la disputaran Espanya i França. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing WTA.
23: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
1: Demà diumenge, final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions de Zverev.
24: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
1: I ara declaracions de Jannik Sinner.
25: Tough challenge, I mean, he's an incredible player and now he has this confidence.
26: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
25: Let's see, but I'm looking forward to it.
1: I un últim apunt de tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger a Bastat, a Suècia, en guanya la final a la tenista suïssa Walter.
2: 3CAT Info.
1: I Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França. L'esprint, el belga del Sudal, ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
27: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
1: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Sloc. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové UAE Tadej Pogačar en 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard. Demà, novena etapa de mitja muntanya que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, es retalla el quilometratge i passa de 185 a 155 quilòmetres. D'aquesta forma, la sortida de l'etapa serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans que a 6:15 de la tarda. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Retalla 8 punts a Jorge Martín, el troba Cerveres a 32 punts del líder i parla, deia això, a DAZN.
3: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: 3CAT Info.

0: El foc d'Almeria no ha avançat gens en tot el dia i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Ha arrasat 6.600 hectàrees i la policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera també s'ha pogut frenar. Els bombers treballen a aquesta hora amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com sigui possible. L'alcalde ha explicat a aquesta emissora que l'han aturat al peu del poble. Els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia del curs el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan on hi ha representants del personal docent i dels sindicats. Aquest mes el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 pel món rural. Les ajudes es destinaran a la millora dels nuclis urbans, el patrimoni, l'habitatge i a l'impuls de les infraestructures necessàries per acollir polígons d'activitat econòmica. L'Iran alerta que no respectarà el preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington continua violant els seus termes i el líder suprem promet revenja per l'assassinat del seu pare. Els dos països apugen el to de les amenaces, tot i que els atacs han disminuït aquests últims dies i continuen les reunions amb finalitats diplomàtiques. A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El Festival Cruïlla tancarà aquesta matinada amb 73.000 assistents, en són 9.000 menys que l'any passat, i la direcció del festival creu que la disminució es deu a la jornada inaugural. Avui, últim dia, hi ha actuacions destacades com les de Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Bank i Rigoberta Bandini.
1: Esports.
2: El Mundial ja està definida una semifinal, França-Espanya, que jugarà dimarts. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra, que comença d'aquí una hora, i de l'Argentina-Suïssa, que es disputa a les 3 de la matinada. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets aquest diumenge, a final masculina entre Yannick Sinner i Alexander Zverev. I Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la General Pogacar continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una hora de calor. Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
0: I demà diumenge començarà una nova onada de calor que durant la setmana que ve ens deixarà temperatures extremes. El dia s'espera força assolellat, però amb calitja, núvols prims i alguns núvols baixos a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 10. Us informa fins a les 11, molt de gust, Xavier Palau. El foc d'Almeria no ha avançat gens en tot el dia i, segons les autoritats, a les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat avui el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 1.400 persones evacuades. Això sí, totes han estat reallotjades. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. A aquesta hora tornem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre. Ho estem seguint amb l'Alba Barbosa.
3: Sí, la perspectiva, ara ho deies, per part dels bombers és positiva per aquestes properes hores, amb condicions climatològiques que els són favorables. La superfície afectada no ha augmentat, es manté 6.600 hectàrees, i l'objectiu és ara poder donar el foc per perimetrat i estabilitzat. És l'actualització que en feia el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: No s'han pogut identificar les 12 víctimes mortals i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima. A aquesta hora es preparava un equip caní per marxar cap a la zona. S'enduen una gossa que busca persones desaparegudes. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella, cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, ya no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Els acullen en cases de familiars, en hotels o en espais habilitats. A Los Gallardos, que és on va començar el foc, dos veïns de Bédar ens explicaven que van veure com el foc començava a prop d'una carretera secundària per un cable elèctric caigut. El foc va avançar molt ràpid i asseguren que l'alcalde els avisava casa per casa i també els va demanar que toquessin les campanes.
6: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles mentre intentaven marxar a peu.
0: L'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera tampoc avança. Els bombers treballen a aquesta hora amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com el sigui possible. S'han mobilitzat una 60 de dotacions, 14 d'aèries. Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Pere Pedrol és l'alcalde de Camarasa en declaracions d'aquesta emissora, 3Cat Info.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Aquesta tarda els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia amb un roig del camp, al Baix Camp. En temps rècord han pogut estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions de Casalot, la Marina i Costa del Cèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En aquests moments es demana encara restringir la mobilitat a tota la zona afectada. En una entrevista a aquesta emissora, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat el foc.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts,

0: massís després. El foc ha cremat prop de 5.000 hectàrees i va obligar a evacuar unes 10.000 persones. Des d'ahir els últims ja han pogut tornar a casa seva. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció. El foc va obligar a adaptar el recorregut del Tour de França diumenge passat i es va fer sense públic a les carreteres. A França, la nova onada de calor ha obligat a tancar abans d'hora els monuments i museus de París, com ara la Torre Eiffel, que ha tancat a les 4 de la tarda, el Louvre i l'Orsay. Per demà, les autoritats ampliaran de 24 a 37 el nombre de departaments a alerta vermella. En els territoris afectats s'ha activat un pla d'emergència que preveu l'obertura d'espais climatitzats i ha obligat a alterar l'etapa de demà del Tour, que es reduirà en 30 quilòmetres. L'onada de calor també ha provocat que es cancel·lin alguns dels actes previstos per dimarts que ve a motiu del 14 de juliol, la Festa Nacional Francesa, com ara focs artificials o esdeveniments esportius a l'aire lliure. Les altes temperatures també han elevat el risc d'incendis forestals. Des de començaments d'any han cremat més de 25.000 hectàrees, el doble que fa un any. En el que portem d'estiu, les autoritats han detingut 32 sospitosos de provocar incendis forestals.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 i 11 minuts, mestres i professors estan convocats a la vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Aquesta decisió s'ha pres avui dissabte a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan en què professionals de l'educació i representants sindicals debatran cap a on volen avançar com a estructura col·lectiva. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que, tot i haver anunciat la vaga pel primer dia de curs, pretenen seguir mobilitzats de cara a l'estiu.
2: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació.
0: Ara són els sindicats presents a l'Assemblea els qui han de convocar la vaga. Aquests són l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Social. Alcaldes d'arreu del país celebren l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la inversió de 400 milions d'euros pel món rural en el marc del desplegament del Pla de Pobles. Els diners serviran per fer un primer pas per blindar el futur del món rural i impulsar iniciatives per fer front al despoblament. Ho hem seguit des de Bergós de Cervera amb l'Alba Mor.
3: El Pla de Pobles arriba un any després de la constitució de l'Estatut de Municipis Rurals i suposa una injecció econòmica per començar a corregir les desigualtats amb els municipis més grans. Els batllers veuen la mesura com un suport per dotar-los d'eines per a fer nous projectes de retenció de talent i població al territori. Dinamitzar l'economia, augmentar l'oferta d'habitatge i rehabilitar espais degradats són les prioritats de batlles com Mario Urrea, de Torrebesses, Jaume Gilabert, de Montgai, i de Gael Rodríguez, de Portbou.
4: Els nostres municipis, si la gent no s'hi pot guanyar la vida, si no té activitat econòmica, no s'hi quedarà, continuarà marxant. Per tant, el pugui dinamitzar l'activitat econòmica, fer espais empresarials, espais per desenvolupar aquesta activitat econòmica.
5: En el cas de Montgai tenim diversos projectes que estem engegant. Un d'ells és una fase de construcció d'habitatge i després també el que és l'arranjament sobretot d'una sèrie de carrers del poble que estan en una situació realment una precarietat.
6: Doncs a Portbou tenim un dèficit important d'inversió en l'espai públic, no? De dignificació de l'espai públic, i per tant centrarem molt, no?, els recursos que puguem obtenir del Pla de Pobles en dignificant, millorant, fer més accessible, més maco el nostre espai públic, no?
3: La tasca dels alcaldes ara és idear aquestes propostes per presentar-les a la convocatòria d'ajuts que, segons el calendari del govern, es resoldrà al mes d'abril.
0: Sumar ha renovat avui la direcció. Les noves líders del partit són l'actual portaveu del Congrés, Verònica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Només hi havia una candidata i ha obtingut gairebé el 96% dels suports. L'actual vicepresidenta del govern espanyol i fundadora del partit, Yolanda Díaz, es desvincula completament de la direcció perquè no formava part de la llista. L'única cara coneguda de la nova executiva de Sumar és Ernesto Urtasun, el ministre de Cultura. Madrid, Alba Gil.
7: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un

0: referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici de l'acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernesto Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
1: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
2: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular i de Vox.
0: Tot plegat en ple procés de refundació i amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
3: És 11:15.
4: El temps.
3: Amb la calor com a protagonista de nou, la nova onada de calor que ens espera aquesta pròxima setmana. A punt la crònica amb l'Eloi Cordomí.
5: Acabem un dia que ha estat una mica menys càlid que en dies anteriors. Les temperatures en general han baixat entre 1 i 4 graus. Màximes, per exemple, que han arribat als 38 graus a Lleida, la més alta, ahir van arribar als 40, i a la majoria de comarques han quedat per sota dels 35, sobretot a l'interior, a la costa, al voltant dels 28 a 31 graus. De cara a demà, però, es torna a disparar la temperatura, esperem màximes que s'acostaran als 40 graus, pràcticament, en alguns llocs de les comarques de Ponent, i per sobre els 35 en algunes zones de l'Alt Pirineu. Molta calor i amb previsió que ens arribi aquesta massa d'aire càlid que anirà acompanyada de pols en suspensió. Per tant, calitja, força sol en general, algunes capes de núvols prims i alguns núvols baixos matinals que podrien aparèixer a primera hora entre la Costa Brava i també a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, sembla que l'episodi de calor s'intensifica, arribarà al seu màxim de cara a dimecres, amb previsió que entre dimarts i dimecres formin alguns ruixats i tempestes de tarda, però sobretot al Pirineu.
6: 3cat Info. Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui
6: bon
7: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'accés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir...
9: Avui a Lleida i de dijous...
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues... Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
4: 3cat Info.
3: 10 de la nit i 17 minuts, obrim ara a plan internacional. L'Iran ha advertit que deixarà de complir el preacord de pau firmat amb els Estats Units el 17 de juny si Washington continua violant els seus termes. Ho ha dit l'ambaixador del país a l'ONU, Amir Sayed Iravani, després d'una setmana d'atacs i amenaces contínues d'una banda i l'altra.
11: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
3: I és que el líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare, assassinat pels Estats Units, hores després que Trump hagi assegurat que té un miler de míssils que apunten a l'Iran per si intenten matar-lo a ell. Malgrat aquesta pujada del to, els esforços diplomàtics continuen i, de fet, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç fet públic avui per les autoritats. Aquesta nova xifra augmenta en 215 el nombre de víctimes mortals. Pel que fa a la xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica, arriba a 30.000. Des que hi va haver els sismes fa 17 dies, s'han registrat més d'un miler de rèpliques, entre les quals una de baixa intensitat aquest matí mateix. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
12: El govern veneçolà xifra en 25.000 les vivendes que cal edificar per assistir als afectats pel doble terratrèmol del 24 de juny passat. Més de 800 edificis han quedat afectats, quasi 200 d'ells ensorrats completament, absolutament del tot, destruïts. Fent de portaveu del govern, el president del Parlament veneçolà i número 2 del chavisme, Jorge Rodríguez, ha fet balanç de la catàstrofe amb xifres a la mà. 2.400 rescatistes internacionals segueixen treballant sobre el terreny mirant de localitzar els coneguts com a supervivents miracle i també traient cossos sense vida de les runes. Jorge Rodríguez parlava d'aquesta manera als diferents països i governs del món, assegurant que Venezuela ha viscut una doble tragèdia.
13: Que no sufran una catàstrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de julio. Es inconmensurable lo que ese día pasó. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas. Eso puede haber significado que personas murieron por las mentiras o las falsedades o los bulos.
12: I també ha dit que calen diners, que calen fons per a la reconstrucció i d'aquí que s'hagi tornat a reclamar al Regne Unit el desbloqueig de les reserves d'or que allà estan retingudes al Regne Unit. Són 1.900 milions de dòlars.
3: L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Trump, tenia problemes de seguretat. El president nord-americà va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN a Ankara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals. Els periodistes estan citats a declarar en relació amb una presumpta violació de la legislació penal federal. La citació l'ha emès el fiscal de Manhattan, Jay Clayton, persona de confiança de Donald Trump. L'Associació de la Premsa Nord-Americana ha qualificat els fets d'atac extraordinari contra la llibertat de premsa que colpeja el cor mateix de la primera esmena. A Cuba, la llum ha tornat mica en mica, va tornant després de l'apagada d'ahir a tota l'illa, la segona en menys d'una setmana i la quarta al llarg del 2026. Segons les autoritats, ja es garanteixen els serveis a tots els centres vitals, com hospitals i plantes d'abastiment d'aigua. L'apagada d'ahir va deixar sense llum més de 9 milions de cubans. Les autoritats atribueixen el problema a una avaria en una línia que va desencadenar una apagada massiva. Cuba pateix des del 2024 una crisi energètica greu, empitjorada pel bloqueig petrolier imposat pels Estats Units i una infraestructura obsoleta que provoca talls freqüents. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a la capital Kiev. Els estralls provocats pels atacs russos palesen la indefensió ucraïnesa per falta de munició per la defensa aèria.

0: Ara passen 22 minuts de les 10 de la nit. Us hem d'explicar, en aquest cas, hem de fer referència a la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'ha aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. El text assegura que tots els sistemes de seguretat han funcionat segons el previst i que ara busquen la manera de poder intervenir a la vàlvula de manera segura. També afirmen que aquesta incidència no ha tingut impacte en els treballadors de la central ni tampoc en el medi ambient.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara hem de parlar del Festival Cruïlla, en aquest cas. Ho estem seguint amb el Marc Ruí des del Parc del Fòrum, perquè Jovanotti, John Batiste o Rigoberta Bandini són alguns dels principals noms d'aquesta última nit de concerts a Barcelona. Com diem, des del Parc del Fòrum ho estem seguint amb el Marc Ruiz, quan vulguis, Marc.
2: Jovanotti ha revolucionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky hip-hop sense compassió. A la quarta cançó ja tenia tota la camisa xopa. Porta una banda completa amb guitarra, baix, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsen els altaveus també és de luxe. Després d'una introducció amb Pavarotti, Jovanotti ha arrencat amb Shiva, on apela el seu gust per la world music i l'espiritualitat. Ha buscat constantment la participació del públic, animant, homenatjant la seva ànima bessona Pau Donés amb La Flaca i repassant una discografia feta de hip-hop, funk i músiques africanes i llatines amb lletra en italià. Un sincretisme que ha atrapat el públic que omplia l'escenari principal. I no han faltat bombes com Positivo i L'Ombelico del Mondo. Una altra descàrrega d'energia positiva a la portada del nord-americà John Batiste, guanyador d'un Òscar per la banda sonora de Soul i múltiples guardons Grammy, també porta un set de congas sobre l'escenari. Aquest monstre del jazz contemporani comercial ha sortit a l'escenari amb una guitarra al coll i amb mig de Tell the Truth s'ha girat i ha fet un solo de piano dret i amb la guitarra encara penjada a l'esquena. Pur espectacle.
0: Fins a 2:15.
1: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll. Bona nit, Francesc.
3: Bona nit. A punt de començar el tercer partit dels quarts de final del Mundial de Futbol. Un partit que jugaran Noruega i Anglaterra. Noruega que surt amb Nilan a la porteria, Reiersmeyer, Hegemi, Møller-Wolf a la defensa, Berg, Berge, Ødegaard al mig del camp, Sørloth, Schjelderup i Haaland a l'atac. Mentrestant, Anglaterra, que juga amb Pickford a la porteria, Consa, Stones, Gehi i O'Reilly a la defensa, Rice, Anderson i Bellingham al mig del camp, a dalt Madueke, Kane i Gordon, el jugador del Barça. Un partit que comença a les 11 de la nit i l'entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, sap que és una oportunitat única pels noruecs.
4: Crec que Anglaterra té més pressió que nosaltres, però nosaltres també ens apliquem aquesta pressió en el nostre rendiment. Quan el partit comenci, no crec que els jugadors hi pensin gaire en la pressió. Llavors, són només 11 contra 11. Per tant, és molt més del que es parla abans del partit.
3: A les 3 de la matinada, Argentina, Suïssa, Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
5: És un equip que compite con las mejores selecciones. Siempre sale adelante, aunque a lo mejor puede ganar o perder, pero siempre compite. Tiene tradición en los mundiales, tiene jugadores de experiencia, físicamente son fuertes. Complicado, va a ser un rival difícil y lo respetamos como a todos y por algo ha llegado a esta distancia.
3: La otra semifinal la disputarán España y Francia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat a la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing WTA.
6: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
3: Demà diumenge estarà torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner, un Zverev que buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim Sinner.
7: Tough challenge. I mean, he's an incredible player and now he has this confidence.
8: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Gran Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
7: Let's see, but I'm looking forward to it.
3: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
9: Didn't feel like this all the time until until the last minute.
10: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
7: The last 50 meters I can't push anymore.
3: Pogacar continua com a líder a la general. Demà, novena etapa, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor, es retalla el quilometratge de 185 a 155 quilòmetres, tot i que manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona. I acabem els esports explicant que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts de Martín en la cinquena posició de la general. Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio han completat el podi.

0: Bona nit, són 11:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquesta hora pendents dels focs que afecten a diversos punts del territori. A Almeria, el foc no ha avançat gens en tot el dia i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Ha arrasat 6.600 hectàrees i la policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. A casa nostra, l'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera tampoc avança. Els bombers treballen aquesta hora amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com sigui possible. L'alcalde d'aquesta localitat ha explicat a 3CAT Info que l'han aturat al peu mateix del poble. I també us hem destacat que els mestres i professors de les escoles públiques tornen a convocar vaga pel primer dia del curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan en què hi ha representants del personal docent i dels sindicats. Més continguts en aquesta segona mitja hora abans d'arribar al punt de les 11. Us parlarem de l'empresa catalana Summer Group, que construirà una factoria de processament de dades a Flix, sota el nom de Flix Data Centers, un projecte en què invertiran més de 1.000 milions d'euros. El centre serà més gran que la gigafactoria que s'impulsa a Móra d'Ebre, tant en potència com en superfície. I avui s'ha presentat a la Garriga un nou volum de les monografies del Montseny, una publicació anual totalment consolidada i que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís. Des del 1986, més de 400 autors hi han publicat articles sense ànim de lucre. La col·lecció permet tenir un ampli coneixement científic, històric, literari i social del Montseny. Dels esports francès a menys de mitja hora, perquè arrenqui aquest últim o penúltim partit de quarts de final del Mundial de Futbol.
2: Serà un Noruega-Anglaterra en joc una plaça a la semifinal. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà al també guanyador de l'altre partit, que començarà a les 3 de la matinada entre Argentina i Suïssa.
0: I el temps, demà diumenge començarà una nova onada de calor que durant la setmana que ve ens deixarà temperatures extremes. El dia s'espera força assolellat, però amb calitja, núvols prims i alguns núvols baixos a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El foc d'Almeria no ha avançat gens en tot el dia i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat avui el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 1.400 persones evacuades. Això sí, totes han estat reallotjades. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. La Guàrdia Civil continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al parc de bombers de Torre, Almeria, Alba Barbosa.
3: Sí, la perspectiva, ara ho deies, per part dels bombers és positiva per aquestes properes hores, amb condicions climatològiques que els són favorables. La superfície afectada no ha augmentat, es manté 6.600 hectàrees, i l'objectiu és ara poder donar el foc per perimetrat i estabilitzat. És l'actualització que en feia el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: No s'han pogut identificar les 12 víctimes mortals i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima. A aquesta hora es preparava un equip caní per marxar cap a la zona. S'enduen una gossa que busca persones desaparegudes. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella, cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Els acullen en cases de familiars, en hotels o en espais habilitats. A Los Gallardos, que és on va començar el foc, dos veïns de Bedar ens explicaven que van veure com el foc començava prop d'una carretera secundària per un cable elèctric caigut. El foc va avançar molt ràpid i asseguren que l'alcalde els avisava casa per casa i també els va demanar que toquessin les campanes.
6: Empezó en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals se les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles mentre intentaven marxar a peu.
0: En aquest incendi d'Almeria, la dispersió dels veïns en petits masos ha dificultat molt que el foc es pogués preveure i ara també està fent molt difícil extingir-lo. Els experts admeten que a molta gent a partir d'ara no els quedarà més remei que acostumar-se a conviure amb el foc. Juan Ramon Molina, responsable d'incendis del Departament d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Còrdoba, al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
8: Yo soy partidario de que tenemos que hacer una concienciación social y quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
0: En aquest cas també s'hi ha sumat l'acumulació de matolls i vegetació als barrancs, molts d'ells inaccessibles. Una bomba de rellotgeria, segons els experts. L'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera tampoc avança. Els bombers treballen a aquesta hora amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com sigui possible. S'ha mobilitzat una 60 de dotacions, 14 d'aèries. Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Pere Pedrol, alcalde de Camarasa, en declaracions a aquesta casa, 3Cat Info.
9: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Aquesta tarda els bombers han pogut controlar també un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han pogut estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Cèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En aquests moments es demana encara restringir la mobilitat a tota la zona afectada. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
10: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi. En tots aquests punts, els agents rurals hi mantenen el pla alfa nivell 4, que vol dir que el risc és extrem i que, per tant, s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que demà continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 5 minuts i mig, arribem a 3:15. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. Mònica Rodrigo, la portaveu de l'Assemblea Educativa, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb aquestes mobilitzacions.
11: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. I encara en l'àmbit educatiu, les escoles incorporaran infermeres per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Els departaments d'Educació i Salut han fet una prova pilot a 57 centres del Vallès Oriental i al Maresme amb 204 alumnes amb necessitats de cures de diferents nivells, i ara la voluntat és estendre la mesura a tots els centres públics i concertats els propers dos cursos. Sara Canyete.
12: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia monitoratge de suport sanitari que rebia una formació específica. També se'ls atendrà en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
13: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de en la jornada escolar, i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
12: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova pilot tenen diferents nivells de necessitat, que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
13: A vegades, les pròpies famílies que tenien por de com havia de fer aquestes cures aquesta persona, doncs modificaven el seu horari laboral per poder atendre el seu fill. Això és el que nosaltres creiem, que havien de fer un canvi, que havien de poder avançar a poder fer una atenció que sigués individual de cadascun dels nostres alumnes i que estigués a l'alçada del que és un sistema educatiu inclusiu.
12: Per fer aquest pla pilot s'ha creat un equip de pediatria territorial de referència per als centres educatius i s'ha assignat una infermera estable i de referència per a cada escola i institut.
0: Per primera vegada, un hospital públic de Girona ha començat a fer reconstruccions de clítoris a dones que han patit una mutilació genital. Fins ara, aquestes intervencions només es podien fer a Barcelona. A més, s'ha establert un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten, Sal Fèlix Martín, aquests casos.
14: Les operacions de reconstrucció de clítoris les han començat a fer a l'Hospital de Santa Caterina de Sal, al Gironès. Fins ara només se'n feien a l'Hospital Clínic o la Clínica de Xeus a Barcelona. Sal, amb molta població immigrada d'origen subsaharià, és precisament un dels municipis de Catalunya on s'han detectat més casos de mutilació genital femenina. En el primer any de funcionament de la nova unitat han atès ja 22 dones i a 5 els han fet una reconstrucció del clítoris. Han començat a Sal, però la intenció és estendre-ho a tota la demarcació, i en aquest punt és bàsic que expliquen la col·laboració amb els ambulatoris, els serveis socials i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ho ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
15: Tenim un circuit establert en primària, que és bastant àgil perquè ens puguin derivar aquelles dones a la unitat hospitalària que requereixin o vulguin informar-se sobre la possibilitat de fer una cirurgia reconstructiva.
14: I posa en valor que finalment es disposi de la nova unitat de cirurgia Sal, que eviti a aquestes dones haver d'anar a Barcelona, perquè això feia desistir moltes afectades.
15: El problema que hi havia era que pel fet que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint doncs, desistien de continuar amb el procés.
14: A més de l'operació, a Sal es fa un procés d'acompanyament mèdic i psicològic de la dona afectada, que també pot seguir tractament amb fisioteràpia. En els últims anys, més de 200 dones s'han fet aquesta reconstrucció a la de Xeus o al Clínic.
0: I abans de l'àrea de servei a 3Cat Info, ens aturarem a 3:15. Us expliquem que un home de 47 anys ha perdut la vida ofegat aquesta nit a la platja del Prat d'en Forés, Regueral, a Cambrils, mentre es banyava. Els fets han tingut lloc quan el servei de vigilància ja havia finalitzat la jornada. Al llarg del dia d'ahir, la platja havia estat senyalitzada amb banderes groga i vermella per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones que han mort a les platges catalanes des de mitjans de juny, des que es va començar la temporada de banys.
1: El temps.
0: Tres quarts d'onze a punt, la crònica meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
16: Acabem un dia que ha estat una mica menys càlid que en dies anteriors. Les temperatures en general han baixat entre 1 i 4 graus. Màximes, per exemple, que han arribat als 38 graus a Lleida, la més alta, ahir van arribar als 40, i a la majoria de comarques han quedat per sota dels 35, sobretot a l'interior, a la costa, al voltant dels 28 a 31 graus. De cara a demà, però, es torna a disparar la temperatura, esperem màximes que s'acostaran als 40 graus, pràcticament, en alguns llocs de les comarques de Ponent, i per sobre els 35 en algunes zones de l'Alt Pirineu. Molta calor i amb previsió que ens arribi aquesta massa d'aire càlid que anirà acompanyada de pols en suspensió. Per tant, calitja, força sol en general, algunes capes de núvols prims i alguns núvols baixos matinals que podrien aparèixer a primera hora entre la Costa Brava i també a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, sembla que l'episodi de calor s'intensifica, arribarà al seu màxim de cara a dimecres, amb previsió que entre dimarts i dimecres formin alguns ruixats i tempestes de tarda, però sobretot al Pirineu.
17: 3CAT Info. A 3CAT Info,
18: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
17: insostenibles.
19: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
17: El retrat d'un planeta en crisi.
20: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
21: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
17: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3CAT Info. L'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades a Flix, sota el nom de Flix Data Centers, un projecte pel qual invertiran més de 1.000 milions d'euros. El centre serà més gran que la gigafactoria que s'impulsa a Móra d'Ebre, tant en potència com en superfície. Flix, Ariadna Escoda.
22: La factoria de processament de dades s'ubicarà en una part dels terrenys que tenia Arcros, on hi havia la planta de clor. De moment, l'empresa Summer Group ja ha iniciat els treballs per demolir algunes de les estructures de l'antiga fàbrica amb la idea de posar-la en marxa el 2027, de manera progressiva i amb l'objectiu que el 2029 ja estigui totalment operativa. Segons el president de la Generalitat, Salvador Illa, la factoria de Flix no competiria amb la gigafactoria que es planteja a Móra la Nova.
23: A la Ribera d'Ebre hi haurà una gigafactoria, si guanyem el concurs, si ens ho tornen, que jo crec que serà que sí. Hi ha aquesta instal·lació aquí a Flix perquè hi ha el Barcelona Supercomputing Center, que és una infraestructura capdalt a nivell internacional en matèria de noves tecnologies i que necessita capacitat de computació. Els centres de dades són capacitat de computació. I es revimenten i s'ajuden una cosa a l'altra. Per tant, és important el Barcelona Supercomputing Center, i gràcies a que tenim també aquesta infraestructura allà, avui podem tenir centres de computació, centres de dades aquí a Flix i, si Déu vol, també a Morona. Per tant, no només no competeixen, sinó que s'ajuden.
22: El projecte s'ha presentat aquest dissabte al matí en un acte davant l'espai on es construirà el Flix Data Centers. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
0: Avui s'ha presentat a la Garriga un nou volum de les Monografies del Montseny, una publicació anual totalment consolidada i que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís. Des del 1986, més de 400 autors hi han publicat articles sense ànim de lucre. La col·lecció permet tenir un ampli coneixement científic, històric, literari i social del Montseny. És un reportatge de la Montse Mir amb muntatge i edició musical de Joan Arroyo.
24: Els ratpenats del Montseny. Blanca Nadal Cullell, la primera dona flabiolaire en una copla. El castell de Tagamanent. Joan Maragall, Tagamanent i la Masia de la Figuera. Són alguns dels articles que des del 1986 i sense interrupcions l'Associació Amics del Montseny ha publicat en un volum anual. El primer va ser un recopilatori d'escrits de l'historiador Antoni Pladevall, que és l'autor que durant tots aquests anys més articles hi ha portat. Carola Duran és membre del Consell de Redacció i també hi ha escrit una desena de textos.
25: Un dels col·laboradors, que era l'Antoni Pladevall, era historiador i, per tant, vaig començar per aquí. Però és que ara hi ha tota mena de temes i, per tant, doncs, jo penso que s'ha convertit una mica com una enciclopèdia del Montseny, perquè pots trobar des de músics, pots trobar folklore, pots trobar història, pots trobar temes econòmics...
24: El d'aquest any és el volum 41. L'any passat, coincidint amb el 40, el director Òscar Ferrarons va fer un recull bibliogràfic dels articles publicats que en permet veure l'evolució.
2: sense comptar el d'aquest any, hem publicat 712 articles diferents de 417 autors, no? I això suma més de 10.000 pàgines, no? I a més ens vam entretenir a fer tot un estudi bibliogràfic. El 75% dels autors han estat homes, però també l'article constatava que en els últims 3 anys, per exemple, s'han igualat els percentatges d'homes i dones.
24: Cada any reben diversos estudis i escrits, sempre amb una temàtica al voltant del Montseny. Han de seguir uns criteris establerts i el Consell de Redacció en fa la tria i dona les recomanacions que calen perquè el resultat final sigui coherent i homogeni. No és una activitat remunerada i cal la voluntat de diverses persones.
25: Un dels primers, el Joan Campanyà i Ros, va fer la gran tasca fins que pràcticament va desaparèixer. I, per tant, se li ha d'agrair aquesta voluntat d'anar recopilant coses i anar entrevistant gent i anar buscant diners i anar buscant col·laboracions per poder publicar cada any el volum de les monografies.
24: Les monografies van començar com una publicació impresa, però els últims anys també és digital. De moment, la idea és continuar amb aquesta doble versió. Els exemplars impresos es reparteixen en institucions i biblioteques, però també n'hi ha a la venda.
2: Els socis de l'Associació Amics del Montseny, que són l'associació que ha dit aquestes monografies, en reben un exemplar. Els autors també, com a gratificació, en reben 2 exemplars. Nosaltres en repartim a diferents universitats, museus o biblioteques, però també, si algú no és soci ni el vol consultar en la biblioteca, el pot comprar.
24: Una altra particularitat de la publicació és la il·lustració de la coberta, un dibuix inèdit relacionat amb algun dels textos.
2: Aquest any, per exemple, la coberta és de la Creu de Campins, que té unes reminiscències modernistes i es va estar fet per uns deixebles de Gaudí, perquè hi ha un article dins que parla d'això.
24: Cada any la publicació es presenta a una població diferent de l'àrea del Montseny.
0: Aquests dies, Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix en l'epicentre de la música i els balls populars amb la 14a edició del Campus Ebre Folk. Enguany, els organitzadors estan aclaparats per les inscripcions rebudes, sobretot per part dels joves. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Ebre Folk treballa per reivindicar els elements que formen part de la cultura popular catalana, però que a partir del segle XVIII van començar a perdre terreny. Les rondalles, els fandangos o les jotes són alguns dels elements més icònics. Enguany, les inscripcions a tallers i conferències han estat tot un èxit. Un cop han passat la 60a, els organitzadors, de fet, han hagut d'aturar el procés. Una prova de la feina feta en la recuperació del patrimoni cultural català. Lluís Flores és el coordinador d'Ebre Folk.
4: No ens havia passat mai, perquè normalment el perfil sol ser d'una persona entre 40, 55 anys, 35, 55, però enguany no sé si va també en les dinàmiques de revitalització de la música popular, de les noves tendències, també això reforça el programa que tenim d'Erasmus.
3: Un dels plats forts és, com sempre, la ballada de versadors i rapers que s'ha fet aquesta passada nit. Hi ha hagut participants a Andalusia, Múrcia o l'Argentina. Aquesta 14a edició està dedicada al gènere de les seguidilles, un gènere potser més conegut si parlem del bolero.
4: Però sí que està més que documentat, no?, al Principat i a les Terres de l'Ebre també, sobretot com a final del ball de plaça, però també com a ball de saló, no?, com a ball d'escola també està documentat. Per tant, hem ajuntat al voltant d'aquest gènere diversos especialistes.
3: El pròxim Campus d'Ebre Folk serà la Gosa Roquetes al Baix Ebre. Coincidint amb les festes de la Cinta, també se'n farà una a Tortosa i de l'11 al 13 de setembre se'n farà una a Benassal, a l'Alt Maestrat.
0: La Fira del Ferro Pirinenc dedica la 14a edició al patrimoni cultural immaterial reconegut per la UNESCO.
5: Sota alemany.
0: La cita que se celebra aquest cap de setmana a Linz posa un èmfasi especial a les falles del Pirineu, coincidint amb el 10è aniversari de la seva inscripció com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. La fira reunirà una 70a de forjadors d'arreu del país i combinarà demostracions d'oficis, activitats culturals i propostes divulgatives per reivindicar el patrimoni de la Vall Ferrera. I ara fins a les 11, 6 minuts.
1: Esports.
0: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva. 5 minuts per començar. A Miami, el partit de quarts de final, l'últim partit de quarts de final, penúltim partit de quarts de final, l'últim serà l'Argentina...
6: Suïssa,
0: que serà a les 6 de la matinada, hora d'aquí. Ara d'aquí res, a les 11, a Miami, juguen aquest partit entre els anglesos i els noruecs. buscant una plaça a les semifinals. Francesc Ripoll, bona nit.
5: Què tal? Bona nit. Sí, un partit que comença a les 11. De fet, ara estan començant a sonar els himnes. Primer el que sona és el de Noruega. Partit entre Noruega i Anglaterra. Tercer partit dels quarts de final. I en joc la tercera plaça per una semifinal. Recordem que en una ja hi tenim la selecció francesa i la selecció espanyola. Ara, entre Noruega i Anglaterra, es disputaran un lloc a una de les semifinals. Noruega, que juga amb Nilan a la porteria, Ryerson, Ayer, Hegem i Møller-Wolf a la defensa, Berg, Berge i Ødegaard al mig del camp, a dalt Sørloth, Schjelderup i Haaland. Mentrestant, a Anglaterra, que juga amb Pickford a la porteria, Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly a la defensa, Rice, Anderson, Bellingham al mig del camp, a dalt Madueke, Gordon i Harry Kane. Ja a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa, podem sentir declaracions de Scaloni, el seleccionador argentí, parlant sobre Suïssa. Recordem, el partit a les 3 de la matinada, i a priori Argentina favorit.
7: Es un equipo que compite con las mejores selecciones, siempre sale adelante, aunque a lo mejor puede ganar o perder, pero siempre compite. Tiene tradición en los mundiales, tiene jugadores de experiencia, físicamente son fuertes. Complicado, va a ser un rival difícil y lo respetamos como a todos y por algo ha llegado a esta instancia.
5: Per cert, fem un altre punt del Mundial, perquè el jugador de Sud-àfrica, Jayden Adams, ha mort a l'edat dels 25 anys. El jugador havia jugat 3 partits en aquest Mundial amb la Bafana, la selecció del Sud-àfrica, i ha estat trobat mort en un hotel de Ciutat del Cap. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat a la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La podem sentir.
8: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
5: Demà diumenge serà torn per la final masculina entre Zverev i Sinner, un Zverev que buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre Yannick Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim a Sinner.
9: Tough challenge, I mean, he's an incredible player, and now he has this confidence.
10: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
9: Let's see, but I'm looking forward to it.
5: I ara sentim Zverev.
11: Just prepare myself the best that I can.
26: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
11: It's one of the most difficult things to do in tennis and I look forward to the challenge ahead.
5: Un últim apunt en tennis. Paula Badosa ha guanyat el torneig de Challenger a Bastat, a Suècia, en guanyar la final a la tennista suïssa Waldert.
27: Trescat
5: Info. Timberley ha guanyat la seva vuitena, ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França, l'esprint. El belga del Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
28: Didn't feel like this all the time until the last minute.
29: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
28: The last 50 meters I can't push anymore.
5: Pogačar continua líder a la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Bisma Jonas Vingegaard. Demà, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització ha modificat a causa de l'onada de calor. Es passa dels 185 km previstos als 155. Això sí, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa de Zon.
12: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
5: I segons ha pogut confirmar Trescatinfo, l'interès del Paris Saint-Germain per Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial.
17: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3CAT Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Venezuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports. El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets aquest diumenge. Final masculina entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les 2, la cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i al cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius

0: no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
1: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
2: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
3: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
4: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
2: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
1: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre els supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
6: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
5: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
1: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
7: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
8: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
9: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al

0: el món rural.
1: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
2: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
3: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
4: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
5: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
4: El temps. Eloi Cordomí.
6: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
4: Escat Info. L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. M'ha ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
7: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
4: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Qui Sentim, Jovanot i també Els Pets, la Ludwig Band, Norri, Goberta Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
0: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
4: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
9: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
4: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
10: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, doncs, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
4: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
8: Esports.
4: Amb Francesc Ripoll.
11: El Mundial ja està definida, una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
12: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
11: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
13: Tough challenge. I mean, he's an incredible player and now he has this confidence.
14: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
13: Let's see, but I'm looking forward to it.
11: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastada a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walthert.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
15: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
11: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
16: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
11: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
8: 3CAT Info.
11: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
17: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
11: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
18: Didn't feel like this all the time until the last minute.
19: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
11: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
1: El Mundial de Futbol ja està definit en la semifinal França-Espanya, que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
8: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
9: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No? Estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El tour es cursarà 30 quilòmetres del recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
12: Descarrega't l'app de 3CAT Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Irabani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
16: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
17: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa, i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35-40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina de Viatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspeccions encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat estat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma HomeChange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
20: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant, perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
21: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
20: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
1: de que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres el primer intercanvi va ser una altra casa i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
21: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
3: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados, hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa pues de manera totalmente generosa.
21: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris, però no l'únic. També hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
3: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
1: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar que doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podries fer amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, ¿no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
21: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar alhora que es cuida la mascota de la casa. Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
22: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
21: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'han aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica.
12: Esports.
21: Amb Francesc Ripoll.
23: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta.
12: 3CAT Info.
23: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
2: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
23: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
4: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
23: I un últim apunt en tennis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger, ha estat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
23: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos. Veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
23: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
24: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
25: Didn't feel like this all the time until the last minute.
26: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més. The last 50 meters
23: I can't push anymore. Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
7: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
12: Tres Cat Info.

0: Són les 12. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Veneçuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya, també per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports. El Mundial ja està definit d'una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les dues, la cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ja no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i al cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu.

0: colada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
1: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en qui Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Hortal, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
2: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
3: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
1: Tot plegat en ple procés de refundació amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pel sisme del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes d'entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
5: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
4: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
0: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
6: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
7: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
8: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
9: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
10: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
6: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
0: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
11: Finalment, un altre àmbit en

0: el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
1: El temps. Eloi Cordomí.
2: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35-40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta, temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
1: 3CAT Info.
3: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. M'ha arrufegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
4: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
3: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Qui Sentim, Jovanot i també Els Pets, la Ludwig Band, Norri, Goberta Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
5: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica...

0: que menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
1: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
3: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
1: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
4: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, doncs, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
1: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
2: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
5: El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
6: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
5: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Yannick Sinner.
7: Tough challenge. I mean, he's an incredible player and now he has this confidence.
8: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
7: Let's see, but I'm looking forward to it.
5: I un últim apunt en tenis. Paula Badós ha guanyat el torneig Challenger a Bastad, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walthert.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
9: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
5: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
10: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
5: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
5: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
11: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
5: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
12: Didn't feel like this all the time until the last minute.
13: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
5: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company de Kim Emirates Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmö i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, ha guanyat l'europeu davant Alemanya per 2-0 i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
5: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. A Dallas, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
14: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
15: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
14: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
16: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
14: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
17: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
18: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana.
14: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins d'un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
1: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
19: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
1: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
20: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
1: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
21: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No estem en una onada de calor, hem tingut setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
1: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
22: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
1: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
23: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
1: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El tour es cursarà 30 quilòmetres del recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
0: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
1: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
3: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
4: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
3: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
1: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Irabani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
6: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
1: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un delta baix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
24: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
1: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
2: El temps.
1: Eloi Cordomí.
7: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta, temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i ha demanat contundència per multar els infractors.
8: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
1: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
9: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi a cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
10: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
9: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
11: De que la gent, no, que forma part de la plataforma cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no? Un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres, el primer intercanvi va ser una altra casa i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
10: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
5: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados, hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa pues, de manera totalmente generosa.
10: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris, però no l'únic. També hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
5: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
11: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar que doncs, és una manera d'un intercanvi de cases que podries fer amb un amic doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, ¿no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
10: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa.
1: Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
12: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els dos castells bàsics de 7.
1: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'han aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica.
2: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
13: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta.
2: 3CAT Info.
13: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
15: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
13: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
14: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
13: I un últim apunt en tennis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger, ha bastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
16: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
13: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
17: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos, veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
13: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació, s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
18: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
19: Didn't feel like this all the time until the last minute.
25: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més. The last 50 meters
13: I can't push anymore. Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Espart, ha guanyat l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
26: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí y nada, desde el momento cero súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.
2: 3CAT Info.

0: És la una. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Venezuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya, també per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports. El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les dues, la cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora del dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i al cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada

0: Foc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
1: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
2: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
0: Tot plegat en ple procés de refundació amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
3: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pel sisme del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes d'entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
5: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
4: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics, són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
3: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
6: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
7: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica que és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
8: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
9: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
10: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
6: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
3: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
11: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
12: El temps.
3: Eloi Cordomí.
13: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara La nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a

0: 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
1: 3CAT Info.
2: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo, després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea, Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
3: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
2: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Qui Sentim, Jovenot i també Els Pets, la Ludwig Band, Norri, Goberta, Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
4: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
2: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
5: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
2: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
6: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
2: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
1: Esports.
2: Amb Francesc Ripoll.
7: El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
8: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
7: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
9: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
10: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
9: Let's see, but I'm looking forward to it.
7: I un últim apunt en tenis. Paula Badós ha guanyat el torneig Challenger a Bastad, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
1: 3CAT Info. Informar.
11: Explicar. Entendre.
7: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
12: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
7: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
13: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
7: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
11: 3CAT Info.
7: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
14: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
7: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
15: Didn't feel like this all the time until the last minute.
16: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
7: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company de Team Emirates Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran liquida un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0 i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
11: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Samer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subid para la iglesia y poned las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat Adrescat Info, l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
8: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
9: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El tour escurçarà 30 quilòmetres el recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
12: Descarrega't l'app de 3cat Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Irabani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
16: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
17: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa, i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests 2 dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
20: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi a cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant, perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
21: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
20: S'ha confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
1: de que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no?, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres, pel primer intercanvi, va ser una altra casa, i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
21: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
3: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados, hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? O sea, esa hospitalidad y luego bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
21: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris, però no l'únic. També hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
3: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
1: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podries fer amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
21: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa. Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
22: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els dos castells bàsics de 7.
21: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'han aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica.
12: Esports.
21: Amb Francesc Ripoll.
23: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta.
12: 3CAT Info.
23: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
2: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
23: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
4: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
23: I un últim apunt en tennis. Paula Badós ha guanyat el torneig Challenger a Bastad, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
23: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos, veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
23: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole, en directe a l'Univers MotoGP, a l'àmbit web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paula Ramos a la primera cursa de Donington Park.
24: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
25: Didn't feel like this all the time until the last minute.
26: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
23: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3 Cat Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
7: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.

0: Són les dues.
1: Els bombers han aconseguit frenar el foc del Maria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez,